0: 3588-5960. Feu-la servir, compartireu taula amb el Josep Milà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vicent Rabadán, bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Montse Clemente, bon dia.
3: Bon dia.
0: Josep Maria Pijoan, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I us agafarà el telèfon qui està al comandament d'aquesta tertúlia, en José Malagón.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs ahir dimarts que va morir Albert Sans, el coreògraf que va recuperar el Ball de Gitanes de Rubí, a l'edat de 94 anys, va ser el director artístic, la vetlla es farà al tanatori municipal, avui dimecres, a la tarda, dijous al matí, la cerimònia doncs, dijous a la tarda a l'església de Sant Pere. Sans va crear més de 60 coreografies de dansa catalana, va recuperar el Ball de Gitanes, va rebre diferents distincions. El 92, la Creu de Sant Jordi, per la seva dedicació a l'esbart dansaire de Rubí, i per suposat, per les seves aportacions al món de la dansa. I el 93, el Ministeri de Cultura li va otorgar la medalla d'or del mèrit de les arts. Anem a escoltar primer Albert Sans.
6: Vaig de sorpresa en sorpresa. O sigui, quan es va muntar les Gitanes, jo no pensava de cap manera que arribés aquí, que tingués tant èxit. Perquè la veritat, jo ho vaig fer per amor a Rubí, perquè no es perdessin les Gitanes. Jo de petit ja les havia ballat a lo que era el camp de les monges, que se'n deia l'escola de la Regina Carnelli. I allà cada any es ballava Gitanes. Jo ja era dels petits que ballava les Gitanes. I llavors un bon amic un dia em va dir, escolta, i per què de les Gitanes no fas un espectacle? Perquè hi ha uns personatges que no han sortit mai, que s'han perdut, i si tot això ho recuperessis, doncs se podria fer alguna cosa. I vaig dir, bueno, si m'ajudeu, doncs endavant.
0: Aquestes declaracions són del 2019, fa 7 anys, coincidint amb el 50è aniversari del Ball de Gitanes. Jo no sé si vosaltres, que el vau conèixer, doncs ens podeu o podem parlar una mica, reflexionar sobre el que ha significat la figura de l'Albert Sans per a la dansa, per a Rubí i per la promoció del Ball de Gitanes.
1: Si hi ha una cosa a Rubí que en el seu moment va tenir molta força i possiblement no la té tant ara, però la manté, potser no tanta intensitat, però la manté, és l'esbart dansaire. L'esbart dansaire ha anat pel món portant el nom de Rubí, i això és molt important. L'Albert, avui hem de reconèixer i li hem de donar un bon homenatge, perquè va ser de les persones que hi va deixar tot. Va viure, jo el poc que l'he conegut, perquè l'he conegut, però el que vaig veure era que es dedicava en cos i ànima a això, a fer cultura i a fer dansa.
0: Una persona que el va conèixer molt i que el tenim a l'altra banda del telèfon, que van compartir moltes vivències, dedicació i art, és l'Isidre Rubio. Isidre, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia i una abraçada enorme, això és el primer.
7: Bé, s'agraeix perquè sí, són dies tristos, la vida segueix per tothom i per tant té un final també per les persones que han sigut prou importants. Però bé, aviam, jo diria que si en aquest moment l'esbar és important, és per l'esforç, el treball i la il·lusió de desenes i centenars de rubinencs. Però entre tots, per mèrits propis, destaca la figura de l'Albert Sans. L'Albert ha estat, és i serà, sense cap mena de dubte, la persona que millor resumeix l'esperit i la filosofia de l'entitat. L'entrega, la força, el coratge, la creativitat, la il·lusió, l'estima cap a la dansa. La dansa popular, la nostra.
0: L'Isidre, que ha trucat al telèfon, del directe, al 93-588-5960, que després també ho podreu fer vosaltres. Isidre, tu que el vas conèixer de prop, no sé què ens podries destacar en aquest treball de coreografia, d'impuls, de l'Esbart Dansaire, del Ball de Gitanes. Suposo que la història seria molt diferent sense la petjada de l'Albert Sans.
7: Bueno, segur, aviam. L'Albert és un personatge que als 16 anys es va posar darrere un taulell i li van muntar una parada a la plaça i va fer tota la feina que havia de fer, que volia fer i que tenia ganes, des de la parada de la plaça. Aquella època les famílies tenien aquest... Bueno, jo crec que encara continuen tenint aquesta idea de que primer el negoci, a més no. Recordo l'Albert moltes vegades em deia, el pare em deia, la dansa no tornarà de menjar, has d'estar per la botiga. I bé, l'Albert va saber des de darrere el taulell començar a parlar amb la gent, a vincular-se, a buscar connexions. És tota una vida al servei de l'Esbart de Rubí. Ell mateix em deia que si em fas mirar enrere i intento separar l'Esbart de la meva vida, em quedo amb les mans buites. Mm-hmm. Perquè és inseparable, és indestriable. Des dels 16 anys ho porta a dintre i anava treballant-ho. Jo penso que l'Albert ha sigut un home que amb tota una vida al servei de la dansa ha sabut portar l'Esbart de poble fins al Liceu. Ha sabut donar a la dansa d'arrel folklòrica una espectacularitat i una força com poques vegades s'ha donat a conèixer. Seguint aquella línia propiciada per una escola que es feia sentir, la dels Cubeles, la dels Melos, i per això ha propiciat ell també una escola i té tants seguidors, tants deixembles que queden en l'actualitat recordant el seu treball.
0: De la seva vessant així també comercial, justament estava parlant abans el Josep Milà, no?, de compaginar aquesta vida de la dansa amb...
1: Bon dia, Isidre. Jo recordo bé l'Albert Servín, perquè aquí jo també... Jo vaig començar abans, però no dedicat exclusivament. Als 12 anys el meu pare ja em va posar a vendre mongetes i cigrons i compartia aquesta dualitat de vendre un costat i tenir interès i tenir il·lusions per un altre. Jo el recordo amb ell, jo era més petit que ell, evidentment, i el recordo amb ell, això que deies tu, servint i tractant a la gent i seduint a la gent. Això era molt important. Era una persona seductora, sabia parlar i sabia estimar molt amb els que servia.
0: No sé si a la taula vosaltres voleu comentar alguna cosa més.
2: No, jo no el vaig conèixer tant, però sí que és veritat que encara me'n recordo. Jo era molt petit, de la parada que tenia al Mercat Vell.
1: Baixant a mà esquerra.
2: I després, òbviament, de la parada a l'actual Mercat Municipal. I és veritat, jo consideraria que tenia una virtut i era aquest encaixar amb molta gent, aquesta mena d'empatia, que no estava exempta, diguem-ne, de caràcter. I de caràcter a vegades dur per portar un col·lectiu una mica complex com és l'Esbart Dansaire de Rubí, però sobretot també la creativitat. És a dir, un del no-res no crea tantes coreografies i és un referent a nivell de la dansa a tota Catalunya.
0: Josep Maria,
3: no, vols? Jo, més que res, el vaig conèixer al Mercat Nou. No, jo al Mercat Vell no el vaig conèixer, vaig conèixer el Mercat Nou, però a més ja el coneixia perquè en aquell moment era regidor de l'Ajuntament de Rubí i hi havia algun tipus de relació. Jo, en tot cas, penso que la seva feina és una feina que ha sigut importantíssim per l'Esbart i també per Rubí. Diguéssim, jo penso que estic donant les gràcies al seu treball que ha realitzat i que, bueno, és una pèrdua important per la ciutat.
4: Jo no el vaig conèixer personalment, però he conegut la seva obra. Vull dir, els records de la Montserrat, de ben petits ja ballàvem gitanes, i trobo que és preciós i emocionant el que ha aconseguit l'Albert, no? O sigui, ja no és tota aquesta creativitat esbar i tal, sinó que els ciutadans de Rubí, de qualsevol, o sigui, barri, de qualsevol, bueno, estiguin volcats, per exemple, doncs amb les gitanes, amb tot, o sigui, al final és una cosa viva, no? Viva.
0: Si voleu saber més de l'Albert Sans, aquí a Ràdio Rubí li vam fer una entrevista, concretament Solfejant per la vida, que presentava el rubinenc Dani Pernas, que podeu recuperar també al nostre web. Isidre, com s'està vivint el traspàs de l'Isidre Rubio? Que us està arribant? Que explica'ns una miqueta com ha estat des de la notícia d'ahir i què és el que s'està vivint ara mateix.
7: Si hi havia una qüestió difícil i d'alguna manera sentimentalment molt dura, era haver de dir adéu a l'Albert i trobar una substitució. Jo diria que en aquell moment l'Eduard va ser l'home que tenia més preparació i podia treballar tot això. L'Albert m'havia dit moltes vegades, en Jordi ho ha d'agafar, això. Vam dir, bueno, serà el seu moment. I vam tenir la sort del gran treball que va fer l'Eduard en tot l'esbar. I després hem tingut la sort d'aquesta continuïtat amb en Jordi, que ha anat portant novament totes les essències de la dansa catalana a l'escenari i a l'escenari de Rubí. I actualment tenim la sort de tenir la Monté, l'Adriana, que continua aquest treball. L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, vam tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé i vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera. Quan va acabar, hi va haver un aplaudiment tan llarg que no s'acabava mai. Semblava el papa a les Corts. I bueno, hi havia una situació que ningú sabia què fer. Si saludàvem, si marxàvem, si no. Jo li vaig dir a l'Albert, ell feia de cavallista i portava la senyera. I vaig dir, Albert, surt a l'escenari amb la senyera. I diu, sí, home. I em va dir, bueno, sortim tots dos. I vam sortir tots dos, vam rebre un aplaudiment sensacional. Vam aconseguir que l'ambaixador espanyol marxés de la sala, cosa que després ens va renyar molt. Però, bueno, jo recordo aquesta imatge de dir, he arribat fins aquí i he fet tot el que podia pel meu país.
0: Isidre, no sé si encara et puc tenir 5 minuts més, perquè a l'altra línia de telèfon ens ha trucat en Dani Pernas, de Solfejant per la Vida.
7: Que ell ho coneix bé, també.
0: Sí, que el va entrevistar. Dani, bon dia.
8: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bon dia.
7: Adéu, bon dia.
8: I salutacions i una abraçada a l'Isidre i a la gent de la taula, que també ens conec.
0: Dani, tenim encara... Sí. Escolta'm, com has rebut la notícia de l'Albert Sans i explica'ns una miqueta, tu que el vas entrevistar també, què és el que vas rebre d'ell i quina és la seva petjada també?
8: Bé, bueno, a veure, no, una cosa per esperada no deixa de sorprendre't i clar, quan ho reps doncs sí que crea, és veritat que crea un buit. De fet, jo ahir pensava, com sabeu, jo ara fa uns anys que visc al Vendrell, i aquí al Vendrell, evidentment, doncs tenim un fill il·lustre com és el Pau Casals. Però jo gairebé que el que el Pau Casals és a la música i a Catalunya, ara amb això que explicava l'Isidre, potser l'Albert també ho és a la dansa i a Catalunya. I potser és una persona i una figura que hauríem de parlar-ne més i d'encombrar-la més, tot i que a ell no sé si això li hagués acabat d'agradar. Però jo a l'entrevista que li vaig fer al programa, doncs jo li deia que, bueno, i si fan un carrer? Perquè, escolta'm, crec que és una persona prou important com perquè això, doncs, es doni. Jo d'aquella entrevista recordo primer que es va obrir les portes de casa seva perquè ja no podia venir, ja no podia caminar i baixar les escales per baixar l'estudi, i es va obrir les portes de casa seva. I jo hi escrivia un post en el Facebook quan vaig entrar per compartir el link del programa, perquè jo tenia un molt bon record d'aquell programa, perquè no només ens va obrir les portes, sinó que també ens va obrir el cor i ens va obrir, doncs, tots els records i tota la seva saviesa i coneixements. I va ser un programa molt, molt especial. Jo l'Albert el coneixia, podria parlar més que de la seva vàlua, diguéssim, a nivell del folklore, que això, doncs, és indiscutible, i a més jo crec que és incalculable el llegat que deixa, podria parlar de la seva vessant humana. I allà l'entrevista ens va quedar molt clara, la seva vessant humana, des de la humilitat, des de la senzillesa, doncs des de lo petit aconsegueix coses molt grans, i això crec que amb una persona és important de valorar. Va, jo l'Albert el coneixia, o més ben dit, ell em coneixia a mi des de que jo anava amb un cotxet, perquè jo amb els meus pares, amb la meva mare sobretot, anàvem a comprar allà a la plaça Ansel Clavé i al mercat. Era l'Albert del Tall, i jo, per mi, era l'Albert del Tall, no? Aquell senyor que darrere el taulell, crec que el Josep Milà ho deia, amb una simpatia i aquella manera de persuadir a la gent, doncs amb aquella simpatia, aquella senzillesa, com aquell qui no és res, doncs es guanyava tota la gent i feia que la gent fossin amics, no? I de fet ell a l'entrevista ja ho deia, que la vida, doncs, potser millor passar-la bé que passar-la malament. I hi ha dues coses que el defineixen molt, i si escolteu el programa, jo és que ahir em va donar per fer una reescolta del programa. Mira, em va donar per aquí el saber la seva mort. I hi ha dues frases que ja no recordava i que ahir ara em torna a venir. I amb això de què deia l'Isidre, que els seus pares li van dir que es quedés a casa fent amb el negoci més que dedicar-se a ballar i aquestes coses que no donaven diners. Ell ho definia com que el seu pare li deia que la dansa li donaria badalls i que el comerç li donaria rots, i que millor quedar-se amb els rots que amb els badalls.
0: Dani, un segon. Ja. És que el José Malagón, que és rapidíssim, és com una IA, saps? Té aquest tall justament del que estaves parlant. Som-hi.
6: Jo no vaig tenir la sort que em preguntessin què volia fer. Per si haguéssim preguntat què volia fer. I jo no haguera dit tossiraire. Jo haguera dit, vull dedicar-me a la dansa. Però això, a l'època aquella, bueno, la família s'esgarrifava. No podia ser, perquè, esclar, el primer que et deien, mira, has de fer un ofici, que et doni pa, que puguis menjar. Si tu et dediques a la dansa, possiblement faràs més badalls que rots.
0: Gràcies, José. Aquí ho tens, Dani.
8: Doncs era així, era exactament així. Una frase que em va sorprendre, però que té tot el sentit del món en aquell temps, pensant que era la postguerra, era la dictadura, era els anys 40, vull dir que eren uns anys durs, I hi havia una altra frase que si la pots repescar, que també em va sorprendre que la vida...
0: Espera un moment, que el José ha deixat l'entrepà perquè tu diguis la frase, estava esmorzant i ja està preparat amb les mans sobre el teclat. S'ha passat un tovalló, Vinga, a veure.
8: Aviam, les molles que no, a vegades bloquegen les tecles, vull dir que del teclat. No, deia que la vida, ostres, com s'ho feien això? Que la vida al final era molt...
0: Posa-li fàcil, posa-li fàcil. Vinga, va.
8: Que la vida era una merda o que era... que la vida al final...
0: Una estafa. José diu que una estafa. És possible?
8: Una estafa. Ah, exacte.
0: Exacte. Això. Molt bé, José. No ho té, no ho té.
8: I crac. Doncs que la vida era una estafa perquè ell deia que això, que se'n recordava de les coses que havia fet feia 40 anys, però que no se'n recordava de les coses que havia fet fa 4 dies, no? I que valia la pena, doncs recordar aquells petits moments i estar bé, donada que la vida era una estafa, doncs que millor estar bé amb la gent que està malament, no? I que a vegades valia la pena, doncs, encara que t'emprenyessis amb algú, doncs, anar i dir, escolta, va, tu, no passa res, sense esperar que ella vingués a demanar disculpes, no? I això crec que el definia molt com a persona.
0: Doncs, Dani, moltíssimes gràcies per tocar el telèfon del directe al 93-588-5960 i posar aquesta mirada també, tu que vas compartir com els nostres tertulians, que ara continuarem xerrant, doncs, aquests moments de ràdio sobre la seva vida i sobre la seva vida artística també. Una abraçada.
8: Vinga, records des del Baix Penedès.
0: Isidre. Isidre, que també moltíssimes gràcies per participar. Què us espera entre avui i demà? Jo suposo que el Ball de Gitanes d'aquesta festa major probablement tingui alguna referència a l'Albert Sans, no?
7: No ho sé, de moment estem només pensant en aquesta cerimònia, no, que farem el dijous com a comiat. Ell ens havia demanat sempre que el dia que ell faltés li veiéssim el Mortitxol i, evidentment, li farem amb uns exensaires que el recorden de vells temps i amb gent de l'esbar actual, perquè sigui una presència i el recorda una de les seves coreografies més logrades. Bé, no podem fer una cosa més, la família té interès. El que sigui un comiat absolutament normal. I, per tant, no més enllà d'oferir-li el ball d'homenatge i aquesta participació de l'esbar ballant-li el Mortitxol, sí que hi haurà alguna altra intervenció, probablement de l'Enric Major, que vol recitar uns poemes, i alguna persona més, però vull dir, volem que sigui, i volen que sigui el més discreta possible.
0: Doncs, Isidre, que sàpiguis que pel teu homenatge que vam fer ara, potser fa un mes, vaig intentar contactar amb ell en diverses ocasions, però, òbviament, doncs, ja era molt, molt complicat. Que t'enviem una abraçada, sí, per la part que et toca, també.
7: Moltes gràcies.
0: Gràcies per trucar. Una abraçada, adéu.
7: Adéu.
0: Doncs, això... La mort de l'Albert Sans, el Dani Pernas, l'Isidre Rubio... No sé si voleu dir alguna cosa més de tot el que hem escoltat.
2: No, jo crec que l'Isidre, que era una de les persones que havia estat més en contacte i que havia compartit més amb ell totes les vicissituds de l'esbar d'ensaire, ja ha portat el millor.
4: Però el millor homenatge a aquest ball... el dia de la cerimònia de comiat, això és com, bueno, al final és una celebració de la vida, i d'una vida que no és una estafa, sinó és una vida amb sentit, en el cas de l'Albert.
0: I que justament és aquest pont d'unió entre el que va crear l'Albert, entre la persona que marxa, i el llegat que deixa.
4: Correcte.
0: Allò continua ben viu, eh? Anem a canviar de tema perquè el fundador i portaveu de Marea Blanca Catalunya, Toni Barberà, va alertar de la creixent privatització de la sanitat pública que podria acabar en un model mix. Això, doncs, va fer ahir dimarts una xerrada a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. Anem a escoltar-lo.
9: Els que tenim certa edat pensàvem que els serveis públics i sobretot la sanitat pública era una conquesta que no tenia volta de fulla, i se'ns està demostrant que efectivament, absolutament, és de que o espavilem o ens quedarem sense el Sistema Nacional de Salut. I serà tard per plorar-lo. Jo, per l'edat, diem-ne que em veuria menys afectat. Però tinc fills, filla i nets, i em sabrà molt de greu que tanta lluita no hagi servit de res.
0: Josep Maria Pijoan, suposo que tu vas estar amb aquesta xerrada. Què és el que destacaries, que va posar d'alerta? Perquè és com si estiguéssim apropant-nos a un precipici en què ja estem a la vorera, no? I que...
3: Jo penso que les seves paraules expressen perfectament, diguéssim, quina és la situació.

0: negoci que es preveu, i llavors cada vegada més hi ha la intenció en aquest sentit, vull dir, els copagaments, tota una sèrie de coses que es plantegen. Claro, jo no sé si vaig explicar-ho aquí, però claro, una persona que té un dèficit de salut que té que tardar un mes i mig i tal, pues al final què fa? Se'n va a buscar lo privat perquè en una setmana li donen visita. Però vull dir, són 150 euros de la primera visita, 150 de la segona, que aquestes són invariables, i després els 70, 80, 90 euros de medicació. Vull dir que, i aquest és el camí que avui per avui s'està treballant més llastimosament des de les mateixes administracions públiques. Diguéssim, la relació público-privada, diguéssim, no és res més que un reforçament de la privada. Diguéssim, ja està.
1: Va donar una dada a Antoni Barberà parlant de que com es potencien les externalitzacions del pressupost general, que no és on es nodreix el finançament de la sanitat pública, el 65% s'externalitza. Diu que la gent ignora, per exemple, que en aquests moments les proves d'imatge dels hospitals públics es fan sistemàticament al grup Quirón.
2: Això és un interès absolut. És així.
3: Bueno, però és que no ens enganyem. Jo crec que la cosa s'està agreujant i jo crec que el Josep Maria ho apuntava. Amb totes les qüestions aquestes, diguem-ne, d'intentar colar tant com sigui el copagament, vull dir, diguem-ne que l'aprofitament per part del sector privat ja arriba, diguem-ne, directament als usuaris, que converteixen en clients. Perquè xuclar dels recursos públics, no ens enganyem, és a dir, s'ha agreujat en comunitats com València o Madrid, en mans del PP, però no ens enganyem, el model que combina sector privat i sector públic va néixer, diguem-ne, amb el pujolisme a Catalunya, no ens enganyem. L'Hospital General va ser un exemple bestial que després, diguem-ne, ha esdevingut el que és.
0: Jo no crec que sigui tant a l'Hospital General, i això neix ja en el mateix moment que hi ha el traspàs de Madrid a Barcelona.
3: Sí.
0: I no, a Madrid a Catalunya. Uh-huh. I no sí, solament sí. El pujolisme. Diguéssim, en el Parlament de Catalunya...
3: Sí, sí, es va estar d'acord.
0: Amb un conseller que era del PSUC, diguéssim, s'aprova tot el tema de lo público i lo privat.
3: Sí, sí.
0: Diguéssim.
3: La concertació,
0: I això es fa al 83. I això no s'ha trencat en cap moment.
3: No, no.
0: Quan hi ha exemples, diguéssim, per exemple, al CIR a València, hi ha quatre hospitals que, de passar de ser privats, com eren, s'han passat a públics en aquest període, en un període de 3-4 anys. Uh-huh. Diguéssim, a veure, diguéssim, ja dic, no és tant el pujolisme, sinó que políticament, diguéssim, i llastimosament, jo penso que avui es don també molt aquesta imatge. Diguéssim, jo per mi, avui solament a Catalunya, hi ha un partit polític que defensa lo públic. Diguéssim, quan tu profunditzes amb els diferents partits polítics. Jo he anat a reunions al Parlament de Catalunya i quan he plantejat aquest tema m'han dit de tot.
2: La cultura de l'empresa pública, per posar-li el nom d'empresa, és una cultura que la tenim arraconada. Amb l'excusa de que hi ha serveis que funcionen millor des del món privat, això és mentida.
0: I això és mentida?
2: Això és mentida totalment. Si hi ha hagut un moment en què la sanitat pública a Catalunya ha funcionat, s'ha demostrat. No sols s'ha demostrat en un moment, sinó que es demostra que actualment ara hi ha els millors equips de metges i de persones que treballen a la sanitat estan en el sector públic. Per tant, no em serveix el discurs de que privatitzant-ho ho faran millor. Això és mentida, però és de les que a vegades que s'ha de dir mentida. I jo aquí voldria afegir una altra cosa. Quan aquell senyor que en una gravació van fer córrer que afinaria per un altre motiu, que aquell senyor que va dir els hi hem deixat la sanitat feta un fàstic... Mm. Aquí això ho acabava de definir. Hi havia una voluntat també que Catalunya...
0: Jutge anticorrupció.
2: Sí, això mateix. Entre altres, eh? Això mateix. Hi havia una voluntat no sols de que privatitzar, sinó que, a més, a Catalunya tinguéssim una sanitat molt, molt pitjor del que tenien el reste d'Espanya. Vull dir, és que hi havia aquesta vocació, però, també.
4: Una coseta volia fer.

0: Jo crec que el problema aquí de fons, o el que més sobta, és que ja s'ha normalitzat que la gent tingui ja una alternativa privada com una cosa...
1: No es pot normalitzar una cosa en la que gent no hi arriba.
0: No hi arriba? Va, pregunta al voltant i la majoria. O sigui, quan fa 2 anys que estàs esperant que et facin una rinoplàstia, que et facin no sé què, no sé quan, les esperes, en comptes de l'esperita més... Tot i que, a veure, hi ha molts moviments i tal, però o sigui, la gent, el ciutadà base, o sigui, la majoria tenen...
1: No arriba. Bueno, no pot pagar-se segons què.
0: No arriben, no sé, s'estan fent moltes coses. Doncs, jo dic, a nivell empresarial, que jo, bueno, és el que jo conec,
1: venen... L'índex de pobresa està arribant. I sí, he de dir ben clar que la sanitat és la que no volen oblidar, però també fa això.
2: No, i que a més respon molt a l'índex postal que tu tinguis.
1: Això mateix.
2: Si tu tens el 0191 com és Rubí, no és el mateix que el que tens el l'ítem de Sant Cugat.
1: Per exemple.
2: No és el mateix. I així,
3: sí, malgrat... Les esperes malgrat, intervencions malgrat, tenen diferent, depenent de l'hospital d'on sigui...
2: Malgrat que Sant Cugat, diguéssim, la majoria de la població que viu a Sant Cugat, diguéssim, és del mateix índex que el nostre, eh? Sí. Perquè els treballadors de Sant Cugat...
0: Jo puc dir-te que hi ha gent que bueno, em consta, i que el, bueno, això d'arribar a final de mes i tal, i el tema de tenir l'assegurança alternativa ja fa
1: anys, Això és resignació, ja, no és la solució.
0: Però per això és el que estic dient, que el problema és aquest, que bueno, la sensació que tinc és que la gent no lluita per les coses, sinó que accepta, aviam, ara amb tot això.
3: La gent no surt al carrer.
1: Si els líders, si els partits no prenen una consciència, la pobra gent es resigna. I he de dir ben clar que hi ha d'haver més líders i més partits
0: que ho assumeixin. Però tu has dit pobra gent, no gent pobra. Pobra gent perquè... O sigui, on queda el que dèiem?
4: Ho esteu plantejant, que penso jo, en termes contradictoris i esteu, diguem-ne, coincidint bastant.
0: Sí, és a dir,
4: no és veritat que hi hagi tan poca gent que pagui ara, segurament amb molt esforç, quotes al sector privat. Cada vegada n'hi ha més gent. Sí. Una altra cosa és que, òbviament, això no treu que calgui reivindicar el sistema públic, diguem-ne, absolutament universal. Però fixeu-vos com avancen discursos com el de la prioritat nacional de Vox. I això, on es notarà moltíssim, i on s'està notant ja en certes comunitats autònomes, és en l'accés a la sanitat, diguem-ne, com a servei universal. La prioritat nacional també passa per restringir, diguem-ne, els serveis a tota la població i que sigui una prioritat el ser autòcton, nacional, digue-li com vulguis.
2: Això és una palabrota, diguéssim, que no es pot aplicar. Diguéssim, estrictament a l'estat espanyol...
4: No, legalment no, però...
2: La prioritat nacional, diguéssim, és propaganda. Això no es pot aplicar. Diguéssim, perquè no hi ha cap llei...
0: La realitat és la que és. És que a més
2: sí,
0: a més
2: però és que no es pot aplicar. Diguéssim, a l'accés a la sanitat, el qui té accés a la sanitat és tothom. Diguéssim, ara, el problema no és aquest. El problema és com es finança aquesta sanitat. Diguéssim, quina voluntat hi ha. El que no pot ser és que, diguéssim, que s'aprovi un pressupost a Catalunya aquest any, en el pressupost que volem presentar d'aquest any, s'està posant una quantitat que està 2.200 milions d'euros menys del que es va gastar l'any 2025. Això és seriós? Això és seriós que Esquerra, PSC i en Comú Podem aprovin uns pressupostos que 2.200 estigui 2.200 milions menys del que es va gastar en el 2025? Això no és seriós?
3: 93-588-59-60, si voleu opinar, si voleu també reflexionar. Voldria apuntar que el govern espanyol ha començat la tramitació parlamentària de la nova llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut, que busca blindar l'estatus públic de la sanitat, i això no sé si frenaria aquesta entrada i aquesta presència dels grans operadors privats.
2: No ho fa, perquè, diguéssim, primer, la derogació de la llei 1597 és impossible derogar-la en aquests moments perquè es necessita el 66% dels diputats del Parlament, del Parlament espanyol. Això, avui per avui, no està assegurat per les forces que podrien defensar la derogació. I, per una altra part, la nova llei aquesta, en cap moment es replanteja, diguéssim, recuperar lo públic, diguéssim, continua mantenint, diguéssim, els convenis que hi ha. No hi ha una recuperació. Diguéssim, el que jo formava abans de que s'ha fet a València, per exemple, de recuperar 4 centres públics, això, amb la nova llei, és impossible fer-ho. Perquè no com diria, el que hi ha no té volta enrere.
4: Mm-hmm. Ara no es pot revertir.
2: No es pot revertir. Mm-hmm. No planteja la reversió amb aquesta nova llei. Que aquesta és la crítica que es fa, diguéssim, que per un costat la llei 1597 té unes dificultats enormes a l'hora de poder-se revertir, i el que es fa de nou, diguéssim, manté l'estatu quo tal com està fins ara.
3: Bueno, caldria veure si un miracle, a veure si amb la visita del Papa doncs hi ha alguna intervenció divina, que avui doncs visita Brians, torna a Montserrat.
2: Però la visita del Papa és un element més de la hipocresia que es viu en aquest país a nivell polític. Diguéssim, que aquest senyor faci un discurs en el Parlament, diguéssim, aquest senyor, el Papa, faci un discurs en el Parlament en el qual, diguéssim, tothom l'aplaudeix durant 10 minuts, diguéssim,
3: quan va condemnar, o sigui, hi ha partits que defensen l'eutanàsia, no? Hi ha partits que defensen l'avortament i estaven aplaudint, hi ha partits que estan contra la immigració i estaven aplaudint durant 7 minuts, i tu dius, un moment, què està passant aquí?
2: Llastimosament, sols va haver, per mi, una persona a la qual no coincideixo, diguéssim, amb res, no? Diguéssim, que després d'escoltar el Papa se'n va aixecar i se'n va marxar. I sí, penso que va ser el més coherent.
0: Sí.
1: Sí, tens raó, la coherència no és un estil del Parlament actualment.
3: Ara parlem del Papa. Aquí a Ràdio Rubí doncs tenim un programa que és Presència Cristiana. Una de les seves presentadores és Rosa Maria Arís, forma part dels filigresos de les parròquies de Rubí que participen en aquesta visita de Lleó XIV. Anem a escoltar-la, sentir-la.
5: Els catòlics, sempre la visita d'un papa doncs ens dona una esperança, no? Ens esperona, ens fa créixer, sembla, més la fe. No vol dir que pel fet que hagi vingut ens pujarà més la fe, però tampoc no ens la minvarà. Al contrari, ens farà créixer amb un altre esperit, podríem dir. Ens alegra que ens vingui a veure.
3: A mi el que m'alegra és, per exemple, i això ja és punt de vista meu, aquí hem entrevistat dues vegades al Pau Palaus, al Pallasso, que va col·laborar amb la companyia Letal de Rubí en el Teatre Sense Teatre, que va deixar doncs bolos que tenia a Oslo per obrir un corredor de pallassos per anar-se a Líban, a Beirut, que torna el dia 15. Ho deia jo al Sonet, i a veure què us sembla, que és que mentre el Papa parla a Barcelona sobre immigració, salut mental, reptes dels nostres temps, no es pot evitar pensar que els discurs sonen especialment bé quan es fa lluny de les bombes, perquè està molt bé predicar la fraternitat des d'una basílica plena, però a Gaza, a Beirut, la fraternitat cotitza bastant més cara, i és aquí on la realitat té aquest punt d'ironia cruel, que mentre els poderosos envien paraules, hi ha gent com el Papa, podríem dir-ho per mi, Pau Palaus, que porta allò més difícil de trobar, que és pau, humanitat, algun somriure i llàgrimes, no pas per l'amor, sinó d'alegria. Per què el Papa no se'n va a Beirut? Per què no se'n va al Papa? Està molt bé que estigui a Barcelona, però per què no va a Gaza mentre han mort milers de persones? Per què fa tanta por que políticament doncs això generi problemes? No és la missió del cristianisme el defensar la pau?
4: Però no ens enganyem. A veure, el Vaticà i l'Església, la cúpula de l'Església Catòlica són l'organització política més antiga de la humanitat. Porten, diguem-ne, si més no, gairebé 2.000 anys...
1: Des del segle III. Des del segle III.
4: Sobretot des dels concilis. Però, clar, no és el mateix, diguem-ne, les ensenyances, diguem-ne, bíbliques de Jesús que l'Església. És a dir, per exemple, la prohibició, diguem-ne, de que les dones tinguin un paper significatiu a l'Església no s'ho inventa Jesús. Ni molt menys, s'ho inventen després en un concili que segurament doncs, és del segle III o del segle IV. I per tant, estem parlant d'una organització política, però ara tu estàs plantejant que obvi el context polític i geopolític, i per tant, òbviament, el papa no hi anirà a Beirut, com no hi anirà a qualsevol punt conflictiu. De tota manera, reconeixem també que dins de la cúpula dient del Vaticà, home, el discurs del papa Francesc en pau descansi o del papa actual, home, aixeca moltes ampolles...
1: Ha millorat una mica.
4: Home, una mica bastant. Una altra cosa és que hi hagin temes en els quals l'Església segueix, diguem-ne, encaparrada en una visió, jo penso que gairebé suïcida. O sigui, lo de l'avortament ja és un clàssic, però és que lo de l'eutanàsia... I és que és una cosa que sóc incapaç, diguem-ne, d'entendre-ho.
1: Bueno, són dogmes que els
4: són miran... Són dogmes, clar, però el problema és aquest. És a dir, clar, si et prens com a dogmes, diguem-ne, també la crítica que fa, diguem-ne, al capitalisme salvatge, a la carrera armamentística, malament rai. Sí, això sí que estaríem d'acord que és un punt de vista molt més social.
0: Ell havia de venir per agenda... perquè és una fita històrica el tema de Montserrat, la celebració i tal, i després per la Sagrada Família. Són coses que eren, bueno, són puntals, eh? O sigui, són punts dins del tema del catolicisme i de l'Església que no es pot...
1: No m'excita massa, no? Ja, així és de que no, us ho dic.
0: No, sí que és veritat que tinc al voltant molta gent que em pregunta si vaig... La gent, vull dir, tinc la meva entrada tal...
1: Bé, això m'anó el respecte a tot absolut per la gent que hi creu i que la gent que ho veu bé.
0: Però jo sóc més de... No. O sigui, a veure, jo he estat molt a la parròquia, vull dir, he estat catequista de confirmació,
1: grup de joves...
0: Em sembla que
1: els que estem aquí hem rebut tots una educació des del cristianisme, o des del catolicisme, no? Altra cosa, després ens hàgim desmarcat.
0: I que no es perdin, Josep, els valors cristians, perquè són conciliadors i són...
1: Sí, a mi el que em sap greu és que aquests valors...
0: Però jo el que volia dir és que jo he estat molt implicada, i a mi el tema de... O sigui, jo sóc com el Palau, no? Es diu?
3: El Pau Palaus.
0: Sí, de portar l'esperit en acció i al lloc on toca. I així és com es canvia el món. Amb aquestes accions, i això és d'un exemple.
1: Jo que sí. Mira, jo manifesto la meva educació catòlica cristiana, vull dir que la manifesto. Altra cosa és que després jo m'he desmarcat, així és que ho dic. Però jo recordo sempre un sermó d'un religiós que m'explicava: no n'hi ha prou amb parlar, no n'hi ha prou amb dir res, s'ha d'actuar.
0: Esprit en acció.
1: I llavors l'acció i els valors que transmetia a mi m'agradaven. Què passa? Que després te n'adones que qui ho ha de practicar, qui ho ha de liderar i qui ho ha de fer no té res a veure amb el que d'això. Llavors em quedo amb la part, per dir-ho d'una manera, que m'omple, per dir-ho d'una manera. Què passa? Que avui és veritat que jo hi vaig estar veient una estona a la televisió d'això. Nois, la gent que ho creu, molt bé, la gent que respecta per ells, però fer-ne un espectacle, fer-ne un d'això, això ja...
4: A mi... No, però és que aquesta és una de les claus, i tot esdevé un espectacle.
2: No, sí, però com aquest no, eh? Diguéssim, a veure, diguéssim, és evident que pot vindre aquí el Trump, pot vindre aquí qualsevol altre president de govern, diguéssim, si fem una lectura política de lo que representa el papa com a cap d'estat del Vaticà, diguéssim, lo que hem vist aquests dies no és lo que és una visita oficial que es pot fer un cap de govern.
4: Home, perquè hi ha altres elements que ho fan molt més espectacular.
2: I jo, diguéssim, a veure, excepte lo de Madrid, que em sembla que, diguéssim, va ser important, el més de milió de persones que hi puguin haver-hi, el resta d'actes, diguéssim, molt fluixets, eh? diguéssim, no hi ha hagut acumulacions.
0: No, sí que hi ha...
2: No hi ha hagut acumulacions.
0: Sí, vull dir, hi ha hagut gent, sí, la gent estaven sense entrades i no sé què, i, bueno, no
4: sé, dic uns... Puf. Però no ens enganyem, és a dir...
2: 40.000 persones a Montjuïc, amb una Catalunya de 8 milions de persones, no és res. Diguéssim, el que havia davant de la catedral ahir al migdia...
1: Era poc, no era gaire.
2: 5 o 6 mil persones. Diguéssim, a veure, estem parlant... A veure, que possiblement hi havia hagut moltes limitacions d'espai...
0: Els metres, a Montserrat, per exemple,
2: els trens sense, els trens
0: no et deixen
2: sense
0: pujar.
4: Però de què ens estranyem? És a dir, a
0: la,
4: veure,
0: seguretat,
4: però a veure, el dia a dia de l'Església Catòlica és el que és.
2: Tenim present, estan totes les escoles religioses que
4: estan sota mínims. I gràcies, en bona part, a la població llatinoamericana, que no és evangèlica, sinó que segueix sent catòlica, les esglésies estan mitjanament plenes. Si fos pels autòctons, estarien absolutament buides, no ens enganyem. Llavors, què passa?
1: Això d'autonomenar-nos autòctons. Sí.
3: Bueno, on està, no? Aquell milió de persones, on està? A les esglésies,
4: però, però el milió de persones és a Madrid.
3: Sí. Però me refereixo, on
4: el està? El tarannà a Madrid és una altra cosa, i després, a més, Madrid, diguem-ne, acumula gent de tot arreu que va a Madrid. Ja ho diu l'Ayuso, Espanya és Espanya i Madrid és Espanya. Doncs a veure... No,
0: la gent d'església està fent la feina als barris o està fent la... Perquè n'hi ha molta gent de base que realment està molt implicada.
4: Que sí, però que pues després...
0: Això, ja estan, no estan
4: però per... que després això no és majoritari entre molts sectors de la població, no ens enganyem. Llavors, l'avinguda del Papa no deixa de ser un espectacle, i jo respecto molt la fe... De tots els creients, també a les creients en l'islam o en altres fes, però a veure, no fotem socialment, o l'Església Catòlica canvia realment el xip.
0: Bueno, això deien que volia una miqueta netejar la imatge també de l'anterior visita, sobretot pel que fa a les dones, no? Que van sortir les monges allà netejant al darrere de...
4: Però és que el paper de la dona a l'Església Catòlica és el que és.
3: 53 minuts que passen de les 10 del matí. Volia parlar de Rodalies, però que necessita veritablement un miracle.
4: Ni amb miracles arriba.
3: Ni amb miracles, bé, no.
4: Ni amb miracles.
3: Que si falla Siemens, que si falla... Bueno, ja... Deuen estar pels programes armamentístics. Dic, jo no ho sé, això no ho sé.
4: És un sistema fallida des de fa anys. Sí.
3: Anem a parlar, ens queden aquests 7 minuts perquè, aprofitant que esteu, i va ser notícia del dilluns, crec, del Nou Poum, que contempla un mínim de 3.200 habitatges nous de protecció oficial. És el primer projecte d'ordenació urbana municipal en 40 anys. Que s'aproparà al mes de juny, no. Preveu un parc central entre Pica Aguilera, la futura estació... Ja està dient el Josep Milano, per això ho volia treure. La futura estació dels ferrocarrils de la Llana, la construcció també de dos ponts de quatre passeres sobre la Riera. Digues.
1: Dos motitzos.
3: Digues.
1: Primera, no s'aprova. S'aprova el tràmit de la inicial.
4: Aprovació inicial
1: vol dir que encara queden doncs, un o dos anys per endavant, si no més. Primera cosa, és un matís molt important. Segon matís molt important, tot el que es dibuixi no vol dir que es farà. Tenim 1.000 exemples de les coses que el pla general que avui tenim vigent encara no s'han fet. Moltes zones verdes no s'han executat, molta infraestructura no s'ha executat i molts equipaments que el pla preveia, el pla l'únic que fa és preveure que hi hagi possibilitats de fer-ho. O sigui, que hi hagi el solar, que hi hagi un finançament, però després no s'ha fet. Per tant, no ens equivoquem. Vull dir, perquè quan es diu aprovarem el POM i es farà això, això, això... No, sisplau. No és veritat.
3: Qui marca les prioritats de què s'ha de fer?
1: El polític de torn i el govern de torn.
3: Que és no hi ha una sèrie de prioritats per dir primer
1: no, això, va, això, això, va. Això, això... El POM en cap moment... obliga a donar prioritats a res. A res. És simplement un dibuix on marca que es pugui fer. Es pugui fer. Vull dir que és el revés.
2: Però, a més, per la que a mi m'ha arribat, diguéssim que amb aquest punt inicial, amb aquest punt
1: inicial
2: ara, diguéssim, es plasma una ambigüetat a l'hora de definir serveis importantíssim.
1: Jo encara no l'he vist. Per tant, no puc manifestar-me.
2: Perquè llavors nosaltres hem preguntat, diguéssim, a veure, quins espais per la construcció de residències de tercera edat hi ha previst en el nou punt? No està definit com a tal. Hi haurà espais, però no estan definits.
1: Però no, això està bé, i et diré per què. El POUM el que té de fer és deixar marcar on s'ha de reservar espais per serveis públics. I hi ha uns estàndards urbanístics que diu que si teniu tants habitants heu de deixar tants metres. Llavors el POUM el que té de fer és veure a on hi ha aquests metres i deixar-los. Llavors el POUM no té l'obligació de marcar específicament a on va una residència o on va un hospital o on va una escola, sí, però una residència o un hospital perquè coaccionaria. Millor que es tingui amplitud de serveis múltiples. El problema no és aquest. El problema és que després que això s'ha demostrat, no es fa res.
3: No, tenim 2 minuts per acabar.
4: Vull dir que la planificació urbanística és fonamental justament per ajudar a definir com pot ser el futur a nivell d'equipaments, a nivell d'infraestructures. Una altra cosa és després els recursos econòmics d'on surten i les possibilitats reals i la concreció diguem-ne també dels sectors privats que al final són els que han d'invertir, no ens enganyem.
0: Però la idea és que creixerem a l'altra banda de la Riera? És això?
1: No, aviam, en principi a la zona d'allà de l'antiga continental, allà tots els números, és que allà hi haurà un creixement. Sí. També tots els números que les naus de Pica Aguilera hi haurà un creixement. Mm. Més, jo no l'he vist, per tant... m'equivocaria si ara jo fes una valoració ni...
3: Tens l'oportunitat de veure'l per la setmana que ve?
1: No ho sé.
4: Penseu que el sector que era, diguem-ne, albergava les fàbriques de Ficosa no té ni pla parcial desenvolupat. Ah, ja. És a dir, es van fer les empreses sense que hi hagués la figura urbanística que concreta justament el pla general vigent. O sigui que...
0: A mi em toca de ple. Déu-n'hi-do.
4: Déu-n'hi-do. No, ja ho veurem. Ja veurem com va.
3: Doncs que ho hem de deixar aquí, perquè hem de desallotjar després... Sí, hem de desallotjar perquè... Escolta, que tindreu després a Rubí al dia un programa amb la Belén Tierno, molt interessant. Ja hauran... No exactament, però tindrem aquí 6 micros i un programa molt interessant. Nosaltres us deixem amb els serveis informatius. Moltíssimes gràcies, Vicent Rabadán, Josep Milà, Montse Clemente, Josep Maria Pijuan, Dani Pernas, que ens ha trucat per telèfon, Isidre Rubio, que ens ha tocat també per telèfon. Bon dimecres, us deixem els serveis informatius. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Són les 3 de la matinada.

0: dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 7 minuts, molt bon dia, recta final del programa. Ja sabeu, la part més cultural en la que parlarem, lògicament, de la notícia d'aquesta setmana. Ens ha deixat l'Albert Sanz i això és un cop molt dur per a la cultura de la ciutat. Avui parlem de cultura tradicional, però també del Consell de la Infància i l'Adolescència. A partir de 11:45 recordarem Albert Sanz amb l'actual director de l'Esbart d'Ensaire, amb el Joan Manel Camps. També de les activitats previstes per l'Esbart en els pròxims dies i una sorpresa molt especial. Foment de la Sardana, de la seva banda, està de centenari i s'estan creant sardanes dedicades a l'efemèride. Ara ja en tenim 5 noves sardanes. En parlarem també a partir de 11:45 amb el Josep Puigventós. Avui la convidada musical és Olivia Rodrigo. La cantant va actuar per sorpresa al Primavera Sound. Ja sabeu que ha estat un Primavera Sound una mica accidentat, fins i tot amb sorpreses, perquè la pluja no va deixar fer els primers concerts. I ara, en uns minuts, remem els estudis als nois i noies del Consell de la Infància i l'Adolescència. El Marc, l'Eric, la Carla, la Basma, la Noa i també la Sofia ens parlaran de la feina que han fet el Consell durant el curs que ara s'acaba, quines decisions han pres. Algunes d'elles les podem veure plasmades a la ciutat amb actuacions emblemàtiques i actuacions importants. De tot això és del que parlarem des d'ara fins a les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: El curs 2025-2026 està a punt d'acabar pels alumnes de primària i secundària i, per tant, també pel Consell de la Infància i l'Adolescència de la ciutat. Per això, avui, una representació d'aquest Consell ens ha vingut a explicar quina feina han fet durant aquest curs i, sobretot, també com es plasma això en algunes activitats de la ciutat. Saludem per començar la Carla, ara sí, Salmerón. Molt bon dia, Carla, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: El Marc Rubaroles.
2: Bon dia.
0: La Basma Atar, molt bon dia.
3: Hola.
0: La Sofía Muñiz.
4: Hola.
0: La Noa Isado.
5: Hola.
0: I l'Eric Morales.
6: Bon dia.
0: Amb tots ells parlarem de les activitats que han fet, de les trobades. La darrera trobada, si no m'equivoco, va ser ahir mateix, oi? Quan va ser?
7: La setmana passada.
0: Sí. Perfecte. Doncs la setmana passada vau fer la darrera trobada, una mica fent balanç del que havíeu tractat i treballat durant tot el curs, perquè pràcticament la feina o el calendari del Consell de la Infància i l'Adolescència coincideix amb el curs escolar. Expliqueu-me una mica, la Basma, em sembla que ens pot explicar una miqueta la feina que han fet durant aquest curs, quins temes heu treballat, explica'ns una mica, Basma.
3: Nosaltres, al Consell d'Infants i Adolescència, vam començar a treballar sobre encàrrecs que ens van encarregar l'alcaldessa, com el parterre, la campanya contra l'edatisme, millorar un parc, que encara no hem començat, però sí que hem decidit quin, més o menys, i crec que ja està. No sé si falta alguna cosa.
0: L'ajudeu? S'ha deixat alguna cosa?
5: Crec que no.
4: No, està bé.
0: Quin és el parc que heu decidit finalment actuar?
5: El que està com al costat del 25 de setembre.
0: En aquell parc encara no heu fet propostes, no? De moment heu decidit que és aquell sobre el que actuareu, no?
5: Sí, sí.
0: I teniu algunes idees així? Suposo que això ja és pel curs vinent, no?
5: Sí.
3: Segur.
0: Però algú té alguna idea que diu, ostres, estaria molt bé que hi hagués això?
5: En una sessió vam fer que se cogería para, pues, que tendría que haber en el parque y todas esas cosas.
0: Perquè heu decidit que sigui aquell parc i no un altre, perquè us sembla que està molt malament?
5: Sí, perquè abans era un parc per nens i ara com estable d'herba.
4: Sí, seria com compartir un parc per infants i per més joves.
0: Mm-hmm. O sigui, creieu que li falten coses per joves?
4: Sí, a veure, als joves també els agrada anar a jugar, saps?
0: Clar. I les coses que ja en són de massa petits.
4: Sí.
5: Bueno, és que no hi ha res. No hi ha res.
4: Clar. Ja, directament no hi ha res.
0: És a dir, que dieu, ja que el feu, o sigui, ja que s'han de posar coses, que es tingui una mirada una mica més àmplia i no es pensi només en els nens de 3 anys, diguéssim,
4: sí,
0: no?
4: Sí, perquè si no queda com molt petit, també.
0: Clar. I quina mena de coses es podrien posar en un parc? Perquè, clar, dieu, els més joves també ens agraden al parc. Vale, a fer què?
5: Alguna idea va ser com posar com una caseta d'ocells o coses per animals.
3: Mm-hmm. Per a nosaltres seria com tobogans més grans, més divertits, tirolines.
4: Sí, alguna cosa que sigui com més de la nostra edat, també, perquè quan anem a un parc, jo, per exemple, que tinc un germà petit, quan vaig a un parc és com les coses molt més petites. Llavors, doncs, a vegades el gronxador està molt baix, llavors també m'agrada a mi anar al gronxador, llavors està tan baix que toco el terra i no puc gronxar-me jo.
0: Mm-hmm. Bueno, això és del curs que ve, eh?
3: Sí.
0: Això és del curs que ve. Ens explicava la Basma algun dels temes que heu treballat. Algú de vosaltres s'ha incorporat fa molt poc, no?, al Consell?
3: Sí.
0: Sí. I què tal l'experiència?
8: Home, molt bé. Ha sigut una experiència molt xula perquè hem col·laborat amb el carrer i amb diferents persones. A part d'això, també hem estudiat temes i, encara que jo hagi estat molt poc temps, m'ha agradat molt estar-hi.
0: La resta ja portàveu temps al Consell?
5: Sí, jo portava, per exemple, un any ja. Aquest ja és el segon.
4: Aquest ha sigut el meu primer any.
0: I què tal l'experiència?
4: Doncs molt bé, m'ha agradat molt. La veritat és que ha sigut molt... m'ha agradat molt en general.
0: Parlem, si us sembla, d'algunes de les coses que heu fet. Dèiem, un parc que projectareu, diguéssim, el curs vinent, com a mínim, però sí que heu treballat un parterre, era un dels encàrrecs que teníeu, qui m'ho explica? La Carla, que a més és la recentment incorporada.
5: Doncs hem fet un parterre al costat de l'estació d'on hem posat un tipus de... com de... d'un tipus de... hem posat plantes allà, plantades com...
0: Què l'ajuda?
4: Hem posat en un tros de terra, hem plantat flors i ho hem decorat una mica perquè quedi més bonic i no sigui tot tan gris.
0: Sí.
5: Perquè abans estava ple de brutícia i no hi havia ninguna planta, i si hi havia estava morta.
0: Clar. Ara que ja està, diguéssim, arranjat, arreglat, què us sembla que porta això a la gent més jove de la ciutat o als nois i noies?
4: Bueno, doncs a vegades només perquè només dà com una mica de bona vista, perquè si és tot tan gris i és només edificis, doncs ens estem quedant cada cop menys amb la natura, els arbres, les flors, el verd. Llavors, doncs, que a vegades queda com bonic veure una zona on s'ha treballat i s'està mantenint i està bonica.
0: Tinc aquí una fotografia. Vosaltres mateixos vau participar a fer la activitat?
4: Sí.
0: I què tal això de plantar plantes? No sé si ho havíeu fet alguna vegada.
5: Molt bé.
1: Sí, estava guai.
0: Sí?
5: Sí.
0: El Marc no diu res.
2: Què?
0: El Marc no diu res. Ai. Està com callat. El Marc és el... ets dels més petits del Consell o no?
2: Sí.
0: Quants anys tens?
2: 10.
0: I la resta?
5: 11.
1: 13.
2: 13.
5: 11.
0: O sigui que és el Benjamín del grup, diguéssim, no?
5: Sí.
0: Es porten bé la resta?
2: Sí.
0: Sí, no? Una altra de les coses que heu treballat i que, per exemple, deia el Marc que volia parlar, era la campanya contra l'edatisme. T'atreveixes, Marc, a explicar-li a la gent que està a casa què és l'edatisme?
2: Sí.
0: Què és l'edatisme? Aviam.
6: L'edatisme és, per exemple, és com, per així dir-lo, és un tipus de racisme, però per edat, o sea...
0: Bien explicau, la gent ho entendrà. És com una discriminació per edat, no?
2: Sí.
0: I això es pot fer contra la gent gran, no?
6: I contra
0: la gent jove. Tu ja sabies que era això de l'edatisme o ho has après treballant això?
6: Ho he après treballant això.
0: I quan ho has sabut, t'has adonat que potser alguna vegada havies discriminat algú per la seva edat?
6: No sé. No, jo crec que nunca ho he fet, però igual sí, no sé, no me'n recordo jo.
0: Bueno, és que algunes d'aquestes coses són molt subtils i no ens adonem, no? Per exemple, quan pensem que una persona gran no pot fer tal cosa...
4: Ja.
0: No us passa amb la tecnologia, per exemple?
4: Sí.
0: Amb la tecnologia no penseu que els vostres avis segur que no saben fer tal cosa?
4: Sí.
3: Però els podem ajudar a entendre com funciona i després que hi puguin utilitzar la tecnologia per trucar o per fer-se fotos.
0: Però al final aprenen, no?
3: Sí.
0: És a dir,
3: sí.
0: Simplement és que no és una tecnologia que... estigués quan ells eren petits o eren joves i l'han hagut d'aprendre. Però moltes vegades pensem, ai, iaia, no facis això, que segur que no ho saps, no?
4: Sí,
0: per
4: sí.
0: exemple. I al revés, quin exemple d'edatisme contra els joves diries, Marc, que has patit o has vist? Alguna vegada t'ha passat?
6: No, a mi no, però... un exemple, que a mi nunca m'ha passat, però que se m'ocorreix, és que per exemple, hi ha un grup de persones més majors que tu, o sea, no sé, 60, 70 anys, per allà, i a ti no et deixen anar amb ells perquè tu ets més petit. Això és un exemple d'edatisme.
0: Clar. O allò que sempre, que segur que també us ha passat, que és, algú està en una conversa, tu intentes intervenir i algú et diu...
4: Sí.
0: No et fiquis, que això és una conversa d'adults.
4: Sí, o
0: no?
4: també com a un exemple molt fàcil, el futbol. quan estàs, per exemple, jugant al pati i veus que estan jugant els una mica més grans que tu al pati, al futbol, doncs tu dius, què puc jugar? I diuen que no perquè ets més petit. També és aquest punt de... És un exemple molt bàsic, però és la realitat, o sigui, és aquesta la realitat.
0: A lo millor pensen que, com ets petit, no faràs tants gols,
4: sí.
0: No jugaràs tan bé, no?
4: Sí.
0: I després hi ha la realitat, no? Us agrada el futbol?
4: Sí. Bueno, més o menys, sí.
5: Sí.
4: Per veure-ho.
0: Però tots coneixeu jugadors, sí, o sí, algun jugador, sí, molt, molt, molt, molt jove,
4: sí,
0: que
4: sí,
0: és,
4: sí,
0: molt, molt, molt bo,
4: sí,
0: no? Sabem, sí, de qui estem parlant, no?
3: Molt aviat començaran el Mundial. I això.
0: I, clar... I a lo millor algú diu, ai, ¿dónde va este niño? Pues mira, igual este niño te mete, yeah, un gol o te gana el partido. Bé, tots heu après què era l'edatisme o havíeu tingut alguna experiència abans amb això de l'edatisme? Perquè és una paraula rara, no?
4: Sí, sí, bueno, jo sabia el que era, però no li havia posat mai un nom.
0: Clar.
4: O sigui, no sabia que tenia com un nom ni res d'això. Pensava que, no sé, una cosa normal, saps?
0: Mm-hmm. Heu treballat també projectes de civisme, bueno, de fet ja ho havíeu treballat en el curs anterior. Heu treballat alguna cosa de civisme en aquest curs? No?
5: Aquest any crec que no.
4: Sí, no? Bueno, crec que sí.
0: Mireu, l'altre dia, ahir em sembla que era, van venir les agents cíviques. Sabeu què són les agents cíviques, no?
4: Sí.
0: Doncs una de les coses que explicaven era que havíem de fer molta pedagogia als carrers i les places, perquè ja sabeu que ara l'estiu és un moment en què la gent està més a les places, està més als carrers, i també la gent més jove o els nens i nenes de vegades estan jugant. I explicaven, home, hem de fer compatible, perquè de vegades a la gent li molesta que algú estigui jugant a pilota, perquè et poden donar un cop de pilota, etc, etc. I una de les coses que deien les agents cíviques és: hem de fer compatible que els nens i els joves puguin jugar al carrer, no?, que és una activitat molt saludable, amb que la gent més gran pugui estar al carrer amb seguretat. Què us sembla això? Us ha passat mai d'estar jugant al carrer, sí, i que algú digui, niño, no molestes?
4: Sí,
0: no?
4: Moltes vegades, sí, jo crec que sí.
5: Ara que
4: vegades
5: penso, sí que vam fer una miqueta, com que vam fer com un
2: projecte.
5: Un projecte de com un això de saltar la com a bata.
4: Sí, com es diu aquesta cosa de
0: la xarranca.
4: Sí, això, sí.
5: A la xarranca, i quan acabaves havies de tirar el paper o el que sigui a la paperera.
4: Sí. Mm-hmm.
5: També de bàsquet vam tenir la idea.
0: Vale, per ser més cívics, no?
2: Hi ha molta gent molt brutal al carrer i tot això és com... No fa falta tampoc.
0: No fa falta, tens raó. No sé si vosaltres, a partir d'ara, feu una mica també de pedagogia. És a dir, em refereixo, quan veus algú que tira un paper o un amic o amiga teu llença un paper a terra, dius, ei, no llencis un paper,
4: sí,
0: a terra, sí, aquesta és una marranada, no?
4: Sí, sí, això passa, sí.
0: Sí, no? Us heu convertit una mica en... una mena de policies de la ciutat, no?
4: Sí, una mica millor del que anem abans.
0: Sí, tu creus?
4: Sí.
0: Bueno, què creieu que porten aquests projectes que heu treballat a l'espai públic? És a dir, hem parlat una mica del parterre, hem parlat del parc, de coses que vosaltres heu pensat, heu ideat des del punt de vista de la gent de 11, 12, 13 anys. Què creieu que això li aporta a la ciutat?
3: Més seguretat, més... perquè sigui més divertit, més agradable.
5: Més neta.
3: Sí. Mm-hmm.
0: I pensada des d'una altra edat, no? Perquè normalment, sí, les ciutats sempre les pensen els adults.
4: Ja, pensada des d'un punt de vista de joves.
0: Clar.
4: Que sigui, no només sigui per als grans, que sembla tot que estigui fet pels grans, o sigui, per als grans, no pels grans.
0: Mm-hmm.
4: Llavors, doncs, un punt de vista més jove, més color, més divertit, com ha dit la Basma, més agradable...
0: Clar, perquè segur que els vostres avis us han explicat que ells jugaven al carrer, tornant a el que dèiem,
4: sí,
0: abans,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: I dius, ostres, com pot ser que la mateixa gent que jugava al carrer ara em digui que li molesta que jo jugui al carrer? És una mica incongruent, no?
4: Sí,
3: sí.
0: A lo millor perquè, clar, quan un es va fent gran, i no cal ser molt, molt gran, però molesten més coses, no?
4: Sí, es va donant, sí, compte de les coses que pot molestar més.
0: Clar, però a la mateixa vegada... Està bé poder estar al carrer, no?
4: Sí,
0: si no esteu,
4: sí,
0: al carrer, què preferiu? Estar al carrer gaudint d'un parc, d'una plaça, o estar a casa amb la tablet o,
4: sí,
0: amb el mòbil?
7: Al carrer,
0: molt bé. Bona decisió. Però hem de fer-ho compatible. Teniu projectes, ja, a banda d'aquest parc que dèieu, teniu algun altre projecte que ja sabeu que tractareu quan torneu de... quan torneu al nou curs?
4: No. Jo crec que sí. Un projecte que estem fent en un altre país, amb Xipre i Noruega, que volen construir un consell d'infants allà.
7: L'estem ajudant.
4: Estem comunicant en anglès, ho fem... Els nois que han volgut participar, participen i ho fan a l'espanyol o català i després ho tradueixen a l'anglès.
0: I ho feu per videotrucada? O...
7: Sí, és més, el dilluns va ser, vam fer una videotrucada amb ells i ens vam dividir en dos grups. Primer i vam tractar un tema i després ens vam juntar i vam pensar una manera de donar-li veu a això. Seria com penjar les xarxes una mena de vídeo així que sortim tots des de cadascun des del seu país, que expliquem una mica en el nostre idioma què és el que fem, què volem fer i totes aquestes coses per donar una mica més de veu.
0: Això és molt xulo, no? Que dos països estiguin pensant en fer el seu Consell dels Infants i estiguin pensant en el Consell de la Infància i l'Adolescència de Rubí, no?
4: Sí.
0: Home, té la seva gràcia, no? Lo de dir, mira, ara ensenyarem els noruecs i els xipriotes a fer un Consell dels Infants, no?
4: Sí.
0: I qui sap, igual després acabeu fent un intercanvi, no?
4: Sí, això estaria bé.
7: Estaria
0: molt bé. Esto nos ha interesado,
4: Aquí estaria bé conèixer. Sí.
0: Preferim Noruega, Xipre...
4: Noruega. Té una cultura bonica. I Xipre també, però és com massa petita, no?
7: Sí, jo m'agrada més Noruega, sí.
0: Bueno, doncs queda dit, Si algú ha de pensar en fer un intercanvi, que sapigueu que els nois i noies del Consell de la Infància i l'Adolescència els agradaria anar a Noruega a... anava a dir, a passar molt de fred, que també.
7: Sí. Però val la pena.
0: I a conèixer la seva cultura i la seva gent. L'Eric deia abans, jo vull fer una reflexió sobre el Consell, de què ha significat per vosaltres, de fet ja ho apuntaves una mica, formar part d'aquest Consell.
5: Bueno, pues aquest any segurament em vagi, però ha sigut una de les millors experiències que he tingut fora de l'escola, que es digui.
0: I per què marxaràs? Perquè els mandats són... O sigui, són com els mandats, eh?
5: Sí.
0: Es pot estar un temps.
5: Bueno, cada dos anys et fan el sorteig, però jo l'any que ve ja no podré, perquè entrens...
0: Ah, vale, perquè has d'entrenar...
5: Sí.
0: D'acord, però es pot repetir, després de dos anys?
7: Sí, el que passa és que és com... El Consell d'Infants, no sé quina edat és,
0: clar,
7: perquè jo vaig al d'adolescents, però el d'adolescents és de primer i segon de l'ESO. Però estan mirant de fer que sigui per més tercer, quart i tot això, perquè no hi ha més espais a Rubí així.
0: Clar.
7: Llavors, acabar per mi i per la Noa i per la Basma és l'últim any que ja estem aquí.
0: Llavors... Per l'edat, no? Per l'edat que teniu,
5: sí,
0: no?
5: Sí, jo porto aquí 4 anys i aquest seria el meu últim any i no m'agradaria.
4: Jo acabaria l'any que ve, no aquest, perquè vaig a...
7: Vale.
0: El que passa és que també és cert que si acaba ben gent de 16 anys, per exemple, seran persones que tindran molta diferència d'edat i, per tant, també d'interessos amb els més petits, no? Per exemple, no sé si el petit... Perdó, parlo de petit, però ets el més jove. Direm el més jove. El més jove del grup no sé com ho veu. És a dir, tu creus que amb 10 anys, una persona amb 10 anys i una persona amb 16 es poden entendre, em refereixo, perquè tenen interessos que són comuns o semblants?
5: Mira, seria separats, no serien tots junts.
7: Separats.
5: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents, no estem junts.
7: Ens ajuntem a alguna sessió per com tractar el que hem fet al temps, però seria com els infants a un lloc, els de segon i els de primer i segon a un altre lloc, els de tercer i quart a un altre lloc. O sigui, són com tres grups diferents.
0: O sigui, que tindríem Consell de la Infància, l'Adolescència i la Joventut.
7: Exacte, sí.
5: Volaria més això, perquè tenim un altre punt de vista, saps?
7: Sí, a sobre... Els que ens n'anem ja, la Noa i jo, que ens n'anem d'aquí, ens agradaria estar perquè a sobre ens hem conegut aquí nosaltres dues i ens hem fet molt amigues. Llavors, hem conegut a molta gent aquí i és molt guai. O sigui, ens ho passem molt bé i no...
8: Com a Eric.
7: Sí. I no ens agradaria anar en marxar encara.
0: Bueno, però ara que teniu l'experiència de participar, igual podeu, no sé, crear una associació, formar part d'una associació...
7: Sí, però això és molt difícil ara.
8: Per nosaltres sí, perquè tenim molt poca edat.
0: Clar,
7: tenim
0: som
7: poca
0: molt
7: edat,
0: joves,
7: I, com dir, poca experiència i a sobre, doncs, no se'ns escoltaria molt.
0: Molt reivindicatiu, aquest Consell de la Infància i l'Adolescència. Ja han demanat un viatge i que s'ampliï l'edat. Per la resta, què ha significat formar part del Consell? Li recomanaríeu a algun amic o amiga?
8: Sí, molt.
7: Sí, molt.
0: Sí? Marc, tu ho recomanaries?
6: Sí.
0: I què li diries a qui li haguessis de recomanar? Per què s'ha de ser del Consell de la Infància i l'Adolescència?
6: Perquè a part de que ajudes a una ciutat, perquè la vas millorant i això... És molt divertit ja de per si fer-ho i jo crec que és una experiència que si pots fer-la, que la facis.
0: És público entregau, el Marc, perquè porta la samarreta del Consell dels Infants de Rubí, eh? Has vingut amb l'uniforme, diguéssim, no?
6: Sí.
0: Sí. La resta, què és el que més us ha agradat? Què és el que creieu que heu aportat, com dèiem abans, a la ciutat?
8: Els projectes que hem fet també han aportat molt nosaltres, perquè si no fossin per nosaltres no s'obririn això.
3: Hem après diverses coses, com l'edatisme, que havia gent que no sabia què era, el civisme, que segurament el de cinquè potser no, encara no haguessin escoltat sobre això, i diverses coses més.
0: I heu descobert alguna cosa, heu après alguna cosa de la ciutat que no sabíeu? A banda de l'edatisme i aquest tipus de coses.
7: En quin sentit?
0: No
3: sé. L'opinió de la gent.
0: L'opinió de la gent?
3: Sí, vam fer entrevistes.
0: Ah?
3: Vam fer entrevistes a la gent i ens deien la seva opinió sobre la ciutat.
7: És veritat, això va ser com a principi del Consell i llavors com que segons el que ens anava dient la gent, doncs... com que hem anat tirant d'aquí, de l'opinió de les persones de Rubí i la nostra experiència.
0: I alguna altra cosa sobre la ciutat més, jo què sé, on estava un parc o com era un parc, perquè clar, abans dèieu, volem actuar en aquest parc que està al costat del 25 de setembre, però si no ets del barri no tens ni per què conèixer aquell parc, no? No havia anat mai.
7: Ja, però, o sigui, volem com fer això en més llocs, només que començarem fent aquest. Perquè, a veure, no podem fer tot a la vegada.
0: Clar. Bueno, no sé si vosaltres, algú de vosaltres segur que va participar en el Ferropark.
8: Ah, sí?
0: No?
8: Sí.
0: Que us va quedar molt bé, s'ha de dir, no?
8: Sí.
0: No, no te'n recordes, Sofia, que
7: és
0: el Ferropark?
7: No, és que jo crec que no vaig anar.
0: Ah.
8: No, no
0: estuvistes. Doncs el Ferropark també és que és aquell que hi ha a la Rambla del Ferrocarril.
5: També és veritat que l'altra vegada ens vam passar 40 minuts parlant del Ferropark.
0: Sí. Bueno... És que és un projecte important, no? Com a mínim, es va explicar la importància d'aquest parc, no?
8: Sí.
0: Acabem, si us sembla, no sé si heu fet els deures ara quan preparàveu la secció, però podeu resumir amb una paraula aquest curs del Consell?
3: Millorable. Hem millorat la nostra...
0: Que reivindicatius són, eh?
3: Sí,
0: millorable. Està bé, és una bona paraula, Basma. Sí, digues.
3: Perquè hem millorat la nostra experiència, hem millorat la ciutat, hem millorat diverses coses. A part del tema del Consell, tipo la ciutat, el civisme, hem millorat altres coses entre nosaltres. Hem millorat la nostra sabidoria i això.
0: La resta, alguna paraula...
5: Divertit.
3: Sí.
0: Bien.
5: Interessant.
0: Marc?
6: Jo almenys he aprengut moltes coses que jo no sabia què eren.
0: Però hem dit una paraula, eh?
6: Sí, ja
0: ho
6: sé.
0: Per tant, va, busquem entre tots la paraula.
5: Miniescola.
0: He après moltes coses. Vamos a resumir-lo en una paraula.
5: Après.
3: Miniescola.
8: Experiència.
5: Aprendre.
0: Sí. Bien, vale. Noies? Alguna paraula?
7: Bueno, sí, l'amistat també.
5: Locura.
4: Sí, locura.
0: La què? Locura.
4: Locura.
0: Locura.
4: Sí, bueno, també una mica.
0: També és bien, locura.
7: A les estacions una mica. Sí, sí.
0: Però això vol dir que s'ho passeu molt bé.
4: Sí, sí, molt bé. Sí. Ha sigut molt divertit.
0: És a dir, parleu de coses molt serioses perquè són coses importants,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí. Però sempre amb humor.
0: Amb humor?
4: Sí, amb humor, amb afecte, totes aquestes coses. O sigui, ha sigut una experiència que crec que no oblidaré mai.
0: Hem dit que ha acabat el curs del Consell. Pel curs us queda poc temps, no?
4: Per acabar-la.
0: Una setmana. Una setmana, va tot bé, exàmens...
4: Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí.
0: Bueno, tot lo bien que podria,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno, no entrarem, no entrarem en detalls, no cal, no cal. Però em sembla que teniu encara una cita, que és un plenari del Consell, en aquest cas sí que crec que és del Consell de la Infància i l'Adolescència.
4: El Castell.
0: Sí? Expliqueu-me una mica com anirà. És el 18 de juny i estarà presidit per l'alcaldessa, per tant vol dir que li fareu peticions directament a l'alcaldessa, no?
4: Sí.
9: Sí? Sí. Sí, elaborarem un discurs i explicarem les nostres propostes que són nostres, que hem demanat per explicar i crec que al final en farem un berenar i per de despedida.
4: Sí, serà les persones que vagin directament i jo, per exemple, no vaig perquè em coincideix amb una altra cosa. Llavors, doncs, farem per el WhatsApp, escriurem el que volem dir a l'alcaldessa, llavors algun referent o alguna cosa així del Consell, doncs, li dirà directament a l'alcaldessa.

0: minuts entrarà per la porta l'Olivia Rodrigo. Doncs no, és notícia aquesta dona perquè ja sabeu que s'estava fent a Barcelona el Primavera Sound, que va ser una mica accidentat perquè va haver un dia que va ploure i que per tant es van haver de suspendre alguns concerts, però l'Olivia Rodrigo va actuar per sorpresa quan ja no estava previst, juntament amb el grup The Cure, que és amb qui ha fet un tema musical. Així que acabarem precisament la secció escoltant la Olivia Rodrigo. Moltes gràcies a tots i totes.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies.

0: La primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Queden 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 12 del matí. Avui tenim secció de cultura tradicional i, a més, és obligat parlar amb el Joan Manel Camps, director de l'Esbart Dansaire. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: En primer lloc, el nostre condol, escalf i abraçada de part de Ràdio Rubí, la família de l'Esbart, que avui s'ha quedat una mica orfa, podríem dir, oi?
1: Sí, totalment, totalment orfa. El món de la nostra família, de l'Esbart Dansaire de Rubí, el món dels esbarts d'arreu del món i el món de la dansa en particular. Sí, sí, és un dia trist, però també t'has de dir que les mostres de condolència ens estan arribant per tot arreu, a nosaltres, evidentment a la família, en primer lloc a la família donar el condol, i el món dels esbarts està volcant amb tots nosaltres, vull dir, donant-nos les mostres d'afecte i de condol. Va ser un dia trist, però alhora és bonic i és emocionant, això.
0: Per enèsima vegada, què va significar l'Albert Sans per l'Esbart Dansaire de Rubí?
1: Mira, és el nostre paramàter, no? Vull dir, ara que el papa està per aquí tota l'història, és el nostre papa. Però, en el sentit, mira, faré un símil, ara que comença el Mundial, i això un símil molt futbolístic, que segurament que la gent entendrà més fàcilment. Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sans dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart Dansaire de Rubí, sinó el món dels esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista, i va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari, les va estilitzar, les va coreografiar i va professionalitzar dintre del món amateur, eh? Vull dir, els bars són entitats sense ànim de lucre, però va agafar això, va agafar aquesta professionalitat de la dansa, li va donar aquest toc professional a la dansa. I pensa, per exemple, que abans que vingués l'Albert Sans, cap a l'any 55, abans de fer l'Albert Sans, tots els vestuaris que hi havia a l'Esbart eren vestuaris que cadascú... Era un vestuari propi, no? Vull dir, quan sorties a ballar, sorties amb un vestuari que tu tenies confeccionat sota unes regles. A partir del moment que agafa la direcció artística l'Albert Sans, el que agafa és aquestes danses i es crea un vestuari exprofés per aquestes danses. Això és una forma de professionalitzar-ho. Vull dir, si es ballava en marineries, era una dansa, perdó, marines, però era una dansa amb un vestuari propi. A partir d'aquest moment, aquesta és la seva, la gran aportació per nosaltres i per tothom. Pensa que les danses de l'Albert Sans es continuen ballant, però no tots els de l'Esbart de Rubí, sinó a tots els esbarts. Tots els esbarts tenen coreografies seves, fetes per... O sigui, ballen coreografies de l'Albert Sans en repertoris de gent que no estan vinculades a l'Esbart Dansaire de Rubí, sinó al món dels esbarts.
0: La vetlla és avui i demà, la cerimònia de comiat és demà. Sé que no heu tingut pràcticament temps, però heu preparat alguna cosa especial?
1: Mira, l'Albert Sans és una persona tan meticulosa que el seu funeral està programat.
0: Què dius?
1: Està programat... Sí, jo fa 12 anys que sóc president i la primera reunió que vaig tenir amb l'Albert Sans, un cop em va fer president, la primera trucada va ser ell i diu, escolta, Joan, felicitats, però haig de parlar amb tu. I es va preparar el seu funeral i em va dir, escolta, quan jo muri, vull això. I això què és? Jo us ho explico perquè demà ho veureu. Ell volia que en el seu funeral cantés l'obrador coral. Ell volia que en el seu funeral la càmera de teatre, l'Àngel Miquel, val? Amb la càmera de teatre, fes poemes d'Espriu. Recités poemes d'Espriu, i ell volia que en el seu funeral l'Esbart Dansaire de Rubí veiés el Mortitxol. Tant és així que dilluns, quan ens vam assabentar que estava molt, molt malament, que segurament que no passaria la setmana, ens vam reunir i vam començar a preparar-ho. És un funeral absolutament, diguem-ne que és un funeral d'estat, ara sí, amb to carinyós, però és un funeral que està preparat, i ahir, per exemple, vam fer un assaig, avui farem un altre assaig, i demà va... ho interpretarem a l'església i a fora de l'església. Si la gent no entra a l'església, no us preocupeu que passaran les coses fora de l'església.
0: Impressionant. Aquest home sorprèn fins i tot quan ja ha marxat.
1: Sí, sí. Diguem-ne que la seva última obra és el que passarà demà. La seva última creació és el que passarà demà.
0: Brutal.
1: És molt bonic. És dolorós, evidentment, per la seva pèrdua, però és molt bonic. És molt bonic.
0: Total. No podia ser d'una altra manera. Sens dubte, el recordem per totes les seves coreografies, però no sé si coincidiràs amb mi, deies em sembla que el símil amb Cruyff és fantàstic, és a dir, va aportar una nova forma de jugar, per tant, en aquest cas, de ballar i d'entendre la dansa, però amb el ball de gitanes, diguéssim que li va donar una volta més. És a dir, si primer va professionalitzar la dansa o l'esbart dansaire, després va fer que una dansa, primer popular, després professionalitzada, es tornés a convertir encara en més popular al segle XX i encara al segle XXI. És una de les activitats més multitudinàries i esperades de la Festa Major. Si no m'equivoco, hi ha 44 parelles inscrites. És probable que tornem a batre rècord?
1: El ball de gitanes, el ball de gitanes de Rubí, amb la seva versió Gitanes al carrer, és un gran llegat de l'Albert Sans, i com dèiem, és això, agafa una dansa que era popular, que es veia pel Carnestoltes, el ball de gitanes, la transforma en el ball de gitanes de Rubí dalt de l'escenari, i aquesta dansa al cap dels anys és tan transcendent que torna un altre cop al carrer i la ballen colles de Rubí que no tenen cap mena de vinculació artística o dansaire, sinó volen fer-ho perquè se senten a gust, perquè tenen aquest orgull rubinenc i rubinenca de voler ballar el ball de gitanes. Aleshores, l'any guany, hem crescut ja a 44 colles de gitanes, el qual és inversemblant, és una barbaritat. Pensa que l'any 23, el nostre any de centenari, ja vam pujar molt de colles i vam pensar, aquest és el nostre tope. Del 23 al 26 hem crescut de les 37 colles a 44. Actualment tenim un problema també de limitació d'espai, vull dir, l'escardívol és el que és i està dimensionat per moltes coses, i això és un problema de capacitat. Però aquest orgull rubinenc, aquestes ganes que té la gent jove, és molt transversal, gent jove és el que més em sorprèn, però hi ha gent de moltíssimes edats. Però això, no? Vull dir, colles que tenen una vinculació, diguem-ne com voler efímera amb la dansa o amb l'esbart dansaire de Rubí, porten practicant des del mes d'abril els dilluns allà, fidelment, cada dilluns venen a fer assajos per preparar la coreografia, i, evidentment, el dissabte 27 de juny, dintre dels actes de Festa Major, un dels actes més multitudinaris i amb més tradició i amb més transcendència són les gitanes al carrer, que ballaran això, unes 44 colles vinculades a la ciutat de Rubí i de fora, perquè també venen els fars de fora a rendir, a fer aquest tribut, aquest homenatge, per dir-ho d'alguna manera, al ball de gitanes que va coreografiar l'Albert Sans fa 57 anys. 57 anys de la coreografia del ball de gitanes de Rubí, i encara avui continua transcendent.
0: Total. Algun homenatge més a la Festa Major? O encara no...
1: Sí. Mira, aquest dissabte hi ha l'actuació final de l'Escola de l'Esbart. Ja farem aquí un petit homenatge. Aquest homenatge serà més petit perquè la coreografia ja està muntada, però evidentment per la Festa Major serà el moment potser més important, tot i demà el funeral, evidentment, vull dir, a partir del funeral, el dia per la Festa Major hi haurà molt recordatori a tota la seva obra, perquè casualment veiem molt, bueno, casualment no, vull dir, és una realitat, com nosaltres, com molts esbarts, molt de repertori que ballarem per Festa Major és actual, és de l'Albert Sans, actualment és coreografia i creació de l'Albert Sans. Per tant, hi haurà un homenatge bastant pompós, i també t'has de dir que dintre de les gitanes al carrer també es farà menció, perquè, clar, és el seu ball, és la seva creació.
0: Absolutament. Dèiem que aquesta secció ja estava prevista, és la secció que fem un cop al mes amb vosaltres, amb la gent del Foment de la Sardana, i avui ens havíeu d'explicar una altra notícia, però no podíem començar aquesta secció sense parlar de l'Albert Sans. I és que ho dius.
1: Mira,
0: tu, ho dic jo?
1: Sí, ja t'ho dic jo, si vols, ara deixa'm l'honor.
0: Per favor.
1: Mira, la vida continua, mai millor dit, no? La vida continua. I t'haig de dir que aquest diumenge, en el Mundial de la Fórmula 1, l'esbart dansaire de Rubí ballarà a la sortida de la Fórmula 1. Hi haurà, juntament amb unes patinadores del Besòs, han creat una mena de matxembrat per ficar la cultura catalana dintre del Mundial de Fórmula 1. I a les 2 de la tarda, o un quart d'hora abans que comenci a dos quarts de dues, hi haurà una actuació de l'esbart dansaire de Rubí a sobre de la pista de la Fórmula 1.
0: Déu-n'hi-do, de Rubí al món, passant per Montmeló, eh?
1: Per Montmeló, correcte. Sí. I com deia, la vida continua, vull dir, tenim molts projectes, vull dir que no sé si ha d'explicar-te coses del mes de juliol, però sí, però vull dir que hi ha moltes més coses. Al mes de juliol, passada la festa major, tenim diversos vols, diverses actuacions també.
0: Doncs parlem aleshores. Encara ens quedarà una mica de programa, per tant, perfecte, de programa, vull dir, de temporada, per tant, podrem parlar d'aquest juliol ple d'activitats de l'Esbart d'en Saire. Joan Manel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, reiterem, des de la ràdio, i estarem molt pendents d'aquest homenatge, d'aquest funeral que el mateix Albert Sans va pensar per acomiadar-se de la seva ciutat.
1: Doncs moltes gràcies, perquè ens reconforten totes aquestes mostres d'afecte i de condol, tant per nosaltres i la transmetem, evidentment, a la família, que són els primers. Passarem les vostres condolències. Moltes gràcies.
0: Adéu. Ens queden poc més de 5 minuts de programa. Aquesta secció dels dimecres dedicada a la cultura tradicional, a la cultura popular i tradicional de la nostra ciutat, està protagonitzada per l'Esbart d'en Saire, però també pel Foment de la Sardana. A l'altra banda del telèfon tenim també el Josep Puig Ventós. Josep, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Si et demanarem una petita reflexió sobre l'Albert Sans, que dèiem, deixa la família de l'Esbart d'en Saire una mica orfa, però també de la cultura popular, no? Perquè és un home que va fer molt.
2: Sí, home, l'Albert Sans, a part de ser una persona doncs molt coneguda dins del món de l'Esbart i dels Esbarts, perquè també no solament va ser director de l'Esbart d'en Saire de Rubí, sinó que també va ser director d'altres Esbarts, a més, un gran coreògraf, té la medalla de la Creu de Sant Jordi, per tant, és una persona que en vida també ja ha estat reconeguda. I penso que és una pèrdua doncs, molt important dins del món de la cultura, perquè persones com ell no n'hi ha gaires. Aleshores, el fet de que doncs, ens hagi deixat doncs, significa doncs, una gran pèrdua.
0: Avui teníem previst parlar d'altres qüestions, de l'agenda i de les activitats del Foment de la Sardana. Ens explicaves que per aquest centenari es faran unes quantes noves sardanes dedicades al centenari de l'entitat. Em sembla que en els darrers temps n'heu estrenat o estrenareu al voltant de 5, si no m'equivoco. Sí,
2: mira, el que portem d'any n'hem estrenat ja 6, i en queden 5 per estrenar, que s'estrenaran durant aquesta festa major. Aquestes 11 sardanes noves estan totes dedicades al centenari del Foment de la Sardana, que començarà el mes d'octubre amb l'acte institucional, però ja estem fent, doncs, com diríem, estem ja preparant-ho tot i tenim aquestes prèvies, doncs, d'aquestes estrenes d'aquestes sardanes, i el mes de novembre es presentarà el nou CD amb aquestes 11 sardanes noves, a més de 3 sardanes que ja han estat estrenades en els darrers temps. Una és de l'any 2021, de l'Anna Abad, l'altra és del 2024, de la Laura Segalà, una sardana que vam recuperar de l'any 1947, dedicada a l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat i que es va estrenar aquí a Rubí, és el Josep Saderra, Matí Festiu. I també hi haurà la sardana La Capitana, que està dedicada al Foment de la Sardana de Rubí i al Mil·lenari. Es va estrenar l'any 1986, el dia de Sant Jordi, i Francesc Cassú, el director de la Cobla, la principal de la Bisbal, n'ha fet una versió per a dues tenores, és una sardana obligada de tenora, i en Cassú n'ha fet una versió per a dues tenores, que també serà en aquest nou CD. Per tant, en aquest nou CD hi haurà 15 sardanes que estan enregistrades per la Cobla, la principal de la Bisbal.
0: I suposo que ara enfocat sobretot a la Festa Major, eh?
2: Sí. Aleshores, mira, la prèvia és per Sant Joan, sempre ja fa des de l'any 1980-1981 que per Sant Joan fem una ballada de sardanes a la plaça Marquès de Barberà, i és la prèvia de la Festa Major, i aleshores, si hi ha per Festa Major, el divendres 26 hi haurà la primera ballada de sardanes, que anirà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. El diumenge 28 és el dia del concert, que es farà a l'església de Sant Pere, i que hi haurà l'escena de 4 noves sardanes, i el dilluns, dia 29, el dia de Sant Pere, hi haurà l'estrena de la darrera sardana, en aquest cas a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona. Dic, el concert anirà a càrrec de la Cobla, la principal de la Bisbal.
0: És a dir, que són cites obligades si volem conèixer les noves sardanes dedicades al centenari del Foment. No hi ha més. O hi vas o hi vas, no?
2: Perdona, és que no t'hi he entès.
0: No, que deia que si la gent vol conèixer de primera mà aquestes sardanes del centenari, ha d'anar sí o sí a aquestes activitats de festa major,
2: exacte,
0: hi ha d'anar totes.
2: En aquest concert, i així doncs, tindrem aquestes sardanes, noves sardanes, i les podran gaudir doncs, de primera mà.
0: Perfecte.
2: Penso que és la idea era inicial que per festa major poguéssim haver pogut presentar el CD. Al final no és així, el presentarem al mes de novembre, però sí que doncs, ja les estrenes sí que es podran tenir aquesta festa major i, per tant, es podrà gaudir d'aquestes noves sardanes dedicades al Foment de la Sardana de Rubí i a Rubí.
0: Perfecte, doncs, Josep Puigventós, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i participar al programa.
2: Vinga, gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.

Doncs d'aquesta manera me'l recordo una vegada més a Albert Sans, aquesta figura tan important per a la ciutat. Posem punt i final al Rubí al dia d'aquest dimecres 10 de juny. Recordeu que els actes, la vella de l'Albert Sans serà avui i el funeral serà demà, com ens acaben d'anunciar des de l'Esbart d'en Saira. Serà una activitat pública que es farà dins de l'església, però també a fora, amb la dansa i la cultura tradicional catalana com a protagonistes o acompanyant el protagonista d'aquest homenatge, l'Albert Sans. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Bona tarda.

Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: can't be no fat black bitch.
1: Wait, what you call?

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Són les 6 del matí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Esto en este programa.

0: Molt bona tarda, oïdors, molt bona tarda, oïdores. Se'm fa difícil pensar en una millor cançó per començar aquest programa número 23 de la gent normal aquí a Ràdio Rubí, que aquest Titanium del David Guetta. Ràdio Rubí 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. El futbol mou passions, el futbol és motor de molts valors i ara em fixaré només en els positius, que malauradament, ja ho sabem, també n'hi ha de negatius. I el futbol uneix moltes persones i, si em permeteu la brometa, també desestabilitza algunes famílies, val a dir-ho. I aquí hi ha totes aquestes rivalitats d'equips i aquestes coses. Persones de diferents condicions, persones de diferents edats, tots aplegats al voltant del futbol. Avui parleu-me que parlem precisament de futbol. I ara pensareu, l'altre típic programa d'esports, avui vaig a canviar de canal. No, no ho feu. No canvieu ni de canal ni de sintonia. Ja sabeu que aquí a la gent normal solem sortir sempre una mica de la norma i fem les coses a la nostra manera, de manera reposada, això sí, sempre, i de manera tranquil·la. Avui parlarem de futbol, sí, però parlarem d'un tipus especial de futbol. I aquí, abans de començar, ja hem tingut el debat si era futbol o no era futbol. Per tant, això la cosa promet. I no penseu que ara parlarem de futbol sala, no. Parlarem d'un futbol, o del futbol, que juga caminant. Sí, ho heu sentit bé. Futbol que es juga caminant. Que a simple vista pot semblar una contradicció, però no ho és, us ho asseguro. És una modalitat de futbol, anem a dir-ho així, relativament nova, que permet a la gent sènior, i també posaré aquest sènior entre cometes, permet jugar a aquest esport, que és evidentment popular, ja ho sabem, minimitzant tota una sèrie de riscos, com podrien ser les lesions, l'exigència física, però amb unes exigències associades, que són, per exemple, les purament tècniques. I per això hem convidat dues persones que el practiquen i que, a més, representen diferents clubs i diferents institucions. Tinc a la meva esquerra a la Ingrid Rajadell, presidenta de l'Associació Catalana de Futbol a Peu i membre de dos equips de futbol, MAMS Women's Soccer School Barcelona i Arreplegats. Ingrid, molt bon dia.
1: Hola,
0: molt
1: bona
0: tarda, millor dit.
1: Bona tarda.
0: I a la meva dreta, l'Àngel Pardo, que és president i jugador de Walking Football Barcelona. Àngel, molt bon dia, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bueno, comencem. Futbol a peu, que això sembla una contradicció, ja ho he dit, però no ho és. És a dir, qui dels dos comença explicant què és el futbol a peu?
2: Bueno, el futbol a peu és algo que en diuen futbol, però que no és futbol. Per mi, no és futbol. I poder és un dels errors principals, i és que la gent, quan ve, pensa que, bueno, és un futbol... No és futbol. Tenim un camp, tenim dues porteries i una pilota, però a partir d'aquí les regles ja no tenen res a veure amb el futbol.
0: Vale, anem a situar-nos, Àngel, per situar l'audiència. Camp de futbol convencional, camp de futbol 7, per entendre'ns.
2: Sí.
0: Futbol 7 és aquella modalitat de futbol que és més petita, és a dir, és, per dir-ho d'alguna manera, per fer símils, és una pista més gran que la de futbol sala i bastant més petita que la de futbol 11. Val? És allò, un híbrid. Vull dir, és la pista necessària perquè hi càpiguen 7 jugadors de cada banda i no vagin xocant uns amb els altres o no hi hagi distàncies quilomètriques entre uns i altres. Val? Camp de futbol 7, dues porteries, com les de tota la vida, una pilota i unes marques, unes ratlles, gespa artificial, i a partir d'aquí, què?
2: Bueno, doncs a partir d'aquí comença el bo del walking. I és, primer, que hi cabem tots, les edats, sobretot, a partir d'una edat que la gent ja no pot jugar a futbol, per tant, no podem dir que és futbol. Llavors comencem. Juguem, toquem la pilota tres tocs. El futbol, tres tocs.
0: Màxim tres tocs.
2: El futbol, tres tocs,
0: en tres
2: poca
0: tocs.
2: Cosa va.
0: Tres tocs és, reps la pilota, primer toc,
2: controlar i passar.
0: Ja està.
2: I aquí s'ha acabat la història.
0: Vull dir que en aquest sentit és ràpid.
2: Molt ràpid.
0: I molt de, i molt de tècnica.
2: Hauria de ser. El que passa és que, bueno, es té la que es té.
0: Però ja l'essència, però... l'essència del walking és, com la seva paraula indica, és caminar. És a dir, bueno, la norma és que no pots córrer.
2: Exacte, vull dir, continuava, volia continuar amb el tema. Vull dir, a part dels tres tocs, l'altra regla és el no córrer.
0: Ostres, això és, sembla, un, sembla una contradicció, per això deia, allò de les contradiccions.
2: És difícil entendre que no es pot córrer. Però, bueno, és qüestió de temps. Al principi és molt difícil, perquè tu veus la pilota, instintivament te'n vas a buscar-la com? Ràpid,
0: corrents, corrent. Clar. Clar.
2: Llavors, si corres, és falta. Llavors, o frenes tu o frena l'àrbitre.
0: Clar, perquè aquí hi ha també àrbitre. Vull dir, aquí és que tenim tots els al·licients d'un esport normal i corrent, eh? Vull dir, amb les seves normes, les seves, els seus sistemes d'arbitratge.
2: Hi hauria d'haver àrbit sempre. No sempre, no sempre hi ha àrbit perquè no n'hi ha. Vull dir, és com tot. Uh-huh. Estem iniciant aquest esport aquí a Catalunya i a Espanya en general, i esclar, vull dir, falta. I quan són partits així entre amics i tal, doncs qualsevol pot fer d'àrbit.
0: Uh-huh. Ingrid, Associació Catalana de Futbol a Peu.
1: Sí.
0: Ara diré aquella cosa que hi ha associacions per tot, en aquesta vida, i realment, realment aquesta podria ser una. Però quan parlava l'Àngel, que és relativament recent això del futbol a peu aquí.
1: Sí, de fet l'associació ha nascut sobretot perquè aquests 4 o 5 grups que vam començar, que ningú ens coneixia, que fèiem algo que tothom deia, però aquests qui són, què fan, necessitàvem una unió per almenys poder anar tirant una miqueta endavant, perquè sols no anàvem enlloc. Fèiem partidets entre nosaltres, bé, clar, era una manera de qui vol jugar avui, qui tal. Llavors l'associació va ser una mica de posar idees en comú, mirar com podíem anar avançant i com anar-nos donant a conèixer, i també doncs, posar ordre entre nosaltres, de fer com una petita... bueno, un petit calendari per poder jugar una miqueta més sovint, no allò de ostres, és que ara aquesta setmana nosaltres no podem, o no, era una manera de unificar-nos tots, i així és com va néixer l'associació.
0: Professionalitzar una miqueta en aquest sentit, vull dir, professionalitzar-ho en el sentit d'establir una sèrie de establir un marc que us pogués vull que us pogués assimilar, jo què sé, doncs al voleibol, al futbol sala o a qualsevol altre esport que té un, diguéssim, que té una planificació, no?
1: Sí, sí, exacte, i a més també per donar-nos a conèixer, perquè com a un equip sol la gent té l'atenció com de quina cosa més curiosa, i en allà queda. Uh-huh. Quan tu ja comences a ser que som un grup, que som bastants, que fem tal cosa, el que dius, no? Que ja tens una organització, un calendari, doncs ja comença a ser una cosa una mica més sèria, no?
0: Perquè ara, a dia d'avui, quants equips hi ha a Catalunya? Ho teniu més o menys comptabilitzat, això?
1: Sí, uns, entre 8 i 10.
0: 8 i 10.
1: Hi ha diversos així que estan en formació, allò de que intenten tenir gent per jugar... El que som molt solidaris nosaltres aquí. Estem començant de baix de tot.
0: Com a bons catalans.
1: Sí, estem començant de baix de tot, llavors tu vols fer un partit i hi ha un equip que en té moltes ganes, perquè hi ha molta gent amb ganes d'engegar, però és difícil començar. Llavors no hi ha problema, és volem jugar, però ostres, és que en som 5. Quants jugadors necessites? Venim. Jo he jugat amb Sant Cugat, he jugat amb Cervelló, he jugat amb ells, he jugat amb AMS, jugo amb arreplegats. Vull dir, em canvio la samarreta i jugo amb qui calgui.
0: Clar, perquè, a més, aquí s'estableix el criteri del mixt, entenc.
1: Sí. Sí.
0: És a dir, poden jugar tant homes com dones.
1: Exacte.
0: Deies que hi ha moltes ganes, no? I tu també ho deies, Àngel. Clar, jo m'imagino, la gent que... ve a jugar a walking o a futbol a peu, és gent que ja ha jugat en algun moment de la seva vida a futbol o no necessàriament?
2: Jo diria que hi ha un 50% de gent que sí, i un altre 50% que no ha tocat una pilota mai.
0: Que curiós, eh?
2: Sí.
0: I llavors, i s'hi enganxen a una, anem a dir-ho, a una edat ja... Vull dir que no s'hi enganxen amb 15 anys, s'hi enganxen amb 30, 40, 50
2: 60,
0: i més endavant.
2: 60 i 70 i... s'enganxa molt més fàcil el que no ha jugat mai que els que han jugat.
0: Clar, perquè jo que he vist algun partit de Walking, sí que és veritat que jo he jugat a futbol al pati de l'escola i poqueta cosa més, però he jugat a futbol amb els meus fills i tinc una filla que juga a futbol i al final quan veus una pilota se te'n van els peus i intentes fer quatre tonteries, no? I jo sempre me'n recordo que la primera vegada que vaig veure un partit vaig pensar, jo no podria jugar això perquè em sortiria de natural això que deies tu, Àngel, d'arrencar a córrer amb aquella pilota que saps que arribaràs perquè saps que arribaràs abans que surti. I tot i que tens aquesta norma de no puc córrer, vull dir, em costaria molt, seria un acte molt de d'autocontrol, de dir no, doncs és que no hi arribes perquè si has de córrer aquesta pilota sortirà per la banda.
2: Sí, jo et diria, mira, si vols t'explico una anècdota d'ahir.
0: Ah, sí, en aquest programa ens encanten les anècdotes.
2: Ahir jo vaig estar jugant un partit de Walking, no amistós, sinó en plan de, no sé com explicar-t'ho, vull dir, bueno, a Budapest.
0: Budapest.
2: A Budapest.
0: I avui estàs aquí, eh?
2: I avui estic aquí. Amb jugadors del Ferencváros de Budapest, que també juguen Walking. Bueno, jo vaig contactar amb el president d'allà, ell va venir aquí a Barcelona, ens vam conèixer, va venir a jugar amb nosaltres, i jo ahir, per circumstàncies familiars, vaig estar allà, i vam compartir un partit, i per tema d'idioma em va acompanyar el meu net, que té 25 anys, que, bueno, li ha agradat sempre el futbol, i que ha jugat al futbol, i ho ha tingut de deixar per temes de lesions, de genoll i tal. Bueno, va venir per fer d'intèrpret.
0: Clar, sí, sí.
2: Quan estàvem allà, vol jugar? Sí. I es va posar allà al mig i va dir, soc incapaç de jugar això. Perquè no puc jugar sense córrer. És molt difícil, però molt difícil jugar com jugueu vosaltres. Pues no és difícil, guaita, jo ho faig.
0: I tu havies jugat a futbol, Àngel?
2: Sí, quan anava a col·legi fins als 10 anys no havia tornat a jugar i vaig començar a tornar a jugar al 73, tinc 78, i jugo. Faig el que puc.
0: Sí, però que una persona de 78 anys, que això m'interessa molt, no? Què t'aporta tu el futbol?
2: A mi el futbol m'ha aportat, més que el que m'aporta, sinó el que m'ha aportat, i esclar, llavors continua, m'ha aportat tornar-me a donar vida. M'ha aportat sociabilitzar amb la gent. M'ha aportat compartir. M'ha aportat tantes coses que és difícil enumerar-les una a una. Sense el futbol jo avui seria pues, un avi que aniria amb bastó, que no em mouria de casa i que veuria la televisió si la veia. O si no, escoltaria les notícies a Santadet i ara, pues, bueno, ja em veieu. Amb 78 anys corro, salto, brinco, i sóc el president del club.
0: I te'n vas a Budapest a jugar un partit... Bueno,
2: no, vaig aprofitar que anava a Budapest a jugar un partit, sí senyor. Però més que el fet de jugar va ser el fet de compartir, de conèixer, d'obrir, d'ensenyar el que nosaltres tenim aquí i veure el que ells tenen allà i comparar.
0: Què hi ha a Europa? És a dir, teniu constància del que... És a dir, perquè això aquí és, entenc que és una cosa... Si m'esteu parlant de 8-10 equips, és un, diguéssim, és un grup relativament petit, però què es fa a altres punts, per exemple, d'Espanya o d'Europa?
2: Europa està molt extens, és molt extens el tema aquest. Això va començar a Anglaterra fa uns anys i a Anglaterra se juguen uns 3.000 partits cada fi de setmana.
0: De walking. 3.000 partits?
2: 3.000 partits. L'última notícia, l'últim que jo he llegit, anava per aquesta d'allò.
0: Ostres.
2: I aquí a Espanya també. El que passa és que aquí a Catalunya, doncs, bueno, per raons múltiples, estava una mica tancat i no ho coneixíem. Però el moment que ens vam començar a moure, vull dir, jo tinc relació i contacte i tinc un grup que hem creat que som 45 equips ja d'aquí, de tot Espanya. Sobretot Andalusia està molt extens, perquè hi ha tota la colònia anglesa.
0: Clar.
2: Vull dir, que ho han implantat i, esclar, vull dir, com tot, s'encomana. I llavors tota la comunitat andalusa, doncs, bueno, hi ha molts equips.
0: De fet, si no recordo malament, i això era la típica cosa que t'explicaven a les classes d'història, i tenies el típic professor que li devia agradar molt el futbol, i aquesta data i aquesta efemèride apareixia sovint, no? El primer equip de futbol a l'estat espanyol, i me'n recordo, vull dir, no ho he contrastat mai, però em refio de la, diguéssim, de la història i de la professionalitat d'aquell mestre, no? No era ni el Barça, ni l'Espanyol, ni el Madrid, era un equip que es va crear a Huelva.
2: A Huelva, sí, sí. I
0: me'n recordo, mira, vull dir, estic parlant de la IGB, perquè jo sóc de la generació de la IGB, i m'estic recordant exactament del nom, Huelva Recreation Club. I era això, el 1800 i escaig, no? Vull dir que al final, vull dir, un equip en una zona d'Espanya, Andalusia, on, diguéssim, pues això, una colònia d'anglesos devia anar a parar allà de qualsevol manera i van crear aquest equip.
2: En allà van anar a parar pel tema de les mines.
0: Ah.
2: De Rio Tinto.
0: Veus, això no ho sabia.
2: Completes
0: la història.
2: Sí, llavors confirma que va ser així. Uh-huh. O sigui, pues repetim la història, en allà va ser per un tema laboral i aquí és per un tema lúdic, però que comença així, I aquí a Espanya, vull dir, a Astúries hi han 60 equips, Astúries. A Galícia n'hi han 4 o 5 o 6, a Madrid també, vull dir, a Andalusia n'hi han una colla important.
0: I la tipologia de gent que juga en aquesta variant, com és, Ingrid?
1: A veure, en general, els que més hi ha...
0: Per començar, sí. Perdó. Paritat homes-dones o no?
1: A veure, jo per començar voldria discrepar amb tota la filosofia de l'Àngel. Ara dono el meu punt de vista sobre el walking.
0: Ja ho he dit, no us ho he dit a vosaltres, oïdors i oients, però els he dit a ells que això passaria. I efectivament ja ha passat, perquè hem tingut una conversa aquí entre bastidors al començament, que jo ja he vist que això seria font de polèmica, que és fantàstic. I per això estan col·locats una banda i banda, són molt col·legues, però estan col·locats una banda i banda de la taula, precisament perquè la sang no arribi al riu i preservem els valors de convivència i de bon rotllo del futbol.
1: Val,
0: Ingrid, endavant.
1: El que diu l'Àngel de que el walking football no és futbol. Vale. A veure, per mi la diferència radical entre el walking football i el futbol és la filosofia que tenim. Per mi és futbol. De fet, a mi el walking football m'ha ensenyat moltíssim a jugar a futbol. Jo abans del walking football estava, bueno, segueixo, en un equip de futbol tradicional, juguem a futbol 7, vam començar també amb 40 i pico d'anys i de res, vull dir...
0: Des de zero, en el teu cas,
1: sí,
0: també.
1: És un equip de mares que ningú n'havia jugat mai i, no sé, per aquestes coses de la vida ens vam començar a juntar i vam fer equip. I casualment d'aquestes coses nosaltres com ens apuntem a tot el que ens conviden. Una vegada, un dia, una gent que ho practicava ens va dir, veniu, proveu el walking football. Nosaltres sempre és, anem a provar, ens encanta. Vam anar-ho a provar com unes risses, com a, oh, que no es pot córrer, el que fa tothom, no? Oh, però no es pot córrer, verdad? Bueno, li vam trobar el truco, ens va agradar molt, i a partir d'aquí la cosa va ser que noies, per exemple, supervàlides del futbol 7, però que tenien, per exemple, un cas concret, una noia que se'ls feia esguinços fàcilment, no? En el nostre cas, generalment el femení és més 40, generalment. Què passava? Tens feina, tens fills, no et pots estar esquinçant cada mes. O sigui, és impossible, no?
0: Clar, no s'aguanta, això.
1: Exacte, però no vull deixar el futbol, m'encanta. Un cas que va passar walking football, per exemple.
0: Aquest és un element important,
1: De exacte.
0: Dir, això és la meva passió, o és una de les meves passions, i em fa molta ràbia haver-la de deixar.
1: Exacte.
0: Per això. No?
1: I va arribar en un moment, potser, clar, ja et dic, nosaltres quan vam començar, la mitjana eren 45, més o menys, vull dir que ja érem grandetes. Uh-huh. I vam descobrir això, i va haver-hi vàries que van dir, és el moment de deixar el futbol 7, o sigui, pues perquè em fa por fer-me mal, perquè les rivals que tenim... nosaltres normalment juguem en lligues que són més 30. Nosaltres en tenim 50.
0: Clar.
1: Un futbol 7, 30 anys amb 50 anys...
0: No té res a veure,
1: vale?
0: Evidentment.
1: Llavors moltes van dir, vale, gràcies a això és el moment en què canvio, me'n vaig al walking. Llavors vam tenir un híbrid, perquè no eren suficients com per fer equip, però moltes que juguem futbol 7 ens encanta el walking, i llavors juguem amb elles. Vull dir que es va anar com transformant, però aquest any ha sigut com un boom i ara tenim ja equip sencer només de walking football. De fet, moltes de les que juguen futbol 7, que els encantava jugar walking i s'afegien en algun partit, ara no caben, perquè en tenim tantes que ara ja no necessiten ajuda.
0: Però que maco això, eh? O sigui, poder dir em sobra gent.
1: Sí, exacte, exacte. Però t'ho venia a dir per això, per nosaltres que vam començar futbol 7 sense tenir-ne ni idea, pobres entrenadors, no?
0: Aquí es treballa la paciència de l'entrenador.
1: Exacte, però molta.
0: Si l'entrenador ha superat això, és un entrenador sí, que podria anar-se a entrenar al Barça.
1: Bueno, diria que n'hem tingut uns quants, eh? Potser no aguanten gaire igual, temps, però...
0: A veure, això que dèiem, els bons els queden, els que es queden pel camí, doncs han de treballar la paciència, han de fer mindfulness per una altra banda.
1: Sí, però el que em referia és això, que quan vam començar a provar el walking football, jo parlo personalment, vaig notar moltíssim canvi, moltíssima millora a l'hora del jugar al futbol tradicional. O sigui, t'ensenya moltíssimes coses de tindre la paciència, allò del típic de aixeca el cap i mira, que això ens ho deien 50.000 vegades, no ho feies mal, perquè sempre és més ràpid, perquè vas corrent, pel que vulguis. El walking et dona la tranquil·litat de que saps que no t'entraran, que no et faran mal, per tant, pots parar, pensar, buscar, compartir, saps? Allò que... com a company, quan no tens la pilota, has d'ajudar molt més, perquè és el que parlava ell. Són tres tocs. Com estiguis esperant la pilota a la porteria, no te n'arribarà ni una. O sigui, tot l'equip ha d'ajudar. Em refereixo que és, per mi sí que és un futbol, i és un futbol super ben fet.
0: Ja tenim aquí la polèmica servida.

0: Aquest Viva la vida dels Coldplay també estarà sempre molt vinculat al món del futbol, perquè es diu, que un dels grans entrenadors que ha tingut, un dels grans jugadors que ha tingut el Futbol Club Barcelona, el Pep Guardiola, es diu que doncs de tant en tant els hi posava en els seus jugadors, quan entrenava, els hi posava vídeos amb aquesta cançó de Coldplay de fons, per una mica per motivar. I sí que és veritat que aquesta cançó té aquest punt com motivador, no? De fins i tot des d'un punt de vista sonor. Hem vist les dues perspectives del futbol, del futbol a peu, en aquest cas. Clar, amb això que estaves dient tu, Ingrid, sí que és veritat que és un futbol menys exigent des d'un punt de vista físic, no? És a dir, sí. I té menys, anem a dir-ho així, menys risc, no? I segurament, Àngel, tu ets un exemple molt clar d'una persona que amb 78 anys encara pot fer un partit sencer.
1: Sencer.
0: Vale? Però és curiós... Bueno, és una mica... Com veieu... És a dir, com eclosiona tot això? És a dir, com es dispara tot això? Perquè veig que aquí ara estem en un moment de molt de xup-xup, de molt de moment de... Ostres, això se'ns està fent gran.
1: Sí. No per nosaltres, que també, perquè aquí vam començar... Aquí fa... 2 anys enrere hi havia un equip. I vosaltres.
0: Però clar, un equip, però, clar, amb un equip que, no fas, que, amb un equip bueno, no fa res, equip, dir, però, has de desplaçar sempre.
1: No era un equip, era una colla que jugàvem entre nosaltres, que hi havia un grup de Sant Cugat que també estava una mica com equip, però estaven dintre del grup, i una cosa rara, però que no sortia d'aquí. Jo crec que és que no interessava massa que s'escampés, em sembla. Bueno, fa un any i poc vam decidir, per una part, jo i algun altre més, de marxar d'on estàvem, i vam començar. I llavors, quan comences a iniciar això i obres els ulls, veus que el món no és aquí on estàvem, el món és molt més gran. I que la gent es mou i que la gent juga, i nosaltres no, i bueno, vam començar. Ara ja som 10 equips, però som 10 equips que ens movem. Ara ens n'anem a Salou, anem a Madrid, anirem a Valladolid. Ahir ens van invitar a anar a Budapest. Vull dir, s'està obrint i està eclosionant. La UEFA fa un any i mig o alguna cosa així va crear un kit d'eines que a més diu que a l'any 2030 el 80% de les federacions europees, de tota Europa, tenen que tenir reconegut el walking.
0: Clar, perquè això us ho anava a preguntar, no? És a dir, aquí, per exemple, tenim la Federació Catalana de Futbol, no? Sí. Pujo una miqueta més, Federació Espanyola de Futbol, no? La UEFA com a, diguéssim, com a paraigua més, diguéssim, més europeu, no? Quina sensibilitat tenen totes aquestes organitzacions cap a vosaltres? Alguna?
1: Si no ens escolten, cap. Si ens escolten, els direm que, bueno... No.
0: Que podrien millorar.
1: Que podrien millorar.
2: Estem en ello. O sigui, hem picat portes...
0: Esteu en el moment de picar les portes.
2: Bueno, ja hem tingut alguna resposta, sí.
1: Sí, sí.
2: O sigui, ja se'ns ha preguntat qui sou, quan sou, d'on sou. Bueno, ja és un pas. Ja saben que existim, que estem allà donant la murga, perquè som passadets, ho som un rato. O sigui, bueno, som persistents i som...
0: Però a la vida, els que ja en tenim uns quants d'anys, la vida t'ensenya que, si no ets una mica pesat, no aconsegueixes les fites que et proposes.
1: Pues aquí em sembla que s'han equivocat.
2: Dos cabezones, però vamos...
0: Per això us enteneu, malgrat sí. Les discussions, sí. Malgrat l'intercanvi d'opinions, per això us enteneu.
1: Jo et puc dir ara, respecte al tema aquest, amb el grup aquest que som de tot Espanya que vam crear, la setmana passada vam tenir una reunió. I ja hi ha la Federació Espanyola, que està exactament igual que la catalana, que ens ha escoltat, suposo perquè nosaltres hem insistit, perquè hem fet passos i perquè hem anat, però perquè també els hi venen de dalt tocant la cresta i dient, ep, poseu l'oïda, aviam què hi ha d'això.
0: Bueno, perquè al final jo em quedo amb una frase, em quedo amb una frase que has dit, Àngel, que permet-me que et diria que me l'agafo com a mantra, eh?
1: Teva. No sé quina és.
0: No, has dit quan jo et demanava què t'havia portat què t'aportava, no, el futbol, i has dit, doncs mira, jo sóc una persona de 78 anys que si no hagués entrat en aquest món, jo ara mateix estaria assegut a casa al sofà mirant la tele i no em mouria gaire, no? I jo m'ho prenc com a... m'ho prenc com a... com, ostres, que maco poder-ho fer, perquè al final no és que diguis, no, és que ara haig de fer una marató. No, perdona. Vull dir, te n'has d'anar a suar la samarreta una estoneta, un dissabte, un diumenge o el dia que sigui, eh? Amb una exigència física relativa, però prou interessant com perquè tu et mantinguis, perquè et actiu. Mantinguis actiu, eh? I clar, jo crec que ara, ara que es parla molt, no?, de vida saludable i d'envelliment actiu i tal, clar, això és fantàstic. O sigui, és fantàstic i meravellós que amb 50, 60, 70 anys tu puguis entrar en un univers que potser t'ha vingut, ja coneixes el futbol, però no penses, jo no ho pensava, que aquesta variant et pot aportar tota una sèrie de coses molt riques, no? I ja no parlo només des del punt de vista físic, sinó en aquesta part també de socialitzar.
1: És la part més important.
2: Exacte, sí.
1: Socialitzar és la part més important. Nosaltres, quan la gent ens truca preguntant, informant, demanant informació, vam fer una pàgina web del nostre club i et truquen, i jo sempre els dic el mateix, jo no et puc explicar què és això. Vine.
0: Això has de venir, no?
1: Has de venir, posa't una calça curta, unes espardenyes, unes sabatilles, i vine. I quan estiguis aquí ho viuràs. El primer dia igual t'avorreixes una mica, perquè hauràs la pilota passar. El segon dia la tocaràs tres vegades. I quan faci

0: Estaràs present.
1: Bueno, l'important és això. És que la gent... que vingui, que vingui, que vingui. És el més important.
0: I el paper de la dona amb tot això?
2: Uf.
0: Ingrid?
2: Perquè a veure,
0: sé que aquest, parlant... és un, sí. aquest és un... és una qüestió... És a dir, el futbol... Faig un petit incís, eh? Afortunadament, en els últims anys, hem viscut una eclosió i una, sobretot una visibilització del que és el futbol femení. En gran part, en un percentatge molt elevat, gràcies al Barça. No només al Barça, però segurament la bandera seria blaugrana. I després, a partir d'aquí, baixem en cascada, perquè al final això té l'efecte dominó, no? És a dir, tu tens un equip que il·lumina i a partir d'aquí doncs es generen tota una sèrie o es visibilitzen tota una sèrie de realitats. Futbol femení n'hi ha hagut des de fa molts anys. El problema és que ningú sabia que jugava o jugava a hores intempestives a camps perduts de la mà de Déu i bueno, i allò, però jo estava allà, no? I ara sí que és veritat que hi ha com una eclosió, abans parlàvem de l'eclosió del walking, i ara hi ha una eclosió de clubs femenins. Fins i tot, ja no només de clubs masculins o tradicionalment masculins que tenen la seva derivada femenina, sinó de clubs que són exclusivament femenins. I el Women's Soccer sí. School, per exemple, seria un exemple, no? Llavors, Com està?
2: La dona en el walking. Aquí, diguem, perquè fora, sí. És el que deia ell, a Europa, que hi ha tantíssims, la dona és el més normal. O sigui, hi ha moltíssim equip femení fora d'aquí. Estem parlant de futbol i de dones, i d'edat a partir de 40-50. Problema. Perquè, com tu bé dius, ha pujat moltíssim el futbol femení, ara és un boom. Sí, però des de petites.
0: Correcte.
2: Val. Pugen moltíssimes nenes, moltíssimes adolescents, inclús et diria que en el futbol 7 els equips de veteranes també han sortit com els bolets. Quan vam començar nosaltres eren equips de botifarrada, d'aquests així, i ara hi ha lligues que tenen fins 20 equips. Arribem al veteranes, és top. Què passa? Amb què ens trobem? Les que havien jugat a futbol no ens coneixen gaire, perquè el walking ara es comença a parlar, però encara no és una gran cosa. Les que no han jugat mai, com m'he de posar a jugar? Perquè tampoc sé ni que existeix. A més, elles en sabran què faig jo, el que deia ell, no? Ostres, vingui, no sabré ni tocar la pilota, no sé de què m'estàs parlant, no m'atreveixo. I les possibles, que serien les veteranes, com el nostre cas, no? Que som de 40, 40 i pico, i que ja ens comença a sortir la que s'ha fet un problema al genoll i diu ja no torno... Què ens passa amb aquestes noies? Aquestes noies tenen 35-40 anys. Tu els hi ofereixes, els hi dius, noies, us convidem a provar el walking football, ta, ta, ta. Ostres, que bo, que bo. No ho proven. Per què? Acaben de començar a jugar a futbol. No els hi parlis de caminar. O sigui, elles ara comencen a córrer. I arribarà. Llavors jo crec que per nosaltres aquí, al walking football femení, li queden encara 5 anyets. O sigui, que totes aquestes noies que comencen a saber que existim i que algunes han volgut provar-ho, perquè ens costa molt, molt. Els hi diem d'anar amb un dia d'entrenament per no perdre un dia de partit. Ens oferim d'anar als seus camps. Vale, mai arribem. Mai arribem. Però és perquè és... No em tractis de... Que ja no puc quan acabo de començar. Clar, o sigui, no que, ho veig encara.
0: Clar, és que segurament la percepció que es pot tenir des de fora... I ara, perdoneu-me la frivolitat, i vull dir que està fet amb tot el carinyo, eh? O amb tota la intenció d'il·lustrar-ho, eh? Però segurament des de fora hi ha una percepció de... Ai, és que això és cosa de iaios.
2: Exacte.
0: Clar, juguen això...
2: Perquè ja no poden córrer.
0: I crec que el problema, segurament el problema deu ser aquest, no? De dir, és que això no va d'això. És una altra cosa. Estem parlant d'una altra cosa totalment diferent.
2: Per això era el que et comentava abans, que per mi no és un... O sigui, clar, evidentment és recreatiu en el sentit de que no hi ha competició, de que no es busca guanyar, de que no es busca... Però sí, és futbol. I si realment comences i li dones l'oportunitat, t'agrada moltíssim. El meu marit s'ha enganxat. El meu marit és futbolero. Però una cosa, i està, que té mono de jugar.

0: jugar al Walking Football.
1: No, mira, de fet, ara portem 36 minuts de programa i vull dir, fa molta estona que m'estic mossegant la llengua per fer-vos aquesta pregunta, però que és una pregunta que ara podria dir és que és per un amic, eh? Però en realitat és una pregunta que estic projectant cap a mi. I em ve a tomb amb això que deies tu del Ingrid, del teu marit, no? Què hauria de fer jo si volgués començar a jugar a futbol?
2: Venir. Perdona que faci un incís,
1: sí,
2: sobre
1: tant.
2: El tema
1: tots,
2: que estàvem parlant
1: tots
2: abans.
1: Tots els incisos no, que vulguis, Àngel.
2: Respecte a l'experiència d'ahir. Ahir vam fer un entrenament partit que érem tres equips. I un dels equips era equip format de matrimonis.
3: Ah, que bo.
1: Ostres, matrimonis.
2: Matrimonis, sí, érem dos equips. Un eren tot nois, homes. L'altre era mixta. I hi havia un que eren matrimonis.
1: Que curiós.
2: Sí.
1: Matrimonis benvinguts. Clar.
2: Bueno.
1: Home, si juguen al mateix equip, són benvinguts. Si juguessin en equips contraris...
2: O poder
3: fem,
2: ja,
3: eh?
2: Poder
3: fem,
2: quan
3: sí.
2: Arriben a casa, les conveniències canvien, no? Però, bueno, no, però que és molt curiós el tema, que venia...
3: Sí.
2: Vull dir, no ho havíem parlat perquè no hi ha hagut ocasió, perquè jo vaig arribar ahir vespre.
1: Sí, sí.
2: Però jo em vaig quedar sorprès, perquè sí. I és una bona manera de poder arribar a que les dones puguin créixer amb aquest esport.
1: En parlem, continuem de seguida aquesta conversa.

0: Ens ve de perles aquesta, aquesta cançó de los jóvenes, dels Mustangs. Perquè al final és una mica el que estàvem parlant, no? De poder fer entendre que això no és una cosa... És a dir, difícilment pots fer jugar a xavals de 20 anys, i tu posaves l'exemple del teu net, no? De fer jugar a xavals de 20 anys a futbol caminant, perquè és que ja, o sigui, la mateixa sang ja et porta a un altre lloc, no? Però sí que és cert que aquest moment de la vida en el qual, i per això preguntava jo, això feia aquesta pregunta, en el moment de la vida en el qual, diguéssim, tot se serena una mica, no? Bueno, crec que és un esport molt interessant per practicar i que requereix una, anem a dir-ho així, una disciplina o una tècnica i una exigència física assumible.
1: Amb això que dius dels nanos de 20 anys, 20 anys potser és l'edat més difícil, eh? Però sí que és veritat que el walking football es fa servir inclús a entrenaments de nanos. Hi ha entrenadors que ho fan servir per ensenyar-los a això, a posicionar-se, a aixecar el cap, a fer bé els passes, a ajudar, vull dir que...
0: Clar, perquè al final, Ingrid, això que parles de les posicions, no? Clar, el walking t'obliga a estar molt ben posicionat al camp perquè saps que no pots fer un sprint i plantar-te a l'altre costat perquè no pots córrer. Clar. I per tant has de saber molt bé quina és la teva posició, i m'atreviria a dir que la part tècnica també és molt important.
1: Per això, el que t'explicava abans. O sigui, com a part tècnica, jo trobo més difícil, a veure, entén-me, el walking en el sentit de que en un partit de futbol tu tires una pilota quilòmetres a través, i el que té la rapidesa que la pilla d'engalta i li posa, i potser a vegades és més sort també, que no... Aquí és que ho fas bé o no surt. O sigui, o tothom acompanya, o tothom ajuda, tothom està on ha d'estar col·locat i tothom està concentrat, o és impossible de sortir. O sigui, la part tècnica, tu veus algun partit de walking, com perdon de nosaltres, de gent que en sap, o sigui, allò que, a veure, vull dir, professionals del walking, i se't cau la bava veient un partit d'aquests. La manera de tocar la pilota, com s'entenen, com se la passen, les jugades que fan, aquests tiquitaques del Barça, no els hi cal córrer. No, o sigui, no està tot en el córrer, en la potència i en l'aire. Llavors, jo he vist partits que he dit, mare meva.
0: Clar, perquè... És una mica, si em permeteu la comparació, és el futbol sala, que és com molt tècnic, camp molt petit, molts jugadors per metre quadrat, per entendre'ns, i que t'obliga a tenir una tècnica com molt depurada i a saber moure molt bé els pauets i moure molt bé la pilota entre els peus, no?
1: I el que està super ben pensat és el dels tres tocs, més que res, perquè si no de vegades jugaria un de sol.
0: Clar, aquesta és l'altra. Oh. És a dir, al final aquests tres tocs democratitzen molt el joc.
1: T'obliguen a jugar amb tothom, està clar. Perquè tu sol, a la tercera, noi, i ja t'has vengut la pilota.
0: Aquí i està bé perquè, o sigui, aquí limitem molt els individualismes. Que el món de futbol, ja ho sabem, que és molt procliu a generar individualismes, no? I aquí, en canvi, saps que... Bueno, doncs
1: espavila.
0: Et cau la pilota als peus, tens tres d'allò, però li has de passar algú altre.
1: Exacte.
0: No pots dir, doncs mira, me'n vaig jo solet i tal, no?
1: Sí, nosaltres hem jugat algun torneig, em sembla que va ser el de Roma, que era multitoc. Llavors sí que no té res a veure. O sigui, l'essència del walking aquí es perd. Per què? Pues perquè el que en sap, taca, taca, taca, arriba a porteria, la fica i s'ha acabat, torna al mig i tornem a començar, no? O sigui, el que els tres tocs és això, fa molt equip.
0: El porter també només pot fer tres tocs?
2: No. El porter el que té és unes limitacions, és que no pot sortir de l'àrea, ni els jugadors poden entrar a l'àrea.
0: Els jugadors no poden entrar a l'àrea. Sempre has de xutar fora de l'àrea.
2: Des de fora de l'àrea.
0: Molt bé.
2: Bueno, depèn una mica de les regles. És que el tema de les regles és una altra història que està molt per definir en aquí. Fora d'aquí ja està bastant establert, però esclar, aquí els 100 pocs...
0: Sempre anem tard aquí.
1: Sí.
0: Bueno, anem tard amb tot.
2: Però és que anem tard. No tenim instal·lacions adequades.
0: Aquesta és l'altra, a veure. Si ja hi ha una saturació, i això els que som pares de jugadors o jugadores de futbol, encara poso pitjor, jugadores de futbol, ja sabem l'absoluta saturació que hi ha de camps de futbol, saturació en el sentit de que és una mica allò del llit calent, eh? És a dir, els camps de futbol al cap de setmana comencen a les 9 del matí i acaben a les 8 del vespre.
2: Però això no és totalment cert.
0: Ah, no és totalment
2: cert. No és totalment cert. Vale. Hi ha camps de futbol de sobres per practicar el walking, sí? El que vulgui, sí. El que passa és que els camps de futbol estan supersaturats a partir de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit, dissabtes i diumenges.
0: Clar.
2: Però els de matís, el 90% dels camps estan buits.
0: Veus? Això no ho sabia jo.
2: Vale. Llavors hi ha un altre tema que és polític.
0: Ui, ara això...
2: Llavors
0: això
2: aquí, millor no entrar.
1: Això té
0: suc.
2: Allò, sí, doncs
0: va,
2: millor no
0: entrar. Anem a fer-ho. No. Anem a,
2: bueno, però si digues, voleu, entrem...
0: Algun titular.
2: Que a més ens aniré...
0: Ens queden 10 minuts.
2: Bueno,
0: 9. Tu, 9 minuts.
2: T'ho exposaré molt
0: ràpid.
2: Tens
0: temps de tirar la pedra i ja qui l'hagi de recollir ja la recollirà.
2: Que sí, que és interessant. Mira, fa 10 dies o 12, jo vaig voler... Bueno, fa un any i mig que vaig a darrere de parlar amb l'Ajuntament del meu poble, del Big Lloc, que no és a Rubí. No ho he aconseguit. Parlar amb la regidora de gent gran, no ho he aconseguit. I fa 10 dies vam fer una fira. I diré Sant Joan d'Espí, perquè no quedin dubtes ni hi hagin... I vaig dir, bueno, doncs mira, és l'ocasió. I em vaig plantar a la fira buscant el regidor i el vaig trobar. I li vaig dir, vull parlar amb tu. No és el moment. Perfecte. Vine demà, bueno, total, em va contactar. I reconeix que hi ha possibilitats, que tenen un contenciós amb el Levante...
0: Les Planes.
2: De Levante Les Planes femení, però hi ha tres camps més de futbol a Sant Joan d'Espí. I hi ha un altre problema, que és de conserges. Jo entenc la postura del regidor, l'entenc, per un costat, però per un altre costat em sembla que les lleis estan fetes per complir-les i per canviar-les.
0: Conserge, estem parlant de qui obre i tanca els camps.
2: Sí. Bueno, perquè ho tenen subcontractat amb una empresa i és clar...
0: Sempre el problema de les subcontractes.
2: Clar, el tema està que no vull pensar malament, però em sembla que el tema està que com que no hi ha negoci, no val la pena perdre temps. I a qualsevol poble de Catalunya, d'Espanya i del món, que hi hagi més de 50 persones en aquell poble, hi ha suficient gent per poder fer un equip de walking. I treure la gent de casa seva. I que al dematí tinguin l'obligació de llevar-se a les 8 del dematí, agafar la bossa, anar-se'n al camp, fer 4 o 5 quilòmetres o 6, que és el que fem, una bona dutxa i una cerveseta després, una xerrada, el que vulguis. I se t'ha passat el dematí la gent que es troba perduda, com et deia. Mm-hmm. Ahir es sorprenien de que jo hi vaig anar, jo, que tenia 78 anys. I no sé per què es sorprenen. Després me n'entero que és que la mitja de vida a Hongria és de 72 anys.
0: Clar, tu ja estaves...
2: Aquest tio 78
0: anys... Temps de descomptes. A més, jugant a futbol.
2: Esclar, vull dir, aquí... La mitja de vida està a 80 i molts i som gent de 90 anys que pues, aprofitem aquests 5, 6, 7, 10 anys que ens queden a viure'ls a tope, a viure'ls al màxim. Però que els ajuntaments aquí s'hi han de volcar per ajudar a la
0: Home,
2: gent gran.
0: Quan es fan plans d'aquests de... Ostres, això que us deia abans, no? D'envelliment actiu, de tenir cura de la gent gran i tal. Home, doncs hi ha molta... És a dir, aquí hi ha bastants clients potencials, anem
2: molts.
0: A dir-ho així.
2: Jo diria que és un negoci de futur importantíssim. Cada vegada són més vells i més grans i més gent.
0: Bueno, i et diré...
2: Vinga, no, aquí hi ha la primera pela.
0: I et diré més, Àngel, i hi ha una altra cosa, i és que cada vegada hi ha més aquesta consciència de que la gent gran tingui cura de la seva salut, del seu envelliment. És a dir, la percepció de la gent, de les generacions anteriors respecte a com envellien, no té res a veure amb la percepció que tenen ara.
2: Quan parles amb gent que et diuen de venir, no, jo no, perquè és que tinc una pròtesi, o és que el genoll, a mi em fa mal el genoll, fa anys que em fa mal el genoll, i vaig tot el dia vaig mig coix. I quan arribo allà em passen els mals i no me'n recordo, ni em dol, ni
0: dolor, ni tinc res. Això també és molt psicològic.
2: I corre. Quan l'àrbit no em veu, corro.
1: Corre.
2: Sóc una mica trampós, què hi farem?
0: És que ha de ser complicat. Jo ja ho dic, que ha de ser complicat. Ingrid, parlàvem de la situació de la dona. Vosaltres us trobeu amb problemes, per exemple, a l'hora d'accedir a camps i a l'hora de tenir horaris allò intempestius, que és quan...
1: Sí, aviam, de fet, quan hem de jugar a walking és jugar a camp, o sigui...
0: Jugar a camp.
1: No ens queda un altre remei que apoquinar i demanar-ho 15 dies abans o el que sigui, ostres, hi hauria camp, tal, perquè clar, nosaltres juguem en diumenge, ells com estan jubilats poden jugar entre setmana, però nosaltres hem d'anar entre setmana, cap de setmana. I és pagar cada setmana i buscar i preguntar aquí, preguntar allà, sí, és bastant difícil. Bastant difícil.
0: Però tot i així esteu allà...
1: Nosaltres no parem. Nosaltres portem 2 anys aguantant en aquests senyors. Clar, no ens queda més remei. A veure, amb el bon sentit de la paraula, eh?
0: Amb tot el carinyo.
1: Amb tot el carinyo. Sempre juguem contra homes. O sigui, és que no hi ha ni un... Som l'únic equip femení de Catalunya, de walking football. Per tant...
0: Femení complet, eh?
1: Complet, exacte, 100% femení.
0: Els mixtos i tal.
1: Bueno, mixta en tenim un.
2: En tenim un nosaltres, perquè hi ha una d'elles que fa doblete.
0: Fa doblete.
2: Fa doblete, juguem amb elles nosaltres.
1: Aquest que s'ha fet mixta ha sigut del que t'explicava, que com ara ja hi ha moltes mams, n'hi havíem algunes que volíem jugar i vam dir, què fem? Doncs fem un equip amb algú més. I ens hem arreplegat, i per això ens diem arreplegats, amb 4 o 5 que també volien jugar, no? Però nosaltres, per això, només podem jugar contra homes. Està molt bé, o sigui, el tema físic està molt bé, perquè, evidentment, un futbol tradicional seria impossible.
0: Totalment
1: jugar un
0: impossible.
1: Equip de dones contra homes. Seria impossible. Aquí podem. Però, home, ens vindria molt de gust poder jugar amb dones.
0: Clar, el que passa que ara com ara, segurament aquest... Pot ser que arribi aquest moment, però ara segurament aquest moment encara no és el que toca.
1: Encara no.
0: Perquè no hi ha aquesta massa... És a dir, és diferent, tornant a l'exemple del futbol femení, del futbol 11 o del futbol 7, no? Ara hi ha un contingent d'equips, tant de futbol 7 com de futbol 11, vull dir, hi ha tants equips que es poden fer lligues amb diversos grups, vull dir que al final hi ha tot un entramat de clubs que, doncs, que permeten aquesta, diguéssim, aquesta interacció, no? Clar, en el cas del futbol a peu gènere femení, clar, encara estem en el moment aquell del mig,
1: no? Sí, clar, és el que et deia, el futbol femení ha crescut moltíssim fins als 40. I justament el walking, que és més 40, aquí és on estem nosaltres, esperant...
0: Esteu esperant recollir tota aquesta gent que en algun moment deixarà de jugar al futbol tradicional, o, i aquí hi ha aquesta part de comunicar i de saber vendre, entre cometes, aquest producte, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això té moltes avantatges, és a dir, jo crec que l'exemple que posava l'Àngel és meravellós, no? És a dir, no és necessari tenir uns coneixements de futbol o haver jugat a futbol. Jo, aquí vam tenir, fa unes setmanes va passar per aquí la nova presidenta de la Federació Catalana de Rugby i ens explicava que la filosofia del rugby és una filosofia inclusiva, d'incloure, és a dir, perquè deia, no? Ostres, al final, dic, ara seré molt políticament incorrecte, no? La gent s'atonyina i has de tenir una certa envergadura física i tal, i em deia, això és mentida. És a dir, si tu mires bé un equip de rugby, en un equip de rugby hi ha tios alts, hi ha tios baixos, hi ha tios que són sapats, hi ha tios que són esprimatxats. Tothom té un espai, tothom té una posició en el camp, em deia ella, no? I tothom fa un servei, ocupa una posició i fa unes accions determinades, no? I aquí em dona la sensació que si se sap explicar això, és així, que això al final és com molt intergeneracional.
1: Totalment, totalment.
2: Molt.
1: El meu fill a vegades ha vingut a jugar, i la meva filla, i els agrada, i tenen 20 anys, 25. O sigui, si t'agrada l'esport, i t'agrada, perdó, el futbol, al final t'agrada.
0: Jo me'n vaig perquè se'ns acabarà el temps, vull dir, ens queda un minut, de fet. Me'n vaig d'aquí, quan tanquem el micro, evidentment els hi demanaré a la Ingrid i a l'Àngel quan puc posar-me les botes
1: i
0: quan puc posar-me la calça curta, com deies tu, i venir a jugar, perquè perquè ho he vist, perquè ho he vist des de fora, des de l'altra banda de la des de l'altra banda, i és una, i els que ens agrada el futbol, és aquella oportunitat que segurament, doncs quan ja estàs a punt de fer-ne 50, ja no et fotràs a córrer a fer carreres com els teus fills, però sí que és cert que una disciplina com aquesta és, bueno, és com molt assequible, no? per dir-ho així.
2: Total.
1: Vale, vens a jugar amb mi en contra de l'Àngel.
2: Demà al dematí a les 10 estàs, estàs convocat.
0: Veus que bé, ara mira, el que em faltava, ara se'm rifen, tu. Fantàstic. Això és la millor manera d'acabar el programa. Ingrid, Àngel, un plaer haver-vos tingut aquí a La Gent Normal, perquè la gent que juga a futbol a peu, ja ho hem vist, és gent normal?
2: No.
0: No? No sou
2: gent? Som gent en especial.
0: Sou gent normal, especial.
2: Especial, vale.
0: Gent normal, especial. Un plaer haver-vos tingut aquí i un plaer haver pogut, com a mínim, posar un granet de sorra en aquesta comunicació, que sé que és complicada, que picar portes costa, però espero que això serveixi per alguna coseta. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Oients, oïdors, que vagi molt bé. Ens retrobem la pròxima setmana aquí, a La Gent Normal, a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació per la A2 i la B23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que a les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Le gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
8: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
11: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
10: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves altres de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
15: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
16: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
15: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
1: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana, a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begú, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Parareda, de TV Costa Brava.
17: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begú s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
18: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
19: Por lo menos agafar declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res. Està tot aturat.
17: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les bolles del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
20: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho expliquen l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
2: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi ha hagut durant el llarg dels anys.
21: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
20: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
1: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
22: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, i intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
23: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC 12, el Jordi Pazos.
0: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
3: Vinc a treballar, a escoltar, a prendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
0: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
3: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
0: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
1: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
4: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
4: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
24: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
25: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
24: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: El diccionari Termcat.
28: Paraules noves que ja pots dir.
26: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
29: Existeix el manlleu xinès jiaozi,
6: que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
28: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del Papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat.

0: La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
2: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó XIV, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
3: Del cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans d'aquest acte central, a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona.

0: Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
1: Le gusta el futbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
2: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
3: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
2: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
4: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
0: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bon dia.
0: Lleó XIV no és un papa, ens diuen, que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
5: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
0: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat. fugir també de la polarització, va dir els polítics al Congrés, però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
5: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
0: Quin Papa hem vist aquests dos dies, especialment a Catalunya, per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el Papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del Papa Francesc?
5: Yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el Papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
0: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Cambrians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to, que li sembli especialment significatiu?
5: Yo creo que es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
5: Un placer, gràcies per invitar-me.
6: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
8: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
9: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
7: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
10: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya y a los catalanes.
9: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso d'aquestes llengües en les institucions comunitàries.
7: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
11: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou, a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
12: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
13: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'en Bol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Futsche Berlín. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador, Carlos Ortega, veu el vestidor carregat de motivació.
14: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes, vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
0: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
15: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
16: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
15: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món, i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors.

0: presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte centrat al barri de les Torres. El consistori defensa la feina feta durant anys al barri i competirà a més d'un centenar de municipis per optar a uns ajuts destinats a reduir desigualtats i impulsar la transformació urbana. El rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit nou president del Consell Assessor i Consultiu de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El nou mandat arrenca amb l'objectiu de reforçar la projecció pública de l'òrgan, definir el futur contracte programa i continuar garantint la qualitat i el pluralisme de l'emissora municipal. Rubí acomiada avui Albert Sanz amb una cerimònia oberta a tota la ciutadania i dissenyada pel mateix coreògraf fa més d'una dècada. L'acte combinarà dansa, música i poesia per retre homenatge a una figura imprescindible per entendre la història de l'esbart i la projecció de la cultura popular rubinenca. En esports, el Club Botxeo Vega ja escalfa motors per a la vetllada que faran la tercera setmana de juliol. I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que de mica en mica ha d'anar netejant, sobretot on tenim més núvols, que és entre les comarques de Girona i Barcelona. I, de fet, els ruixadets que van caient també acabaran desapareixent. A partir de mig matí, migdia, molt de sol a tot arreu, una mica de vent que anirà bufant cap a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i temperatura que, tot i que ha despertat més fresca que ahir, aquesta tarda acabarà sent més càlida. Tornarem a la fita dels 30 graus a Ponent i a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui la situació d'hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que de moment no hi ha cap incidència destacable, però sí que parlem de fortes retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. A hores d'ara tenim molta intensitat a la circulació en tot el nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze del Vallès, també a la C33 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, doncs ens deixa força col·lapse les dues rondes de Barcelona. Tenim cues a la B20, a la ronda de dalt en sentit sud fins a Pedralbes. A la ronda litoral hi ha 6 quilòmetres de cues en sentit nord i 7 quilòmetres de cues en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs, amb les sortides 21 i 22 tallades. Al Vallès també trobem molta congestió a la AP7 des de la Roca fins a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona. També tenim retencions intermitents en sentit nord al punt de Mirassol, Sant Cugat i Cerdanyola. Per altra banda, la C16 també deixa retencions, sobretot als túnels de Vallvidrera, durant 2,5 quilòmetres cap a la ronda de dalt. Al Llobregat també hi ha cues a la A2 i a la B23 durant més de 4,5 quilòmetres des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

Rubí presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte ubicat al barri de les Torres. Ho ha confirmat l'Ajuntament a Ràdio Rubí i ha avançat que donarà més detalls de la proposta després de Festa Major. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà el projecte, però sí que ha explicat que l'elecció de les Torres respon al treball continu que s'hi ha fet durant anys per millorar tant l'espai urbà com la convivència al barri. La candidatura de Rubí arribarà en una convocatòria que es preveu especialment competitiva. Segons ha explicat el periòdico, el comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ja hi ha 106 municipis catalans que han traslladat el seu interès al Departament de Territori i la previsió és que finalment s'arribi a unes 120 sol·licituds. Entre els municipis que també estudien optar als ajuts hi ha ciutats com Sabadell, Terrassa, El Vendrell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers o Esplugues de Llobregat. La segona convocatòria del Pla de Barris està dotada inicialment amb 200 milions d'euros, una xifra que es podria ampliar fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. El programa té com a objectiu impulsar actuacions integrals en barris que són vulnerables i reduir desigualtats socials i territorials. Els projectes poden incloure actuacions vinculades a la rehabilitació d'habitatges, la transformació de l'espai públic, la transició ecològica o accions de cohesió social i comunitari. El govern calcula que el conjunt del Pla de Barris permetrà desplegar fins a 120 programes de transformació arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029, amb una inversió global prevista de 1.600 milions d'euros entre la Generalitat i els ajuntaments.

0: canviant de tema, perquè el rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit per unanimitat nou president del Consell Assessor i Consultiu Rubí, de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El Consell s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns després de l'aprovació de la seva Constitució al ple municipal del mes de març, una reunió que ha significat l'inici oficial d'aquest nou mandat. Aquesta trobada, on hi han assistit la regidora de Comunicació, Anabel Cuesta, i el director d'aquesta casa, Albert Soler, ha servit per escollir també a la secretària del Consell, Mercedes Rodríguez, també per marcar les línies mestres i els objectius dels pròxims anys. Un d'aquests objectius és impulsar la visibilitat externa de l'òrgan perquè sigui més conegut i accessible a la ciutadania, però, sens dubte, el més important és el de definir el nou contracte programa. Escoltam el nou president del Consell Assessor.
1: Les línies mestres, a part de la visibilitat, està de manera especial en el primer tram, serà a l'estudi i seguiment del que ha de ser el primer contracte, el primer programa contracte o contracte programa, com ho voleu dir, de l'emissora municipal, treballar en l'anàlisi d'aquest contracte programa per tal de garantir el que seran les necessitats de l'emissora municipal en els propers 4 anys.
0: A més, el Consell també vol enfortir els vincles amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que és l'autoritat reguladora dels mitjans públics catalans. Un dels aspectes més importants per a Fernández és que l'emissora pública continuï, si pot ser encara més, amb els estàndards de qualitat, de pluralisme i bones pràctiques, que és el que ha de tenir qualsevol mitjà de comunicació local i, si és públic, encara més. I els rubinencs podran acomiadar-se avui del coreògraf Albert Sans. L'Esbart Dansaire de Rubí ha preparat una cerimònia pública a l'església de Sant Pere que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. Es tracta d'un acte que el mateix Albert Sans va dissenyar fa més d'una dècada. Segons va deixar planificat, el funeral inclourà la lectura de poemes de Salvador Espriu a càrrec de la Càmera Teatre, actuacions de l'obrador coral i la interpretació del ball del Mortitxol, una dansa tradicional de vetla. El director de l'Esbart Dansaire de Rubí, Joan Manel Camps, ha explicat que Sans havia deixat tots els detalls de la cerimònia perfectament definits. De fet, el cos de dansa de l'entitat fa dies que assaja les actuacions que formaran part de l'homenatge. Pel que fa als actes de comiat, ahir es va obrir la vetla al tanatori de Rubí i avui també es podrà visitar entre les 9 del matí i les 3 de la tarda. La cerimònia funeral començarà aquesta tarda a 3:15 a l'església de Sant Pere. La mort d'Albert Sans aquest dimarts als 94 anys ha causat una profunda commoció en el món de la cultura popular rubinenca i també en l'àmbit de la dansa catalana. Des de l'Esbart asseguren que estan rebent nombroses mostres de condol d'entitats i agrupacions de dansa d'arreu del país. Albert Sans va dedicar gran part de la seva vida en aquesta faceta, la de la dansa. Va ser director artístic de l'Esbart Dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'Esbart de Mollet entre moltes altres responsabilitats. El president honorífic de l'Esbart Dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí una de les actuacions més destacades de l'entitat fora del país, la interpretació del Ball de Gitanes al Palau de la UNESCO de París.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. El Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltats les normes. I quan va ser l'hora de ballar, van tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera.
0: L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, per la seva banda, ha utilitzat un símil futbolístic per resumir la importància d'Albert Sanz per a la dansa rubinenca i catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sanz dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart dansa de rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista, i va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari, les va estilitzar, les va coreografiar, i li va donar aquest toc professional a la dansa.
0: I canviem de tema, perquè a prop d'una trentena de persones van poder conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'Arxiu Parroquial de Rubí. L'activitat, coorganitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere, es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'Arxiu Parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i XVIII, tot i que també es conserva un pergamí de l'amo del castell de l'any 1383. Es tracta de documentació que permet cercar els orígens de l'administració local de Rubí. Sentim Tapioles.
4: Que a través de la documentació nosaltres veiem com estava organitzat el poble. Per exemple, en vez d'hi haver-hi els ajuntaments que coneixem ara, hi havia la Universitat de Rubí. Entès la universitat com allò universal, allò que afecta a tothom. Llavors hi havia el Consell de la Universitat, que hi havia el batlle, que és el que seria l'alcalde, uns jurats, que només n'hi havia tres, que tenien algun càrrec o alguna responsabilitat dintre el Consell de la Universitat, i llavors hi havia Consell General o un Consell Ordinari.
0: Tothom que el vulgui consultar pot demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@jrubí.cat. Esports, que comencem amb la gran vetllada del Club Boxeo Vega.
5: El Club Boxeo Vega ja escalfa motors per a la vetllada del 17 de juliol, la quarta edició del Ciutat de Rubí, que servirà per tancar la temporada abans de les vacances. Serà una nit especial al recinte del club, al carrer Sardana, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, en un format que començarà a 8:45, aprofitant la fresca de l'estiu. El cap de cartell serà Elias Azawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional. El públic podrà veure també una àmplia representació local amb Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. El club, a més, tindrà carpa a l'Escardívol per festa major. Repetirà la seva activitat de boxe al carrer del 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal La Sala. I canviem de disciplina per parlar de futbol i de Pedro de Marco, que tanca l'etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'un any i mig intens al capdavant del primer equip. El tècnic reconeix que necessitava un descans, que tercera catalana és una categoria exigent pel compromís que es pot donar i rebre. Tot això fa una lectura positiva del seu pas pel club, ha complert l'objectiu de la permanència en les dues temporades i assegura que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un sènior. Ara vol dedicar més temps a la família, però ve un bon futur per al club. Confia plenament en el nou entrenador, Francesc Román, a qui considera una garantia per continuar fent les coses bé.

les Torres al centre de la pròxima gran convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. El projecte encara no s'ha detallat, però cerca reforçar la transformació urbana i social del barri en una edició que mobilitzarà centenars de milions d'euros arreu del país. El Dia Mundial de les Persones Refugiades posarà el focus i posa el focus a Rubí en una realitat que continua creixent. Des de l'ACNUR alerten que els desplaçaments forçats augmenten any rere any i reclamen més implicació institucional i ciutadana per garantir drets i condicions de vides dignes. Compte enrere per aconseguir entrades per a la Festa Major de Rubí. A partir del dimarts 16 de juny s'obrirà la venda i reserva de localitats per als espectacles amb aforament limitat, amb repartiment entre internet i taquilla i noves fórmules per evitar les cues i el col·lapse d'altres edicions. En esports, protagonisme per a la Botsa i la baldada que organitza el Club Botxeo Vega per a mitjans de juliol.

0: Més d'un centenar de municipis ja han mostrat interès per optar a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya i entre ells hi haurà també Rubí. L'Ajuntament ha confirmat aquesta casa que presentarà candidatura amb un projecte situat al barri de les Torres. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà la proposta, tot i que ha avançat que en donarà més detalls després de Festa Major. Segons fonts municipals, l'elecció de les Torres respon a la feina que s'hi ha dut a terme durant anys, tant en la millora de l'espai urbà com en actuacions orientades a reforçar la convivència i la cohesió social. La competència per aconseguir finançament serà elevada. El comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ha explicat al periòdico que 106 municipis ja han traslladat el seu interès al Departament de Territori i que la previsió és arribar a unes 120 candidatures. Entre les ciutats que també estudien presentar projectes hi ha Terrassa, Sabadell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers, Esplugues de Llobregat o el Vendrell. La convocatòria compta inicialment amb una dotació de 200 milions d'euros, una quantitat que podria duplicar-se fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. Els projectes que optin els ajuts poden incloure actuacions de rehabilitació d'habitatges, millores de l'espai públic, iniciatives de transició ecològica o programes de cohesió social i comunitària. L'objectiu del govern és desplegar fins a 120 programes de transformació urbana arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029. La inversió global prevista entre la Generalitat i els ajuntaments és de prop de 1.600 milions d'euros. La conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat, celebrada aquest dimecres a l'Ateneu de Rubí amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, ha servit per posar el focus en una realitat que, segons ACNUR, continua creixent arreu del món. En declaracions a Ràdio Rubí, Josep Casajuana, secretari del Comitè Català d'ACNUR, ha alertat que els desplaçaments forçats continuen augmentant i ha defensat que tant governs com ciutadans han d'implicar-se per donar-hi resposta.
1: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
0: Casajuana ha explicat que darrere dels desplaçaments hi ha causes diverses com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques i també l'emergència climàtica. També ha recordat que una gran part de les persones refugiades no arriben a Europa, sinó que són acollides en països propers als conflictes. En aquest context ha destacat que una part important de la feina d'ACNUR consisteix a mobilitzar recursos per garantir allotjament, accés a l'aigua, escolarització i seguretat als camps de refugiats mentre es esperen poder tornar als seus llocs d'origen. Durant la conversa, el responsable del Comitè Català d'ACNUR també ha defensat el paper de les societats d'acollida i va insistir en la necessitat de reforçar la cooperació internacional per prevenir conflictes i reduir desigualtats.
1: El missatge és que hem de cooperar, és a dir, no podem viure gaire més temps en un món tan explosiu com el que tenim ara si no hi ha uns mínims vincles de solidaritat entre els diferents pobles, entre les diferents societats.
0: Casajuana també ha destacat iniciatives locals com les impulsades per l'Associació Microcrèdit Solidaris per a l'Àfrica i ha defensat que la implicació ciutadana continua sent imprescindible. I la compra d'entrades per als concerts de pagament i la reserva de localitats gratuïtes als espais limitats d'aforament de Festa Major estaran disponibles, atenció, a partir de dimarts 16 de juny a les 5 de la tarda. La meitat d'entrades estaran reservades per adquirir-les per internet i l'altra meitat seran a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Recordem que aquesta Festa Major caldrà entrada per a tots els espectacles gratuïts o de pagament que tinguin lloc a espais amb aforament limitat, com serien la sala, el castell i, per primera vegada, el casino. Enguany s'ha decidit que els concerts del castell, el que corresponen a Beret i els Pets, tinguin un preu de 10 euros per tal d'evitar el caos d'anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta per als concerts d'artistes, com va ser el cas de Rosario. Els del casino, com el de Joana Cras o els monòlegs de Clara Ingold i Xavi Franquesta, costaran entre 5 i 10 euros, mentre que el concert de l'Orquestra Mondragón es desmarca en preus entre els 18 i els 25 euros. També caldrà reservar localitats per a activitats gratuïtes, però amb aforament limitat, com les visites guiades pel casino i per la ballada de l'Esbart el diumenge 28 al castell. El tràmit telemàtic s'ha de fer a través del perfil de la sala i el casino a la plataforma Cubin a partir de les 5 de la tarda del dimarts 16 de juny. Pel que fa a la compra i reserva d'entrades de manera presencial, la sala ampliarà horaris la setmana vinent. En cas que quedin entrades disponibles, es podran adquirir a la taquilla del recinte de l'espectacle des d'una hora abans de l'inici de cada activitat, i les persones amb mobilitat reduïda que necessitin fer ús de les localitats reservades han de consultar la disponibilitat abans de comprar telefonant al telèfon de la taquilla de la sala, que és, pot recordar, el 93 588 73 72. I continuen les mostres de record i reconeixement cap a Albert Sanz després de la seva mort aquest dimarts als 94 anys. El coreògraf i figura clau de la dansa tradicional catalana serà acomiadat amb una cerimònia pública que tindrà lloc avui a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere i que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. L'acte, impulsat per l'Esbart Dansaire de Rubí, seguirà un guió que el mateix Sanz havia deixat definit fa més d'una dècada. Inclourà lectures de poemes de Salvador Espriu, actuacions musicals i la interpretació del Ball del Mortitxol, una dansa tradicional vinculada als rituals de Baldà. Des de l'entitat expliquen que els darrers dies han estat marcats pels assajos i els preparatius per poder donar forma a aquest homenatge tal com ell l'havia imaginat. El president honorífic de l'Esbart Dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí algunes de les fites més destacades de la trajectòria internacional de l'entitat sota la influència d'Albert Sanz.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. El Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, anant a tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera.
0: Sanz va estar al capdavant de la direcció artística de l'Esbart Dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'Esbart de Mollet. La seva figura és considerada determinant en la projecció de la dansa tradicional catalana dins i fora del país. L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, ha resumit amb una comparació futbolística el pes que ha tingut Albert Sanz per a diverses generacions de dansaires i per al conjunt de la cultura popular catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sanz dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart Dansaire de Rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar i li va donar aquest toc professional a la dansa.
0: Pel que fa a la Belda, encara es podrà visitar avui des de les 9 del matí fins poc abans que comenci la cerimònia de comiat.

0: Informació amb la mirada posada en la botxa i la cita de mitjans de juliol. Toni Bravo.
1: El 17 de juliol serà una data marcada en vermell per al Club Boxeo Vega, que celebrarà la quarta edició del Ciutat de Rubí. Vetllada, que ja és un clàssic de l'estiu, que tancarà oficialment la temporada. El club prepara una nit potent, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, format que començarà 8:45 per aprofitar la fresca. El protagonista principal serà Elias Alzawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional, i el públic podrà gaudir també de molts púgils locals com Alejandro Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Hitor India i Héctor Alcázar. L'entitat també serà present a la Festa Major amb una carpa a l'Escardívol i amb la tercera edició de la Boxa al carrer. Això serà el 27 de juny a la plaça, davant del Teatre Municipal La Sala. Pel que fa al futbol, Fede de Marco posa punt final a la seva etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'una temporada que admet que se li ha fet llarga. El tècnic explica que necessitava un descans, que la categoria és difícil de gestionar pel compromís irregular que es pot rebre, però destaca que ha complert l'objectiu de la permanència en totes dues temporades, que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un equip sènior i ara vol dedicar més temps a la família. Ve un futur prometedor per al club, especialment amb l'arribada del nou entrenador Francesc Román, a qui considera una garantia de continuïtat i de bon treball.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Ties, que fort. Us heu assabentat que la meva profe de la uni...
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove, els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que de mica en mica ha d'anar netejant, sobretot on tenim més núvols, que és entre les comarques de Girona i Barcelona, i de fet els ruixadets que van caient també acabaran desapareixent a partir de mig matí i migdia. Molt de sol a tot arreu, una mica de vent que anirà bufant cap a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i temperatura que, tot i que ha despertat més fresqueta que ahir, aquesta tarda acabarà sent més càlida. Tornarem a la fita dels 30 graus a Ponent i a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Connectam ara amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens actualitzi quina és la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem amb una situació de força col·lapse en general als voltants i accessos de Barcelona. Continuem amb aquesta intensitat en la circulació. Des de primera hora del matí hem de destacar aquest accident que a la ronda de dalt deixa en sentit Llobregat més de 10 quilòmetres d'aturades a causa d'aquest accident. Es talla un carril de circulació i provoca tota aquesta congestió en sentit sud. Per altra banda, però, tenim força col·lapse també al vessant Besòs, on a hores d'ara es circula també amb molta lentitud en tot el nus de la Trinitat, sobretot per la C-58, on arriben retencions ja des de Terrassa i Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona. Al Vallès encara tenim retencions per la AP7 entre la Roca del Vallès i Barberà en sentit sud i també en sentit nord entre Mirassol, Rubí i Sant Cugat fins a Cerdanyola. Per altra banda tenim retencions a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui amb 2 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona. També cap a Barcelona encara queda força lentitud de 3 quilòmetres intermitents des de la Floresta per la C-16 als túnels de Vallvidrera. Per últim, al Llobregat, l'entrada cap a Barcelona continua amb intensitat per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia. Fins demà, Ferran. Bon dia, te deia jo ara. Fins demà.
2: Que vagi bé. Fins demà.

estat escollit nou president del Consell Assessor i Consultiu de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El nou mandat arrenca amb l'objectiu de reforçar la projecció pública de l'òrgan, definir el futur contracte programa i continuar garantint la qualitat i el pluralisme de l'emissora municipal. Rubí acomiada avui Albert Sanz amb una cerimònia oberta a tota la ciutadania i dissenyada pel mateix coreògraf fa més d'una dècada. L'acte combinarà dansa, música i poesia per retre homenatge a una figura imprescindible per entendre la història de l'esbart i la projecció de la cultura popular rubinenca. En esports, el Club Botxer Ovega ja escalfa motors per a la vetllada que faran la tercera setmana de juliol.

Rubí presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte ubicat al barri de les Torres. Ho ha confirmat l'Ajuntament a Ràdio Rubí i ha avançat que donarà més detalls de la proposta després de Festa Major. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà el projecte, però sí que ha explicat que l'elecció de les Torres respon al treball continu que s'hi ha fet durant anys per millorar tant l'espai urbà com la convivència al barri. La candidatura de Rubí arribarà en una convocatòria que es preveu especialment competitiva. Segons ha explicat el periòdico, el comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ja hi ha 106 municipis catalans que han traslladat el seu interès al Departament de Territori i la previsió és que finalment s'arribi a unes 120 sol·licituds. Entre els municipis que també estudien optar als ajuts hi ha ciutats com Sabadell, Terrassa, El Vendrell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers o Esplugues de Llobregat. La segona convocatòria del Pla de Barris està dotada inicialment amb 200 milions d'euros, una xifra que es podria ampliar fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. El programa té com a objectiu impulsar actuacions integrals en barris que són vulnerables i reduir desigualtats socials i territorials. Els projectes poden incloure actuacions vinculades a la rehabilitació d'habitatges, la transformació de l'espai públic, la transició ecològica o accions de cohesió social i comunitari. El govern calcula que el conjunt del Pla de Barris permetrà desplegar fins a 120 programes de transformació arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029, amb una inversió global prevista de 1.600 milions d'euros entre la Generalitat i els ajuntaments.

0: I canviant de tema, perquè el rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit per unanimitat nou president del Consell Assessor i Consultiu Rubí, de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El Consell s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns després de l'aprovació de la seva Constitució al ple municipal del mes de març, una reunió que ha significat l'inici oficial d'aquest nou mandat. Aquesta trobada, on hi han assistit la regidora de Comunicació, Anabel Cuesta, i el director d'aquesta casa, Albert Soler, ha servit per escollir també a la secretària del Consell, Mercedes Rodríguez, també per marcar les línies mestres i els objectius dels pròxims anys. Un d'aquests objectius és impulsar la visibilitat externa de l'òrgan perquè sigui més conegut i accessible a la ciutadania, però, sens dubte, el més important és el de definir el nou contracte programa. Escoltam el nou president del Consell Assessor.
1: Les línies mestres, a part de la visibilitat, està de manera especial en el primer tram, serà a l'estudi i seguiment del que ha de ser el primer contracte, el primer programa contracte o contracte programa, com ho voleu dir, de l'emissora

0: municipal, treballar en l'anàlisi d'aquest contracte programa per tal de garantir el que seran les necessitats de l'emissora municipal en els propers 4 anys.
1: A més, el Consell també vol enfortir els vincles amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que és l'autoritat reguladora dels mitjans públics catalans. Un dels aspectes més importants per a Fernández és que l'emissora pública continuï, si pot ser encara més, amb els estàndards de qualitat de pluralisme i bones pràctiques, que és el que ha de tenir qualsevol mitjà de comunicació local i, si és públic, encara més. I els rubinencs podran acomiadar-se avui del coreògraf Albert Sans. L'Esbart Dansaire de Rubí ha preparat una cerimònia pública a l'església de Sant Pere que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. Es tracta d'un acte que el mateix Albert Sans va dissenyar fa més d'una dècada. Segons va deixar planificat, el funeral inclourà la lectura de poemes de Salvador Espriu a càrrec de la Càmera Teatre, actuacions de l'obrador coral i la interpretació del ball del Mortitxol, una dansa tradicional de vetla. El director de l'Esbart Dansaire de Rubí, Joan Manel Camps, ha explicat que Sans havia deixat tots els detalls de la cerimònia perfectament definits. De fet, el cos de dansa de l'entitat fa dies que assaja les actuacions que formaran part de l'homenatge. Pel que fa als actes de comiat, ahir es va obrir la vetla al tanatori de Rubí i avui també es podrà visitar entre les 9 del matí i les 3 de la tarda. La cerimònia funeral començarà aquesta tarda a 3:15 a l'església de Sant Pere. La mort d'Albert Sans aquest dimarts als 94 anys ha causat una profunda commoció en el món de la cultura popular rubinenca i també en l'àmbit de la dansa catalana. Des de l'Esbart asseguren que estan rebent nombroses mostres de condol d'entitats i agrupacions de dansa d'arreu del país. Albert Sans va dedicar gran part de la seva vida en aquesta faceta, a la de la dansa. Va ser director artístic de l'Esbart Dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'Esbart de Mollet entre moltes altres responsabilitats. El president honorífic de l'Esbart Dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí una de les actuacions més destacades de l'entitat fora del país, la interpretació del Ball de Gitanes al Palau de la UNESCO de París.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. El Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, van tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a ple dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera.
1: L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, per la seva banda, ha utilitzat un símil futbolístic per resumir la importància d'Albert Sans per a la dansa rubinenca i catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sans dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart dansa de Rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar, li va donar aquest toc professional a la dansa.
1: I canviem de tema, perquè a prop d'una trentena de persones van poder conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'Arxiu Parroquial de Rubí. L'activitat coorganitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'Arxiu Parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i de 8, tot i que també es conserva un pergamí de l'amo del castell de l'any 1383. Es tracta de documentació que permet cercar els orígens de l'administració local de Rubí. Sentim Tapioles.
4: Que a través de la documentació nosaltres veiem com estava organitzat el poble. Per exemple, en vez de hi haver-hi els ajuntaments que coneixem ara, hi havia la Universitat de Rubí. Entès la universitat com allò universal, allò que afecta a tothom. Llavors hi havia el Consell de la Universitat, que hi havia el batlle, que és el que seria l'alcalde, uns jurats, que només n'hi havia tres, que tenien algun càrrec o alguna responsabilitat dintre el Consell de la Universitat, i llavors hi havia Consell General o un Consell Ordinari.
1: Tothom que el vulgui consultar pot demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@jrubi.cat. Esports, que comencem amb la gran vetllada del Club Boxeo Vega.
5: El Club Boxeo Vega ja escalfa motors per a la vetllada del 17 de juliol, la quarta edició del Ciutat de Rubí, que servirà per tancar la temporada abans de les vacances. Serà una nit especial al recinte del club, al carrer Sardana, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, en un format que començarà a 8:45, aprofitant la fresca de l'estiu. El cap de cartell serà Elias Azawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional. El públic podrà veure també una àmplia representació local amb Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. El club, a més, tindrà carpa a l'Escardívol per festa major, repetirà la seva activitat de boxe al carrer del 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal La Sala. I canviem de disciplina per parlar de futbol i de Pedro de Marco, que tanca l'etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'un any i mig intens al capdavant del primer equip. El tècnic reconeix que necessitava un descans, que tercera catalana és una categoria exigent pel compromís que es pot donar i rebre. Tot això fa una lectura positiva del seu pas pel club. Ha complert l'objectiu de la permanència en les dues temporades i assegura que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un sènior. Ara vol dedicar més temps a la família, però ve un bon futur per al club. Confia plenament en el nou entrenador, Francesc Román, a qui considera una garantia per continuar fent les coses bé.

Situar les torres al centre de la pròxima gran convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. El projecte encara no s'ha detallat, però cerca reforçar la transformació urbana i social del barri en una edició que mobilitzarà centenars de milions d'euros arreu del país. El Dia Mundial de les Persones Refugiades posarà el focus i posa el focus a Rubí en una realitat que continua creixent. Des del NUR alerten que els desplaçaments forçats augmenten any rere any i reclamen més implicació institucional i ciutadana per garantir drets i condicions de vides dignes. Compte enrere per aconseguir entrades per a la Festa Major de Rubí. A partir del dimarts 16 de juny s'obrirà la venda i reserva de localitats per als espectacles amb aforament limitat, amb repartiment entre internet i taquilla i noves fórmules per evitar les cues i el col·lapse d'altres edicions. En esports, protagonisme per a la botxa i la baldada que organitza el Club Boxeo Vega per a mitjans de juliol.

0: Més d'un centenar de municipis ja han mostrat interès per optar a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya i entre ells hi haurà també Rubí. L'Ajuntament ha confirmat aquesta casa que presentarà candidatura amb un projecte situat al barri de les Torres. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà la proposta, tot i que ha avançat que en donarà més detalls després de Festa Major. Segons fonts municipals, l'elecció de les Torres respon a la feina que s'hi ha dut a terme durant anys, tant en la millora de l'espai urbà com en actuacions orientades a reforçar la convivència i la cohesió social. La competència per aconseguir finançament serà elevada. El comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ha explicat al periòdico que 106 municipis ja han traslladat el seu interès al Departament de Territori i que la previsió és arribar a unes 120 candidatures. Entre les ciutats que també estudien presentar projectes hi ha Terrassa, Sabadell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers, Esplugues de Llobregat o el Vendrell. La convocatòria compta inicialment amb una dotació de 200 milions d'euros, una quantitat que podria duplicar-se fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. Els projectes que optin els ajuts poden incloure actuacions de rehabilitació d'habitatges, millores de l'espai públic, iniciatives de transició ecològica o programes de cohesió social i comunitària. L'objectiu del govern és desplegar fins a 120 programes de transformació urbana arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029. La inversió global prevista entre la Generalitat i els ajuntaments és de prop de 1.600 milions d'euros. La conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat, celebrada aquest dimecres a l'Ateneu de Rubí amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, ha servit per posar el focus en una realitat que, segons ACNUR, continua creixent arreu del món. En declaracions a Ràdio Rubí, Josep Casajuana, secretari del Comitè Català d'ACNUR, ha alertat que els desplaçaments forçats continuen augmentant i ha defensat que tant governs com ciutadans han d'implicar-se per donar-hi resposta.
1: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
0: Casajuana ha explicat que darrere dels desplaçaments hi ha causes diverses com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques i també l'emergència climàtica. També ha recordat que una gran part de les persones refugiades no arriben a Europa, sinó que són acollides en països propers als conflictes. En aquest context ha destacat que una part important de la feina d'ACNUR consisteix a mobilitzar recursos per garantir allotjament, accés a l'aigua, escolarització i seguretat als camps de refugiats mentre esperen poder tornar als seus llocs d'origen. Durant la conversa, el responsable del Comitè Català d'ACNUR també ha defensat el paper de les societats d'acollida i va insistir en la necessitat de reforçar la cooperació internacional per prevenir conflictes i reduir desigualtats.
1: El missatge és que hem de cooperar, és a dir, no podem viure gaire més temps en un món tan explosiu com el que tenim ara si no hi ha uns mínims vincles de solidaritat entre els diferents pobles, entre les diferents societats.
0: Casajuana també ha destacat iniciatives locals com les impulsades per l'Associació Microcrèdit Solidaris per a l'Àfrica i ha defensat que la implicació ciutadana continua sent imprescindible. I la compra d'entrades per als concerts de pagament i la reserva de localitats gratuïtes als espais limitats d'aforament de Festa Major estaran disponibles, atenció, a partir de dimarts 16 de juny a les 5 de la tarda. La meitat d'entrades estaran reservades per adquirir-les per internet i l'altra meitat seran a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Recordem que aquesta Festa Major caldrà entrada per a tots els espectacles gratuïts o de pagament que tinguin lloc a espais amb aforament limitat com serien la sala, el castell i, per primera vegada, el casino. Enguany s'ha decidit que els concerts del castell, el que corresponen a Beret i els Pets, tinguin un preu de 10 euros per tal d'evitar el caos d'anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta per als concerts d'artistes, com va ser el cas de Rosario. Els del casino, com el de Joana Cras o els monòlegs de Clara Ingold i Xavi Franquesta, costaran entre 5 i 10 euros, mentre que el concert de l'Orquestra Mondragón es desmarca en preus entre els 18 i els 25 euros. També caldrà reservar localitats per a activitats gratuïtes, però amb aforament limitat, com les visites guiades pel casino i per la ballada de l'Esbart el diumenge 28 al castell. El tràmit telemàtic s'ha de fer a través del perfil de la sala i el casino a la plataforma Cubin a partir de les 5 de la tarda del dimarts 16 de juny. Pel que fa a la compra i reserva d'entrades de manera presencial, la sala ampliarà horaris la setmana vinent. En cas que quedin entrades disponibles, es podran adquirir a la taquilla del recinte de l'espectacle des d'una hora abans de l'inici de cada activitat, i les persones amb mobilitat reduïda que necessitin fer ús de les localitats reservades han de consultar la disponibilitat abans de comprar telefonant al telèfon de la taquilla de la sala, que és, pues recordem, el 93 588 73 72. I continuen les mostres de record i reconeixement cap a Albert Sanz després de la seva mort aquest dimarts als 94 anys. El coreògraf i figura clau de la dansa tradicional catalana serà acomiadat amb una cerimònia pública que tindrà lloc avui a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere i que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. L'acte, impulsat per l'Esbart Dansaire de Rubí, seguirà un guió que el mateix Sanz havia deixat definit fa més d'una dècada. Inclourà lectures de poemes de Salvador Espriu, actuacions musicals i la interpretació del Ball del Mortitxol, una dansa tradicional vinculada als rituals de Baldà. Des de l'entitat expliquen que els darrers dies han estat marcats pels assajos i els preparatius per poder donar forma a aquest homenatge tal com ell l'havia imaginat. El president honorífic de l'Esbart Dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí algunes de les fites més destacades de la trajectòria internacional de l'entitat sota la influència d'Albert Sanz.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. Lluís Llach i la Marina Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, vam tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la cellera.
0: Sanz va estar al capdavant de la direcció artística de l'Esbart Dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'Esbart de Mollet. La seva figura és considerada determinant en la projecció de la dansa tradicional catalana dins i fora del país. L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, ha resumit amb una comparació futbolística el pes que ha tingut Albert Sanz per a diverses generacions de dansaires i per al conjunt de la cultura popular catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sanz dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart Dansa de Rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar, li va donar aquest toc professional a la dansa.
0: Pel que fa a la Velda, encara es podrà visitar avui des de les 9 del matí fins poc abans que comenci la cerimònia de comiat.

0: Informació amb la mirada posada en la botxa i la cita de mitjans de juliol. Toni Bravo.
1: El 17 de juliol serà una data marcada en vermell per al Club Boxeo Vega, que celebrarà la quarta edició del Ciutat de Rubí. Vetllala, que ja és un clàssic de l'estiu, que tancarà oficialment la temporada. El club prepara una nit potent, amb un combat professional fins a 10 amateurs, format que començarà 8:45 per aprofitar la fresca. El protagonista principal serà Elias Alzawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional, i el públic podrà gaudir també de molts púgils locals com Alejandro Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. L'entitat també serà present a la Festa Major amb una carpa a l'Escardívol i amb la tercera edició de la boxa al carrer. Això serà el 27 de juny a la plaça, davant del Teatre Municipal La Sala. Pel que fa al futbol, Fede de Marco posa a punt final a la seva etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'una temporada que admet que se li ha fet llarga. El tècnic explica que necessitava un descans, que la categoria és difícil de gestionar pel compromís irregular que es pot rebre, però destaca que ha complert l'objectiu de la permanència en totes dues temporades, que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un equip sènior i ara vol dedicar més temps a la família. Ve un futur prometedor per al club, especialment amb l'arribada del nou entrenador Francesc Román, a qui considera una garantia de continuïtat i de bon treball.
2: Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Són les 9 del matí.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Música d'Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.
12: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
13: Venga, Sofi, cap problema.
14: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
15: Tia, és que fort. Us heu assabentat que l'any el profe de la uni...
16: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
15: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
13: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
16: Irene, els dilluns a les 12, cada 2 setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
17: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Gildes, la tertúlia més jove, els dilluns a les 12 hores, cada 2 setmanes a Ràdio Rubí.

passen gairebé 4 minuts de les 9 del matí i després del bloc informatiu començam 3 hores que combinaran política municipal, divulgació, debat i històries de proximitat. En aquesta segona hora l'obrirem amb una nova edició dels grups municipals Opinen. Avui serà el torn del portaveu de Veïns per Rubí, Toni Garcia, en qui repassarem l'actualitat de ciutat i les qüestions que marquen aquest moment polític i municipal. Tot seguit, canviarem el registre per deixar-nos dur per la curiositat amb la guaita que tenim, la secció de ciència que ens proporciona la xarxa i que ens acostarà una nova història per mirar el món amb ulls més científics. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat dels equips, les competicions i els noms propis de l'esport local. I abans de canviar d'hora, com sempre, tindrem una nova recomanació musical del Robert Fernández per posar banda sonora al nostre dematí. A partir de les 10 serà moment d'obrir el debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Isidre Rubio, Conchita Jimeno, Sol Espósito i Pep Adelantado, que portaran diferents mirades sobre els temes que marquen l'actualitat. I a les 11, Ana Belén Tierno prendrà el relleu per tancar el programa amb una última hora que combinarà testimonis i tecnologia. Conversarem amb membres del College Anònims de Rubí per conèixer de prop la feina que fan i les experiències que hi ha darrere de l'entitat. I després arribarà Germà Bustamante amb una nova edició de Territori Digital per acostar-nos novetats i tendències del món tecnològic. Comencem!

0: En últim grups municipals de la temporada, un grup en el que conversarem amb Toni García, que és el portaveu de Veïns per Rubí, i que ja tenim aquí amb nosaltres. Bon dia i benvingut, Toni.
1: Bon dia, Pamela. Què tal? Com va tot?
0: Bé, aquí, a punt d'aquest penúltim grups municipals, que ja acabem la temporada.
1: Acabem temporada. Passa molt ràpid el temps, mare meva. Un altre curs més.
0: Exacte. Mira, ara que estem acabant el curs, el dilluns, vam saber que un tema molt recurrent i que estem seguint contínuament als mitjans de comunicació, vam saber que el govern municipal podrà aprovar de manera inicial el POUM gràcies al vostre suport. Per què heu decidit donar suport al POUM?
1: Sí, nosaltres, en aquest sentit, hem de dir que hem tingut moltes reunions amb l'equip de govern, amb el regidor amb la senyora Fegueto, i amb l'equip tècnic. Totes les reunions han sigut tècnico-polítiques, i en aquest sentit doncs, hem fet totes les preguntes que m'he hagut de fer per tenir tota la informació. Hem fet propostes també, i nosaltres hem decidit votar a favor d'aquest POUM, l'aprovació inicial, en primer lloc per la quantitat d'habitatge protegit que pot sortir, que sortirà d'aquest desenvolupament, d'aquest nou planejament. També a nosaltres ens preocupen molt tots els aspectes de mobilitat, que estan molt ben treballats. També hem posat una sèrie de condicions perquè siguin recollits en el pla, de tal manera que el cronograma ens permeti que una gran part de les infraestructures associades a la mobilitat, sobretot a la part oest de la Riera, estiguin executades en el primer sexenni. I amb tot plegat, sembla que és un pla que hem de donar suport, que entenem que és bo per la ciutat. Nosaltres creiem de manera ferma amb l'objectiu de solidaritat urbana, que estableix un 15% d'habitatge protegit en 20 anys, i l'única manera d'aconseguir-ho és a través del planejament, a través del nou POUM. Estem parlant d'això. Aquest nou POUM planteja 3.400 habitatges protegits. Fins i tot amb això no arribaríem, perquè si incrementem el nombre d'habitatge protegit i, per tant, el nombre d'habitatge total principal, el 15% seria encara més. Però si no utilitzem l'eina més potent que tenim com a ajuntament, doncs no podrem arribar a aquestes xifres. Ara mateix no arribem ni al 4%, i comptant determinats lloguers socials de bancs que gestiona la Generalitat i demés. Per tant, és veritat que això a curt termini no soluciona res, perquè a curt termini s'han de treballar altres aspectes, però arribem molt tard. Però sí que de cara a mitjà i llarg termini és imprescindible el planejament per habilitar molt més habitatge protegit.
0: Ara ens comentaves que un dels els punts més que més han fet que votéssiu a favor són l'habitatge i la mobilitat. No sé si ens pots desgranar un poquet així, a grosso modo, que diuen aquest punt que tindrem. Quins són els punts que considereu més importants a banda d'aquests dos?
1: A banda d'aquests dos, bé, més enllà d'això sí que es planteja un futur de la ciutat més sostenible. Tenim el tema de l'anella verda, els equipaments que es deriven del nou planejament també, que ens permetran això, tenir més espais, més parcs, més places. L'àmbit central de la Riera, Pica Aguilera, i tot el que seria l'eix de la Riera, doncs aquesta proposta de millorar tot aquest entorn, que ara és caràcter industrial i molt deixat. La part del Vapor Nou, per exemple, que també és un espai que està molt deixat, doncs allà s'urbanitzarà. Les parts del Vapor Nou que estan protegides continuaran protegides, guanyarem espai públic també, i després tot el que va vinculat a això, nous equipaments, mobilitat. En termes de mobilitat, diem, ens preocupava molt tot el creixement, especialment de Campujol, però les solucions que se'ns han plantejat entenem que són raonables. Després tindrem tres noves passeres imprescindibles, dos nous ponts, nous vials més enllà de ponts i passeres, que milloraran o d'alguna manera contrarrestaran els problemes de mobilitat que implicarà l'increment de població en aquella part de la part oest de la Riera. Per tant, amb aquests condicionants i amb la creació d'habitatge públic, entenem que és un POUM que hauria de ser assumible per l'àmplia majoria del ple municipal. Nosaltres entenem que no hi ha d'haver cap motiu de pes perquè els 20 regidors i regidores que van votar a favor de l'abans del pla no puguem votar a favor també de l'aprovació inicial del POUM. Mm-hmm. I esperem que així sigui pel bé de la ciutat. Jo crec que no ha d'haver grans temes que puguin ser obstacle pels els altres dos grups que hi van votar a favor de l'abans. Jo crec que, sospito que no, però ja veurem. En qualsevol cas, nosaltres tenim un compromís també amb la ciutat, amb l'habitatge protegit. El tema d'habitatge per nosaltres és essencial, però també l'hem volgut lligar molt bé amb el tema de com resoldre els problemes de mobilitat que generarà aquest creixement urbanístic. I nosaltres considerem que està ben solucionat i que el que hem demanat és que en el primer sexenni, en els primers 6 anys, gran part d'aquestes infraestructures estiguin fetes. En el cas de Campujol, que és on hi ha més habitatge, estem parlant de 2.000 habitatges, però de 2.000, 2.060, em sembla que són exactament, més de 1.400 són protegits. I estem parlant d'un 70% d'habitatges protegits, que implica un 65% del sòl. Això és una bona notícia. Sabem el que implica això en termes de mobilitat, però entenem que està ben resolt i per tant, no podem oposar-nos a un plantejament com aquest. I així farem, no? És molt rellevant tot el tema d'habitatge protegit. Superem, nosaltres també vam demanar, és a dir, ja que anem inevitablement a un creixement que s'estimen 91.000 habitants d'aquí 2040 i que això implica crear nous habitatges en nous sectors de desenvolupament, també la nostra exigència i el que demanàvem per arribar a un acord era anar a màxims d'habitatge protegit. I en això crec que tothom hauria d'estar satisfet en aquests percentatges, perquè anem molt, molt per sobre dels mínims exigits legalment i en alguns casos entenem que s'ha apretat molt. En el cas de Campujol, que nosaltres, si el que anava a dir abans, si tinguéssim un 10, un 12% ja d'habitatge protegit, doncs llavors no calia tant. El problema és en quina situació estem. Ja ens agradaria tenir un 10, un 12% i que amb 500 habitatges més protegits, o 600 o 1.000, ja en tinguéssim prou. Però que el problema, clar, ve de dècades de no fer les coses bé, de tenir un planejament que és del l'any 87, i això finalment ens du a una situació crítica, dramàtica, que no només és a Rubí, el problema d'accés a l'habitatge, però que Rubí, que és el que ens interessa, perquè al final som representants, som càrrecs electes de Rubí, hem de plantar cara de forma valenta, no? Però també amb cap i assumint i treballant tots els problemes que implica aquest creixement poblacional i d'habitatges.
0: Mm-hmm. Ara ens comentaves tot aquest creixement, però que considereu que el tema de la mobilitat està ben resolt. També ens comentaves que estàveu d'acord amb els nous equipaments que hi haurà, noves infraestructures. Mm-hmm. Aquest POUM ajudarà a una demanda històrica que és la segona estació, perquè, clar, estava condicionat relativament en aquest POUM.
1: Això resol també, no ho he dit, perquè al final són tantes coses d'infraestructura, sí. La segona estació de Llana, evidentment, sí, facilitarà, no hauria de ser condicionant, val? Més enllà de que fa uns mesos la Generalitat va dir que ho condicionava.
0: Sí, condicionaven això.
1: Però, evidentment, no podem esperar al desenvolupament del POUM, perquè ara és la part de, comencem, aprovació inicial, després exposició pública, aprovació provisional. Això s'envia a la Comissió d'Urbanisme, es retornaran prescripcions, s'haurà de fer un terrafós, vull dir que iniciar, doncs segurament serà a partir d'aquí 4 o 5 anys i amb una projecció d'un POUM que seran 25-30 anys. Per tant, això pot contribuir a dir a la Generalitat, si tenien algun dubte, que no haurien de tenir de la necessitat de la segona estació, de dir-los, mireu, vull dir, això quan abans ho fem millor, perquè aquesta part creixerà, però hem de donar servei, que ja justifica, perquè hem de donar servei a la zona nord, a la Plana del Castell, a les urbanitzacions, el Pont contempla un aparcament dissuasiu. Són moltes coses, jo aquests dies he anat mirant els documents, són moltes coses i no podem... I em deixaria coses, si em posés a fer una relació de qüestions positives per la ciutat, pel futur de la ciutat, doncs són moltes. Ara, esperem doncs, que quan estigui en vigor el nou POM, que esperem que no sigui un altre POM fallit, perquè això tampoc ho podem garantir, perquè no sabem què passarà al següent mandat i en altres, però si algun dia està en vigor, doncs esperem que totes les infraestructures associades, tot el tema de l'anella verda, tot això que farà que la ciutat sigui més saludable, si es fa, doncs s'acabi fent, s'acabi planificant adequadament pels governs d'aquí 10, 15, 20 anys, i esperem que això es faci realitat més enllà del paper, perquè al final el document doncs, planteja una sèrie de propostes que s'han d'executar quan toqui, no? I, clar, d'aquí 10 anys no sabem com estaran les coses en general, ni a Rubí, ni al món, ni a cap lloc.
0: Vosaltres doneu suport en aquest POM. Això és... jo vaig un poquet més enllà. Mm-hmm. Això significa que esteu disposats a donar suport al govern en altres projectes o en altres documents molt necessaris per la ciutat i que encara no estan aprovats i esperem que estiguin aprovats aviat perquè la ciutat ho necessita?
1: Nosaltres només, en el cas del POM, ens hem fixat i hem tractat el tema del POM, que va a part de la resta de qüestions que es puguin plantejar. S'ha tractat de manera exclusiva, al marge de tot. Per tant, nosaltres hem treballat de manera molt intensa aquest POM amb l'equip polític i tècnic i ja està. I a partir d'aquí la resta va a part. No va vinculat absolutament a res. Nosaltres donarem el nostre vot a favor perquè creiem que aquest és un bon POM. I creiem sincerament que hauria de ser un bon POM per tots els grups que van votar a favor de l'abans, perquè ja veurem els arguments, ja veurem si potser acaben votant a favor tots, no ho sé, però no hi ha motius de pes per no avalar-lo, malgrat que a nosaltres ens agradaria que la situació de partida fos una altra i que tinguéssim ja més habitatge protegit i que amb un creixement més baix ja ho tinguéssim tot fet, seria millor, però no és el cas. I hem de ser responsables i de ser valents també en aquest sentit, no? Perquè seria molt fàcil dir em poso de perfil, faig una abstenció però creiem que pel bé de la nostra ciutat, pel futur, per les futures generacions, perquè sabem que la gent jove ho té molt magre ara mateix, i quan aprovem un POM amb aquest nombre d'habitatges amb una perspectiva de 15-20 anys, això és per les futures generacions, no és per nosaltres, i hem de tenir aquest nivell de responsabilitat de dir què volem que Rubí d'aquí 10, 15, 20, 25 anys sigui i quants habitatges protegits volem que tingui. Això ja és pels nostres fills, nets i altres generacions. I hem de valorar aquesta situació des d'aquest punt de vista.
0: Canviant de tema, perquè en una de les vostres preguntes al ple municipal plantejàveu que l'estructura del pont del carrer Catmo estava malament i han contestat que s'ho estan mirant. Com està aquest
1: bueno,
0: tema?
1: Bueno, continua. De fet, nosaltres ja fa anys vam presentar una moció per instar el govern a doncs, encarregar informes i més per mirar tots els ponts de la ciutat. En el cas del pont de Carcamo sí que es veu la part inferior, doncs, que hi ha barres corrugades que es veuen, vull dir que ha saltat tot el recobriment del formigó, i aquest és un dels ponts que s'ha de mirar, rehabilitar, sobretot tota la part inferior i la part superior també, amb juntes de dilatació i demés. És un pont que s'hauria de rehabilitar, que jo sàpiga no està en calendari d'inversions fer-ho, però sí que seria més o menys urgent fer-ho i plantejar-ho i ficar-ho dins de la planificació. Aquí el pont no caurà, perquè afortunadament els factors de seguretat i tot fan que sigui molt, molt complicat, vull dir que no hem de generar alarma, però sí que és un pont que ja fa molts anys que està així. La part de sota del tauler estava molt malament i això s'ha de fer, doncs, com es va fer en el cas del pont del carrer Sant Joan, doncs, bueno, arreglar tot això, reparar, i entendem que és una via que és molt, molt transitada i tallar-li de més serà un problema, però s'ha de fer. S'ha de fer. Jo crec que en els propers 4 o 5 anys hauríem de tenir planificada la seva rehabilitació.
0: L'Ajuntament ha dit que s'ho estava mirant, però, per tant, no vos han traspassat a res, només s'ho estan mirant.
1: S'ho estan mirant, només no, tampoc hem insistit, però ho farem. Preguntarem i a veure quina planificació hi ha i quines actuacions, que es poden fer actuacions més ràpides i menys, vull dir, menys costoses inicialment, sobretot pel tema aquest del recobriment de les barres corrugades d'acer, però bueno, idealment s'hauria de fer una rehabilitació de tot el pont. Mm-hmm. Integral.
0: Mm-hmm. Per una altra banda, ahir vam saber que l'Ajuntament es presentarà a la segona convocatòria del Pla de Barris i que ho farà amb un projecte de les Torres. No es va presentar a la primera convocatòria, però ara sí, i encara no ens han detallat quin projecte és. Nosaltres encara no ho sabem i ho detallaran, ens han dit, després de Festa Major. Com valoreu aquesta presentació d'aquest projecte?
1: D'entrada bé. El que no entenem és que la primera convocatòria no s'hagi presentat res. Que això no sé si vam arribar a dir-ho o algú ho va expressar. Bé, tampoc coneixem detalls, perquè no, fins després de Festa Major no es coneixeran, però tot el que sigui presentar-se a aquests processos per la millora dels barris, doncs és una bona notícia. No entenem que la primera convocatòria no es fes, però necessitem també més informació. Hi ha molts barris que necessiten millores, malauradament. És una cosa generalitzada, perquè a la que sortim segurament del centre i dels carrers principals del centre, doncs segurament necessita millores, segur, en necessiten millores. Les Torres han fet diferents projectes durant molt temps, de fet, s'han fet promeses de millores que mai van arribar. Bé, és un lloc important, vull dir, perquè està a l'estació del costat, al final és un lloc cèntric, malgrat que no ho sembli, o dona aquesta sensació de que està allunyat de la resta o que és un barri a part, és un barri que està al costat del centre i que està al costat de l'estació. D'entrada, la notícia és positiva, però ja veurem a veure els detalls. I es queda aquest interrogant perquè no ens hem presentat a primera convocatòria o a més propostes, en aquest sentit.
0: Bueno, en un principi nosaltres vam fer aquesta pregunta des de Ràdio Rubí, vam preguntar a l'Ajuntament el per què no s'havien presentat a la primera convocatòria, sí. I ens van comentar que el motiu era perquè no els hi havia... O sigui, feien unes exigències que no els donava temps. Arribar-hi i que ho volien fer bé. Per poder aconseguir aquest ajut.
1: Doncs si aquest és el motiu, doncs és comprensible, però també és important tenir al calaix alguns projectes perquè aquestes coses surten de cop. Pla de Barri o altres opcions de subvencions, siguin autonòmiques o estatals, o europees, doncs surten de cop i sempre es vol tenir al calaix alguna cosa que no sigui extremadament urgent, però que en un moment determinat tinguis més o menys per poder presentar-ho amb certa agilitat. Però bé, deixem-ho aquí, no? En aquest sentit. Bueno, esperem que en el cas del Pla de Barri, si el cas de les Torres, doncs pugui tirar endavant i es millori el barri. Serà una bona notícia. Sempre que es millora un barri, serà positiu.
0: Mm-hmm. Queda poc pel pròxim ple municipal. A mi me dona la sensació de que se me van juntant d'un a l'altre. Me passa el temps molt ràpid, però ja queda poc pel ple ordinari del mes de juny. No sé si des de Veïns per Rubí presentareu alguna moció en aquest ple.
1: No, en aquest ple no. Ens centrarem en el debat essencial del POUM, que segurament serà també llarg, perquè entenc que les intervencions no seran de 5 minuts i no seran de més temps. De fet, l'abans ja va ser així. I, en principi, no. En aquest ple no presentarem moció. Mm-hmm. No presentarem moció.
0: Vendrem, a més, del debat de l'estat de la ciutat.
1: Sí, és interessant, en part, perquè com que no hi ha rèpliques i demés, al final és un debat descafeinat. De fet, no és un debat. Són intervencions que cada grup explicarà la seva, l'alcaldessa explicarà la seva i ja està, però sí que servirà, si algú té interès, doncs per posar sobre la taula totes aquelles coses que necessita Rubí, que no estan bé, les que estan bé, les que s'han fet, una mica de tot. Cadascú farà el seu discurs, però sí que tindrem ocasió, i qui estigui interessat, la ciutadania que estigui interessada, doncs podrà veure quin és el punt de vista de cada un dels grups municipals. Nosaltres trobem a faltar, doncs, que no hi pugui haver un debat com a tal, no? Que això haurem d'esperar al debat electoral.
0: Una vegada més, els veïns de Can Fatxó tornen a queixar-se de les males olors que provoca l'empresa Rancica. Ja són 8 anys, massa temps sense solucionar aquesta situació.
1: Sí, a nosaltres també ens ha arribat, més enllà de seguir-ho a través de Ràdio Rubí, la informació, també alguns veïns i veïnes ens han traslladat la queixa via xarxes socials, i ens han dit que, evidentment, no és com abans, perquè l'empresa sí que ha fet una inversió important per minimitzar aquests olors, però que ara a l'estiu es nota i que és molt desagradable, i ens demanen, doncs, això... Bueno, nosaltres farem pregunta al ple, ja ho avancem, perquè l'Ajuntament ho miri amb l'empresa per veure com acaba de solucionar, doncs, aquests olors que no són els d'abans, però que evidentment són molt desagradables per a totes les persones que viuen al voltant o molt a prop d'aquesta empresa. Entenem que s'ha de solucionar i l'empresa ha de garantir la convivència, diguem, amb el veïnat de l'entorn i eliminar aquests olors, encara que siguin menors o residuals, o a l'estiu és que, clar, la gent obre finestres i se sent tot, s'olora tot, i s'hauran de fer actuacions si la cosa continua així d'aquesta manera. Nosaltres demanarem que l'Ajuntament, doncs, parli amb l'empresa per mirar d'acabar de solucionar, que parli amb els veïns si no ho ha fet ja, que vagi allà, que comprovi que efectivament generen molèsties aquests olors, i s'ha de solucionar d'una vegada, que són 8 anys d'elles, vull dir, és molt temps, i la gent està molt cansada, i la gent, al final, tenim una activitat, les activitats industrials, has de no minimitzar, has de reduir al màxim, vull dir, tot el tema que pugui generar una molèstia clara i evident al veïnat s'ha de solucionar, i si no és que el lloc on està l'empresa, la nau, no és l'adequat, hauria d'estar més dins de polígon i no al costat d'habitatges. Nosaltres esperem que hi hagi una solució i que per fi s'acabi solucionant aquest problema que pateixen veïns i veïnes de l'entorn d'aquesta empresa.
0: Mm-hmm. I ja per acabar, les entrades dels concerts de festa major surten...
1: dimarts, no?
0: El dimarts surten. Mm. Altres anys hem tingut molta polèmica. Sí. Enguany han tornat a explicar com es farà, que s'haurà de pagar. Com veieu vosaltres aquesta nova mesura?
1: Important, s'havia de fer. O sigui, el que no ens podem permetre és el que va passar l'any passat, que en alguns concerts estava tot reservat, per entendre's, no comprat, reservat, i després et trobaves en alguns concerts, en alguns, que hi havia la meitat de l'aforament. Vull dir, sembla que hi ha alguna gent que no valora les coses quan són gratis, i creiem que és una bona mesura que aquests concerts que, bueno, poden generar més demanda, es paga un preu simbòlic de 10 euros, que jo crec que és assumible per la majoria de gent, entenem, i que permetrà això, que la gent no faci un ús inadequat i que no agafi... Perquè el que paga, ni que sigui 10 euros, és perquè realment vol anar, i segurament, si no és per causa de força major, anirà. I són preus accessibles, molt per sota del que costaria, diguem, el caché de l'artista de Tor que hi actui al castell. Per tant, creiem que s'havien de prendre mesures en aquest sentit, i esperem que aquest any la cosa no funcioni millor.
0: Molt bé, Toni, doncs arribem a la fi d'aquest Grups Municipals. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Adéu.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
4: I was all but 22.
3: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
5: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
3: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates,
2: per
1: no?
2: Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents,
2: això
1: no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents, que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de Fanarova, més de botànica de la facultat. No, no estaria mai, com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta
2: exacte.
1: Recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia.
1: Som-hi.
2: Que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada o d'aiguardent adobat, on s'hi posen, a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això.
2: Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat?
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent,
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampanya.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més,
2: S'estén una mica més a àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents, hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és.
2: Més bona és,
1: Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, del...

0: de l'olor. Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme, i que hi ha pels vols de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
1: I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
0: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques. Ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit al mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot,
1: Carai, o sigui, podríem triar d'entre un ventall de 150 plantes.
0: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també, no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
0: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera, i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms, arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
0: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, Teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes. Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. I hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, I trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
0: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el juglans regia, és una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga, passa sota un tiler i t'embriaga, les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment també ho posem. Això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses, no són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
0: Són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
0: Dels pins, del pi pinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus lepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple de l'alzina també li posem l'escorça.
0: Exacte, li posem l'escorça, d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, d'uns agafem unes coses i dels altres agafem unes coses.
0: L'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes al pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
0: Com es tradueix això?
1: Concrets.
0: En l'arç blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del arç blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que està florit.
1: Exacte, com estan les plantes.
0: El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, i també tant, de vores de camins, en llocs bastant humits i llombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que hi posem la flor de ginesta, el llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, hi posem el fruit.
1: Aquests són els que... dels arbustos, la família dels arbustos.
0: I ara entrem a la, al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
0: A tope, no la direm totes, sinó direm uns quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no? De l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbel·líferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues,
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, tot ho volem.
0: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure.
1: No, clar, exacte.
0: Ja ha marxat, la picor. Dintre, per exemple, va, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, una mica tot?
0: Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas a collir romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botonets, que són aquelles plantes, la Venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats.
1: Sí.
0: Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix per les vores dels cursos d'aigua, fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera, s'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
1: Home, aquesta no pot faltar, no?, si la fem pels vols de Sant Joan.
0: A l'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada, semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes allò de la dosi fa el verí, o sigui,
1: exacte,
0: allò que dèiem...
1: Una mica, si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem, aleshores sí.
0: Exacte, perquè té efectes neurològics també, s'ha utilitzat com antidepressiva, com... És allò de, abans d'això, consultir el seu metge.
1: Exacte, sí. Cal anar en compte, a vegades, amb segons quines plantes.
0: Ah, exacte. Tenim el xuclamel, que és una liana, aquella que de flor blanca, que també fa una olor molt forta, molt penetrant, La madre selva, que en diuen. El fonoll, que s'utilitza a la branca de fonoll, també. Els gossets, que és aquella flor lila, que també a vegades surt per les vores dels camins. El marduix, la Maria Lluïsa, l'ortiga, com hem dit, el plantatge i la ruda, també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, una herba aromàtica, d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
1: De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com edulcorant, per fer més dolces, si no vols posar sucre.
0: I en pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè... i ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes el comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
1: I acaben de fer una barreja ben barreja, sí. Perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè si no tindrem allà tantes herbes, no ens hi cabran.
0: Serà molt forta. Hem de mirar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que sobretot els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat els aniria molt i molt bé.
1: I tant, segur que sí. De fet, lo xulo és anar-les a buscar al bosc, no?
0: Ah, exacte,
1: no pas comprar-les.
0: Això mateix.
1: No ho diga. Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
0: Us animo tots a fer ratafia.
1: I tant, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim.
0: Fins la propera.

0: és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
8: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
9: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
10: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Moment dels esports amb Toni Bravo. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia, Pam. Una mica adormit, podríem dir-ho així, eh? Que això passa
0: no
1: també.
0: M'he trobat...
1: Sí, bueno, sí. Això passa. S'acumula durant la setmana, ens aixequem aviat. Però, bueno, avui...
0: L'edat.
1: L'edat també fa... L'edat també fa, eh? Però també... Doncs l'acumulació, també de feina. Després, ahir a la nit, doncs, veient... Clar, havia de veure la basílica...
0: Il·luminant-se
1: la família, clar, per poder parlar avui a la tertúlia també, doncs clar, vam acabar tard, vam acabar quan va acabar tot l'espectacle. Anem a parlar de més espectacles, però esportius.
0: Exacte, anem a xerrar dels espectacles esportius, perquè els religiosos i els altres espectacles ara no toca.
1: Ara no toca. Ara toca l'espectacle, podríem dir, de box.
0: Espectacle, espectacle, més, perquè munten unes vetlades que no vegis.
1: Sí, és molt xulo. Mira, a mitjans de juliol, concretament el 17, data marcada pel Club Boxeo Vega, que celebra la quarta edició de la ciutat de Rubí, una vetllada que ja doncs és un clàssic de l'estiu que tanca oficialment la temporada, prepara una nit potent. Hi haurà un combat professional, 10 d'amateurs. La vetllada començarà 8:45, més tard, recordem que és estiu, per tant, per aprofitar aquestes hores del capvespre, sabesprada. Com dieu en mallorquí?
0: No, jo no dic,
1: com ho dius?
0: Jo no dic sabesprada, és vespre.
1: És vespre.
0: Sabesprada és valencià.
1: I no teniu una
0: I
1: altra paraula?
0: I és sabesprà.
1: I no teniu una altra... És que jo soc de Tarragona. No teniu una altra paraula, també?
0: El vespre.
1: No, hi ha una altra en mallorquí?
0: No, el vespre, sora baixa.
1: Sora baixa.
0: Però sora baixa, no, sora baixa és la tarda per tu.
1: Bueno, sora baixa. Anem a...
0: Que això és el 17 de juliol, que és un divendres.
1: Sí, sí. Tindrem el protagonista principal, Elias Azawagi, que buscarà la segona victòria com a professional. Hi haurà pugils locals, com Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu. Saps que del Nico Restarazu hem parlat diverses vegades, també, aquí. Armand Cervera. Te'n recordes o no? Perquè aquest...
0: Sí.
1: Vale,
0: sí,
1: vale. Sí.
0: Deu ja. Ser de l'únic que me'n record.
1: Aitor India i Héctor Alcázar. Un minut ja?
0: Sí, clar, ja t'he dit que t'enrotlles, que no vegis.
1: Anem a veure. Que l'entitat que estarà present a la Festa Major, que tindrà una carpa, serà la primera vegada, i farà la tercera edició de la boxa al carrer el dia 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal de la Sala. Jo el vaig anar a veure l'any passat, estava molt bé, perquè hi havia gent també doncs, que feien com una mena d'entrenament a l'aire lliure, després feien doncs, petites simulacions de combat, i simulacions no, o sigui, perquè eren exercicis que estaven...
0: Sí.
1: I estava molt bé, molt entretingut, perquè és el moment en què els pares i mares també poden gaudir del que fan també els seus fills o simplement veure en què consisteix un entrenament de boxa. Per tant, molt aconsellable. Anem al futbol. Fede de Marco, que posa punt final a la seva etapa a la Penya Blaugrana Ramon Llorenç. Una temporada que se li ha fet llarga i que necessitava també un descans. No és fàcil, la tercera, perquè tens jugadors que no són... Ja marxo, que no són professionals, que són amateurs, que treballen i, per tant, uns dies comptes amb uns altres, amb uns altres, i és complicat.
0: És complicat, sí. Toni, moltíssimes gràcies per aquestes informacions i t'escoltam ara a la tertuli.
1: Vinga, fins ara.
0: Adéu. I vostès no marxin, perquè ara arriba la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. Avui ens fixarem en l'aspecte més comercial de l'escena del pop i dels hits en català. Sí, de nou repassarem el rànquing mensual de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans. APECAT, aquestes són les sigles, és l'acrònim pel qual se'ls coneix. Doncs amb aquest rànquing generen cada mes un llistat de 30 temes que més sonen a les emissores catalanes i ho fan a través de BIMAT, empresa líder en seguiment de ràdios i televisions, que presenten cada mes una llista amb les cançons en català més radiades. El rànquing del mes de maig del 2026, que abasta entre el 10 d'abril i el 14 de maig, té en el número 3 això que estem escoltant ara mateix: Mama Duixa i la millor gent del planeta. I pujant dins aquest rànquing, en el número 2 trobem el tema Camins, somnis i promeses.

És la veu de la Su i la veu dels mítics Sopa de Cabra, que han fet una versió electrònica, una versió molt interessant i molt comercial, no ens hem d'enganyar, del mític tema Camins. Camín, somnis i promeses és com s'anomena aquesta cançó, que està en el número 2 d'aquest rànquing apacat, recordeu, que és el rànquing que basta del 10 d'abril al 14 de maig. Número 3, Mamaduixa, la millor gent del planeta. I aquesta versió, venga, anem a omplir les pistes i a rebentar-ho tot a nivell de música electrònica. Versionant un clàssic del Sopa de Cabra i Su en el número 2. I en el número 1, i a més, repetint posició, trobem de nou els Siderland.

Tu-tu-tururú! Estem És un tema d'aquells que t'enganxen com una paparra en ple estiu, eh? Un tema que t'escoltes i dius, suena a Festival d'Eurovisión, no? Doncs mira, aquí el teniu. En tot cas, és un superhit que repeteix a la posició més alta d'aquest rànquing d'Apecat que fa, doncs, aquesta relació de les cançons més enradiades en català en el darrer mes, en aquest cas, en el mes del 10 d'abril i fins al 14 de maig. Gaudiu del Siderland i gaudiu de recomanacions i de la programació de Ràdio Rubí. També la programació musical, que hi ha molt bona. És per donar una ullada dins d'aquesta programació que tenim i segur que trobareu bona música amb bona gent que us presentarà grans moments musicals.

0: Són les 10 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
7: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
6: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
8: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
9: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
10: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas, experimenta.

Hi ha persones que no ocupen titulars cada dia, però acaben formant part de l'ànima d'una ciutat. Aquesta setmana, Rubí acomiada Albert Sans i la ciutadania podrà contemplar la seva última obra al seu funeral, perquè hi ha artistes que no marxen del tot, es queden vivint dins les tradicions que justament van ajudar a salvar. Mentrestant, Barcelona ha acomiadat la visita del Papa amb llums, música, centenars de drons dibuixant figures al cel, una coreografia gairebé perfecta que demostra que la tecnologia pot emocionar i elevar, a part de les factures de la llum, l'esperit celestial. Lleó XIV ha elogiat la Sagrada Família com un far del Mediterrani, una metàfora que fa pensar, perquè mentre un contemplaran la llum dels vitralls, d'altres continuaran buscant una llumeta que els indiqui on poden desembarcar. I ni tan sols en una benedicció ens hem estalviat la política. Alguns cantaires van ser expulsats perquè volien cantar els segadors amb estelades, que és fascinant. En aquest país podem discutir fins i tot durant els actes que se suposa que han de parlar de cordialitat, benedicció i de comunitat. I mentre alguns planten esperances, hem sabut que durant la dana Mazón va ordenar a les 8 del matí, molt abans de sortir cap al Ventorro, a dinar durant hores de sobretaula en un reservat, inundar els mitjans amb dades per transmetre sensació d'activitat i control. Una estratègia molt contemporània. Si no pots gestionar la realitat, sempre pots intentar, com un desvergonyit, gestionar el relat.

0: 5 minuts que passen de les 10 del matí és que avui parlarem de l'última obra d'Albert Sans, de les restriccions de la pesta porcina, de festa major, del programa d'activitats, de la visita del Papa, de la Sagrada Família i de tots els temes que vosaltres proposeu en aquesta taula que ja tenim aquí asseguts a la Sol Expósito. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Isidre Rubio, bon dia.
2: Bon dia.
0: Pep Adelantado, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Conxita Gimeno, bon dia.
4: Bon dia.
0: I tots vosaltres, com? Trucant al telèfon del directe 93-588-5960. 93-588-5960, el telèfon de la vostra ràdio pública municipal, perquè us pugueu manifestar, perquè pugueu reflexionar, perquè si teniu queixes, doncs agafeu el telèfon, truqueu, us agafarà el comandament, el José Malagón, que és qui està de productor del directe i de tècnic de tot el Rubí al dia.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs rubinencs i rubinenques, que podreu acomiadar-vos avui dijous del coreògraf Albert Sans. L'Esbart Dansaire de Rubí ha preparat una cerimònia pública que es podrà veure a l'església de Sant Pere, però també a la plaça Guardiet, i que el mateix Sans va idear fa més d'una dècada. Doncs hi haurà poemes de Salvador Espriu interpretats per la Càmera Teatre, cançons de l'Obrador Coral, el Ball del Mortitxol, una dansa velatori que diversos esbarts han interpretat en versió del mateix Sans. Crec que justament tenim un tall del Joan Camps, el president de l'esbart.
6: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan Albert Sans dirigeix l'esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'esbart dansa de Rubí, sinó el món dels esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a la plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar, li va donar aquest toc professional a la dansa.
0: Doncs aquest toc professional de la dansa des de Rubí cap a la resta de Catalunya, cap a les escoles. Isidre Rubio, has escoltat
2: sí,
0: el Joan Camps. Aquesta tarda tenim el funeral, que serà
2: sí,
0: molt especial,
2: jo,
0: i que va idear.
2: Normalment era molt previsor i també ho va voler ser amb com seria el seu comiat. Havia deixat dit, vull això, faria il·lusió a l'altre. I per tant, doncs, una de les coses que ens havia dit sempre és que el dia que ell faltés volia que li veiéssim el Mortitxol. I vam dir, doncs, bueno, ho farem així, no dins l'església perquè és molt complicat. I, en canvi, a fora la plaça permetrà també que sigui participat per tothom. Hem buscat la manera de fer-lo representatiu. Hi haurà dues parelles de companys de dansa de l'Albert que el ballaran, i dos de l'actual esbart, però en definitiva portarem a la plaça i per dir-li adeu aquesta dansa que jo crec que és una de les realitzacions més logrades de l'Albert. Va ser un treball fet amb en Fabià Puigcerver. Primer, el Mortitxol era més florit, hi havia més ploraneres, hi havia més coses. I un dia en Fabià va dir, escolta, Albert, treu tot això, ballem-hi prou. I realment penso que era un home que tenia un gran criteri, i l'Albert se'ls va escoltar i va dir, mira, fem ben bé aquesta dansa que havíem anat a aprendre allà baix, a València, amb un amic Ferrando de Vallès de Barcelona que ens hi va acompanyar, i vam veure com s'interpretaven allà encara, i que havien canviat la lletra i hi havia tot una exaltació al caudillo, i que al final doncs va haver de buscar l'original, i és el que ens portarà, si no vol, també la veu encomiable i també emotiva d'un altre gran rubinenc, d'en Pere Borés.
0: Llavors, aquesta tarda hi haurà aquestes quatre parelles ballant, no?
2: Bé, de la família també tenia interès en que fos un acomiadat absolutament normal, que no hi hagués res. Per exemple, doncs, volen que el Federer entri sol i que no l'acompanyi ningú, i per tant, doncs, el que farem serà dedicar-li a l'entrada des de l'altar el ball d'homenatge, i després del funeral, doncs, tal com volen, que sigui absolutament discret, si hi ha les lectures de familiars o amics que vulguin donar-li el seu adéu, i després ho tirem a la plaça per fer aquest acte que és més representatiu de tots plegats, una mica és el condol de la ciutat, que li dirà adéu amb poemes de la càmera, amb la intervenció de l'Enric Major, que vol recitar, i doncs amb aquesta ballada del Mortitxol, per complir la seva voluntat a l'hora de dir adéu.
0: Per tant, Enric Major, que farà aquests poemes de Salvador Espriu.
2: Sí, interpretaré Espriu.
0: És curiós, no?, que el mateix Sanç va idear, doncs, el seu funeral més d'una dècada. Jo no sé si vosaltres heu pensat també en el dia de la vostra mort, i què és el que...
1: Pensar-hi es pensa.
0: No, però què és el
1: que
0: us agradaria...
1: Deixar organitzat el funeral per dir alguna cosa? Doncs no. No. No tinc res previst. Vull dir,
2: jo penso aviam, una, el que vulguin.
1: Exacte, una gestió normal, vull dir, el que es faci.
3: Que hi he pensat.
0: Tu sí que has pensat,
3: Conxita. Sí, no vull una cosa pomposa.
0: Aquí al micròfon.
3: No vull una cosa pomposa, ni molt menys, vull dir, pues com he viscut, no?, amb senzillesa, però m'agradaria que la música fos del Barry White.
0: Mm-hmm. Alguna especial?
3: Sí. El You Are My First, My Last, My Everything. Aquesta. I potser tenia 20 anys, la primera vegada que vaig pensar això, perquè el tema de... Penso que un funeral, avui dia, veus una persona que el fa de mestre de cerimònies, que li pregunta a la família quatre coses un minut abans, i de tot allò fa un relat. No? I penso que això no hauria de ser. I que... deixar clar com voldries acomiadar-te, doncs com has viscut, penso que està bé, no?
0: Tenir-ho clar. Sí, sí, sí.
3: Ara mateix amb el...
0: Amb l'Albert, no? Ell utilitzava el llenguatge de la dansa, i és el que farà com a coreògraf i com a artista. No?
3: I el ball del Mortitxol, a mi personalment, em fa plorar. No puc veure aquest ball, i molt menys si el canta ja el Pere Borés, sense plorar, perquè posa la pell de gallina. És l'enterrament d'un infant.
2: Sí.
3: Però és tan bonic... I és un ball tan sensible que penso que millor no ha pogut triar, no? Que té aquest punt de tristor, però d'altra banda de ball, no? De música, no sé, penso que està molt bé.
0: Si vosaltres estem parlant de la mort, que és un tema que normalment doncs, costa de parlar-li, no es parla, costa, i costa trobar-lo també als mitjans de comunicació, que voleu participar, que... si alguna vegada heu pensat en com us agradaria, quina és la empremta que us agradaria deixar, doncs 93-588-59-60. Sole, tu ho has pensat o no?
4: Bueno, sí, pero es que yo no quiero ni tanatorio ni nada de nada. Es que estoy o por donar mi cuerpo a la ciencia directamente o es que no quiero... No me lo he parado a pensar que quiero que me hagan. Lo que no quiero es el tanatorio, que entre allí la gente a verme. ¡Uy, si está guapísima! No parece ni que se haya muerto. No, eso no me gusta. Para nada.
1: Bueno, de todas formas no lo vas a oír tampoco.
4: Bueno, si ya, no... pero tú... Pero que no... Ya, que pero... No me gusta. No me gusta. Entonces...
0: Sí. José, cuando también es verdad eso que digo, parece que está dormidita.
4: Sí, sí, sí. ¿No? ¡Ay, qué mona está y qué guapa! Sí. ¿Sabes? Estás muerta. ¿Cómo voy a estar guapa? Estoy muerta. No hay nada. Pues no, no quiero. No quiero ser un escaparate. Que me miren en vida.
0: ¿Penseu en la vostra mort o no?
4: No.
2: Bueno, no. Jo... Pensar-hi no, el que passa que quan et vas trobar a primera línia, vas dient, home... Aviam...
0: Quan vols dir que te la trobes més a prop, no?
2: Sí, clar.
0: Que és que s'anuncia
2: més a prop i penses, bueno, que a mi cap endavant no n'hi ha gaire, per tant, no quedarà cap més remei que anar-te'n i dir adéu i intentar, doncs, que quedi un record, doncs, el més saludable possible per la gent que es queda. Però bueno, vull dir, tampoc, aviam, tampoc hi ha pressa, vull dir.
1: No, no.
2: Com t'ho diria.
1: No hi ha cap pressa. No. I jo pensar i penso, i més enllà de pensar-hi, i tinc posades unes dates per dir alguna cosa. I és de que el net més petit, que té 2 anys, almenys tingui 15 anys. No vull que plorin. No vull que pateixin el dia que mori. N'hi ha un de 2 anys, n'hi ha un de 5, un de 6 i un de 9. Vull dir, el de 9, si passa això que dic jo, tindrà 22, 23 anys, bueno, li afectarà de perdre l'avi, si tu vols, però bueno, és una cosa. Però els crios petits ho pateixen molt. Si tenen molta vinculació amb l'avi, ho pateixen molt. I llavors jo vull evitar això.
0: Llavors, que et respecti fins d'aquí, com a mínim, a 13 anys.
1: Com a mínim, d'aquí 13 anys. Sí. Fins d'aquí 13 anys. I, per altra banda, sobre el tema de la mort, jo penso... Però hi ha una cosa que sempre... Que des del molt jovenet he tingut clara, i em sembla que més o menys jo puc anar portant a la pràctica. Sobre el tema de la mort, si et fa por la mort, si et fa llàstima, si no sé què... Jo por crec que no li tinc. No. A mi el que em faria por, és, jo ho dic més una vegada, que el fotut no és morir-se, el fotut és morir-se sense haver viscut. I hi ha molta gent que es mor sense haver viscut. I m'enteneu el que vull dir quan ha viscut. Hi ha gent que passa per la vida sense enterar-se'n i sense deixar res darrere. Llavors, bueno, jo vaig fent coses i penso que vaig vivint i vaig sumant.
0: Isidre, la mort és un moment de soledat quan transcendeixes o és un moment de comunitat amb tot el que és l'univers i el que pot ser amb la fe cristiana? Tu que ets un home més de fe.
2: El més enllà és aquesta mena d'arcà que Déu saber què passa, els altres no ho sabem. I aleshores això et deixa sempre un cúmul d'inquietuds, de dir, jo passaré a formar part de la humanitat a través de, jo què sé, d'aquelles teories de que seré una gota d'aigua del mar i, per tant, continuaré vivint, continuaré sent. Yeah. És molt difícil. Sí, des de la meva creença, jo penso que hi ha una, diguem-ne, resurrecció a una altra vida, però una altra vida molt difícil d'explicar. I que, per tant, bé, sí, fa neguit, però, per altra banda, som més humans. Fa més por marxar patint que no pas a dir, me'n vaig. Mm. Si s'ha de marxar, marxem.
1: Sí.
2: Hi ha moments a la vida que hem de marxar.
1: Sí.
2: Perquè ja no... M'ha agradat això de que posis edat, perquè et preguntaré on s'ha de fer la instància. Però...
0: Quants anys més demanes, Isidre? Quants anys més? Ella ha demanat 13.
1: Isidre, la instància te la poses tu mateix.
2: Ah, bueno.
1: Ginàs els dilluns al dematí, una hora de fisioterapeuta, caminar constantment, menjar i beure amb moderació. Aquest és el calendari. És aquest.
0: Quants anys més us poseu?
2: Aquell bon home que anava al metge i anava dient, jo vull viure 40 anys més, eh?
1: No.
2: Que fuma, no, que beu, no, que fa altres coses, no, diu, i per què vol viure 40 anys més?
1: No, bueno, però de totes formes jo he establert aquest calendari per dir alguna cosa, desitjaria que fos aquest calendari, però en funció de com és, de quina edat arriba la gent actualment. Això fa 50 anys parlar... Perquè, clar, jo en tinc 78. Si en fotem 13, que ens anem als 91. Avui dia trobar gent amb 90, 90, 90... Jo en conec diversos de 91, 92 anys que, bueno, tenen les seves limitacions, el que tu vulguis, però estan vius.
4: Sí.
1: I mira, més d'un, això fa 50 anys, vull dir, de 91 era quasi ja un...
2: Fa 4 dies
1: personatge, ja.
2: Vam celebrar el 100 aniversari d'una rubinenca, la Núria Uller, que ha sigut una botiguera de tota la vida, de Cal Pau, i, bueno, molt bé de salut. I el xocant era que a la celebració dels 100 anys hi havia una persona amb 104.
4: Ostres!
1: Veus?
2: És una generació que va fer tot això que dius, perquè, clar, realment està molt forta.
1: Bueno,
2: pues no crec que ho hem d'anar nosaltres.
1: Pues és això.
3: Que viure en vida. quan estàs vivint en unes condicions que ja no t'aguantes, no és ni per tu ni pel del voltant. O sigui, jo, amb el que he tingut molt a prop, el meu pare va ser un infart fulminant, de bon dia i es va morir. I això marca molt, perquè va ser jove, i marca molt pels al voltant. La meva mare va ser un procés de malaltia i no em va agradar tampoc, no? Llavors, veus que al final és com és, que l'has d'assumir, però jo la meva conclusió és deixar-ho tot molt arregladet a nivell legal i emocional, sobretot, que després no hi hagi problemes, perquè quan et trobes amb un pastel de problemes legals és complicat de lidiar. Però jo si alguna cosa demano és això, no? Tenir-ho tot molt, molt, molt arreglat, que no hi hagi dificultats, que ja passin la pena com la passin, i sobretot que quan em mori em reconegui a mi mateixa, que no sigui aquelles coses de que dius tu qui ets, no?
1: Sí, sí.
3: Però clar, no ho podem triar, vés a saber.
1: Bueno, tu poses unes voluntats i després...
3: Això dels 15 anys, a mi se'm quedarien una mica curts de moment, no 13 anys per endavant, però si han de ser malviscuts...
1: Mira, se m'estan posant la cadira. Esteu veient?
0: Sí, sí. Això és un acte, també. Mira com està.
3: Això és un
0: senyal. Estàs anant cap a l'infern, ja. S'està baixant la cadira, jo no vull dir res. Pep adelantado, ara aquí el Pep s'està enfonsant de mica en mica. Ara prova, doncs, pujar la cadira i posar-se a dalt. Parlant de Festa Major, l'espectacle central de l'Esbart també serà un acte de record més solemne cap a l'Albert, perquè totes les coreografies que es veuran seran seves.
2: Bueno, recuperarem tot un material que és molt significatiu de l'Albert, i per tant, doncs, jo diré que quasi bé ha vingut donat, perquè no feia dies que preparaven i no es comptava que hi hagués el desenllaç. En canvi, donarà la casualitat o l'encert de que sí, que realment farem memòria de tant material com ell ha portat. L'Albert va tenir una virtut molt especial de portar la festa de la plaça a dalt de l'escenari. I se'n va sortir i va estar treballant en aquesta cosa de la... com la diríem, de l'utopia del ballet català. I en canvi se'n va sortir i va fer una pila de realitats i ha sigut un home pal de paller de tot aquest moviment que hi ha de dansa, que és molt important al nostre país. Penso que l'Albert va dir... van interrogar la Creu de Sant Jordi, però el país no va aprofitar prou bé totes les seves possibilitats. És a dir, van deixar esperar massa que ja no hi fos de manera activa per demanar-li que donés més del que estava donant. Però bé, això ens passa molt, i sobretot amb gent de dansa, ens passa molt sovint. Ha anat així. Però ell ha fet aquest oferiment i és un home que realment, si l'Esbar és el que és actualment, és gràcies a ell. Ha sigut un pal de paller. I ell alguna vegada parlava i deia, escolta, la teva vida que has fet... Diu, escolta'm, diu, si em treus l'Esbar és que quedo amb les mans buides, perquè jo he fet això. Sí. L'Esbar, els esbars i la dansa de tradició catalana.
1: Sí, sí. Bueno, és aquelles pèrdues que se senten especialment, perquè d'alguna manera jo crec que tota la gent de Rubí, sobretot els més antics, se sent una mica, l'Albert se'l sent com una mica seva.
2: Sí, no, i que bueno, que la vida no perdona.
1: No.
2: Avui ha marxat també un amic, un company, un bon amic de l'Albert, que és en Pere Mas, l'hereu de Can Alsamora. Serà anat també, bueno, és allò que diem, la llista es va posar a primera fila,
1: sí,
2: i llavors
1: sí, cada vegada
2: ens toca marxar, i a més deu ser saludable que marxem, perquè en venen vols al darrere, no?
1: Sí.
0: Creieu que l'amor també és un acte de vida, en el sentit que forma part de la vida, està contingut dintre de la vida?
3: Home, és l'única cosa que sabem segur que passarà.
0: Sí, però no ho dic, sinó que forma part de la vida. És una cosa que està dintre de la vida.
2: Sí, és l'hora de tirar el taló.
1: L'amor és allò...
2: al final de l'obra.
1: L'amor és allò que portes al costat des del moment que neixes.
4: Sí, és veritat.
3: L'únic segur.
0: Clar, cada dia que sumes un dia de vida, també l'estàs restant.
1: Sí, sí, sí. Cada dia... Bueno, no, jo no, això no. Cada dia que sumes un dia, sumes un dia.
0: Sí, sí.
1: Si però... el saps aprofitar.
0: Però hi ha un temps limitat.
1: Si el malbarates, és un dia menys. Però si el disfrutes, és un dia més. I llavors què passa? Quan arribi l'últim, doncs, pues, noi, arribat... Jo parteixo d'aquest principi. Si has viscut plenament, vull dir, si has pogut fer el que tu... Bueno, un percentatge important dels objectius que tu tenies, si has pogut tindre un entorn, una família, uns amics amb qui has compartit aquesta vida que això, i heu aportat entre tots, ens hem aportat coses uns als altres... Ja està, doncs, quan arribi al final s'ha acabat. Mm. No hi ha res a recriminar. Una altra cosa és el que malbarata la seva vida perjudicant el seu cos, i amb això doncs entraria el tema de les drogues i tot això que hi ha. Aquest que malbarata la seva vida, tot i que m'imagino que quan es droguen deuen passar-s'ho bé, no ho sé, no he sigut mai de... Però quan tu disfrutes de l'entorn i fas una vida digna, i si a més tens aquella atenció pels demés i t'agrada doncs compartir coses i tal, ja, què més vols? Què més vols?
0: Imagineu per un moment, ara passarem a d'altres temes, que si sapiguéssiu que demà és el vostre darrer dia i teniu un dia per reflexionar, i feu la mirada enrere, què és el que diríeu als vostres nens, a la vostra família, respecte a la vida, en el sentit del que heu après vosaltres, que és el que voldríeu transmetre? Si haguéssiu de dir un parell de frases que digues, mira, la vida és això, o no cometis aquests errors, o en el sentit de que aprofita tal o aprofita qual, no responem de seguida, vull que pensem un segon, un moment, que respirem també al 93-588-5960 a partir de l'experiència de cadascú. No vull sentir tampoc el que serien més tòpics, sinó que penseu en la vostra vida un moment i després dispareu en el que ha estat vosaltres i llavors el que el vostre fill, filla, net, neta, germà, germana voldríeu dir. Esperem un moment i quan ho tinguem anem un per un, també les línies obertes.
1: Sí, no, jo el que et dic és que això no cal esperar que et falti un dia per morir-te. Aquestes consells, aquestes reflexions sobre la teva vida amb els teus familiars, nets, els pots fer...
0: Sí, però és diferent, quan la tens allà...
1: No cal que esperis
0: quan,
1: l'últim dia.
0: Quan estàs, crec, imagina't
1: més,
0: en aquest moment.
1: Crec que els has de fer. Crec que els has de fer.
0: Digue'm quins, Pep. Digue'm tu quins. O sigui, tu imagina't que està, que demà ho saps, que ja ho està. Que, pam, digue'm quins seria, per exemple, aquestes ensenyances.
1: La primera cosa que els diria és que fossin ells, per sobre de tot. Que fossin ells, que no es deixessin portar ni per les tendències, ni per les modes, ni per les influències, ni per la política, ni... que siguin ells, per sobre de tot. I que de lo que sigui positiu, de lo que treguin positiu i de lo que treguin negatiu, siguin conscients de que lo que no ha sortit bé, analitzar-ho per què, i lo que ha sortit bé, doncs disfrutar-ho plenament. Jo crec que el que més m'agobia a mi és aquelles persones que tenen el benestar econòmic de tenir un bon lloc de treball, de tenir uns bons ingressos, una caseta a la platja, un no sé què, no sé quants, molt bé, i a canvi d'això han deixat de viure, conviure amb la família, de veure créixer els fills i de deixar de coses. Bueno, que triïn, que sàpiguen que això passa i que triïn, Jo tinc clar.
0: Vale, Pep, ja ho tenim. El següent.
3: Jo, per mi, la coherència. I justament ahir vaig parlar amb el meu fill. Per mi és molt important ser coherent entre el que penses i el que fas i el que dius. I a partir d'aquí crec que giren moltes coses importants a la vida. I ja et dic, justament ahir en parlàvem, crec que va derivar la conversa arrel de la mort de l'Albert Sans, perquè va sortir una foto en què ja celebraven el 50è aniversari de Marina i estava el Daniel. I ahir en parlàvem que, a veure, tu no pots pensar d'una manera i actuar d'una altra. és que això t'ha de donar molta intranquil·litat personal. I per mi és el missatge que crec que més estic transmetent i més m'aplico a mi mateixa tal com van passant els anys. No faig res que vagi en contra dels meus principis.
0: I sí. Sola, Isidre.
2: Sí, però m'imaginava aquella situació de dir l'últim consell. No sé si es pot donar perquè els consells són aquelles coses, però penso que els diria: si hi heu persones, estimeu Déu, estimeu a tots els altres i estimeu-vos vosaltres. I que facin el que millor bé creguin. Vull dir, sí. A la vida un ha de ser això, conscient i responsable per fer allò que millor cregui. Mm.
0: Soli.
4: Bueno.
0: Es que... Quina tertúlia avui, eh? Ara anirem a la pesta porcina i d'altres coses, eh? Vinga, som-hi.
4: A ver, pues yo lo que le intento siempre decir a mi hija es que, bueno, y en el caso si tuviera nietos, que sobre todo que se quieran ellos mismos, que se valoren, que respeten y se hagan respetar y que sobre todo que sean buenas personas, que hagan cosas lo que les salga, pero sin nada a cambio. O sea, no sé, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es que al final todo...
1: Bueno, todo más o menos...
4: Más o menos es lo mismo, pero sobre todo eso, que sea buena persona, que no tampoco se atasque en tonterías, que la vida es muy bonita, que hay que vivirla, porque no hay que enfadarse por nada, que hoy estás aquí y mañana no, y ya está, y ser buena persona, ya está. Yo creo que si eres buena persona, te viene todo... Yeah. Todo rodado.
0: Ara que parlaves d'atascar-se de vegades, no? A la vida ens atasquem, tenim trifulques, tenim sí. emprenyaments, gent que es perden amistats, sí. Moments sí. que tenim descontrolats d'ira de, i que ja es perd molt. Perds tu, perds a l'altra persona i després s'acaben pesant. Mm. No? I acaben contaminant el que és la relació. Aquella relació després, a lo millor, després d'uns anys, et sap supergreu, això, no? Mm. I...
3: O ja està bé haver-la apartat.
0: De vegades sí. De vegades sí.
3: Per tu sí. poder progressar has de deixar pel camí.
4: Sí, a vegades sí.
3: Relacions sí. i persones.
0: Sí, sí, això està clar. Que quan, però, sí, sí. però hi ha d'altres que, escolta, que normalment a la vida passem per tots els papers de l'AUCA, eh? Normalment, o per la majoria de papers de l'AUCA, eh?
2: Una mica funerari sí que estem, eh?
0: Estem funeraris, vinga. Anem a la pesta porcina, va. Anem a canviar de
7: mitja hora.
0: Vinga, anem al tema, tu. Que 93-588-59-60, el govern català mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana en l'àmbit de Collserola, els seus voltants. Un dels municipis afectats és Rubí, que té prohibit l'accés al medi natural. Recordem, des de l'inici de finals del mes de novembre, per tant... Això ja fa com bastants mesos, i va haver una reunió, hi havia regidors de 19 municipis afectats per les restriccions. Es va posar sobre la taula l'opció de fer proves pilot amb reobertures controlades, clar, després de tants mesos. Podem escoltar el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugueroles.
8: Un d'ells és el de Nova Salaguàrdia, no? I per tant d'estendre també amb la ciutadania d'una manera més clara, més persistent, que la necessitat d'aquestes restriccions que són necessàries per acabar amb aquesta problemàtica el més aviat possible, i això ho compartim tothom. Però també l'altre és el d'estudiar allà on sigui viable, doncs quin ús podríem reoferir a la ciutadania

0: i no sé si a vegades és millor aguantar doncs, durant més mesos o el que va passar fa un parell de setmana que, un parell de setmanes, una setmana que hi va haver un grup de, no sé si eren 300 persones doncs, que van entrar a la Collserola per intentar. Llavors, és aquesta cosa, no?
1: Home, nosaltres ara mateix tenim un problema, ens hem de reunir la nocturna, perquè, és clar, la nocturna ha patit moltes coses des de la pandèmia, que vam haver de suspendre. L'última que vam fer, que vam haver de reduir a 500 persones, perquè no... Però, esclar, ara arriba un moment que dius, bueno, ja no, si no... No podem estar més temps sense fer-la perquè bueno, ens hem de reunir per veure què fem.
0: És que les restriccions és fins a finals d'estiu.
1: Ja, ja, per això. Bueno, fins a final d'estiu i vés a saber. Ja, clar, nosaltres, com que la fem el primer d'octubre, el primer dissabte d'octubre, si fos a finals d'estiu, segur, doncs tirem endavant. Però, esclar, si això després es prorroga i es tira més endavant i es tira més endavant, llavors, no ho sé. Doncs, ja dic, avui precisament ens hem passat un missatge pel grup de que ens havíem de trobar i hem de dir alguna cosa, hem de dir si ho farem o si senzillament deixem de fer-ho fins a... Clar. El que passa és que si això estem 2-3 anys sense fer-la, es perd. Es perd, ja.
0: La molta BTT es va anul·lar, també.
1: Estàvem buscant alternatives.
2: T'he descol·locat que tinc entès, i només ho tinc entès, que al sud de França està passant la mateixa pandèmia i no fan res, no passa res. Llavors dius, aviam, què fem malament? Perquè si es tracta d'eliminar els ports senglars, tu som-hi, però porta l'exèrcit si convé. Però fem-ho d'una punyetera vegada, perquè si no... Ara, clar, si això anem fent i cada dia ara en surten dos, ara en surten tres... Això, si és clar, és una pandèmia, però vull dir, jo no veig perquè aquí és diferent d'un altre lloc. Ja. Si és que ens arriba la informació
0: potser, no sé, però potser per la concentració de granges, per la proximitat, per l'orografia, suposo que deu, no ho sé, però... Deu ser diferent, depenent de si ja les granges estan separades no sé quants quilòmetres, que si tens moltes juntes, que si l'orografia doncs, fa doncs, que sigui més difícil, que es propagui, o no. O és... no ho sé, això no ho sé.
2: De la Catalunya Nord són pràcticament igual de pagesos, vull dir que hi ha una quantitat de la ment de bestiar que s'està cuidant.
1: I l'orografia ha de ser molt similar.
2: Entenc, hi ha alguna cosa que no acabem de trobar. A més, som capaços de dir que no es pot fer a Sant Cugat, no es pot fer la plec de Sant Madí, però sí que es pot filmar una pel·lícula. Toques els nassos, què quedem?
0: Sí.
3: I també és qüestió de saber quant de temps fa que convivim amb això, perquè van analitzar un porc en concret, no?
0: Sí. Les restriccions és de novembre de l'any passat.
3: Clar, però perquè es va fer una analítica d'un porc que es va trobar mort.
0: Sí, potser bueno, han aparegut bastants més.
3: Sí, posteriori, però potser fa anys que estem convivint amb això i no ens anem assabentat fins ara, que s'ha fet la prova pertinent. No, no sé, sí. Jo és que també estic com a l'Isidre, no acabo d'entendre aquestes restriccions tan estranyes. Sí.
0: Que no sé si ahir a la nit us veig amb cara de son, no sé si vosaltres vau estar veient l'espectacle que va tancar la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ho vau veure o no?
3: Sí.
0: Us vau emocionar?
3: Sí.
0: Què us va semblar?
3: A mi un momentazo va ser quan apareixen els drons amb la imatge de Gaudí, mirant la Sagrada Família.
1: I es gira el dron.
0: I es gira aquell moment a mirar la Sagrada Família.
3: Mira, la pell de gallina. Per mi el moment va ser aquest, però penses. I quan ja escriuen primer l'amor, després la tècnica, que era la màxima d'en Gaudí.
0: Ara m'he trobat, mentre preparava la tertúlia a una cafeteria, aquí, el Pau Venteo.
3: Sí, que és l'amic del meu fill, el Pau.
0: Mira, fotògraf també, per diferents agències. És un crac. Ha ensenyat unes fotos. Ells se van a la muntanya per agafar la foto de molt lluny de la Sagrada Família, justament en el moment que apareixia també aquesta figura de Gaudí girant-se, i és al·lucinant perquè, clar, tenim aquesta visió que ens va oferir les càmeres de televisió, però des de la muntanya de lluny, doncs, era al·lucinant.
3: Tenim una promesa de la fotografia Rubí, i jo ho dic des del carinyo, com a amic del meu fill des que era molt petitet, però també ho dic com a professional. El Pau fa unes fotos que algú n'hauria de parlar. Sí que són...
0: Jo l'he entrevistat diverses vegades, sí. Ha vingut, eh?
3: Són portada amb Vanguardia i ell evidentment

0: que s'hi guanya la vida. Però és que té un do per fer fotos,
1: sí.
0: I aquesta ho ha rematat.
1: Sí, per exemple, em va ensenyar també una fotografia de... I a més les té pensades, perquè em deia, mira, aquesta fotografia estava a l'església de Sant Agustí, que estava el papa de blanc, il·luminat, i tot al voltant, com si fos una aura, totes les persones, no? Llavors ja pensava, dic, aquesta tenia moltes ganes de prendre-la, perquè jo sé que ell sempre va de blanc i normalment les persones que estan al seu alrededor, no? Al seu, doncs van de negre, i llavors és una foto que sembla un sol, no? Podríem dir-ho així, eh? Clar, sí, doncs, sí. Perquè ell està de blanc i la resta va fent semicercles, no? Lluant-lo, i ja les té al cap.
0: És que moltes. Jo no sé què té, que tu veus una foto del Pau i saps que és del Pau.
1: És la seva mirada, sí, aquesta mirada.
0: No sé si recordeu que en una de les fotos de després del procés, no sé quina va ser, el president Quim Torra va comentar alguna cosa de la foto sense esmentar el fotògraf, i el Pau, amb un tuit, li va dir: president, citi l'autor. I això, després el Quim Torra amb un tuit li va contestar, i crec que se'n va fer res amb algun programa de televisió, perquè és que realment parlem del periodista, però no parlem del fotògraf.
1: Clar, però, exacte, i és de la mirada. Jo crec que va també relacionat amb la mirada que tens a la vida, no? La mirada del detall, la mirada de la cosa petita, no? De l'emoció, i això és el que fa passar per la càmera, que això és el complicat.
2: Evidentment, de la fotografia sembla que la fotografia sigui fotografia, ja està. Però la fotografia són moltes coses, hi ha moltes fotografies diferents. Hi ha grandíssims grans reporters, hi ha grandíssims... Ansel Adams, per exemple, era un gran paisatgista, el Robert Capa era un gran fotoperiodista, era un reporter. Després, ja posat nosaltres en el gran, al seu moment, fèiem el concurs de retrat, que vam arribar a desgrossar el retrat, un tema fotogràfic només, el retrat, el vam arribar a desglossar amb 5 apartats diferents. Pues el retrat aquell càndid que feia el David Hamilton, el retrat d'aquella persona gran, que té una expressió de l'edat, de l'experiència, tot això, que és el retrat, diguéssim, com se diria, no recordo com el vam titular llavors. Després hi havia el retrat social, que és el retrat on la persona forma part d'un entorn, i l'entorn aporta a la foto. Llavors es diu que aquest entorn social complementa la fotografia. I així successivament vam fer una sèrie d'apartats. Vinc a dir que pots trobar-te amb un gran equip passejista, que n'hi ha una terrassa molt bona, no sé si fa temps que no el veig, que és el Josep Olivares. Bueno, jo entenc que hi ha especialistes en diferents apartats de la fotografia. I normalment un fotògraf que contingui tots els apartats no acostuma a ser un gran fotògraf. No és perquè jo ho digui, ho dic perquè després ho veus. Tens aquest mateix, el Sebastián Salgado, que amb el tema de l'Amazònia és el seu centre de gravetat, i fa uns treballs impressionants. Bueno, feia, que es va morir, no fa gaire. Doncs, però amb aquest li dius que faci una foto familiar i potser et fot un xurro, perquè no és el seu. Llavors, dintre d'això, quan hi ha un especialista amb el reportatge, per exemple, veu les coses abans de que passin. Què és el que ha de fer un reporter?
0: També és la creativitat de la persona. Exacte. I el que tu tens innat com a valor, no? Jo, per exemple, amb el Pau, és que és una persona molt metòdica. Ell ha adquirit una tècnica a base d'estudi i d'assaig-error, però té un punt especial que se l'ha fet seu, i crec que és l'important. I ahir, bueno, aquest matí, veient les fotos que hi ha, que crec que les de l'avantguàrdia són seves, doncs és que a mi m'emociona veure-les, perquè realment... Yeah, yeah. Primera, perquè el coneixes des de petitet, però segona, perquè veus el talent que té, que si fos, no sé, una altra especialitat, potser tindria seria més reconegut, no?
3: Home, em va semblar un espectacle sensacional.
2: Espectacular.
3: Tota l'estona de la predicció és un espectacle molt lograt, molt treballat, però molt lograt, i que realment posa la pell de gallina. Només em va sobrar una mica de temps, però bueno.
2: Et va sobrar?
3: Temps, no, no.
1: Que se't va fer llarg.
2: Pues, no, pues jo precisament anava a dir que no havia sigut tot lo llarg que acostumen a ser aquests actes.
3: Bo, però Déu-n'hi-do. No sé, em sembla... Aviam, amb tota aquesta visita tinc la sensació de que ens hem passat tres pobles,
4: sí,
3: i que llavors costa molt de trobar un terme amic, ja ho entenc. Però vull dir, clar, ja, la parafernàlia que se li va voler donar en aquella missa, diu, home, bueno, calia, sí, tot això, sí. Vull dir, no ho sé. Vull dir.
2: No, jo, els veïns de la Sagrada Família deuen estar encantats, perquè aquestes imatges que voltaran per tot el món,
3: sí, vull dir,
2: bueno, si ja estan no, fins aquí ja, dels turistes, sí, imagina't el que pot vindre a darrere d'això.
0: Pocs veïns queden. Que pocs veïns queden, que resisteixin.
3: Entenc que, no, ja. Que és molt difícil de trobar aquest terme amics, és a dir, valoro que la recepció d'un cap d'estat és una cosa, el fet que sigui cap d'estat és molt poc significant al costat de que és el cap religiós de 1.400 milions de fidels.
2: Sí, sí,
3: aviam, sí. Està dit que és un 17% de la humanitat.
2: Sí,
3: que
2: sí,
3: tanto,
2: sí, sí, sí, sí.
3: Que entenc que mereix una espècie d'atenció molt especial. Mm. Ara, ens hem passat tres pobles, que vols que et digui?
0: Sí, és que no és coherent els dogmes de la doctrina cristiana amb el que s'està fent, però si deixes de banda això, que jo ja estic
3: d'acord... Aquesta voluntat de ser present, i per exemple, les primeres autoritats del país...
0: Totes.
3: Ja em pregunto què feien. Feien publicitat, no? Perquè...
0: Però si deixes de banda,
2: sí,
0: això, l'espectacle va ser preciós.
3: De tota la visita, la benedicció, les imatges, tot el món, i bueno...
2: El cost de la transmissió té que haver sigut una barbaritat, perquè tenien càmeres per tot arreu, eh? Vull dir que...
4: Jo escuché la ràdio, creo, la tele, que forma parte del Vaticano. Los
2: costes...
4: Sí, los que hacen todas las imágenes y todo.
2: Ah, los que toman, sí, las imágenes, puede que sí, pero el material no creo que lo traigan no tengan de Italia.
4: ¿El qué?
2: El material, las càmeres i tot això.
4: Bueno, no sé, tienen ellos su propio... Escuché a una periodista que lo comentaba, ¿eh?
1: Qui produïa el senyal de televisió. Sí, sí, sí, sí. No sé si seria televisió espanyola.
2: És que jo vaig preguntar...
4: Se la passava
2: no
4: a televisió
2: espanyola.
4: Dir.
2: No, Televisió Espanyola o TV3? Jo, clar, per la tele sortia la mosca de TV3. Però dius, bueno, això és la emissió. No ho sé, la creació de les imatges.
1: Hem parlat de un moment també de la mirada del fotògraf de Pau Venteo. Doncs el tenim al telèfon. Pau, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Bon dia.
0: Hola, Pau, sóc la Conxita.
5: Hola. Sí, no, ja t'he sentit.
0: Ah, m'estàs sentint.
5: Sí, m'han avisat que parlaves molt bé de mi, i dic, bueno, anem a saludar.
0: Saps que sempre ho he fet, eh?
1: Tenim al Pep Adelantado, la Sol Expositor, i a l'Isidre Rubio. Gràcies per unir-te un moment a aquesta tertúlia. Tu que has estat els tres dies i has estat fotografiant, explica'm una miqueta què és el que has viscut i quina mirada, des de quina mirada també has pres les fotografies que has anat prenent, tant al que ha estat a la catedral, a Sant Agustí, a la benedicció.
5: Mira, sobretot la mirada que ens deixaven, perquè aquí una de les grans, no sé com explicar-ho, però la gran diferència amb altres cobertures és la seguretat, no? I lo difícil que era ser a segons quins llocs. Llavors, si no tenies l'acreditació correcta, si no ho havies fet amb antelació, i tot i així també hi havia moltes traves, doncs, bueno, t'havies d'espavilar una miqueta amb el que tenies. Llavors, jo el primer dia a la catedral no tenia acreditació i llavors ho vaig fer des del públic i vaig fer el que podia des del públic. I després, quan he tingut acreditació més, la que tocava, que era ahir, per exemple, a Sant Agustí, doncs sí que em van deixar des d'algun lloc una mica més privilegiat i vaig poder fer algunes fotos una mica més diferents. I al vespre, a la benedicció, jo no vaig ser a la Sagrada Família perquè tenia un altre encàrrec, que era fer unes fotos on es veia la Sagrada Família i l'espectacle de drons, que va durar molt poquet, però era aquest l'encàrrec, que llavors ho vaig fer des de Torre Baró. Vull dir que ahir vaig passar tot el dia amunt i avall, però són aquells dies que són intensos, però són molt interessants de viure perquè són, són històrics, no, no cada dia ve el papa a casa nostra.
1: Mm-hmm. Què és el que anaves fotografiant? Perquè les teves fotografies, doncs, hi ha detalls, no?, que poden ser rosaris, hi ha diferents detalls. Què és el que, des d'on estaves mirant aquestes fotografies quan estaves a la catedral o a Sant Agustí?
5: Mira, com et deia, estava al públic perquè no tenia, no tenia una posició de premsa, diguem, però això a mi ja m'anava bé perquè el que fas és ser un mes, i quan ets un mes pots veure detallets i pots estar entre la gent, que és el que a mi m'agrada, i pots captar l'essència de qui va a veure, en aquest cas el papa, no? I des de... O sigui, m'interessava una miqueta menys el papa i m'interessava més l'ambient. I l'ambient es fa bé des del públic, des del terra, diguem.
3: Mm-hmm. Au, una pregunta molt domèstica. Quantes fotos vas fer en l'acte de la benedicció per trobar la bona?
5: Mira, l'acte de la benedicció, ja, com deia, no, jo no hi era a la Sagrada Família, sinó que estava a Torre Baró. Per tant, em vaig fer més aviat poques, perquè jo havia de fer les fotos dels drons, i els drons van durar 3 minuts. O sigui que em vaig fer molt poques. Però, en canvi, a Sant Agustí sí que em vaig fer moltíssimes, perquè va haver un moment que ell passava pel centre i anava donant les mans a banda i banda dels, de la gent que estava assistint a aquella missa, i allà em vaig fer moltes, moltes, potser en 2 minuts potser vaig fer 200 o 300, perquè estava buscant la bona, no em podia perdre la foto. Vull dir que en dos dies he fet moltes fotos, això segur.
1: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per participar a la tertúlia i per la teva feina, que abans justament estàvem parlant d'ella. Una abraçada.
5: A vosaltres, una abraçada.
6: Bon dia.
0: Adéu, Pau.
1: Què us va semblar això, que van expulsar els cantaires de la Sagrada Família perquè alguns volien cantar els segadors amb estelades, els van treure del recinte després de detectar estelades impreses en algunes partitures on s'animava a cantar els segadors a final de la missa? La Policia Nacional, el corresponsable de la seguretat a l'interior de la Sagrada Família, va decidir expulsar-los, va provocar, doncs, la indignació dels cantaires, i des de la Sagrada Família insisteixen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat prèviament, i assenyalen que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses. Ja quan van estar al carrer, estaven separats de l'espectacle final, alguns van cantar els segadors i el cant de la senyera, i es van sentir també, doncs, alguns crits d'independència.
2: Doncs jo particularment en aquests temes ho tinc molt clar des que era jovenet, des que corria davant dels grisos. Si a mi em convoquen, i això ho he fet, em convoquen amb una manifestació per un tema, el que sigui, jo estic d'acord, vaig a la manifestació. I això em va passar a mi per les Rambles, i va ser el dia que vaig tallar. Vaig anar a una manifestació per la llibertat, per l'amnistia, per 50.000 coses d'aquell moment. I de cop comencen crits i pancartes, això, pel Sàhara. Vaig agafar i vaig fotre el camp. I si a mi ho convoquen pel Sàhara, tornaré a venir demà o demà passat, quan vulguin. Però això d'aprofitar que una manifestació per fotre la falca teva, no ho trobo elegant. Si tu convoques per una cosa, es respecta allò. Després dius, ei, és que hi ha el tema del Sàhara. Bueno, doncs quedem per demà, i demà torno a venir. Però jo ja et dic, a partir d'això, aquestes interrupcions, aquestes col·locacions, entremig d'altres actes que han organitzat altres, doncs no m'agraden.
1: Sí, seria
2: no m'agraden.
1: Això no toca, no?
2: No m'agraden. Uh-huh. Ai, que jo ho respecto, però no m'agraden. Vull dir, ja com,
3: realment, penso que no sé, s'ha d'estar molt espantat per fer sortir i fer allò de els embolcalls i no sé què fan. 600 cantaires, més, hòstia, el que ens ha arribat deu ser broma, perquè el muntatge que hi havia allà devia ser sensacional. Però, oi, 600 tios, que els facin sortir per la porta al darrere i els emportin i facin allò al centre dels Mossos d'embolcallar-los i que no puguin moure.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè algun policia va veure que potser hi havia una estelada. punyeta, encara estem així.
2: Això sí, això... Això és algo, això és algo que el govern... Això és algo que el govern de la Generalitat s'hauria de mirar ben bé, el, els Mossos, quins Mossos té. Vull dir, perquè... a part de, començant des del primer de ball i acabant amb el que mana, el que mana, perquè es lien uns pitotes sense cap necessitat.
3: Això
2: perquè,
3: sí.
2: Perquè això. Llavors es diu, són gent que van a manifestar-se i diran això, i diran lo altre, i de més enllà. Que després hi ha alteradors públics. Jo també tinc una anècdota precisament de la Rambla, d'una de les manifestacions de la Rambla. Jo, quan va venir de la càrrega de la policia, em vaig fotre amb un portal que estava obert. I a dintre del portal n'hi havia dos més. I de cop entra un tio, agafa, li dona 5.000 peles amb un, li dona 5.000 peles a l'altre, em dona 5.000 peles a mi, i fot el camp, sense obrir la boca. I jo, perquè vaig tindre l'habilitat de quan veure aquell jo... Aquest tio venia, eren alteradors aquells, bueno, se'ls veia la pinta, que estaven contratats perquè fotessin merder, i clar, jo vaig pensar, hòstia, si ara dic que jo no tinc res que veure amb aquesta història, igual em foto una manta d'hòstia, dic, saps què, jo agafo les 5.000 peles i aquí no passa de nada. Però vull dir, això, tot això hi és, i tot això passa. Bueno, pues, aquestes històries s'han de controlar d'una manera civilitzada. Entrant allà, una cosa és l'alterador, i altra, que ja es veu a la pinta, i l'altra cosa és aquelles persones que venen a reclamar, cridant, amb pancartes i tal i qual, doncs hauria d'haver-hi un tipus de policies que fossin capaços de fer-los entendre, de dialogar i de tindre, sobretot, molta paciència, perquè, clar, això...
1: 5 minuts per les 11 del matí. Isidre, podria haver estat l'esbart, també, en la benedicció de la Torre de Jesús. Havia estat, podria haver estat una possibilitat, també, no?
3: Estava previst.
1: Estava previst? Sí. Què em dius? Què va passar?
3: Sí, és veritat.
1: Estava previst? Es van posar en contacte?
3: I estava previst. I, sí, sí, volien fer una mena de final de gitanes allà davant de la Sagrada Família. El que passa que hi va haver un moment que la Santa Seu va dir que ja eliminava tots els actes culturals i que no faria res més. I, per tant, doncs es va deixar córrer. I ballarem, si no vol, el mes d'octubre.
1: A la Sagrada Família?
2: Ah, molt bé.
3: Ah, el mes paraulat i vam quedar que ho faríem.
1: Ah, el mes d'octubre, sí, sí. I per què? O sigui, per què el mes d'octubre? Amb quina...
3: Bueno, al començament del programa van preveure una actuació cultural allà al davant de la porta i ens ho van demanar, vam dir que sí, encantats de la vida, i, però després ja dic, es va arribar la nota de que Santa Seu desestimava tots els actes culturals per motiu de gente, perquè van cremats de temps i no tenien més marge. I llavors ja n'havien parlat i va dir, doncs, deixem en peu l'actuació el mes d'octubre.
1: I què hagués fet a l'esbart? Què hagués ballat? En què consistia? Però suposo que...
3: No, al principi volíem fer final de gitanes, perquè fos una cosa festiva, ajuntant-se, doncs, a la festa que s'esperava que celebressin, no?
2: Ja.
3: I, bueno... No sé, ja veurem després, ara ja
1: està.
3: Ja anirem veient a veure què passa, però mira, la intenció és que es mantingui l'actuació i ens fa molta il·lusió. Mm.
1: I és el mes d'octubre perquè és quan s'ha trobat forat o coincideix amb alguna efemèride, amb alguna data no, especial moment, doncs, relacionada amb Barcelona,
3: van donar,
1: la Sagrada Família?
3: Aquella data d'octubre, van dir, el tant dia, que ara no sé quin dia és, d'octubre ho farem. I dic, bueno, però no he preguntat res més, no sé.
1: Mira tu, hagués estat a l'esbart d'en Saire, ja estava programat per ballar amb el Pau.
0: Quan vaig veure els castellers, els castellers amb l'estadi olímpic, de pensar, aquí un gitanes a l'esbart...
3: Gaire punt no podíem ballar.
0: Ja, però per un moment ho vaig pensar.
1: Mira, jo tinc la imatge, no sé si teniu la imatge de la Creu, amb l'orquestra tocant, hi havia un petit escenari al mig, doncs posar 4 o 6 parelles mentre sonava allò, ballant el ball de gitanes allà, hagués estat brutal.
0: O qualsevol altre ball.
2: Sí, sí.
1: Oh,
2: sí, sí.
1: Qualsevol altre, de l'esbart d'en Saire, això.
2: Sí, sí. Però ja veus... diu que no, el Vaticà no volia més... No volia més folclore, pues, bueno, pues no vol més folclore, què vols fer-hi?
1: Doncs, no sé si l'Isidre està buscant el dia de l'octubre, quin dia serà.
3: Que jo tinc apuntat el 3 d'octubre.
1: 3 d'octubre, a la tarda, això?
3: No ho sabem.
1: No ho sabem, encara.
3: A la tarda, ja veurem.
1: Ja podeu...
2: Què és, diumenge?
1: A veure què t'hi dic. Dissabte. Rubinencs, rubinenques. 3 d'octubre, el ball que no es va poder fer en la benedicció de la Torre de Jesús amb la visita del Papa, doncs el 3 d'octubre l'Esbart d'en Saire actuarà allà. Que prenguin nota, la resta. Nosaltres prenem nota també als serveis informatius i continuem amb més Rubí al dia. Moltíssimes gràcies, Conchita Gimeno, Pepa Adelantado, Isidre Rubio, Sol Expósito.
4: Bon dia.
2: Bon dia.
4: Adéu. Bon dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Prop d'una trentena de persones van poder conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'arxiu parroquial de Rubí. L'activitat, coorganitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la parròquia de Sant Pere, es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'arxiu parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats en els segles XV i XVIII, tot i que també es conserva un pergamí de l'amo del castell de l'any 1383. Es tracta de documentació que permet cercar els orígens de l'administració local de Rubí, i ho explicava així la pròpia Judit Tapioles.
3: Que a través de la documentació nosaltres veiem com estava organitzat el poble. Per exemple, en vez de hi haver-hi els ajuntaments que coneixem ara, hi havien la Universitat de Rubí. Entès la universitat com allò universal, allò que afecta a tothom. Llavors hi havia el Consell de la Universitat, que hi havia el batlle, que és el que seria l'alcalde, uns jurats, que només n'hi havia tres, que tenien algun càrrec o alguna responsabilitat dintre el Consell de la Universitat, i llavors hi havia Consell General o un Consell Ordinari.
2: El fons està ple de documents municipals, notarials, judicials i parroquials, i més enllà del valor històric són útils per a recerques genealògiques, per exemple. El fons està custodiat per la parròquia de Sant Pere, però és patrimoni de tota la ciutadania.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I avui és el darrer dia de les proves d'accés a la universitat pels 45.821 estudiants que enguany s'hi han inscrit, entre ells els rubinencs i les rubinenques. A les 9 del matí han fet l'examen de llengua catalana i literatura, que és obligatori per tots els alumnes que fan la fase general d'aquestes proves. Més tard ha arribat el torn dels exàmens de modalitat, és a dir, arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues o matemàtiques aplicades a les ciències socials. Després de dinar, a les 3, els estudiants posaran el punt i final a la selectivitat d'aquest any amb les proves de dibuix tècnic, història de l'art, història de la música i de la dansa o literatura castellana. Un cop acabada cadascuna de les proves, avui mateix es publiquen els exàmens i els models amb les solucions, i les notes es publicaran el 23 de juny. Els dies 25, 26 i 29 de juny s'obrirà un període per sol·licitar una revisió d'examen que es podrà resoldre fins al dia 7 de juliol, i després, entre el 8 i el 10, els alumnes que hagin presentat alguna reclamació podran demanar una visualització d'aquesta revisió. La preinscripció universitària va arrencar el 2 de juny i està oberta fins al 26 d'aquest mes.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I els esports, que comencem amb la gran vetllada del Club Boxeo Vega, que ja escalfa motors per la tercera setmana de juliol. Toni Bravo Rodríguez.
4: El Club Boxeo Vega ja escalfa motors per a la vetllada del 17 de juliol, la quarta edició del Ciutat de Rubí, que servirà per tancar la temporada abans de les vacances. Serà una nit especial al recinte del club, al carrer Sardana, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, en un format que començarà a 8:45, aprofitant la fresca de l'estiu. El cap de cartell serà Elias Azawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional. El públic podrà veure també una àmplia representació local amb Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. El club, a més, tindrà carpa a l'Escardívol per festa major. Repetirà la seva activitat de boxe al carrer el 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal La Sala. I canviem de disciplina per parlar de futbol i de Fede de Marco, que tanca l'etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'un any i mig intens al capdavant del primer equip. El tècnic reconeix que necessitava un descans, que tercera catalana és una categoria exigent pel compromís que es pot donar i rebre. Tot això fa una lectura positiva del seu pas pel club. Ha complert l'objectiu de la permanència en les dues temporades i assegura que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un sènior. Ara vol dedicar més temps a la família, però ve un bon futur per al club. Confia plenament en el nou entrenador, Francesc Román, a qui considera una garantia per continuar fent les coses bé.
2: Doncs res més per ara. Tornem amb més informació de la nostra ciutat en una hora, al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa robinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Són les 11:07. Entrem a la recta final del magazín, la part més cultural i social del programa. Avui parlem de grups d'ajuda mútua i de ciberseguretat. A partir de 11:45, el germà Bustamante, el nostre expert en ciberseguretat, ens parla de la compra d'entrades per concerts i festivals. Molta gent es queixa que no poden comprar una entrada i després veiem com hi ha revenda per tot arreu. Doncs aneu en compte, perquè moltes vegades aquestes revendes són fakes dels ciberestafadors. Avui els convidats musicals són els Beach Boys, aquest grup surfero de Nord-Amèrica, però que fa estiu sempre, està avui d'actualitat perquè un dia com avui, un 11 de juny, però de l'any passat, de 2025, va morir un dels seus integrants, el Brian Wilson. Avui escoltarem els Beach Boys per començar a sentir que l'estiu s'acosta. I ara, en uns minuts, parlem amb el Ronald, el Manuel, la Noemí, la Montse, d'Alcohòlics Anònims de la nostra ciutat. Aquest és un dels primers grups d'ajuda mútua mundial. De fet, estan celebrant 91 anys i a Rubí tenen molta activitat, com ara aquest dissabte, una reunió oberta a la biblioteca. De tot això parlem des d'ara i fins a les 12. Recorda que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: una resposta, i aquell company s'aixeca, el va veure, xerraran, i el problema se soluciona. No estem mai sols. Què passa? Que quan entres aquí trobes una fraternitat o uns companys. Amb els anys et torna, és una altra família que tens. I afortunadament jo tinc dues famílies, la de sang i aquesta, que en cap de les dues jo no puc viure.
1: M'emociona fins i tot el que dius, perquè...
0: És veritat.
1: Abans em sembla que era el Ron el que deia, qualsevol cosa és una excusa. Està molt bé que si tens un problema o un neguit, canviïs una copa per una cara amiga, i per una mà, i per una abraçada. Sí. Em sembla que l'intercanvi és fabulós.
0: És brutal.
1: Moltíssimes gràcies als quatre per explicar-nos la vostra experiència, que us ho passeu molt bé dissabte, que vagi molt bé l'activitat. Y aunque cueste un poco, Noemí, la parte de esto, tú piensas todo el rato en las pastas, sí, la tortilla y el baile.
0: El traje.
1: Que seguro que te anima a la parte más densa de la charla. Muchísimas gracias a los cuatro.
2: Gracias.

0: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: Les 11 i 36 minuts, els nostres convidats musicals d'avui, com deien, són els Beach Boys, perquè un dia com avui, de l'any passat, fa ja un any, va morir un dels seus integrants, el Brian Wilson. Ens quedarem amb un dels seus temes mítics, que a més ens va molt bé amb tot el que estem explicant. Es diu Good Vibrations. I love the

0: Les 11 i 42 minuts, no ens hem tornat locos, o potser sí. Això és la secció de ciberseguretat i ara entendreu per què escoltem Bad Bunny per començar. Germà Bustamante, bon dia, benvingut.
1: Bon dia i bona hora, Belén, com estàs?
0: Deia que no ens hem tornat bojos, no? Que això d'escoltar Bad Bunny té un sentit i una raó de ser.
1: Té un sentit, té una raó de ser, i he aconseguit fer una cosa que els oients que ens escolten a través de la ràdio no poden veure, però jo, els que ens veuen a través d'internet, sí, i és que he aconseguit que et moguessis una miqueta al ritme de Bad Bunny, de les primeres notes de la cançó.
0: Jo he de dir que no sóc una seguidora habitual de Bad Bunny, però aquesta cançó és que l'escolto i he de ballar. És a dir, t'agradarà o no t'agradarà, però és un geni si aconsegueix que la gent balli, estigui on estigui, fins i tot en públic i en un programa de ràdio.
1: Home, un paio que fa 10 concerts seguits en una ciutat com Madrid, et pot agradar o no? Pots estar d'acord amb les seves lletres o no? Pots estar d'acord fins i tot amb la seva música o no? O pots estar d'acord amb moltes coses que envolten aquest personatge? Però el mèrit hi és.
0: Total.
1: És a dir, 10 concerts seguits no els fa tothom. Val? Per tant, aquí trenquem una llança sense que serveixi de precedent cap a Bad Bunny, cap a en Benito. Però avui no hem vingut a parlar de Bad Bunny, també us ho vaig a dir. Bad Bunny ens serveix d'excusa per parlar de concerts, de parlar de festivals, perquè ja sabeu, s'acosta l'època d'estiu, s'acosta l'època dels festivals, s'acosta l'època dels concerts, una febre que no para i que tu t'has fixat, Belén, que hi ha festivals de tot. Hi ha festivals a tot arreu, hi ha festivals per tots els gustos. És a dir, jo crec que hem arribat a un punt de saturació de festivals. No?
0: Absolutament. Absolutament, i a més, nosaltres que recordem, perquè tenim una edat, la primera vegada que es va fer un festival, que ara estan com no molt normalitzats, però la primera vegada que un festival, em refereixo així més popular, era com, uala, un festival! Ara això, el que deies, cada cantonada té, i cada població té el seu festival.
1: Correcte. De fet, jo recordo, així com a gran festival, el primer que em ve a la memòria, més enllà dels Canets Rocks antics, que aquests jo no els vaig viure com a tal, però jo recordo el Doctor Music Festival.
0: Clar,
1: que el feien allà al Pirineu, allà perdut. Era el primer gran festival que es va fer aquí al nostre país, no? Però bueno, això, festivals per tot arreu, grans fenòmens mediàtics, com ara el que escoltàvem, Bad Bunny, Rosalía, El Último de la Fila, Bruce Sting, que són gent que atreu les masses i que són capaços d'esgotar les entrades que posen a la venda en pocs minuts, i que prèviament han generat el que podem dir aquestes cues virtuals, no? Aquesta gent que està esperant en aquesta cua virtual que li toqui el seu torn per poder comprar una entrada. Però què passa moltes vegades? Doncs que no arribem a temps. I llavors apareix el cartell del sold out, del no hi ha entrades. I què passa? Doncs que el nostre cervell, les nostres ganes d'anar a veure aquest nostre ídol, doncs se'n va en orris, no? El nostre cervell entra en pànic. I aquí és quan entren les figures sempre dolentes dels ciberdelinqüents. Quina casualitat, oi? Us sona, perquè això ho hem dit més d'una vegada. Els ciberdelinqüents estan a la casa alta. Són com una mena de rapinyaires a la recerca de la presa ferida, de la presa malalta, de la presa que va moribunda per allà per la sabana. Doncs és exactament una mica el mateix. Què, en aquest cas, què aprofiten? Doncs aprofiten el nostre subidón les nostres ganes d'anar a veure Bad Bunny, d'anar a veure la Rosalía, per intentar-nos colar alguna cosa. No? Anem a mirar com funciona això. Els estafadors, ja ho hem dit més d'una vegada, i ho repeteixo i ho repetim perquè quedi clar, no són paios que estan en una caputxa, no són paios que estan en una habitació tancada, sinó que són experts, són empreses que es dediquen, en aquest cas, al màrqueting digital maliciós. En aquest cas, i en el cas que ens afecta avui o que, del que volem parlar, en el cas de festivals, en el cas de concerts, utilitzen plataformes com ara TikTok, com ara Instagram, amb, per exemple, amb vídeos d'antics concerts per fer creure que disposen aquestes persones o aquestes entitats d'entrades d'última hora. I compta amb el concepte d'última hora, perquè ja n'hem parlat alguna vegada, d'aquesta immediatesa, no? Quan rebem un SMS que ens diu que hem de fer una cosa molt, molt, molt urgent, malament, hem de començar a desconfiar de tot això. Per tant, consell número 1, quan ens trobem amb situacions d'aquestes, no busquem entrades a Google. Entrades Bad Bunny. O entrades última hora Bad Bunny.
0: Perquè vale? T'estan no, esperant a l'altra perquè... banda, no? Estan dient, mira, aquest és un dels que s'ha quedat sense entrada, a veure què li podem treure.
1: El pringat que vol anar a veure Bad Bunny, que s'ha quedat sense entrada i que ara jo el puc rescatar, el puc reaprofitar per colar-li un gol per tota l'esquadra. Vale? Per tant, per què? Perquè aquest primer resultat, els primers resultats que apareixen en aquesta cerca, normalment són enllaços patrocinats algunes vegades, fins i tot, però que ens porten a webs falses que imiten plataformes oficials. I això ens ha de quedar molt clar. És a dir, hem de tenir molt en compte que el clonat de webs és una pràctica molt habitual i que tu dona la sensació que estàs comprant doncs, a Ticketmaster o a Live Nation o qualsevol plataforma d'aquestes, quan en realitat aquell Live Nation, en comptes de ser Live Nation com a tal, doncs potser la T és un U. I, per tant, estàs entrant en un altre univers diferent. O el Ticketmaster, en comptes de dur una T només, en porta dues. El teu ull pràcticament no reconeix aquesta diferència. I més, tampoc no la reconeix si, a més, el look and feel de la web és exactament el mateix. Llavors, com funciona un web fals? I ens basem en casos reals, en els casos que van passar en el cas dels concerts de Rosalía i de Bad Bunny. No? Entres en una web, això que us deia, que sembla Ticketmaster, tu veus el mapa del recinte, les files, la cua virtual, tot està dissenyat perquè sembli que tu estàs allà tenint una experiència religiosa de compra d'entrada. I tu vas allà amb la teva bona predisposició, amb la targeta de crèdit al costat. En fi, estàs preparadíssim per tenir la teva localitat per anar a veure el teu ídol. Tot això està dissenyat, evidentment, per donar-nos seguretat. Segon pas, què passa? Doncs que arriba el moment de pagar, et demanen la targeta, tu poses la targeta tranquil·lament, però què passa? Un cop els diners surten, es poden produir dues situacions. Una, o no reps res, i per tant, vull dir, tens la prova fefaent que allò no ha arribat al teu correu cap PDF amb les entrades, ni a la carpeta d'spam, ni a la carpeta... res. O sigui, per tant, no hi ha un retorn, però tu has perdut ja els diners. Val? I després hi ha els que tenen una certa deferència, per dir-ho així, i és rebre un PDF que sembla oficial, però que en realitat és un full de paper amb un codi QR que no serveix absolutament per res. I, clar, moltes vegades això t'ho trobes, malauradament, a la mateixa porta.
0: Clar.
1: I aquí és el drama. Perquè tu has fet la cueta per anar a veure la Rosalía, el Bad Bunny, l'último de la fila, val? I llavors, quan arribes allà, te n'adones que allò que portes és, com se sol dir en aquests casos, paper mullat.
0: Sí, sí, total. Germà, has fet referència al pagament. En el cas del pagament, també està tan ben clonat que sembla... com està pagant en qualsevol altre comerç virtual. O sigui, amb tots els,
1: tal qual.
0: Amb totes les passes i fins i tot et porta, et redirigeix al teu banc, etcètera, etcètera.
1: Exacte, tal qual. És a dir, és un TPV virtual com els de qualsevol lloc, com els oficials, per entendre's, o com quan compres al súper o quan compres a botigues de roba, el que passa que, clar, aquests diners van a parar a un compte que automàticament des d'aquell compte es mouen en un altre lloc i a partir d'aquí comences a perdre el rastre d'aquests diners. I segons dades de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, de fet, les campanyes fraudulentes en plataformes com, per exemple, TikTok, han crescut de manera molt significativa amb, doncs, aprofitant-se de grans gires, com per exemple el Lux Tour. Val? Per tant, anem molt en compte a l'hora de comprar entrades. I amb un altre fenomen que hem d'anar molt en compte és amb la famosa revenda. Vale? A veure, revenda. És il·legal la revenda? Doncs, home, segons la Unió de Consumidors, val? A grans trets, a l'estat espanyol, la revenda d'entrades a preus abusius, perquè aquesta és l'altra, la revenda normalment sempre és a preus abusius, doncs aquesta revenda està prohibida. Però, i aquí és on entren els peròs, internet és un buit legal. Val? I mira que ja fa dies que operem per internet, però encara és com a tal un buit legal. Clar, què passa? La compra entre particulars no té protecció de consum. Val? I, per tant, si compres en plataformes com ara Viagogo o plataformes similars que es dediquen precisament a tot això, hem de tenir clar que som molt vulnerables. Perquè si no es pot verificar que tu tens l'entrada a través del canal oficial, doncs aquesta entrada no serveix. És a dir, jo puc clonar una entrada, jo puc enviar un PDF que sembla una entrada com a tal, però aquell codi QR ni funcionarà. Ara, tot el look and feel d'aquest PDF, i amb això, evidentment, amb eines d'intel·ligència artificial o amb qualsevol eina de retoc d'imatges, és relativament fàcil de fer. Llavors, en el cas de Bad Bunny, per exemple, el cas de les irregularitats en la venda de tíquets de Bad Bunny, de fet, les està investigant el propi Ministeri de Consum. I hem de tenir en compte, a més, que l'estafa no és només el robatori en si, sinó el sobrepreu abusiu, pel que dèiem, d'una entrada que en realitat ni tan sols existeix.
0: Per tant, ara que ja... Jo crec que va perfecte que, ara que estem acabant la temporada pràcticament, parlem d'això, que és com la culminació de tot allò que ens has anat explicant al llarg de la temporada. I a més, amb un tema que està de plena actualitat, com són els concerts. Quin hauria de ser, en aquest cas, el kit de supervivència o les coses a tenir en compte? Que jo crec que algunes ja les hem après i ja les apliquem. Però recordem-ho.
1: Kit de supervivència, ja sabeu que ara estan molt de moda els kits de supervivència per si se'n va la llum, per si ve un holocaust nuclear, per si ens ataquen els zombis, en fi, hi ha diversos kits de supervivència. Jo a casa ja tinc caixetes dedicades a cadascun d'aquests, cadascuna d'aquestes emergències, no? Però hi ha com una sèrie de regles, no? Unes regles d'or, per dir-ho així, no? Comprar a canals oficials, sí o sí. Si no estàs comprant a la web oficial del concert o en una plataforma autoritzada o a la plataforma del propi grup, que hi ha grups que es venen les seves pròpies entrades, Ticketmaster, Live Nation, etc, si no, no compris. Val? I encara diré més, no compris a través d'un enllaç que t'hagin passat. Si tu saps que aquelles entrades es venen a Ticketmaster, doncs vas i tecleges ticketmaster.com o livenation.com. No passis un enllaç perquè et pots trobar en casos com aquests que deia, no? Que hi hagi un canvi d'una lletra que el teu cervell no processi i a partir d'aquí entres en un univers paral·lel, val? Com si estiguéssim a Matrix. Val? Desconfiem sempre de l'urgència. Només avui, últimes entrades, última hora... 50% de descompte, compte, perquè això ja és un senyal d'alarma perquè tu activis el teu cervell i diguis, ostres, doncs compro, val? I, clar, què pot passar? Pot passar que hagin picat, no? Pot passar que ens hagin estafat i que no hagin rebut cap PDF, no? Si no hem rebut cap PDF, el que podem fer és contactar amb el nostre banc i intentar cancel·lar el pagament. Això no sempre funciona, però com a mínim és un primer pas que hauríem de fer. Sobretot, guardar tot allò que pugui documentar aquest frau. Captures de pantalla, si hem tingut alguna conversa en paral·lel, etcètera, etcètera, en cas que hàgim comprat una entrada a algú en particular, tot això documentar-ho, perquè això ens servirà per fer la denúncia als Mossos d'Esquadra, per una banda, i també a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que recordem té un espai a dins el web per reportar totes aquestes incidències. Perquè, a més, i encara que això a vegades costi d'entendre, hem de ser una mica altruistes, en el sentit que el nostre gest, és a dir, que nosaltres ens hagin ensarronat, no vol dir que no ens ha de causar vergonya o no ens ha de causar tanta vergonya com pel fet de dir m'ho callo i no dic res. No, el nostre gest pot evitar que altres persones puguin caure mal parany i aquí ja les autoritats competents ja s'encarreguen de fer una miqueta aquesta tasca de difondre doncs, que hi ha una incidència, hi ha diguéssim, unes suplantacions d'identitat per en el cas de concerts, festivals, etcètera, etcètera. Val? Dic que això tinguem-ho també en compte.
0: Important, perquè és la final forma de combatre aquesta gent, no? Que molts de nosaltres anem denunciant, posant
1: sí, doncs,
0: certes puntes al camp.
1: Això és com quan vas amb cotxe i arribes vas per l'autopista, arribes a un lloc on hi ha caravana, no? Per què ens avisa Google Maps, per exemple, que hi ha caravana en un lloc determinat? Doncs perquè tu, com a usuari, pots reportar en un moment determinat, en un punt determinat, que hi ha un embús o que hi ha un accident. Aquesta cosa voluntària, voluntariosa, totalment altruista, què fa? Doncs fa que els mapes estiguin actualitzats en temps real. Val? I això no vol dir distreure's de la conducció. Si vas sol, evidentment, no convé fer-ho, això. O si estàs molt aturat, sí, evidentment, estàs allà sense fer res. Però sí que és veritat que el copilot doncs, pot fer aquesta, diguéssim, aquesta feina. Aplicat al món del que estem parlant avui, doncs això ajuda altres persones a difondre aquesta, diguéssim, aquesta pràctica, anem a dir-ho així, fraudulenta. Perquè al final la música ens ho hem de prendre com un acte cultural, com una capacitat de gaudir i no de patir. Si l'entrada sembla un miracle massa fàcil, és segurament un fruit d'una il·lusió digital. Llavors, important sempre informar-se, dubtar, aplicar aquest esperit crític del qual sempre faig molta referència i, sobretot, verificar que allò que estem comprant passa pel canal oficial, que no és una cosa que ens venen de segona mà i amb dubtosa qualitat.
0: Germà, moltíssimes gràcies. Amb això acabem la secció i el programa d'avui. Fins un altre dia.
1: Fins un altre dia, que vagi molt bé.
0: I així, amb aquest ritme, acabem avui el Rubí al dia. Tornem demà a partir de les 8, que acabeu de passar una molt bona jornada de dijous.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El govern català mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i també als seus voltants, com a mínim fins a finals d'estiu. Així ho han assegurat fonts del Departament d'Agricultura després de la reunió que aquest dimarts ha mantingut el conseller Òscar Ordeig amb representants dels 19 municipis afectats per aquestes mesures. Un d'aquests municipis és Rubí, que té prohibit l'accés al medi natural des d'inicis de mes de novembre, per tant, fa ja mig any. La reunió es feia de forma tal amb tots aquests representants. Un d'aquests municipis va ser el de Sant Cugat, que va assegurar que es va posar sobre de la taula l'opció de fer proves pilot amb reobertures controlades en determinats espais. Un plantejament, però, que ara per ara no té ni calendari ni tampoc desplaçaments específics. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà un canvi fins que passin les vacances de l'estiu. El primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugueroles, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que cal enviar un parell de missatges clars a la ciutadania.
3: Un d'ells és el de no baixar la guàrdia, no? I per tant d'estendre també amb la ciutadania d'una manera més clara, més persistent, que la necessitat d'aquestes restriccions que són necessàries per acabar amb aquesta problemàtica el més aviat possible. I això ho compartim tothom. Però també l'altre és el d'estudiar allà on sigui viable, doncs quin ús podríem reoferir a la ciutadania de l'espai natural. Perquè eliminar o eradicar l'ús de l'espai natural per a tants milions de persones, doncs és un impacte molt sever, molt fort, que potser amb alguns emplaçaments concrets es podria estudiar de que fos almenys més limitat, no? I que, per tant, doncs, poguéssim oferir alternatives d'ús de l'espai natural.
2: Fons del Departament d'Agricultura han confirmat la cordialitat entre les parts en aquesta reunió de dimarts, així com la implicació de les administracions afectades.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la compra d'entrades pels concerts de pagament i la reserva de localitats gratuïtes als espais limitats d'aforament de la Festa Major estaran disponibles a partir de dimarts a les 5 de la tarda. La meitat d'entrades estaran reservades per adquirir-les per internet i l'altra meitat seran a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Recordem que aquesta Festa Major caldrà entrada per a tots aquells espectacles, gratuïts o de pagament, que tinguin lloc a espais amb aforament limitat. Això vol dir la sala, el castell i, per primera vegada, al casino. Enguany s'ha decidit que els concerts del castell, Beret i els Pets, tinguin un preu de 10 euros per tal d'evitar el caos d'anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta, com va passar, per exemple, amb el concert de Rosario. Els del casino, com per exemple Joana Cras o els monòlegs de Clara Íngol i Xavi Franquesa, costaran entre 5 i 10 euros, mentre que el concert de l'Orquestra Mondragón es desmarca en preus que oscil·len entre els 18 i els 25 euros. També caldrà reservar localitats per activitats gratuïtes, però amb aforament limitat, com ara les visites guiades pel casino i també la ballada de l'Esbar, que es farà diumenge 28 al castell.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I la informació esportiva amb la mirada posada en la boxa i la cita de mitjans de juliol. Toni Bravo Rodríguez.
4: El 17 de juliol serà una data marcada en vermell per al Club Boxeo Vega, que celebrarà la quarta edició del Ciutat de Rubí. Banyala, que ja és un clàssic de l'estiu, que tancarà oficialment la temporada. El club prepara una nit potent amb un combat professional fins a 10 amateurs, format que començarà 8:45 per aprofitar la fresca. El protagonista principal serà Elias Alzawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional, i el públic podrà gaudir també de molts púgils locals com Alejandro Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. L'entitat també serà present a la Festa Major amb una carpa a l'Escardívol i amb la tercera edició de la boxa al carrer, això serà el 27 de juny, a la plaça, davant del Teatre Municipal La Sala. Pel que fa al futbol, Fede de Marco posa a punt final a la seva etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'una temporada que admet que se li ha fet llarga. El tècnic explica que necessitava un descans, que la categoria és difícil de gestionar pel compromís irregular que es pot rebre, però destaca que ha complert l'objectiu de la permanència en totes dues temporades, que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un equip sènior i ara vol dedicar més temps a la família. Ve un futur prometedor per al club, especialment amb l'arribada del nou entrenador Francesc Román, a qui considera una garantia de continuïtat i de bon treball.
2: Tornem amb més informació de la nostra ciutat aquest dijous 11 de juny al Butlletí de la Una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: l'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugby.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja tornem novament al programa de tota la setmana. Jo esperant el Litu, què tal? Sí, senyor. Litu, què tal? Programa de salut, benestar, programa de tot. Avui parlarem d'algú que inclús no us imagineu, que també entra dintre una mica del concepte humà a nivell profund. Parlarem de mentalisme. Programa número 34. I el convidat, un convidat estel·lar que es diu David Baró. Fa temps que vaig darrere del David Baró i avui ha vingut aquí als estudis de Ràdio Rubí. Avui m'escolteu des de la 99.7, avui no hi ha streaming perquè estic a l'estudi número 2. Algú m'ha preguntat per què no estàs a l'estudi, que ha vingut el Papa. No, no ha vingut el Papa, no li han deixat al Santo Pontífice l'estudi, hi ha altres cosetes, però bueno, em podeu sentir perfectament i penjarem alguna imatge perquè pugueu veure també part del programa amb el David, que ara us ho presento. Els comandaments de la nau. Home, tinc el Robert Fernández Morante, que és un crack, ja el coneixeu del Rubison, Avui he canviat de tècnic, he canviat d'estudi, avui he canviat de tot. I, de fet, com que no em veieu, he vingut en pijama, Gràcies per estar aquí en aquest programa número 34 i gràcies també per totes les preguntes que m'heu enviat per poder fer-li amb el nostre convidat, amb el David Baró. Es nota, que us agrada el tema del mentalisme, que us agrada la hipnosi, us agrada tot, sou la bomba, Ara resoldrem algunes cosetes. El tema de fons que jo li vull plantejar al David és bàsicament el tabaquisme, Farà uns dies, el dia 30 de juny, havíem passat el dia sense tabac, i home, jo crec que és un bon moment, ara que ha passat pocs dies, podem parlar una mica d'aquest tema, vale? On podeu fer les preguntes per poder optar a la nostra tassa del programa? Pues ara mateix el Robert Fernández ens ho diu. Ahí ho teniu.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por Instagram en Ituquetal Radio Rubí. Por WhatsApp al 687707203. En directo llamando al 93-588-5960. O si lo prefieres, escríbenos un mail a ituquetalradiorubi@gmail.com.

0: Dijous 11 de juny, Dia Internacional del Joc. Molt important, perquè des del 14 de març del 2024 la ONU va decidir proclamar oficialment aquest Dia Internacional. S'ha de jugar, s'ha de ser feliços, s'ha de ser encara molt lent, eh? 11 de juny, també un dia una mica no tan divertit, però bueno, que hem de commemorar, que seria el Dia Mundial també del càncer de pròstata, una patologia que encara afecta a més d'un milió i mig de persones en tot el món. Hi ha algunes de les senyals que s'ha de tenir en compte amb aquesta patologia, com poden ser, per exemple, la demora a l'hora de començar a orinar, esforç també a l'hora d'anar al lavabo, disminució de la força o intensitat, allò que diuen del xorro miccional, increment de la freqüència a l'orina també, quan notes allò que la bufeta no s'ha acabat de buidar, pèrdua de pes, disfunció erèctil, presència de sang en l'orina i també amb la matèria seminal. Dolor als malucs, columna vertebral, i vaja, tot plegat tenint en compte que l'edat i factors genètics també poden influir. I per últim també dic que, com a Dia Internacional, fem també menció d'un síndrome estrany, d'una malaltia rara que es diu la KBG. No la KGB, la KBG. És un síndrome estrany, una malaltia de les que s'anomenen rares, per mutació genètica d'un gen que es diu ANKRD11. Després li preguntaré al Robert a veure si se'n recorda. Moltes felicitats a tots els que feu... Riu al Robert, clar. Bueno, ells s'han recordat de la KBG, eh? No de la KGB. Moltes felicitats i, ho dit, que passeu un gran dia 11 de juny. Dia que, bueno, anem a parlar d'algú tan interessant com és la hipnosi, eh? Una hipnosi que, justament, quan vaig pensar, home, hem de parlar d'hipnosi i hem de portar una persona que entengui perfectament de tot això, és el gran, eh? Allò que he buscat, mentalista, i diu, dels millors que tenim al nostre país, amb el David Baró. David, molt bon dia, maco.
1: Bon dia, Pep, què tal?
0: Mentalisme.
1: Sí, i tant, mentalisme, eh? Quin misteri.
0: Hi ha una cosa que em va agradar molt quan he llegit molt de la teva biografia, que és el fet de que no podem estar quiets i deixar de preparar-nos, d'estudiar, d'aprendre, no?, en definitiva.
1: Sí, jo no paro d'estudiar i per això acostumo a dir que el que jo tinc són estudis, perquè clar, comprendràs que la gent em pregunta si tinc poders. Quan veuen un espectacle, les coses que faig, o fins i tot relacionat amb la hipnosi, sempre surt la paraula poder o tenir un do. No, jo tinc estudis. Sempre dic el mateix, el que jo tinc són estudis. Tot el que jo faig s'estudia. Per tant, una persona que estudiï mentalisme, que estudiï hipnosi, psicologia, que estudiï tot el que jo estudio, també podrà fer-ho. No tinc cap poder especial.
0: Molta observació a la gent, suposo.
1: Sí, i tant. De fet, directament del mentalisme, la realitat és que llegim a les persones. Uh-huh. L'expressió facial, sobretot, que parlem molt des d'aquella expressió facial, el llenguatge no verbal, sí. Aquesta comunicació no verbal ens dona molta informació. Per això, quan ens posem a confessar realment què fa un mentalista no llegeix. Diguéssim, els pensaments, jo no escolto el que tu estàs pensant, eh? Jo no escolto la teva veu interna, eh? Jo no escolto veus, no, això seria esquizofrènia, no fotem. No escolto veus.
0: I tant, i tant.
1: Sinó que el que llegeixo és la teva expressió facial i molts detalls, no? Llavors, si s'acostuma a dir que allò de que la cara és l'espejo de l'alma, per tant, el que tu estàs pensant es reflexa en la teva cara, doncs llavors potser sí que t'estàs llegint la ment, però a través de la cara.
0: El David és una persona que ja ve de família d'artistes.
1: Mm-hmm. Sí, senyor.
0: I fas una mica així el teu primer abordatge escènic amb 9 anys?
1: Sí, senyor, jo acostumo a fer la broma de que sóc la vieja glòria més jove del món.
0: Home, jo crec que sí, amb 9 anys que hagis fet ja una actuació deu ser la bomba.
1: Sí, mare meva. Perquè bé, l'any passat vaig celebrar doncs, els 40 anys d'artista, no?
0: Sí.
1: O sigui, perquè ara en tinc 49 i vaig començar amb 9 anyets. Per tant, 40 anys trepitjant escenaris quan sóc... A veure, em considero bastant jove encara. Doncs, sí. Per això dic que sóc una vieja glòria molt, molt jove. Vaig començar amb la ventriloquia. Jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya. Amb 9 anyets, amb molta influència d'aquell moment José Luis Moreno i Mari Carmen.
0: Home, Déu-n'hi-do, José Luis Moreno, mare meva.
1: Tothom que m'ha vist fer ventriloquia em diuen que sóc un moreno espectacular. O sigui, que tinc
0: però
1: molta
0: jo,
1: influència.
0: Sense moure la boca, jo... Sí?
1: Bé, la Mari Carmen i el Moreno movien bastant la boca, sobretot sí, la Mari Carmen, sí. Pobreta. Pau, descansi. Jo em deien que era molt moreno, perquè jo, quan feia ventriloquia, estava amb el somriure sempre, no? amb el somriure posat a la boca mentre parlava, que és el que feia el Moreno.
0: Uh-huh.
1: Més amb el somriure, no tant amb una boca mig tancadeta com aquesta influència americana de grans mentalistes, ventrílecs que hi ha americans, sí. I tenen la boca pràcticament tancada,
0: uh-huh.
1: Sinó amb el somriure, no? Per això em deien que m'assemblava el Moreno.
0: Si haguéssim de parlar del David Baró, per si hi ha algú encara que no el coneix, David Baró és un mentalista, conferenciant i autor especialitzat en memòria, sugestió psicològica aplicada, hipnosi i percepció. El seu treball combina entreteniment, divulgació, apropant sempre al públic amb conceptes relacionats amb el funcionament de la ment humana, i en la seva trajectòria professional, pues, home, déu-n'hi-do, ha actuat en teatres, events corporatius, congressos, espectacles de proximitat, i a més desenvolupa continguts divulgatius sobre memòria e hipnosi. També cal dir que és un gran reconegut en el tema del mentalisme perquè va destacar com a primer Premi Nacional del Mentalisme a Càceres el 2014. Home, déu-n'hi-do, no... Tens... fer-s'ho, no?
1: No em puc queixar, que he anat aconseguint forces coses i això dona molta satisfacció i molta responsabilitat, perquè, uh-huh. Per exemple, doncs, el Premi Nacional, que en aquell jurat hi tens doncs, dels millors mags d'Espanya valorant, perquè és un premi doncs, que et donen els teus propis companys i companyes de professió, doncs uau, jo en aquell moment allà jo hi tenia, per exemple, el mestre Anthony Blake o el mestre Juan Tamariz. Ojo, reverència, que quan anomenem en Juan Tamariz o l'Anthony Blake, aquí hem de fer una reverència, i clar, una responsabilitat espectacular.
0: Tenim una connexió mental, jo crec, important, perquè, bueno, justament avui, quan t'havia de trucar, m'estaves trucant, al sí, mateix ja. Minut, i justament quan et volia parlar del mestre Anthony Blake, l'està anomenant ara mateix. Què significa tenir un mestre, un padrí, si em permets dir-t'ho així, com a l'Anthony Blake, que en el llibre que he portat avui, Els misteris de la ment, llibre meu, que he portat aquí, que avui demanaré que em signis, va fer el pròleg. Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Anthony Blake, no parlem de qualsevol.
1: Sí, doncs que et dic, doncs, un gran honor, evidentment, el gran referent, eh? Acostumo a dir que a Espanya o no saps què és el mentalisme o coneixes l'Anthony Blake. Per això directament, quan a vegades ens diuen, però què és un mentalista? Dius, Anthony Blake. Ah, vale, sí, ja sí tu. Perquè, clar, es va fer famós a l'1-2-3, quan tota Espanya mirava l'1-2-3 als anys 80, perquè, de part, no hi havia més que televisió espanyola. Per tant...
0: Sí, sí, era... que... Tota l'audiència és nostra.
1: Sempre em diu el Blake, diu, ara lo tenéis difícil, per haceros famosos.
0: Sí.
1: Perquè, claro, jo salia en l'1-2-3 i me veien 40 milions d'espanyoles.
0: Déu-n'hi-do,
1: Ara, no sé, per exemple, l'Hormiguero, que té 3 milions a vegades d'espectadors.
0: Sí, de vegades 4, però vaja, 3, sí.
1: Compara amb 30 milions que tenia aquesta gent.
0: Està molt, molt per sota.
1: Clar, es van fer superfamosos i un gran honor. Doncs tot el que he après, jo he estat en molts seminaris i ha sigut molt mestre directe meu en l'Anthony Blake i segueixo en contacte amb ell i que m'escrivís el pròleg, doncs clar, un lujasso.
0: Un pròleg, per ser molt maco, però jo no desvetllaré res perquè l'heu de comprar. De fet, hi ha altres llibres. A mi aquest dels misteris de la ment, sincerament, crec que és una mica tot un resum de moltes cosetes. I a part, ara el despleguem una miqueta si vols, però que deixes una mica tant exercicis que es poden fer, coses... O sigui, expliques molt de lo que és la tècnica del David Baró.
1: Sí, correcte. És que fixa't que jo tinc tres línies. Tot això que has comentat meu professional realment està en tres línies, no? O sigui, mentalisme d'espectacle, llavors la hipnosi clínica, principalment per deixar de fumar, com estaves abans comentant, i la meva tercera línia, que sóc formador de venedors amb tècniques de mentalisme. I els tres llibres és un llibre de cada faceta, no?
0: Sí.
1: Els misteris de la ment que estem comentant, més cap a l'espectacle, el mentalisme. Llavors, Hipnosis clínica positiva, que és el llibre clínic de la hipnosi, i l'altre llibre que és El vendedor hipnòtico, que és el mètode que ensenyo doncs, jo sóc professor de la Cambra de Comerç de Sabadell, de la meva ciutat, allà professor habitual, o em contracten les empreses per formar els seus equips comercials amb aquest mètode. Perquè aquestes tècniques que utilitzem els mentalistes per influir en els espectadors, un venedor o una venedora doncs, ho pot utilitzar per vendre més.
0: De fet, haig de dir que la gent de la casa del llibre que em van explicar molt bé quan volia un llibre jo que pogués preparar una bona entrevista amb el David, em van aconsellar aquest, perquè em van dir, si vols ja cara enfocat al comerç empresarial i tal, més persuasiu, em van dir comunicació efectiva, influència psicològica, i dic, hòstia, el vendedor hipnòtico, o sigui que et coneixen també a les llibreries. Sí. Molt bé, molt bé. Però David, estem en un moment on, tot i que les dades que reflexa el Ministeri, no sé si, home, jo vull imaginar que siguin correcte si no ens prenen el pèl, perquè jo vaig pel carrer i veig que fuma molt la gent. Jo no he fumat mai, i sempre respecto a qui fumi, no? Però aquesta preocupació que tenim del tabaquisme, aquesta preocupació dels vapers, no?, com a substitutiu, per què no agafem com a substitutiu una tècnica que et permeti deixar de fumar o, com a mínim, no tenir aquesta dependència del tabac?
1: Sí, esclar, mira, el representa que la situació actual, jo sóc soci de la societat, de l'Associació Catalana de Tabaquisme, l'ESCAT, i vaig a congressos de tabaquisme. Llavors, doncs el d'aquest any, perquè això es fa cada febrer, el d'aquest any ens van tornar a dir que la cosa va bastant bé, que tal, perquè, clar, anys 80 fumava el 60% de la població.
0: Poca broma,
1: que fumava més gent fumant que gent sense fumar, o sigui, més de la meitat, no? El 60% de la població fumava als anys 80. Val. Ara es parla d'un 25, que jo no m'ho crec massa. Però perquè
0: jo tampoc.
1: Jo veig molta gent fumant.
0: Sí. Val?
1: I el gran problema és que ve cantera, perquè sí que és cert, jo aquest any faig 50 anys, la meva generació està deixant de fumar, els meus pacients em diuen, m'estic quedant sola, no? Quasi que no fuma ningú del meu entorn. Però lo trist és que vés a un institut, que tots són vapers, tot és tabac, o sigui, que sembla que estiguem als anys 80, o sigui, que ve cantera.
0: Sí,
1: aquest
0: senyor.
1: És el problema. Tota la feina s'hauria de fer molt orientada a que no comencin els adolescents.
0: Exacte.
1: Perquè com tota addicció, el gran problema no és deixar de fumar, el gran problema és mantenir-ho. La gent recau perquè un cop ja estan enganxades. Clar, des d'un plantejament potser més biomèdic, no? És quan diuen que això és una addicció, que és una malaltia, tota addicció, i que és crònica. Per tant, la persona exfumadora sempre serà exfumadora en perill de recaure. Què és l'ideal? Doncs com tu i com jo, no fumadors. No haver començat mai.
0: Clar.
1: Per això hauríem d'anar als instituts. Jo faig xerrades als instituts.
0: Molt bé.
1: Perquè aquí és on hauríem d'anar, als instituts. Perquè ja no comencin.
0: Sí, això està molt bé, però clar, hi ha gent que sí que va començar l'hàbit, que el té molt instaurat i que necessita dels teus serveis, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant precisament per això. Jo recordo que podeu trobar Hipnosi Clínica David Baró, vale? Entre altres coses, no només deixar de fumar, sinó també control de la dieta, fòbies i pors, estrès i ansietat, o alteració de la son, que déu-n'hi-do. D'això també podríem fer un programa,
1: sí,
0: un dia.
1: Déu-n'hi-do.
0: I a 3w.davidbaró.cat, vale? I, si voleu algun telèfon, al 93 715 56 88 o el 655 688 021. Això ho deixarem també a la nostra xarxa social, vale? A l'I tu què tal, perquè ho podeu tornar a veure, i ara, abans d'acabar el programa, tornaré a repetir tot això. Però, bueno, posant David Baró, té plana web. El David Baró està a xarxes socials, però vamos. Però, clar, David, quan pot anar, quina edat, moltes preguntes de les que m'han arribat va per aquí, amb quina edat pot anar una persona tal per hipnosi, no? Això de la hipnosi, no? Posant-nos en el context de deixar de fumar.
1: Val, doncs evidentment a qualsevol edat. De fet, una de les meves frustracions és que jo no tinc pacients joves. No tinc pacients joves. O sigui, els joves, és el que dèiem, fumen, però clar, ho veuen tot molt llunyà, i és aquella cosa que ens ha passat tots a la joventut, doncs que clar, que ens sentim immortals, no? A part, el tema d'aquesta droga, del tabac, és que clar, allò de que el perill està lluny és el que fa que realment aquella persona, quan s'està fumant un cigarret, pensa, aquest cigarret no em matarà. Aquí i ara, aquest cigarret no em matarà. I és veritat, aquest cigarret no, però clar, acumulativament, però com que la cosa queda llunyana,
0: clar,
1: quan ja se li comença a veure les orelles al llop, però clar, aquí el tema és que no sigui tard, Et deia, els meus pacients, la mitjana és que tenen 40, 50, 60, 70 anys o més, però el problema és que moltes vegades ja tenen un hemapoc, un emfisema pulmonar, tenen un càncer de pulmó, o sigui que ja, millor que ho deixin, però és un mica, potser que ja venim una mica tard, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan abans es deixi, millor. Però a mi em sap greu, jo realment per sota de 30 sí que n'he tingut, i sobretot noies, per exemple, que es volen quedar embarassades, evidentment han de deixar de fumar.
0: Clar.
1: No em fumeu embarassades, per l'amor de Déu. Per tant, a qualsevol edat, i quan abans millor.
0: Anem a fer una autòpsia de lo que és una hipnosi. Com es desenvolupa? Què es fa?
1: Vale, és molt complex, perquè fixa't que a tu truques aquests telèfons, la meva secretària et dirà, doncs et bloquejo una primera cita amb el David Baró de 2 hores. La primera cita són 2 hores, per què? Perquè necessitem estona. La primera part és la part informativa, on jo faig una xerrada que explico què és i què no és la hipnosi, perquè el gran problema de la hipnosi és el desconeixement i la confusió, com que està barrejat amb espectacles i pel·lícules i coses i pèndols, i clar, la gent Val? O sigui, tu, per exemple, tu ets fisio, ets fisioterapeuta, entenc que quan ve un pacient al teu centre no li has d'explicar ni la història de la fisioteràpia, ni li has de desmitificar mites, ni perquè no està la fisio barrejada amb bruixots.
0: Bon exemple.
1: Què em passa a mi? Coi, que la hipnosi... Va, directament, suposo que hi haurà gent que no vindrà mai perquè directament ja fa por, no? Per això faig divulgació, per treure-li aquesta por. Per tant, el primer que jo haig d'explicar són moltes coses i desmitificar moltes històries, val? Que en podem parlar després, si vols. La hipnosi no és dormir, la hipnosi no espera el control, la hipnosi no és perillosa... Bé, és tot el que hem de desmitificar, no? Uh-huh. Llavors, la persona m'explica la seva relació amb el tabac i aquí ve el tema. Hem de decidir que la hipnosi és per aquesta persona. La hipnosi no és per tothom, és molt específica i no és per tothom. Per això, llavors, doncs, sabem que hi ha altres maneres, eh? Vull dir que jo després et podria derivar al CAP, que allà et parlin dels TSN, tractament substitutiu amb nicotina, que són els pagats de nicotina, o la medicació, el Recigarum, Todacitant, el Champix, tota la medicació que hi ha, no? Perquè la hipnosi no és per tothom. Per tant, aquí valorem. I això fins i tot fa que aquesta primera part en mi és gratuïta. És gratuïta, o sigui, jo no vull que ningú perdi el temps, jo tinc molta intenció de fer divulgació. Si decidim que la hipnosi no és per aquesta persona, doncs ni tan sols li cobro res, val? Llavors, a partir d'aquí, quan decidim que sí, llavors ja és quan fem la sessió d'hipnosi. La manera més ràpida de definir la hipnosi és estat de concentració mental conscient. És un estat de concentració mental. És molt semblant a fer una meditació guiada. Això seria l'analogia més ràpida, eh? És com una meditació guiada. Per tant, la persona està conscient, la persona no perd el control en cap moment. Això és tot el que em toca de desmitificar per culpa dels espectacles. Per tant, jo sóc part culpable, eh? Perquè jo he sortit de TV3 fent així, la persona caient a tot allò que hem vist en els espectacles.
0: Sí, sí, sí. Home, és que la gent recorda allò dels taurons, allò de... Segurament, no sé quantes vegades t'han preguntat què número de loteria va sortir.
1: Exacte, sí.
0: El mentalista ve lo que passa, eh? Quan has arribat t'he dit, mira a veure què té en el cap al Robert, no? Tampoc, el tècnic, no va d'aquí la cosa.
1: No, per això dic que jo sóc part culpable, tot i que no ho trobo un problema, perquè, al contrari, això vol dir que jo connecto tota la hipnosi. Conec la hipnosi d'espectacle, conec la hipnosi terapèutica, clínica, pregunta'm el que vulguis. O sigui, als anys 80, perquè un senyor es menjava una ceba pensant que era una poma quan es feia hipnosi en espectacle? Jo t'ho explico. O sigui, jo conec tota la hipnosi. Perquè, atenció, la hipnosi és real, eh? O sigui, també aquest tipus de gent, que una mica ho entenc, eh? Per treure-s'ho al damunt, diuen, no, la hipnosi d'espectacle, no, això és mentida, això no té res a veure. No és mentida. La hipnosi d'espectacle és real. Sé que l'objectiu és un altre, clar. És fer entreteniment i tal, però l'estat d'hipnosi, aquest estat de concentració que activa la sugestió de la persona, que sigui més o menys sugestionable, l'estat és el mateix. La hipnosi és la mateixa. És l'objectiu el que és diferent.
0: Treballes també paral·lelament amb aspectes així que diuen sofrològics?
1: Va, coita, veus, aquí obres un meló interessant.
0: Toma ja.
1: Com que, com que la hipnosi és tan desconeguda i té aquesta aura de misteri, històricament el que s'ha fet és anar-li canviant el nom. La sofrologia, que això als anys 60 el doctor Caicedo doncs va, diguéssim, inventar la sofrologia. Sofrologia és hipnosi barrejada amb una mica de zen. Però bé, li canviem el nom i ja ho correm i tots. Ara, per exemple, hi ha un moviment que es fan dir els Theta Healers, que fan Theta Healing, i tu busques la definició de què fan els Theta Healers i et diuen que treballen amb la persona quan la persona està en zeta, diguéssim, no? Les ones cerebrals, que són beta, alfa, zeta i delta.
0: Correcte.
1: Quan la persona està alfa, zeta, allà podem treballar. Dius, coi, això és hipnosi.
0: Jo recordo allò que deien per encima de la línia, per sota de la línia, eh? Una cosa...
1: Doncs això és hipnosi.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per què li canviem el nom? Vale, doncs jo ho entenc per què li canviem el nom. Perquè la paraula hipnosi fa por i està barrejada amb espectacles, però és el mateix, tots estem fent el mateix amb altres noms. Jo no li canvio el nom. Prefereixo fer divulgació i explicar què és la hipnosi. Comptes de canviar-li el nom. Se li ha intentat canviar el nom moltes vegades.
0: I es veu que això de la hipnosi pel tema del tabaquisme, déu-n'hi-do, data dels anys 50-60, ja fa temps, eh? He trobat que la hipnosi aplicada al tractament del tabaquisme té els seus orígens en la hipnosi anomenada de clínica moderna. No sé si tu em corregeixes si dic alguna cosa que no, eh? Una disciplina que es va començar a desenvolupar en el segle XIX i que al llarg del segle XX ja es va incorporar progressivament a la psicologia i medicina. Actualment la hipnosi diuen que es considera una eina complementària que pot ser útil per a algunes persones, especialment quan es combina amb suport psicològic, estratègies de canvi d'hàbits i una forta motivació personal, que és el que tu estaves dient abans. Són més difícils les dones o els homes?
1: No és un tema d'homes o dones.
0: Ni per hormones? No, però quan diem això, todos somos iguales, no? Però és que som hormones totalment diferents, no? Els homes no tenim la menopàusia, no?
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte. Però el tema que important és el grau de sugestionabilitat, eh? És
0: a dir,
1: lo sugestionable que sigui una persona, eh?
0: Sí.
1: Entenent, doncs, com a sugestió, quan el teu cervell fa cas a unes ordres perquè se sent bé fent aquelles o sigui, seguint aquelles ordres, no? Vull dir, hi ha persones, doncs, que són molt sugestionables, per exemple, les que ploren en el cine. Jo sempre pregunto, tu has plorat en una pel·lícula? Perquè si em diuen sí, he plorat en una pel·lícula, aquí ja m'estan donant bon rotllo.
0: Anda.
1: El cine és hipnòtic. És un estat d'hipnosi totalment natural, perquè sí. En el cine, fixa't, apartem el fet racional de que són actors i actrius fingint, i ho sabem, i és la veritat, però hem après a apartar, per exemple, Tom Hanks per creure'ns a Forrest Gump. Doncs això és hipnosi. Val? Si la persona em diu que ha plorat en una pel·lícula, doncs, vale, doncs és, pot ser més o menys sugestionable. No? És un tema estadístic. Tots els papers, els estudis que podríem trobar, parlen de que hi ha un 20% de la població que serien altament sugestionables. I això, que hi ha aquest 20% superior, que és el que fa que la hipnosi sigui molt famosa, perquè, clar, compte que el 20% dels meus pacients et diran que jo tinc poders, que la hipnosi és màgica. No, no, jo no tinc poders. Ells són màgics. Jo els hi dic màgics. Ells i elles resulta que són altament sugestionables, formen part d'aquest 20%, i, clar, la hipnosi els ha funcionat, que van por ahí dient que això és màgia. No, no, és que ells són molt sugestionables, val? I això ho hem sabut sempre a l'espectacle, és el gran secret. Jo pujo un escenari i miro el públic, sé que el 20% cauran, és estadístic. Els haig de trobar, perquè sóc jo que busco. Un espectacle, jo faig exercicis.
0: I aquells que miren cap al cantó al contrari i tal, són...
1: Bueno, que ja pinten bé a vegades, però jo faig una prova...
0: Molt bé, molt bé.
1: Fixa't, Pep, jo faig una prova que feia el professor Fassman. Ara m'ha anat als anys 30, el primer mentalista català, famós Fassman, nascut a Sort, el 1907, primer mentalista català.
0: Sí.
1: He estudiat molt també en Fassman, conec la seva filla, la biògrafa,
0: sí.
1: A Maria Mir... I en Fassman feia una prova que jo segueixo fent la mateixa. Li dic a tot el públic, poseu les mans com si estiguéssiu resant, així entre lligades, com si estiguéssiu resant, poseu les mans així. Ara imagineu pegamento a les mans s'estan enganxant, bla, bla, bla. Separeu les mans i no podreu. El 80% de la gent separaran les mans i hi haurà un 20% que començarem a sentir, què passa, jo no puc, jo estic enganxat. I se'm comença a aixecar el 20% del públic amb les mans enganxades. Són aquests els sugestionables. Els trobo en 2 minuts.
0: Sí, sí. M'has parlat d'aquest i, bueno, tinc aquí un carruatge de gent que segurament coneixeràs com el Luis Boyano, Juan Roldán, el Luis Pardo, que el vam tenir precisament amb els Murphy.
1: Companys tots, i tant.
0: Javier Luxor, Larry, Max Verdier... Però, bueno, un llarg... Aquí, no, carruatge de noms que us coneixeu tots.
1: Com que som pocs, tampoc som tants. Com que som pocs, ens coneixem tots, i tant.
0: David, m'agradaria fer una mica així de desplegament de los misterios de la mente i parlant per punts, hi ha un... M'ha agradat molt, que és el de l'art de la memòria, on dius o expliques que una bona memòria no és un don innat, no? Sinó que és una habilitat que podem entrenar.
1: Sí, sí, sí. Podem entrenar la memòria de manera... com a entrenament, no? O sigui, és que hi ha certs detractors de les tècniques de mnemotècnia perquè diuen que és memòria falsa. Bé, no és que sí memòria falsa, és que és memòria associativa, que és com més podem recordar les coses quan està relacionada la memòria amb l'emoció. Clàssic exemple, tothom recorda, tothom que tingués, doncs, certa edat, tothom recorda què estava fent quan van caure les Torres Gemeles. Tothom recorda què estava fent en aquell moment.
0: Correcte.
1: Perquè, clar, en canvi, a l'11 de setembre d'un altre any no recordes què estaves fent. Però l'11 de setembre, el 2001, saps què estaves fent, perquè va passar allò, i allò és un impacte, no? El que fem amb mnemotècnia és unes tècniques que fem de manera, digue-li si vols, artificial, que el que volem recordar ho associem a coses que ens impacten, sobretot a imatges que ens impacten, perquè es quedi ben gravat, no? Tu, quan comences a estudiar les tècniques de mnemotècnia, el primer que penses és, però això per què no és una assignatura de l'escola? O sigui, això per què no m'ho van ensenyar, si és una passada? Doncs perquè hi ha detractors que diuen això, doncs que no és memòria natural, no? Bé, jo trobo que és absolutament unes tècniques, una meravella. Que sí, que jo, per exemple, les ensenyaria a l'ESO, no a l'EGB. Primer que fem memòria natural i després, doncs, podríem utilitzar aquestes tècniques, no? Tornant en Blake, a mi aquest any em van donar la perquè me la va otorgar ell mateix, la menció iberoamericana a la memòria, perquè vaig demostrar, jo he memoritzat 5 llibres, 1.152 pàgines, I la demostració és que l'espectador agafa un llibre, llegeix una mica, jo li dic el número de pàgina que està llegint.
0: Ostres.
1: I s'ho anem repetint i tinc 1.152 pàgines en el cap. Amb aquestes tècniques
0: regles
1: que ensenyo.
0: Regles mnemotècniques, sí.
1: Exacte, regles mnemotècniques.
0: Que dintre d'aquest llibre, ho estàvem comentant abans d'entrar a micros, que sí, que deixes part de la teva essència aquí perquè entenguem, i és veritat, fas unes frases, uns números que combinem, exacte. Sí, és correctíssim.
1: Per exemple, en consulta he ajudat a opositors a notaria, perquè els opositors a notaria

0: Clar, quan tens aquí el David Baró, li estava dient ara, mentre sentíem una mica el consell del Javier Gutiérrez, dic, David, quasi m'has d'assignar que tornaràs la propera temporada, perquè això no es pot parlar en una hora ni de broma. David, fenòmenos inexplicables, eh? Parles també en el llibre de temes com la telepatia, els somnis premonitoris, les experiències properes a l'amor i altres fenòmens paranormals. Això també agrada, eh?
1: Això sí que és un meló. Això sí que és un meló espectacular.
0: Allò com diu a la meva mare, que t'està sentint també, una tajadita, eh? Te pongo una tajadita,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, això sí que és un meló. Clar, és que jo en espectacles de mentalisme barregem coses sempre des de la part que té el mentalisme d'il·lusionisme, que el que té potent... O sigui, jo soc mag, jo segueixo sent mag, el meu pare era mag, jo segueixo sent mag. Uh-huh. Vull dir, repeteixo que no tinc poders. El tema és que, clar... fem coses misterioses i, per exemple, en un espectacle, el espectacle Aneman, jo feia una sessió d'espiritisme amb els morts del Titanic. Clar, aquell número, bueno, guapíssim. Dintre d'un teatre i un espectacle i tot, evidentment, allà no hi havia res real, no estàvem contactant amb cap esperit dels que van morir en el Titanic. Però què passa? Que llavors, el que diu el llibre, quan estàs a l'entrada saludant a la gent, doncs la gent t'explica coses, la gent et pregunta coses i tal, i clar, jo doncs, tinc aquella inquietud d'estudiar totes aquestes coses, sempre des del meu escepticisme, perquè jo soc molt científic, i alhora des del respecte, perquè, escolta'm, jo respecto molt les creences. Quin és el tema? Jo sé que la gent que ha viscut coses no estan mentint, ells estan explicant el que han viscut, i això ha de quedar clar, que no estan mentint i que ells han viscut allò.

0: El tema és que potser li donen una explicació i des de la ciència, si a mi jo trobo una explicació científica, sempre em convencerà més, no? Jo ho dic, ho acabo dient en el llibre, vaig a fer una mica d'espoiler, eh? Jo acabo dient, jo per tot el que sé, no em puc creure segons quines coses. Ara, reconec que m'han arribat a fer dubtar. Clar, jo al llibre entrevisto una psíquica, bueno, o suposta psíquica, no?, que estàvem en una cafeteria, jo fent-li l'entrevista, i per exemple em diu, perquè tu quanta gent veus aquí? Jo conto, dic, doncs 14 persones. Diu, doncs n'hi ha 15, perquè jo em veig tre... Va, clar, jo aquí ja flipant, no? I clar, era molt creïble, no? Però és que, clar, en què insisteixo? És que aquella senyora no estava pas mentint. Aquelles tres presències que ella percebia, que era una al·lucinació, era real, no ho sé. No ho sé, jo em poso aquí a estudiar tot. Ara el tècnic s'està flipant amb nosaltres.
1: El Robert... Home, poder, a més, els que escolteu l'Itu què tal a la nit, a les 11 de la nit, tenim Los Misterios del Robert Fernández. Perdona, David, continua.
0: No, per favor. Llavors, Goita, és que a més m'enxampes que jo ara he llegit molt i he estudiat molt els treballs del doctor Saúl Martínez Horta, que està molt on fire, eh?
1: Però un fallo, un fallo.
0: Neuropsicòleg de referència, de l'Hospital Sant Pau. Llavors, jo, a més, que ara, quan acabi el grau de psicologia, estic fent el treball de final
1: de grau.
0: Sí,
1: m'estaves dient i...
0: Pràcticament ja ho tenim. Jo faré màster en neuropsicologia, a mi la neuro és el que més m'interessa. I, clar, el doctor Saúl Martínez Horta és també molt escèptic, alhora molt respectuós, i ell el que diu, sí, però si jo vull creure, el que passa és que si trobo explicacions científiques, doncs hi ha malalties com el Parkinson que estan associades a al·lucinacions. Sí. La persona té unes al·lucinacions, però perquè té doncs, aquella acumulació de proteïnes i tal, doncs perquè té aquesta malaltia, no? O gent amb Alzheimer que tenen al·lucinacions i que l'explicació no l'hauríem potser de buscar en coses esotèriques, si hi ha una explicació de que allò ho està fent el cervell, no? Per tant, sí, jo aquella tercera part del llibre em vaig ficar aquí en un jardí i...
1: Sí. Però bueno, que moltes vegades també, a nivell inclús teatre, saps que hi ha metges que també estan fent ara mateix conferències...
0: Sí, tant.
1: Hi ha un molt de conegut,
0: ¿vale? De què parlem, sí.
1: Experiències cercanes a la muerte, clar, però tu estàs dient un metge, clar, tu estàs dient un mèdico. Clar, no sé fins a quin punt el que el metge està dient...
0: Si tornem a la hipnosi, a la història de la hipnosi, i hi ha un metge, jo t'anomenaria en Brian Weiss, que és l'autor de Muchas vidas y muchos maestros, que és qui va posar, anem a dir, entre cometes de moda, les regressions a vides passades.
1: Sí.
0: Clar, parèntesi, vides passades. Un moment, aquí hem de creure en la reencarnació, perquè si no creus en la reencarnació ja no té cap sentit les vides passades, no? Va, doncs en Brian Weiss també era un metge i la va liar, jo considero que la va liar parda, però d'una manera espectacular. Jo he llegit el seu llibre i, clar, ostres, jo trobo altres explicacions, però vaja. Això fa que, per cert, ara he dit això, a mi la gent em demana regressions i jo mai faig regressions. Mai faig regressions. Regressió, diríem que, doncs també, en una sessió d'hipnosi, d'anar enrere en el temps, eh? Ni a la pròpia vida de la persona, ni molt menys vides passades, ni tot això. Per què no faig regressions? Perquè la nostra memòria, això també, neurocientíficament molt estudiat, la nostra memòria no és fiable. La nostra memòria és reconstructiva.
1: Seria com el ChatGPT aquest, que lo que no sabe se lo inventa o...?
0: Exactament.
1: Ah, amigo, veus?
0: Nosaltres inventem moltíssim, sense mala fe, però reconstruïm, omplim forats.
1: Sí, senyor, perquè moltes vegades dues persones que han estat en un mateix lloc diuen les coses totalment diferents, sí.
0: Aquí ho tens, o estàs recordant alguna cosa de la infància, la teva mare, no, nen, que això no va ser així, que va ser així, però clar, cadascú s'està fent la seva versió. Per tant, de què servirà anar a fer una regressió si la persona el que recordi, un gran percentatge no serà veritat? I a més, que això és perillós, perquè es poden implantar falsos records. Aquí la doctora Loftus és mítica amb els estudis de la memòria i en implantar falsos records, que ha estat molt criticada als Estats Units perquè és la que està criticant molt el tema dels testimonis visuals. Un testimoni visual a un judici és una cosa tan delicada perquè si la memòria no és gens fiable, com ens podem creure aquell testimoni, no?
1: Sí.
0: Per tant, a mi que no em demani ningú regressions perquè jo no faig regressions.
1: Hi ha també aquí alguna coseta. Bueno, jo, així, resumint, diria que, bueno, que el llibre m'ha agradat moltíssim i serà dels que tingui jo al meu prestatge. Però vaig fer com un resum que dius que, bueno, en aquesta part de fenòmens inexplicables, el teu enfoc vindria a ser, corregeix-me'n si també si no vaig bé, mantenir poder una actitud oberta, però també crítica i racional, i analitzar testimonis a investigacions disponibles sempre, no? Una mica així... Tema comparatiu, saber cadascú que opina, què tal, i respecte a totes les idees, no? Que la gent va...
0: Exacte, exacte. Respecte, i però tenir un punt de vista crític, no? O sigui, saber, doncs, buscar informació és el que més els hauríem de dir a la canalla. I més ara amb les xarxes socials i amb tot, que no es creguin qualsevol cosa, sinó que tinguin un esperit crític, no?
1: Jo, David, vaig treballar molt temps, uns 6 anys més o menys, i és molt temps, i moltes hores allà, a l'Hospital del Tòrax de Terrassa.
0: Ah, uau.
1: Has anat allà alguna vegada?
0: No.
1: Saps que hi ha visites guiades?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Podies anar un dia.
0: Val.
1: Allà també vam tenir fenòmens inexplicables, que si vols algun dia...
0: Uau.
1: I et faig com a l'Anthony Blake, et faig un pròleg. Sí, sí, sí, que era una mica misteriós. Uh-huh. David, tornant a les sessions novament i com a fil conductor del tabaquisme.
0: Sí.
1: Val que has parlat de la predisposició de la persona i que si poder no d'això, doncs, bueno, es descarta, no han de pagar ni res. Jo crec que el tema dels diners és el de menys quan realment busques una solució. Però què ha de saber una persona realment que va a la consulta i s'ho planteja? A part del que has explicat, no?, de la metodologia... Quin grau d'èxit pot tenir si realment és competent?
0: Val. A mi, evidentment, com que em demanen grau d'èxit, doncs jo porto 9 anys a la consulta i cada any faig la meva estadística i 80%.
1: M'agrada.
0: Jo tinc un 80% d'èxit, que està dividit, per tant, tornem al que et deia. Tenim una campana de Gauss perfecta, 60%, 20 per sota, 20 per damunt.
1: Sí.
0: El 60% són persones que l'hipnosi els ajuda a deixar de fumar, però han de posar de la seva part. I han de voler molt, i jo dono eina. La gent fa hipnosi a casa.
1: Val? Sí.
0: Perquè això sempre és autohipnosi, de fet. Jo dono l'eina i la gent treballa per anar-se mantenint. Aquestes persones són el 60%. No et diran que la hipnosi sigui màgia. Els que et diran que la hipnosi és màgia són el 20% superior que us deia abans.
1: Uh-huh.
0: Per tant, aquest 60 i aquest 20 suma el 80% d'èxit. No? El que ha de saber la gent? Doncs, evidentment, el que estàvem dient. Ni cap medicació, ni cap pagat, ni cap cosa... deixaràs de fumar si tu no vols. Evidentment, has de voler, això està claríssim. Tots són ajudes, però tu has de voler. Perquè tot i volent, sempre hi haurà una part de tu que no voldrà.
1: Clar.
0: Que és quan anem a la famosa metàfora, Angelito y Demonio. O sigui, aquella baralla que tenim, aquella baralla interna, no? La persona es baralla amb si mateixa. Una part vol deixar de fumar, l'altra no. Aquella dissonància cognitiva, que diríem des de la psicologia, Aquella dissonància. La persona està fumant i sap que allò és molt dolent, que tard o d'allò el pot matar, i alhora ho està fent. Doncs aquesta baralla. Com que sempre hi haurà una part que no voldrà, doncs la part que vol ha d'estar potent,
1: molt
0: ha d'estar receptiva i forta.
1: Clar,
0: perquè
1: sí.
0: La part que no vol sempre hi serà. Et deia allò de l'exaddicte, que podríem dir directament que no existeix. Tu saps que un exalcohòlic, li dius exalcohòlic i et dirà, no, jo no sóc ex, jo sóc alcohòlic amb rehabilitació.
1: Clar.
0: Segueixo sent alcohòlic, no puc tocar una gota. Doncs el fumador igual, i sembla que no ho tinguin tan clar. Perquè fumadors recauen, a mi m'expliquen recaigudes, vaig estar 10 anys sense fumar, vaig recaure 15 anys, 25 anys, m'han arribat a dir 30 anys. Això és el que demostra que això és crònic. Per tant, han d'haver-hi moltes ganes, i per això jo dono l'eina pel manteniment. A mi em preocupa el manteniment.
1: El manteniment.
0: Deixar de fumar no és pas tan difícil, lo difícil és mantenir-ho.
1: Clar, vindria a ser una mica quasi com a la persona que va al dietista, nutricionista, i diu, que m'ha de pesar, m'ha de medir, no sé què tal, i ja només pel fet de no passar la vergonya, moltes vegades, no, la persona fa els deures, o com a mínim que té una persona que li està donant tots els consells, tot el que ha de fer, no, però al final tot passa per la teva actitud, clar.
0: Exacte. I el mantenir, és el que... aquí tornem al mateix, quanta gent ha fet, que no són recomanables evidentment, quanta gent ha fet dietes milagro, coses d'aquestes, ha perdut de cop 10 quilos i després els ha recuperat, ha fet un rebote espectacular,
1: sí senyor,
0: que lo difícil és mantenir, clar.
1: Ahí està. Ja sabeu que el David Baró el podeu trobar a la seva clínica a Sabadell, teniu molts mitjans per poder trobar-lo, info@davidbaró.es o www.davidbaró.cat, i el telèfon també de contacte al 655 68 80 21. David Baró, és un crac. David, jo he seleccionat algunes preguntetes que han arribat en aquesta quasi darrera part del programa, a una secció que nosaltres diem el Rubí Xafardea, perdó, Rubí Pregunta. Anem a sentir-lo.
2: Rubí Pregunta.

0: Bueno, el Rubí pregunta, o Rubí xafardea, hi ha preguntes de tot tipus. M'han arribat 60 només amb l'estona que estem parlant.
1: Wow.
0: Sí, perquè tinc aquí un comptabilitzador. Carai. I, bueno, i més les que ja tenia, que aquesta gent entren, ja ho saps tu, Robert, al sorteig de la nostra famosa tassa, eh? Saps que li vam donar la tassa al papa, al santo pontífide? El vaig haver... Sí, gràcies per la benedició, sí. El vaig haver d'esperar allà per... No sé si va ser pel carrer de Balmes, por ahí. Què passava? Vaig agafar un nano i dir, papa, i quan vaig fer el canvi li vaig donar la tassa, vale? I tu diràs, i per què no ha vingut aquí? Ah, molt senzill. Mira, per dos raons. Poder el David sí que s'ho imaginaria. La primera, perquè el papa volia l'estudiu. I com que estic a l'estudi 2, doncs no ha vingut. I l'altra perquè em va dir el xòfer que el papamòbil no pot entrar en zones de baixes emissions. Què t'ha semblat, eh? Que està bona, Robert. Mira, preguntes pel David Baró. Hi ha molta gent que diu, mira, aquesta és molt rara, eh, David. Siempre que miro a alguien a la nuca, se gira y me mira.
1: Carai, i la pregunta?
0: Sí, sí. Pues la pregunta és...
1: Ah, no, la pregunta quina és?
0: ¿Por qué? ¿Saps aquesta història de que mires a una persona molt fixament i s'acaba girant? Tenim algun poder mental o hi ha alguna energia que...
1: Ostres, a mi no em consta, eh? A mi se'm dispararia l'escèptic que acostumem a dir casualitat.
0: Sí.
1: A mi se'm dispararia l'escèptic. Però ara, més aviat, el tema és que existeix el que diem l'esbiaix de confirmació. I això fa... que només recordis el que t'ha impactat. O sigui, quantes vegades aquesta persona deu haver mirat la nuca, aquella persona no s'ha girat, i aquesta no la recorda. Recorda les vegades que s'ha girat, que això seria l'esbiaix de confirmació.
0: Veus? Sí, sí, sí.
1: T'he dit que jo no m'acabo de creure que només fumi el 25% de la població. Val, però és que jo tinc un esbiaix de confirmació, jo veig molta gent fumant perquè ja sóc jo que els busco sense voler.
0: Exacte.
1: Per tant, suposo que aquí pot haver-hi aquest esbiaix.
0: Per aquí també deu anar. Aquesta era la Lídia Ruiz. Em diu la Sònia Galeno, diu, David, sempre que vaig pel carrer i veu alguna persona que s'hi sembla una altra, al final l'acabo veient. No sé si va pel mateix...
1: Sí, sí, sí.
0: Això és mentalisme, això és sort, això és casualitat. A mi m'ha passat, eh? Sí, a tu també, sí, segurament, no?
1: Sí, sí, sí, i tant. Aquestes coses, sí, és el que et dic, que li donem potser massa importància. Però vaja, la resposta seria...
0: Però estàs veient que al final la gent està veient com el mago Merlín, eh?
1: Sí, això que deia.
0: Sí, ni... No sé, és una cosa... Bueno, jo moltes vegades també estic fent el cafè al matí i penso, mira com si sembla que hi ha el Robert, i és el Robert que està passant. Però bueno, no sé, Sònia, si t'hem pogut ajudar, però ja veus que moltes vegades és el que tu dius. Mm-hmm. Quantes vegades pensem en algú i no passa. Què hi ha de veritat, diu la Anna Saez, sobre els somnis premonitoris? Has parlat una mica abans,
1: sí, has dit.
0: Però bueno, això se li ha de fer també molt de cas, has de fer una estadística de...
1: Clar, és que estaríem els mateixos, eh? El tema
0: saps, perdona, David, que no, hi ha llocs, tu que has viatjat tant, vens de Colòmbia fa poquet i de Madrid i tal, hi ha llocs, Andalusia ho he vist molt, que somiem amb algú i ja tenen un nom amb una terminació de número, he somiat amb un difunt.
1: Sí,
0: has de comprar la terminació 00 perquè és Los Muertos.
1: Sí.
0: Sabies això? Sí, no?
1: Alguna cosa havia escoltat, és que amb somnis, igual que el tema doncs, del significat dels somnis, de la interpretació, bueno, el famós Freud ja la va liar amb la interpretació dels somnis i de més.
0: Sí.
1: Sí que hi ha tot un camp, que és les parasòmnies. Les parasòmnies, doncs que, perquè això ja són trastorns i afeccions doncs, com la paràlisi del son, que molta gent ha tingut paràlisi del son, per exemple. Però somnis premonitoris, doncs és que jo et diria el mateix. Quantes vegades somies alguna cosa i no ha sigut premonitori de res? I evidentment aquesta no la recordaràs, és que clar, fixa't, vaig donant la mateixa resposta a totes les preguntes.
0: Sí, sí, sí. La Lluïsa Martínez diu, David, què te fascinó más de pequeño, la màgia o la mente humana? És bona aquesta, eh?
1: Uau, molt bona, molt bona. Clar, el meu pare era mag i jo, de petit, doncs clar, diguéssim, la màgia, eh? O sigui, el tema de la ment, el mentalisme el descobreixes dintre de l'il·lusionisme,
0: sí.
1: Però clar, ja era bastant gran. Jo quan vaig descobrir aquesta branca més del mentalisme i t'atrapa que has d'estudiar doncs, aquestes coses més de la ment i no tant de manipular cartes i monedes amb les mans, eh? Però de petit, clar, la màgia.
0: Hi ha moltes que preguntes allò si recordes la teva primera actuació, ja has fet una mica de menció del tema, també que et va portar a especialitzar-te en el mentalisme, si no ho he sentit, podeu mirar una mica. quan se t'ha reconegut com a mentalista i a més se t'ha donat un premi, com va ser el 2014, quina sensació tens personal? És una satisfacció, suposo, no? Molt gran, no? De dir, ostres, allò que volia fer ho he aconseguit, continuo treballant amb això, però tothom que diu David Baró sap que és mentalista.
1: Sí, sí, evidentment, satisfacció i el que dic responsabilitat. En quant al premi, no va ser com una culminació d'una carrera, si va ser l'inici, si aquesta va ser la sorpresa. Jo vaig aparèixer en el Congrés Nacional de Màgia, que no em coneixia pràcticament ningú, i menys com a mentalista, perquè jo diria que portava 4 anys especialitzat en mentalisme, no portava més, i que va ser la gran sorpresa que guanyés jo el premi. O sigui, que no va ser la culminació, va ser l'inici.
0: I ja, mira, em van quedant poquetes per poder fer-te per hora, que ja estem quasi ja quasi m'estan fent fora aquí, eh? Diu, una noia que diu que es diu Raquel, no m'ha posat el cognom, t'he visto en Cinco Monos, eh?
1: Sí, sí.
0: T'he vist en Cinco Monos. ¿Para cuándo otro espectáculo, David?
1: Sí, exactament, no, jo sempre estic donant voltes i ja tinc un nou espectacle donant-me voltes pel cap, però exactament no sé quan tornaré a estar en teatre, però vaja, si em segueixen. Jo principalment estic molt actiu a Instagram,
0: sí.
1: @davidbaromental, i allà ho anuncio tot, per tant, anunciaré el nou espectacle al seu moment.
0: Paco Rodríguez diu, la intuïció existe o és una il·lusió, David?
1: Això
0: és examen de... Això és treball de final de carrera, eh?
1: Clar, la intuïció, pues, per definició, el coneixement d'alguna cosa sense raonaments. O sigui, no raones, sinó pum, et ve, no? Ostres, clar, això, jo crec que sí que existeix. El que no és clar, no sabria donar-te cap explicació científica ni cerebral.
0: David, el que tens aquí un repertori de dones preguntant, que té la Maria Morales, diu que com se puede detectar si alguien miente. Ui.
1: Al 100% no podem, eh?
0: Però això del llenguatge visual, dels ulls i tal...
1: I jo vaig fer un postgrau amb el que és detecció de la mentida a la Universitat Udima de Madrid, i el primer que et diu el professor és no es pot detectar la mentida al 100%. Que quasi dius, vale, doncs ja me'n vaig, perquè vinc a fer un curs d'això i em diu que no es pot. Si al 100% no es pot. Però hi ha molts indicis que es poden estudiar, sí.
0: I la Ruth Llucià, per acabar aquí ja com... Ya para el repertorio de preguntas, foto las dudas que ha fet. Una, ¿cuál ha sido tu actuación más difícil, David? Y si alguna vez salió algo completamente mal.
1: Completamente mal, no, perquè tenim molts recursos i jo acostumo a tenir plan B, plan C, plan D, com a mínim. Però sí que m'ha tocat moltes vegades remar, que remar vol dir quan la cosa no està sortint com ha de sortir i comences a remar per solucionar el tema, però alhora a mi això m'agrada, em dóna vidilla.
0: Sí.
1: Que la cosa surti bé la primera no té tanta gràcia com que hagi de remar. Sí, sí.
0: De fet, m'has dit el primer, que t'agrada molt els directes, amb el qual és un tio amb recursos per salir de los tiburones, i si voleu veure com surt els taurons i tal, heu de mirar al YouTube. Només que poseu David Baró sortirà mogollon de coses, persona molt activa. I David, jo crec que és una de les entrevistes que se m'ha passat més ràpida, de llarg.
1: Que guai, a mi també. Sí,
0: tenia moltes ganes de conèixer-te, ets un tio encantador. L'Anthony Blake diu que parles amb els ulls, i és veritat, parles amb els ulls, parles amb la cara, tens uns coneixements que jo crec que són inexplorables. I a Ràdio Rubí sempre tens casa teva per venir i que vull que deixis aquí constància i jo et regalaré una tassa quan tornis.
1: Moltes gràcies. I tant, tornarem.
0: Si la té el papa, León 14 també la tindrà el nostre amic David Baró. David, una forta abraçada, molt agraït, i heu dit, ens veiem novament aquí a Ràdio Rubí i allà on estiguis.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies també al meu gran amic i tècnic Robert Fernández, que ha estat aquí controlant-ho tot, fent aquí, i amb el màgic de Queen. Setmana que ve parlarem de fibromialgia i també parlarem de situacions de malalties post-Covid amb un gran metge que parlarà des de Madrid. Ojo, no us ho perdeu. I ens veiem propera setmana. Forta abraçada.

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bona tarda. L'Esbart Dansaire de Rubí actuarà diumenge a Montmeló i serà l'encarregat d'obrir el Gran Premi de Fórmula 1 que es fa aquests dies al circuit de Catalunya. Ho ha explicat Joan Manel Camps, que és el director de l'entitat, al programa Rubí al dia.
3: En el Mundial de la Fórmula 1, l'Esbart Dansaire de Rubí ballarà a la sortida de la Fórmula 1. Hi haurà, juntament amb unes patinadores del Besòs, han creat una mena de matxembrat per ficar la cultura catalana dintre del Mundial de Fórmula 1. A dos quarts de dues hi haurà una actuació de l'Esbart Dansaire de Rubí a sobre de la pista de la Fórmula 1.
2: Els actes d'aquest Gran Premi de Barcelona a Catalunya comencen, de fet, demà, amb les pràctiques lliures. Dissabte ja es farà la cursa de classificació a partir de les 11 del matí i diumenge a les 10 la cursa.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I Foment de la Sardana està preparant els seus actes de la Festa Major de Rubí, però a més també està en plena organització dels actes del centenari de l'entitat, que començaran a l'octubre amb un acte institucional. El president de l'entitat, Josep Puigventós, ha explicat que en el que portem d'any ja s'han estrenat 6 sardanes noves i durant la Festa Major de Sant Pere s'estrenaran 5 més. Per tant, en total, durant aquest 2026 es donaran a conèixer aquestes 11 sardanes que, a més, al novembre es publicarà un CD amb totes aquestes peces enregistrat per la cobla principal de la Bisbal. Abans de Festa Major, però, hi haurà ballada de sardanes el dia de Sant Joan a la plaça Marquès de Barberà. I ja durant els 4 dies de la festa, l'entitat ha preparat 3 activitats. Divendres 26, primera ballada de sardanes amb la cobla juvenívola de Sabadell. Diumenge, dia 28, ha organitzat un concert de sardanes a l'església de Sant Pere, on s'estrenaran 4 sardanes. I ja el dia 29, dia de Sant Pere, patró de la ciutat, també hi haurà l'estrena d'una altra sardana.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Doncs aquestes notícies i més en una hora a l'informatiu migdia a partir de les 2, com sempre. Ja sabeu que resumim les principals notícies, en aquest cas d'avui dijous, 11 de juny.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat per l'inici del Mundial Masculí de Futbol, que arrenca avui amb un Mèxic a Sud-àfrica, als Estats Units, Mèxic i Canadà, l'Amèrica del Nord, i en què la selecció espanyola, amb 9 catalans a les seves files i 8 jugadors al Barça, és una de les principals candidates. La selecció espanyola que debutarà dilluns, en aquest cas a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. Avui en parlarem d'aquest Mundial i també parlarem de bàsquet, els play-offs de bàsquet, amb la derrota d'un punt a la pròrroga i de la penya al Roig Arena de València. Avui juga el Barça el segon partit de l'altra semifinal contra el Tenerife. Mirem de posar el 2-0 i quedant-se ja a només un sol triomf de la final d'aquesta Lliga ACB. Però també tindrem waterpolo, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí de Yamara a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo. I també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica.
0: La selecció espanyola, amb 9 catalans, debutarà dilluns, vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels tres lesionats, Nico Williams i els catalans, en Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona, en competició de clubs ja, ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa a tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: El Girona, que a la part esportiva encara no té entrenador confirmat de cara al curs vinent, després de la marxa de Mitchell, recordem, a l'Ajax.
1: Ahir, l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona divisió, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera divisió.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubí, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final a doble partit arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off d'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només dos dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només un triomf de la final. El duel, a les 8 del vespre dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal, la penya va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118-117, contra el València. El Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, que va acabar sent insuficient. Demà mateix jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València-Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui mateix ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunc.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir, el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix, també a Malta, en el mateix escenari, arrenca la Final Four masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorreco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina de waterpolo, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès en menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure les barcelonines i tampoc no van anar bé pels interessos catalans l'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: El Mataró, que havia guanyat, recordem, a la final de Lliga fa uns dies contra el Sant Andreu, a tots els equips catalans s'enfrontaran divendres, demà, en el partit pel tercer lloc, a les 7 de la tarda, també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Múrcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma ha anunciat també avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al pavelló 9, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López. We'll be right back.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recamp Làser contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal la gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa més tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa més, i a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dilluns 11 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença el Mundial masculí, que es disputa a l'Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic. Un mundial marcat, com dèiem ara, per ser l'últim de tres grans estrelles de les últimes dècades, com són Leo Messi amb Argentina, Neymar amb el Brasil i Cristiano Ronaldo amb Portugal, i per la política migratòria als Estats Units, per la qual molts participants i també afició han tingut problemes ja en aquests dies previs per entrar al país. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica a partir de les 9 de la nit hora catalana. El seleccionador mexicà, un vell conegut de la Lliga Espanyola, també ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre, assegura que están preparados.
1: Desde que llegué, creo que son 20, no sé, 22 meses, 23, con esa cantaleta, ¿no? De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Había gente aquí que ni habrá nacido, ni había nacido, y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no? Y eso les he dicho a los muchachos, creo que ha permeado el mensaje, creo que los he convencido, y ellos mismos han ido creciendo como familia, y creo que estamos preparadísimos.
0: Com a curiositat, Javier Aguirre va jugar l'últim Mundial que Mèxic va acollir, l'any 1986, aquell que va guanyar l'Argentina de Maradona, i en el primer partit de l'anfitriona es va enfrontar a Bèlgica, on hi jugava l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Bros. Tornant al present, la selecció espanyola amb 9 catalans a la llista debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que va patir amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem dos una Víctor Muñoz.
2: Yo creo que al final es otro de los éxitos, ¿no? del equipo, del cuerpo técnico, de los servicios médicos, ver cuál es el momento para cada jugador. Evidentemente que Luis es el que tiene la última palabra con los médicos, la recuperación va muy bien en los tres casos y bueno, lo que digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores, desde el principio se está en comunicación con los clubes también, así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar pel suposat favoritisme de la selecció espanyola en una de les grans candidates al títol.
2: Esa naturalidad de seguir ganando partidos, esas caras de, no de frustración cuando no se ganan, pero sí que siempre querer ganar sin esa presión de quizás de, no, cuando todo el mundo te da por favoritos es que se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Y este grupo lo toma con esa naturalidad de saber que bueno, pues la gente te da como favoritos, pero sabiendo que hay que hacer cosas muy bien, porque lo hemos dicho siempre, hay muchísimas selecciones que son candidatas a estar al final para ganar el Mundial y el éxito de esta selección va a ser eso, ¿no? Afrontar cada partido con esa naturalidad.
0: Dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, aquest debut d'Espanya contra Cap Verd, que jugarà a Atlanta. Avui a les 9, el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I més futbol per agafar els clubs un apunt. Mataró es queda sense equip femení, que jugava a la tercera federació, recordem, després de la renúncia de més de la meitat de la plantilla. Ens ho explica des de Mataró Ràdio la Laura Cera.
3: El Club Esportiu Mataró Femení s'acomiada de la tercera federació de futbol per la porta del darrere. El club ha anunciat aquest dimarts a la nit que s'ha vist obligat a renunciar a la categoria en un comunicat difós per xarxes socials. Argumenta que més de la meitat de la plantilla ha demanat la baixa federativa per marxar a un altre club, una acció que qualifiquen de coordinada. A més, es refereixen a aquesta altra entitat, titllant-los d'haver actuat amb mala fe. En l'escrit detallen com s'ha arribat fins a aquesta situació. En primer lloc fan menció a la marxa sobtada del tècnic Dani Molina i tot el seu staff. Una decisió que admeten que els va deixar un marge d'actuació molt limitat, tenint en compte que les temporades s'han de planificar abans del mes de juny. El comunicat carrega durament contra Molina i el seu equip i els acusa de no haver fet cap gest per reduir l'impacte de la seva acció i no haver ajudat a mantenir l'equip. Malgrat aquest contratemps, des de la junta directiva defensen haver intentat trobar un substitut a la banqueta per garantir el nivell a la quarta màxima categoria del futbol femení estatal. És aquí on revelen que el passat 29 de maig es van reunir amb una desena de jugadores per explicar-los el seu projecte de cara a l'any vinent. En aquesta trobada, les futbolistes van exigir conèixer de forma immediata el relleu de Molina i el club no ho va poder garantir, al·legant haver tingut poc temps. Va ser la setmana passada quan més de la meitat de les esportistes, en són 24 en total, van enviar el mateix missatge a l'entitat demanant la seva baixa. El club es resisteix a donar-los el que demanen, ja que exposen que la majoria d'elles tenen contracte fins al 2028. El que no s'especifica al comunicat és si el projecte serà viable una categoria per sota de la tercera ref. En el cas de produir-se finalment la marxa de 16 de les 24 jugadores de l'equip, el conjunt es quedaria amb només 8 fitxes, una xifra que obligaria l'entitat a reforçar-se ràpidament per poder competir a Lliga Preferent.
0: Gràcies, Laura. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off d'ACB. Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari ara fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se a només ja un triomf de la final. Escoltem el pivot blaugrana Youssouf Afal.
4: We feel good mentally, physically.
5: Ens sentim bé mentalment i físicament també, perquè el partit no va ser fàcil, però vam guanyar de 30. Però nosaltres ja hem d'oblidar aquest primer partit perquè ens hem de centrar en dijous i en aconseguir la victòria. Sens dubte, el partit més important és el de dijous i crec que estarem preparats. I el que espero és jugar amb la mateixa energia, la mateixa intensitat, perquè crec que això va marcar la diferència juntament amb l'afició, amb tot el Palau, amb nosaltres. Intentarem fer el mateix, o més.
4: Crowd with all the Palau with us, and I think we will try to do the same or more.
0: Avui a les 8 del vespre aquest segon Barça-Tenerife, dissabte ja les Canàries jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i també evidentment guanya dissabte. En cas de necessitar-se un tercer, un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal la penya va tenir a tocar i la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118-117 contra el València. El Roig Arena, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
6: Bon dia. La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verds i negres van cedir a la pròrroga per 118-117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un play-off a l'ACB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
7: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients després d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
6: Els triples de Parker i Hackenson i el recital, un altre de Ricky Rubio amb 33 de valoració, van donar vida als verd i negres, que podrien haver guanyat si Han hagués anotat un tir lliure als darrers segons, i això va permetre el triple del València per empatar. Hackenson es va equivocar en el tir guanyador i el partit va anar a la pròrroga. En el temps afegit es va tornar a arribar a un final a cara o creu, on Han va penetrar, se li van tancar tres jugadors i va errar el tir guanyador. Adam Hanga era clar.
8: Nadie gusta perder, pero como dicho, la victoria no está perdido. Tenemos que volver a jugar en Badalona también y ahora podemos por el siguiente. El objetivo es ganar un partido aquí. Obviamente sería muy bien si ganamos esto, pero no puede ser posible. Vamos por el siguiente.
6: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb dos autocars fins a València.
0: Gràcies, Ramon. Demà mateix es jugarà de nou, com sentíem, el Roig Arena en aquest segon València a 6 a Joventut. I més enllà dels play-offs, la resta d'equips de Sevilla ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aliatx Kunj, a la pivot de 26 anys, 2-0-7 d'alçada i que arriba procedent de la Lliga Polonesa, i també el nou Quitzenes Manresa, que ha anunciat el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades procedent de Louisiana State University. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: El nou fitxatge, que ocupa plaça de jugador de formació, destaca pel seu perfil atlètic, una gran capacitat física i una notable evolució en el seu joc durant els últims anys. Des de la direcció esportiva del Manresa, Biel Colomines destaca la seva versatilitat en tasques defensives i la seva facilitat per capturar rebots, tot i actuar en la posició d'aler. A més, preveuen un gran marge de millora al conjunt del nou Congost.
10: Amb la incorporació del Pablo Tamas, sumem un jugador que pot jugar a l'equip. Un aler que podrà combinar les posicions de 3 i de 4, especialment en moments on vulguem jugar més petits i ser més agressius gràcies a una capacitat física i atlètica molt notables. És un jugador amb un molt bon impacte defensiu, capaç de defensar diferents posicions i que suma amb la parcel·la rebotejadora als dos costats del camp de manera molt important. Ofensivament, destaca per la seva capacitat atlètica per jugar en transició, atacar close-outs i per una molt bona presa de decisions en el joc col·lectiu. També destaquem la incorporació d'un jugador amb marge de millora i que creiem que creixerà molt en la identitat de treball i de joc del Manresa.
9: Tamba és un jugador de 22 anys i 2 metres i 1 centímetre d'alçada, nascut a Puente Genil. També es va formar a les categories inferiors de l'Unicaja de Màlaga abans de fer el salt als Estats Units, on ha passat les darreres 5 temporades formant-se a les universitats americanes.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo, ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semis de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta, en el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
11: Yo antes de empezar sabía que este es nuestro sitio y que para esto vamos a trabajar. Si no, yo no me levanto. Es decir, yo soy, a lo mejor me paso optimista, pero es que confío en el grupo. Y entonces estoy tranquilo porque creo que el equipo se ha desarrollado y llega en un buen momento. El Barceloneta me gusta que piense que estar aquí es una obligación, porque tenemos buenísimos jugadores, tenemos un club que empuja, estamos haciendo las cosas muy bien y al final marcarnos los límites altos y alcanzables es lo que nos permite volver a estar aquí y estar como estamos, ¿no? Que mucha gente piensa, a ver el Barceloneta, pues es una buena noticia.
0: El Barceloneta que s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi havia favorits en aquesta Final Four.
11: Creo que no hay favoritos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona. Tengo que decir que el equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y, por lo tanto, eso nos hace muy peligrosos.
0: Avui a les 7, aquest Barceloneta-Ferencváros. A les 9 es jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià i a l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos catalans. El vigent campió, el Sant Andreu, va caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar davant, per davant pràcticament tot el partit, però va acabar empatant a 11 i els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van haver pels interessos catalans el Mataró Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa per a les maresmenques, que van acabar caient 12-14. Demà a les 7 de la tarda, també a Malta, Mataró Sant Andreu a jugar en el tercer lloc d'aquesta Champions. I abans d'acabar amb voleibol, el curs que ve canvien les categories estatals. Ja us hem anat explicant que no tindrem cap equip català a les màximes categories, però el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau competirà la nova Superliga 2 Or masculina amb la continuïtat del projecte encapçalat per Vlados Tebowski. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
12: Vlados Tebowski continuarà encapçalant el club voleibol Sant Pere i Sant Pau. El macedoni viurà la seva 16a temporada com a entrenador dels cooperativistes, independentment de la categoria en la qual es competeixi. Enguany ho farà el grup Or de la Superliga 2 després de perdre la màxima categoria, però el tècnic ha entrenat l'equip ja a primera catalana i també a primera nacional. Vlados serà novament l'encarregat d'intentar fer una plantilla competitiva a la segona categoria del voleibol estatal i ho farà una vegada més amb uns recursos econòmics molt limitats. Tot i el descens, el Sant Pere i Sant Pau no serà ni molt menys l'equip amb major pressupost de la categoría. Así lo explica el mateix técnic.
13: El dinero esto que tenemos es para hacer y un equipo competitivo, para ser competitivos y luego luchar en cada partido.
12: L'objectiu d'aquesta temporada passa, per tant, per confeccionar una plantilla amb compromís i possibilitats de competir cada partit, triar bé els fitxatges estrangers i adaptar-se també a les restriccions del nou format de categoria serà absolutament clau. Però més enllà dels resultats, el club i el tècnic tenen clar que volen que el barri torni a gaudir del voleibol després d'un curs molt complicat.
0: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa, i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Ràdio Rubí t'informa.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que et parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No, va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra nosaltres aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí. Mhm.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona. Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions doncs, puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser nosaltres, aquí no hi ha futbol femení. Nosaltres vam ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a nosaltres ja es podien donar gràcies que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era un pepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar, ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que feien per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O feien sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecaven.
1: Ho deies fa una estona, que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple clar. De la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident, però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic ho apoya el futbol femení? Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo, personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'hi he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Són les 2 de la tarda.
2: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dijous avui, és dia 11 de juny i repassem els titulars amb el David García Entrena. A partir del pròxim dimarts a les 5 de la tarda es podran adquirir les entrades per als concerts i la reserva de localitats gratuïtes de cara a la Festa Major de Rubí.
2: Es tracta dels espectacles que es podran veure al castell, casino i la sala. El tràmit telemàtic s'ha de fer a través del perfil de la sala i el casino a la plataforma Cubin. En cas que quedin entrades disponibles, es podran adquirir a la taquilla del recinte de l'espectacle des d'una hora abans de l'inici de cada activitat.
1: I els grups municipals opinen. El portaveu de Veïns per Rubí, Antoni García, ha explicat el perquè del seu suport a l'aprovació inicial del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, una decisió que, recordem, permetrà al govern tirar endavant el document en el pròxim ple.
2: García ha assegurat que el vot favorable arriba després de mesos de reunions amb l'executiu local i l'equip tècnic per analitzar el contingut del planejament i incorporar-hi condicionants. Segons ha exposat, el document preveu la creació de 3.400 habitatges protegits.
1: I els representants del Consell de la Infància i de l'Adolescència de Rubí han fet balanç de la feina feta en els darrers mesos en aquest curs. Alguns dels seus membres han passat pels micròfons de Rubí al dia.
2: Els membres de l'òrgan es reuniran el pròxim 18 de juny amb l'alcaldessa Ana Maria Martínez en un plenari de comiat, on podran explicar les seves propostes destinades a millorar la convivència i l'espai públic de la ciutat. A més, el Consell ha impulsat una campanya pionera contra l'edatisme, centrant-se en la discriminació que pateixen tant la gent gran com els mateixos joves en el seu dia a dia.
1: I prop d'una trentena de persones van conèixer ahir una selecció dels documents més destacats que té l'Arxiu Parroquial de Rubí. L'activitat estava organitzada o coorganitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere.
2: Es va fer en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius 2026 i va ser conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. Aquest fons és custodiat per la parròquia de Sant Pere, però és patrimoni de tota la ciutadania i tothom que el vulgui consultar pot demanar-ho escrivint un correu electrònic a arxiu@ajrubi.cat.
1: Pel que fa al temps, hem començat la jornada amb pluja, però a mesura que han passat les hores el dia ha millorat i a més s'espera una pujada de les temperatures, especialment a partir de demà. Ens ho explica tot plegat el Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Estem avui just a 15 dies de l'inici de la Festa Major de Rubí. Dilluns es van presentar les activitats, la programació, que es farà entre el dia 26 i el 29 d'aquest mes de juny. Avui us podem explicar que la compra d'entrades per als concerts de pagament i per la reserva de localitats gratuïtes, els espais limitats d'aforament de la Festa Major, estaran disponibles el pròxim dimarts, que és dia 16 de juny, a partir de les 5 de la tarda. La meitat d'entrades estaran reservades per adquirir-les per internet, i l'altra meitat seran a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Recordem que aquesta Festa Major caldrà entrada per a tots aquells espectacles, siguin gratuïts o de pagament, que es facin a espais que tenen aforament limitat. És el cas del Teatre Municipal La Sala, també de l'Amfiteatre del Castell i, per primera vegada, lògicament, el casino. De fet, és una de les novetats d'aquesta Festa Major per intentar evitar el caos de la reserva de localitats gratuïtes que s'ha produït en altres anys, en anys anteriors. Ho explicava precisament dilluns durant la presentació de la programació de la Festa Major l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
4: La recaptació, perquè no és aquesta la finalitat, sinó el poder assegurar que qui vol anar hi vagi, perquè amb les entrades no hem estat tot el curosos que havíem d'haver estat quan eren gratuïtes i moltíssimes persones demanaven que féssim alguna cosa per poder endreçar això i també s'havia treballat en meses polítiques la necessitat de posar un preu públic perquè tot té no només el preu, sinó perquè es pugui valorar.
1: Concretant una miqueta més, s'ha decidit que els concerts del castell, és a dir, Beret i els Pets, costin 10 euros. Els del casino, com per exemple el de Joana Cras o els monòlegs de Xavi Franquesa, costaran entre 5 i 10 euros, mentre que el concert de l'Orquestra Mondragón es desmarca amb preus que oscil·len entre els 18 i els 25 euros. També caldrà reservar localitats per a activitats gratuïtes, però amb aforament limitat, com ara les visites guiades que es faran al casino i també per la ballada de l'Esbart d'en Saire, diumenge 28 al castell. El tràmit telemàtic s'ha de fer a través del perfil de la sala i el casino, a la plataforma Covin, a partir de les 5, com dèiem, de dimarts, per tant, apunteu aquesta data. Pel que fa la compra i reserva d'entrades de manera presencial, la sala el que fa és ampliar horaris la setmana vinent. I en cas que quedin entrades disponibles, es podran adquirir a la taquilla del recinte de l'espectacle des d'una hora abans de l'inici de cadascuna d'aquestes activitats que us acabem de mencionar. I les persones amb mobilitat reduïda que necessitin fer ús de les localitats reservades han de consultar la disponibilitat abans de comprar trucant el número de telèfon de la taquilla de la sala, que és el 93 588 73 72.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en l'àmbit polític, Veïns per Rubí ha justificat aquest matí el seu suport al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. Una decisió que, a més, el que fa és permetre al govern municipal aprovar de forma inicial aquest document. Es farà el pròxim ple, previst pel dia 22 d'aquest mes de juny. El portaveu del grup, Toni García, ha explicat a l'espai Els grups municipals opinen d'aquest matí que el posicionament arriba després de mesos de reunions tècniques i també polítiques amb l'executiu local, format, recordem-ho, per PSC i En Comú Podem, i que el principal argument és l'habitatge protegit.
5: Hem decidit votar a favor d'aquest POUM, l'aprovació inicial, en primer lloc per la quantitat d'habitatge protegit que pot sortir, que sortirà d'aquest desenvolupament, d'aquest nou planejament. Nosaltres creiem de manera ferma amb l'objectiu de solidaritat urbana que estableix un 15% d'habitatge protegit en 20 anys i l'única manera d'aconseguir-ho és a través del planejament, a través del nou POUM.
1: El portaveu de Veïns per Rubí ha remarcat que el nou planejament preveu 3.400 habitatges protegits i considera que, tot i que no solucionarà el problema de l'accés a l'habitatge a curt termini, sí que és una eina imprescindible per augmentar el parc públic en els pròxims anys. El portaveu també ha explicat que el suport del seu grup ha estat condicionat a garantir les infraestructures de mobilitat associades a aquest creixement urbanístic, especialment a la zona oest de la Riera.
5: L'hem volgut lligar molt bé amb el tema de com resoldre els problemes de mobilitat que genera aquest creixement urbanístic. I nosaltres considerem que està ben solucionat i que el que hem demanat és que en el primer sexenni, en els primers 6 anys, gran part d'aquestes infraestructures estiguin fetes.
1: Toni García també ha desvinculat aquest acord de qualsevol altra negociació amb el govern municipal i ha defensat que el POUM s'ha treballat de manera exclusiva. Veïns per Rubí espera ara que el document rebi un suport ampli durant el debat del ple que, com dèiem, es farà dilluns dia 22 de juny.
0: Tota la informació, cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Parlem ara de la pesta porcina africana perquè el govern català mantindrà les restriccions com a mínim fins a finals d'estiu. Això ho han assegurat fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ha mantingut el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per les mesures. Un dels municipis, ja ho sabeu, és Rubí, que té prohibit l'accés al medi natural des de a finals del mes de novembre. Per tant, fa ja mig any d'aquestes restriccions. La reunió es feia de forma telemàtica dimarts i participaven, com dèiem, alcaldes i regidors de 19 municipis, dels 19 municipis afectats per totes aquestes restriccions. Un d'aquests municipis ha estat el de Sant Cugat, que ha assegurat que es va posar sobre la taula l'opció de fer proves pilot amb reobertures controlades en determinats espais. Un plantejament, però, que ara com ara no té calendari ni tampoc aquests espais específics. Des d'Agricultura, des del Departament, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es farà una valoració fins que s'acabi l'estiu. El primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugueroles, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que cal enviar un parell de missatges clars a la ciutadania.
6: Un d'ells és el de no baixar la guàrdia, no? I per tant d'estendre també amb la ciutadania d'una manera més clara, més persistent, que la necessitat d'aquestes restriccions que són necessàries per acabar amb aquesta problemàtica el més aviat possible. I això ho compartim tothom. Però també l'altre és el d'estudiar allà on sigui viable, doncs quin ús podríem reoferir a la ciutadania de l'espai natural. Perquè eliminar o, no, o eradicar l'ús de l'espai natural per a tants milions de persones, doncs és un impacte molt sever, molt fort, que potser en alguns emplaçaments concrets es podria estudiar de que fos almenys més limitat, no? I que, per tant, doncs, poguéssim oferir alternatives d'ús de l'espai natural.
1: Fonts del Departament d'Agricultura han confirmat la cordialitat entre totes les parts de la reunió de dimarts, així com la implicació de les administracions afectades, que ha estat clau per poder controlar el virus dins de la zona del risc.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el Consell de la Infància i de l'Adolescència de Rubí ha fet balanç de tota la feina d'aquest curs escolar que tot just acaba la setmana que ve, divendres dia 19 de juny, en una entrevista a Rubí al Dia. Els infants i adolescents han explicat quines han estat les seves propostes per millorar tant la convivència com també l'espai públic de la ciutat. Entre elles, en destaquen la remodelació d'un parterre situat al costat de l'estació i l'impuls d'una campanya pionera contra l'edatisme, una problemàtica que també es troben, per cert, en el seu dia a dia.
7: Quan estàs, per exemple, jugant al pati i veus que estan jugant els una mica més grans que tu al pati, al futbol, doncs tu dius, què puc jugar? I diuen que no perquè ets més petit. També és aquest punt de... És un exemple molt bàsic, però és la realitat.
1: De cara al curs vinent, el Consell està pensant quins seran els seus nous reptes i els seus nous objectius. El projecte més destacat és la reforma d'un parc proper al barri del 25 de setembre, on volen demanar la instal·lació d'elements de joc adaptats a la seva edat. L'objectiu, tal com expliquen els infants, és que totes les iniciatives que es desenvolupin des del Consell aportin una mirada més jove, també més agradable, als carrers de la ciutat.
8: Perquè sigui més divertit, més agradable.
9: Més neta.
7: Pensada des d'un punt de vista de joves, que sigui, no només sigui per als grans, que sembla tot que estigui fet pels grans, o sigui, per als grans, no pels grans. Uh-huh. Llavors, doncs, un punt de vista més jove, més color, més divertit, com ha dit la Basma, més agradable.
1: El Consell de la Infància i de l'Adolescència de Rubí té una última cita abans que s'acabi el curs escolar. De fet, un dia abans, el dia 18 de juny, es reuniran en un plenari de comiat amb l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, on podran explicar davant del públic les seves propostes, el que dèiem, per millorar tant la convivència com també l'espai públic de la ciutat. I precisament parlem ara dels més grans, perquè avui és el darrer dia de les proves d'accés a la universitat pels 45.821 estudiants que enguany s'hi han inscrit, entre ells rovinencs i rovinenques. El dia ha començat amb l'examen de llengua catalana i literatura, que és un examen obligatori per tots aquells alumnes que fan la fase general d'aquestes proves. Els estudiants han hagut de respondre aquest matí preguntes d'un text sobre microplàstics, reflexionar a partir d'un conte de Pere Calders, explicar les diferències entre rimes masculines i rimes femenines, fer anàlisis sintàctiques, adaptar frases al registre formal o, per exemple, també identificar varietats dialectals del català. Més tard, després de fer aquest examen de llengua catalana i literatura, han arribat els exàmens de modalitat, és a dir, arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics. I després, quan dinin, per tant, en 3:15, a partir de les 3, arriben els últims exàmens d'aquesta selectivitat, que seran dibuix tècnic, història de l'art, història de la música i de la dansa, literatura castellana, química i tècniques d'expressió gràfico-plàstica. Hem de dir que cada vegada que s'acaba una d'aquestes proves, el mateix dia es publiquen els exàmens i els models amb les solucions, per tant, ja es poden consultar. Les notes, com us hem explicat, es publicaran el 23 de juny i l'alumnat les podrà consultar al portal d'accés a la universitat. I encara més informacions útil sobre aquesta selectivitat, perquè els dies 25, 26 i 29 de juny s'obrirà un període per sol·licitar revisió d'examen, que es resoldrà el 7 de juliol. I entre el 8 i el 10, l'alumnat que hagi presentat alguna reclamació podrà demanar una visualització de la revisió. La preinscripció universitària va arrencar ja fa uns quants dies, el dia 2 de juny, i estarà oberta fins al 26 d'aquest mes. El 10 de juliol es publicarà la primera assignació de places definitives i, per tant, ja se sabran les primeres notes de tall per poder entrar a les carreres universitàries. Deixem els infants, passem ara a la programació del Dia Mundial de les Persones Refugiades, perquè avui, aquesta tarda, es projectarà el documental a la fresca Shahid, Crecer o Morir en Palestina. Es farà al pati de l'Ateneu Municipal a partir de les 9 de la nit i està organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Rubí i per l'entitat Refugees Welcome. Ens ho explica la nostra companya, la Paula Iglesias.
9: També hi haurà un col·loqui previ al passi del documental amb l'equip de producció i amb Refugees Welcome. La pel·lícula parla de tres infants, Nadim, Mayar i Watan, que es troben atrapats en una vida marcada pel conflicte i l'ocupació militar a Cisjordània. És de l'any 2024 i està dirigit per Joan Giral i Andreu Merino Vives. Abans, a la tarda, a 6:15, a l'Espai Comunitari de les Torres, s'ha organitzat un taller infantil de creació audiovisual i videomapping per explorar el món de l'animació i reflexionar sobre la realitat de les persones refugiades dirigit a infants que tinguin entre 7 i 12 anys. Durant les dues sessions, perquè a banda de l'aquesta tarda s'ha programat una altra el dia 18 de juny, els assistents treballaran conceptes, idees i imatges sobre valors d'acollida, diversitat i solidaritat. Amb aquest procés es donarà vida a una peça col·lectiva que es projectarà a l'espai públic per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Cal remarcar que es requereix la participació a la sessió d'aquesta tarda i la del dia 18 per tal de poder fer el procés de creació complet.
1: I les entitats socials han demanat al govern que allargui com a mínim 3 setmanes més enllà del 30 de juny el termini del procés de regularització extraordinària perquè les persones estrangeres en situació més vulnerable hi puguin arribar a temps. Recordem que aquesta data, el 30 de juny, és quan en teoria s'acaba el termini d'aquest procés. El tercer sector argumenta que la manca d'informació durant les primeres setmanes ha dificultat l'inici del procés i ha generat una miqueta de confusió sobre tràmits i documentació. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de Política Socials de la taula d'entitats del tercer sector social a Catalunya, parlava de les barreres que es troben aquestes persones que es volen acollir al procés de regularització.
10: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
1: Valenzuela també ha advertit que, tot i la mobilització de recursos, hi ha col·lectius amb greus dificultats encara per accedir-hi, com per exemple les persones sense casa, joves extutelats, treballadores de la llar o persones amb discapacitat. A més, també han alertat aquest matí de la bretxa digital i de les barreres lingüístiques, entre altres.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I prop d'una trentena de persones van conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'Arxiu Parroquial de Rubí. L'activitat, coorganitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i també la Parròquia de Sant Pere, es va fer en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'Arxiu Parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i XVIII, tot i que també es conserva, per exemple, un pergamí de l'amo del castell, datat a l'any 1383. Es tracta de documentació que permet cercar els orígens de l'administració local de Rubí. Escoltem com ho ha explicat la Judit Tapioles.
11: Que a través de la documentació nosaltres veiem com estava organitzat el poble. Per exemple, en vez de hi haver-hi els ajuntaments que coneixem ara, hi havien la Universitat de Rubí. Entès la universitat com allò universal, allò que afecta a tothom. Llavors hi havia el Consell de la Universitat, que hi havia el batlle, que és el que seria l'alcalde, uns jurats, que només n'hi havia tres, que tenien algun càrrec o alguna responsabilitat dintre el Consell de la Universitat, i llavors hi havia Consell General o un Consell Ordinari.
1: Un dels aspectes més interessants d'aquesta documentació és comprovar com els càrrecs de poder d'aquells anys tenen noms que no en són pas desconeguts.
11: Tu mires els assistents o les persones congregades en el Consell de la Universitat i surten els cognoms Balasc, Mir, Xercavins, Puigventós, Fatxó, Oriol, Barceló, tots els cognoms propis de les masies, de les famílies que habitaven les masies, perquè llavors era una vila agrícola.
1: El fons està ple de documents municipals, notarials, judicials i parroquials, i més enllà del valor històric que tenen, són útils per a recerques genealògiques, per exemple. El fons és custodiat per la parròquia de Sant Pere, però és patrimoni de tota la ciutadania. Tothom que el vulgui consultar pot demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@ajrubí.cat.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I l'entitat Foment de la Sardana està preparant els seus actes de la Festa Major de Rubí d'aquest 2026. A més, també estan en plena organització dels actes del centenari d'aquesta entitat, que començaran el mes d'octubre amb un acte de caràcter més institucional. El president de Foment de la Sardana, Josep Puigventós, ha explicat al programa Rubí al dia que en el que portem d'any ja han estrenat 6 sardanes noves i que durant la Festa Major de Sant Pere, per tant, en uns dies, s'estrenaran 5 més. Per tant, durant tot aquest 2026 s'estrenaran 11 sardanes. A més, al novembre es publicarà un CD amb totes aquestes peces que han registrat la cobla principal de la Bisbal. Josep Puigventós ho ha explicat, com dèiem, a Rubí al dia.
12: Estem ja preparant-ho tot i tenim aquestes prèvies, doncs, d'aquestes estrenes d'aquestes sardanes, i el mes de novembre es presentarà el nou CD amb aquestes 11 sardanes noves, a més de 3 sardanes que ja han estat estrenades en els darrers temps. Una és de l'any 2021, de l'Anna Abad, l'altra és del 2024, de la Laura Segalà, una sardana que vam recuperar de l'any 1947, dedicada a l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat, i que es va estrenar aquí a Rubí, és el Josep Saderra, Matí Festiu. I també hi haurà la sardana La Capitana, que està dedicada al foment de la sardana de Rubí i al mil·lenari.
1: Abans de la Festa Major, però, hi haurà encara una altra ballada de sardanes, concretament el dia de Sant Joan, i es farà a la plaça Marquès de Barberà. I ja, durant els 4 dies de la festa, l'entitat ha preparat 3 activitats. Divendres, que és dia 26, hi haurà la primera ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Diumenge, dia 28, Foment de la Sardana ha organitzat un concert de sardanes a l'església de Sant Pere, on precisament s'estrenaran 4 sardanes. I ja el dia 29, que és el dia de Sant Pere, patró de la ciutat, s'estrenarà la darrera sardana d'aquesta Festa Major. Això per una banda. Per l'altra, la Biblioteca Mestre Martí Tauler serà l'escenari dissabte, a partir de les 4, d'una sessió, d'una nova sessió oberta a la ciutadania organitzada per Alcohòlics Anònims. La trobada, que s'allargarà fins a les 8 del vespre, s'acabarà amb un sopar de germanor i coincideix amb l'aniversari de la fundació d'aquesta comunitat fa 91 anys a escala mundial i que actualment està present a un total de 180 països. A la trobada de dissabte, els assistents abordaran temes clau del programa de recuperació d'aquesta entitat, com ara l'acceptació de la malaltia i el desè pas, que se centra en l'autoavaluació diària. Després de la part més de debat, s'ha programat també un sopar cooperatiu on cadascú portarà el seu plat per compartir, una activitat que serveix també per fomentar la socialització en un entorn, doncs, més lúdic. En una entrevista avui, al programa Rubí al dia, diversos membres del col·lectiu local han compartit les seves experiències personals per visibilitzar aquesta realitat. La Montse, una de les participants, ha posat l'accent en el doble estigma que pateixen les dones que tenen problemes amb la beguda.
13: Les mujeres bebemos normalmente, totes bebem molt en solitari. La família t'amaga molt. La família és un estigma. El de que tinguin una filla, en el meu cas, jo que he passat anys, veig que encara la cosa, en Espanya encara la cosa segueix. A nivell d'home, més o menys, però el que és a nivell de dona encara està bastant estigma. Perquè jo hi ha casos que, bueno, que jo sé de gent que han anat a reunions de nostres i quan ha acabat de sentir-se ens ha dit que érem uns viciosos, sobretot les dones. Això, dones. I això et fa una mica de ràbia perquè ostres, que estem al 2026.
1: L'associació recorda que disposa d'un telèfon d'atenció permanent les 24 hores del dia per a qualsevol persona que necessiti ajuda. El telèfon és el 93 317 77 77.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Anem cap a la informació comarcal, directament cap a Sabadell, perquè l'Hospital Parc Taulí ha registrat durant els primers mesos d'aquest 2026 un total de 14 donants d'òrgans, una xifra que ha permès extreure prop de 50 òrgans que posteriorment han estat transplantats en hospitals de referència de Catalunya. El centre actua, de fet, com a hospital extractor d'òrgans. Això vol dir que s'encarrega de la detecció dels possibles donants i de l'extracció dels òrgans que després són traslladats cap als hospitals especialitzats on es realitzen els transplantaments. En canvi, al Parc Taulí sí que es donen a terme transplantaments de teixits. La major part de les donacions provenen de persones amb mort encefàlica, així com de pacients que moren dins de l'àmbit hospitalari. Segons ha explicat a Ràdio Sabadell, l'Alba Cavaller, que és membre de l'equip de donació de l'Hospital de Sabadell, la voluntat de ser donant és un aspecte fonamental per facilitar el procés. Per aquest motiu, recomana comunicar sempre aquesta decisió.
14: El més fàcil de tot és parlar-ho amb la família, és a dir, que la teua família i els teus amics sàpiguen aquesta voluntat, no? Que és un dret fonamental que tenim tots des de que naixem. Però ara mateix és molt fàcil, doncs, fer com una notificació més oficial, per dir-ho així, a través de la meva salut. A través de la meva salut pots entrar-hi directament i hi ha una opció que et marca que tu vols ser donant d'òrgans i teixits i, senzillament, fent-ho així es pot fer. Si no, també una altra manera és fer-ho a través del document de voluntats anticipades, que actualment ja es pot fer als centres de salut, i doncs allà queda ben registrat, i doncs si ha arribat el moment a un centre hospitalari, no? Ocorre això, nosaltres els tenim accés, no? a la història sanitària de la persona i podem veure doncs aquestes voluntats, o si no hi ha voluntats anticipades però sí que s'ha marcat aquesta opció a la meva salut, doncs també ho podem veure.
1: Mentrestant, a Terrassa, fer els espais de cultura popular accessibles i acollidors per totes les persones és l'objectiu del projecte Acompanya'm, una iniciativa impulsada per Minyons a Terrassa, l'Escola Eura i Prodis. Ens ho explica la Carme Contreras, des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
15: La colla castellera Minyons de Terrassa, amb la col·laboració de l'Escola Eura i Prodis, impulsen el projecte Acompanya'm, que pretén fer els espais de cultura popular més accessibles, comprensibles i acollidors per a les persones amb diversitat funcional. Aquest dimecres al matí s'ha presentat a Cal Reig, al local de la colla, els pictogrames i els cartells que converteixen la seu en un model de senyalització universal. Una fórmula per anticipar el que pot passar i fer que l'espai sigui amable per a tothom. Escoltem Sílvia Castro, membre de Prodis.
16: Llavors, si està tot anticipat, ells saben on van, la seguretat que això els hi dona, doncs fa que puguin participar com qualsevol persona.
15: El programa Acompanya'm neix amb la voluntat de fer els espais de cultura popular 100% inclusius.
1: I seguim encara a Terrassa. Parlem ara del centre excursionista d'aquesta població que pagarà la reparació de la teulada del seu local per mitjà d'una hipoteca. També ens ho explica la Carme Contreras, també lògicament del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
15: Per 91 vots a favor i 20 en contra, els socis del centre excursionista han decidit en assemblea que la reconstrucció de la teulada es pagarà amb una ampliació de la hipoteca. Unes 150 persones han assistit aquest dimarts al vespre a les Assemblea extraordinària de l'entitat que s'ha celebrat a Cal Reig, al local dels Pinyons. Allà s'ha explicat la situació actual de l'edifici després que la teulada s'ensorrés parcialment el 31 de maig de matinada de forma fortuïta i sense provocar cap desgràcia personal. La hipoteca que es vol demanar estaria al voltant dels 100.000 euros i serviria per pagar la reconstrucció, valorada en 50.000 euros, i també per acabar la resta d'obres de l'entitat.

0: 45 segons i arribem a 2:15 de la tarda. Moment d'escoltar les notícies de la xarxa. Com sempre, a partir de les 4 torna el David García amb la informació local. I ja sabeu que ens podeu seguir a radiourbip.cat i també a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiourbip.cat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
0: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital. O sigui, fas una foto i fas una còpia. Però el gravat és com una cosa que no, només existeix damunt d'aquesta planxa. No hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
0: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se a un món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde

0: policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
1: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries, amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
3: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
2: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
1: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
5: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
4: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
0: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
6: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
0: García també ha parlat d'altres qüestions, com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
1: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó 14 al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
8: Eutanàsia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat

0: expressat el seu desig.
1: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
4: Notícies en xarxa.
2: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
2: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
6: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
5: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
7: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
8: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'Escala, representa el 70% d'allotjament a l'Escala i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de POM, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
7: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'UTS i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a NIT, Salvament Marítim, en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
9: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
10: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
9: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
11: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
12: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
13: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
11: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat el mes de març. Falten 12 minuts a veure les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
14: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
15: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control. I d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
14: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
16: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
17: Farcit de processionària amb bastantes zones afectades. Jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures. En fi, estamos en ello.
16: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
18: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
19: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art, de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
21: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, de calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
20: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, en la sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
3: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la Guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
22: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenit de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
23: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... Es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
22: La selecció espanyola amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juan y Marcos.
24: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
22: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
25: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
22: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals. Ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Per tant, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Veïns per Rubí ha justificat el seu suport al POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, una decisió que permetrà al govern municipal de PSC i en Comú Podem poder aprovar inicialment el document al pròxim ple. El portaveu de Veïns, Toni García, ha explicat aquest matí a l'espai els grups municipals opinen que el posicionament arriba després de mesos de reunions tècniques i polítiques amb l'executiu local i que el principal argument és l'habitatge protegit.
2: Hem decidit votar a favor d'aquest POUM, d'aprovació inicial, en primer lloc, per la quantitat d'habitatge protegit que pot sortir, que sortirà d'aquest desenvolupament, d'aquest nou planejament. Nosaltres creiem de manera ferma en l'objectiu de solidaritat urbana que estableix un 15% d'habitatge protegit en 20 anys i l'única manera d'aconseguir-ho és a través del planejament, a través del nou POUM.
1: En aquest sentit, García ha remarcat que el nou planejament preveu 3.400 habitatges protegits i considera que, tot i que no solucionarà el problema de l'accés a l'habitatge a curt termini, és una eina imprescindible per augmentar el parc públic els pròxims anys. El portaveu també ha explicat que el suport de veïns ha estat condicionat a garantir les infraestructures de mobilitat associades al creixement urbanístic, especialment a la zona oest de la Riera. Finalment, també ha desvinculat aquest acord de qualsevol altra negociació amb el govern municipal i ha defensat que el POUM s'ha treballat de manera exclusiva. Veïns per Rubí espera ara que el document rebi un suport ampli durant el debat al ple del 22 de juny. El Consell de la Infància i l'Adolescència de Rubí va fer balanç ahir de tota la feina feta aquest curs escolar. En una entrevista al Rubí al Dia, els infants van explicar quines han estat les seves propostes per millorar la convivència i l'espai públic de la ciutat. Entre elles, destaquen la remodelació d'un parterre situat al costat de l'estació i l'impuls d'una campanya pionera contra l'edatisme. Una problemàtica, l'edatisme, que també es troben en el seu dia a dia.
3: Quan estàs, per exemple, jugant al pati i veus que estan jugant els una mica més grans que tu al pati, al futbol, doncs tu dius, què puc jugar? I diuen que no perquè ets més petit. També és aquest punt de... És un exemple molt bàsic, però és la realitat.
1: De cara al curs vinent, el Consell està pensant quins seran els seus nous reptes. El projecte més destacat és la reforma d'un parc proper al barri del 25 de setembre, on volen demanar la instal·lació d'elements de jocs adaptats a la seva edat. L'objectiu, tal com expliquen, és que totes les iniciatives que es desenvolupin des del Consell aportin una mirada més jove i agradable als carrers de la ciutat. El Consell de la Infància i l'Adolescència té una última cita a aquest curs. El pròxim 18 de juny es reuniran en un plenari de comiat amb l'alcaldessa Ana Maria Martínez, on podran explicar davant del públic les seves propostes per millorar la convivència i els carrers de la ciutat. I esports, que comencem amb la gran vetllada del Club Boxeo Vega, que ja escalfa motors per la tercera setmana de juliol. Toni Bravo.
4: El Club Boxeo Vega ja escalfa motors per a la vetllada del 17 de juliol, la quarta edició del Ciutat de Rubí, que servirà per tancar la temporada abans de les vacances. Serà una nit especial al recinte del club, al carrer Sardana, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, en un format que començarà a 8:45, aprofitant la fresca de l'estiu. El cap de cartell serà Elias Azawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional. El públic podrà veure també una àmplia representació local amb Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. El club, a més, tindrà carpa a l'Escardívol per festa major. Repetirà la seva activitat de boxe al carrer del 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal La Sala. I canviem de disciplina per parlar de futbol i de Fede de Marco, que tanca l'etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'un any i mig intens al capdavant del primer equip. El tècnic reconeix que necessitava un descans, que tercera catalana és una categoria exigent pel compromís que es pot donar i rebre. Tot això fa una lectura positiva del seu pas pel club, ha complert l'objectiu de la permanència en les dues temporades i assegura que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un sènior. Ara vol dedicar més temps a la família, però ve un bon futur per al club. Confia plenament en el nou entrenador, Francesc Román, a qui considera una garantia per continuar fent les coses bé.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El govern català mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, com a mínim, fins a finals d'estiu. Així ho han assegurat fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que aquest dimarts ha mantingut el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per les restriccions. Recordem que un d'aquests municipis afectats és Rubí, que té prohibit l'accés al medi natural des de l'inici, des de finals de novembre. Per tant, fa ja més de mig any. Un altre dels municipis afectats és Sant Cugat, que va ser present a la reunió amb el conseller. Sentim el tinent d'alcalde Carles Burgaroles.
2: No baixar la guàrdia, no? I per tant d'estendre també amb la ciutadania d'una manera més clara, més persistent, que la necessitat d'aquestes restriccions que són necessàries per acabar amb aquesta problemàtica el més aviat possible. I això ho compartim tothom. Però també l'altre és el d'estudiar allà on sigui viable, doncs quin ús podríem reoferir a la ciutadania de l'espai natural. Perquè eliminar o eradicar l'ús de l'espai natural per a tants milions de persones, doncs és un impacte molt sever, molt fort, que potser en alguns emplaçaments concrets es podria estudiar de que fos almenys més limitat, no? I que, per tant, doncs, poguéssim oferir alternatives d'ús de l'espai natural.
1: Hi ha 19 municipis afectats per aquestes restriccions d'una crisi sanitària, la de la pesta porcina, que només aquesta setmana ha comptat amb 6 nous senglars positius. Prop d'una trentena de persones van poder conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'arxiu parroquial de Rubí. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere, es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'arxiu parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i XVIII que permeten conèixer com s'organitzava la ciutat en aquells segles. Un dels aspectes més interessants d'aquesta documentació és comprovar com els càrrecs de poder d'aquells anys tenen noms que no en són pas desconeguts.
3: Tu mires els assistents o les persones congregades en el Consell de la Universitat i surten els cognoms Balasc, Mir, Xercavins, Puigventós, Fatxó, Oriol, Barceló, tots els cognoms propis de les masies, de les famílies que habitaven les masies, perquè llavors era una vila agrícola.
1: El fons està ple de documents municipals, notarials, judicials i parroquials, i més enllà del valor històric, són útils per recerques genealògiques, per exemple. El fons és custodiat per la parròquia de Sant Pere, però és patrimoni de tota la ciutadania, i tothom que el vulgui consultar només ha de demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@ajrubi.cat. Informació esportiva amb la mirada posada en la boxa i la cita de mitjans de juliol. Ens ho explica el Toni Bravo Rodríguez.
4: El 17 de juliol serà una data marcada en vermell per al Club Boxeo Vega, que celebrarà la quarta edició del Ciutat de Rubí. Vetllada, que ja és un clàssic de l'estiu, que tancarà oficialment la temporada. El club prepara una nit potent, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, format que començarà 8:45 per aprofitar la fresca. El protagonista principal serà Elias Alzawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional, i el públic podrà gaudir també de molts púgils locals com Alejandro Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. L'entitat també serà present a la Festa Major amb una carpa a l'Escardíbul i amb la tercera edició de la boxa al carrer, això serà el 27 de juny, a la plaça, davant del Teatre Municipal La Sala. Pel que fa al futbol, Fede de Marco posa punt final a la seva etapa, la penya blaugrana Ramon Llorenç, després d'una temporada que admet que se li ha fet llarga. El tècnic explica que necessitava un descans, que la categoria és difícil de gestionar pel compromís irregular que es pot rebre, però destaca que ha complert l'objectiu de la permanència en totes dues temporades, que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un equip sènior i ara vol dedicar més temps a la família. Ve un futur prometedor per al club, especialment amb l'arribada del nou entrenador Francesc Román, a qui considera una garantia de continuïtat i de bon treball.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
3: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
2: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
4: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, o sigui, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No?
2: La poesia de la Clara Centenera, A evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
5: Un eix, una, no, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules.
2: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
1: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix, temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, elcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí a una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, el sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continuar, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb l'agosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar però què estàs fent, i després, per altra banda, fer aquest viatge, no? I comprendre la maduresa. I quan arribes al final, entens el significat de tot el que ha anat passant al llarg de la novel·la. Tot i que haig de dir que al principi hagués agafat aquest protagonista i li hagués donat tres toms. Però Jordi Boixadors, autor de Donar-ho tot, publicat per La Campana, no ho he fet, eh, Jordi? No ho he fet.
2: Doncs clar, vull dir, podries haver agafat el llibre i estampar-lo contra la paret.
1: No, això no ho faria mai. No ho faria mai, això. Però realment és un llibre que clar, et fa reflexionar de moltíssimes coses i el protagonista et sacseja, no et deixa indiferent.
2: Bé, m'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. Llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuï fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. Sí, i aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
1: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses és que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet, no sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara és meravellós. Després, haig de dir que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran, i aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
2: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi, perquè pensava, és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres, bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents, enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos, al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs, no? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. Tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba un moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
1: Anava a dir, arriba un moment a la vida... Bueno, no tothom les acaba... Hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh?
2: Però
1: l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents. Tenim com a tres... L'estructura del llibre està en tres parts. Vertigen, tedi... Sí. I llum, aquesta llum al final, no?
2: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, la primera joventut, que, a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs d'universitat se li va acudir morir-se el Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós, i a més post-hippie, que ens arribava tot a... i del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però, clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa, fins que al final, doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys.
1: Triga...
2: No revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
1: Triga i rep, eh? Perquè creu-me que té una capacitat de carar les coses que li venen els cops, que jo penso, jo aquest home ha de tenir un temple per dintre, perquè si no, no ho entenc, eh?
2: Potser aquest temple és el que fa que maduri també una cosa amb l'altra. Madurar es pot madurar en molts sentits. En el cas d'aquest és encaixar i llavors digerir tot el que li passa i jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
1: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
2: Sí, home, sí,
1: clar, el que ha patit és bonic aquesta també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, quan fem les entrevistes. Perquè ara penso, tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegureu-me millor.
2: És un final, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
1: ja surt a l'inici, surt a l'inici.
2: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema que sí que... Home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys, no? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no pogués exercir una paternitat i em veiés impulsat o d'alguna manera obligat, o diguem-ne com vulguem, a no exercir-la. Jo tinc un fill i ara tinc dos nets, net i una neta. I ostres, jo crec que m'ho passaria molt malament. En canvi, hi ha persones que a la vida han decidit, jo no vull exercir la paternitat, au. Però el meu personatge no és així. I aleshores jo crec que aquí hi ha una intensitat que jo entenc que el personatge la viu d'una manera, doncs això, molt intensa, em repeteixo.
1: La viu i ens la fa viure perquè realment hi ha escenes que són molt impactants, eh? Jo me n'emporto algunes quantes que no sé, Jordi, si les oblidaré mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
2: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que forja una gran amistat al voltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya, i són coses que jo faig i que m'agraden, perquè jo m'he dedicat uns quants anys a la música i també sóc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, el personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la seva gran amiga, còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, i llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants, i això doncs, té molt d'efecte a la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
1: El Tomàs, l'Eugeni i el Tomàs, els dos germans, sí, que realment... bé, clar, és que aquesta primera part, no, Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, eh? Paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot. Sí. I anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre, no? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho... A veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
2: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins, i aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt, molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar, a més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, és Iain Berry, escrivint, més o menys intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
1: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et t'haig de dir que no he pensat. Vull dir, jo t'aprecio molt. Només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades. No,
2: sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges. Hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugeni i el Tomàs. Perquè l'Eugeni és una persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim, amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta prepotència, i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo on vull, sí. I l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot, no desvello el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut un palet de supèrbia, no?, quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, però això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar, perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament. Per això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona, perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
1: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, perquè no ho hagués dit, i mira, guaita. Ah.
2: Sí, no passa res. No.
1: Hi ha una frase...
2: Ara, no és la meva vida, però hi ha cosetes. Digues.
1: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic, hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
2: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que el recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica, l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ella em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després és curiós perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. De fet, he pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
1: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, Jordi?
2: L'has vist? A veure si va ser el Diego ho vam fer bé o el Diego...
1: Ho vau fer molt bé. La Setmana del Llibre en Català. Ho vau fer molt bé.
2: Ah, la Setmana del Llibre en Català. Sí. No és el millor concert, eh? Ens faltaven alguns elements, alguns cantants que no van poder venir.
1: Però els que ens esteu escoltant i us agrada molt llegir, recordeu Mala Lletra per qui no el conegui, perquè sí, això és...
2: Els Mala Lletra és un grup d'escriptors que també fem música i jo també m'he dedicat a la música i altres potser no s'hi han dedicat, però i n'hi ha un concretament que és músic, bàsicament, que és el Jordi Campoy, que també escriu. Jo diria que en el seu cas és a l'inrevés, però la majoria són escriptors que toquem. I la veritat, ens ho passem molt bé.
1: Vull dir que si els voleu descobrir, xafardegeu com veieu algun concert d'aquests que van fent, sobretot. Aneu i disfruteu perquè tindreu música i literatura.
2: Som divertits.
1: Sí. I tornem a agafar el fil de la novel·la perquè... Per acabar, m'agradaria... Jo ara diré tres paraules, i són tres sentiments, que tu hi poses molt d'èmfasi al llarg de la novel·la. La primera és recança.
2: Sí, bé, faig una distinció que potser no és correcta filològicament entre remordiment i recança. Identifico personalment la recança amb no haver fet allò que saps que hauries d'haver fet, que t'hauria convingut i que hauria convingut fins i tot a l'entorn d'haver fet. I què passa després?
1: I va, aquesta paraula va
2: sortint. Aquell pes a darrere.
1: Va sortint. Després tenim la rancúnia.
2: Sí. Ostres, un sentiment dels més negatius que hi ha. Perquè no et deixa viure tu i pot arribar a fer mal als altres. Jo no sé si parlo tant de rancúnia en aquest cas.
1: No, més de recança.
2: Però... Més de recança. Sí, més de recança. El personatge no en té gaire.
1: No, el personatge ell mateix no.
2: No en té, no.
1: No, però surt. I després hi ha també, que també surt poquet, però hi és, l'enveja. Són tres conceptes que jo he agafat aquí. No?
2: Sí, aquí també hi ha una miqueta d'enveja. Jo crec que, a veure, és molt difícil evitar-la, l'enveja. És com allò que... Aquella persona té molt d'ego, ho tenim tots, el que ve la qüestió és com el gestionem. I jo crec que les enveges passen una mica el mateix, allò que dius, a veure, un moment, aviam. Estic sent envejós o és que realment estic avaluant les coses tal com són? Jo crec que val la pena fer-se aquesta reflexió. Tampoc és gaire envejós aquest personatge, però potser li hauria convingut tenir una mica d'enveja i aleshores actuar per millorar. Perquè si la converteixes en algú positiu et pot ajudar a tirar endavant. Però vaja, ara m'estic posant una miqueta massa filosòfic.
1: Però escolta'm, que també dona de sí, la novel·la, sí, per posar-s'hi. Jo ahir he agafat un fragment cap al final de la novel·la, però tranquils, no desvetllo res. Diu, la repressió de les emocions és un exercici que m'ha comportat anys d'entrenament. M'ha dut a viure allà on la gent no vol viure i m'ha carregat el cos de drogues de la farmàcia. I tinc perícia. I és que deixar-nos anar és tan important.
2: Sí. Em feia pensar molt en persones del meu entorn. Dèiem això de les drogues de la farmàcia per persones doncs, que hi he conegut que han tingut doncs, problemes de depressió doncs, d'aquest tipus que tots en coneixem i amb episodis personals d'haver-ho passat més bé o més malament i de dir, ostres, a veure com aconsegueixo superar-les, no? I com aconsegueix l'entorn superar-les i quan no se supera. M'he perdut una mica, arran del que deies, però aquesta frase, aquesta és un... Mira, has enganxat un dels meus fragments favorits de la novel·la.
1: N'hi ha molts, però jo ja t'ho he dit que al final Jordi, o sigui, aquest... Bueno, no al final, al llarg de la novel·la, aquest espai on col·loques, no? El protagonista en la maduresa és preciós.
2: Sí, Aquest és el moment en què ella, jo crec que aquest personatge s'està reconstruint, i moltes d'aquestes frases com aquesta que t'ho has dit ara, jo vaig buscar la manera de construir-les des del punt de vista d'estil perquè s'entengués fins al final exactament què volia dir. I amb aquesta, doncs, em sembla que és de les encertades, i de les més encertades, i això ho he procurat al llarg del llibre, perquè s'entengués que el personatge es reconstrueix. Perquè a vegades, que jo mateix li hauria fotut tres calabots, començava, no. I aleshores, a l'espai de l'actualitat, que és quan ell està dalt de la muntanya, envoltat d'arbres, i de... que esclar, jo em sentia molt còmode perquè a mi m'agrada molt això, personalment, i això es reflecteix, no? Ja no es pot evitar, doncs és un espai, diguem-ne, que jo el volia lluminós perquè s'entengués que ja es reconstrueix.
1: Realment hi ha un joc d'escenaris fantàstic. Jo és una novel·la que us recomano. No hi ha pressa en llegir-la. És com la vida, vas fent camí. He descobert en Jordi Boixadors amb aquesta novel·la. No, soc sincera, sempre soc massa sincera. No hauria de ser, eh? Potser no hauria de ser. Però en aquest cas m'ha sorprès i m'ha agradat molt el tractament dels personatges i com aprofundeixes en la humanitat, no? No et quedes en la superfície, vas molt més enllà. I això ho he trobat preciós.
2: Això és el meu motiu per escriure des de la primera novel·la. En algunes vegades hi he reeixit més que en altres, però sempre, sempre, sempre he procurat anar al fons dels personatges. Jo escric novel·les de personatges. I he escrit un parell de novel·les que s'han considerat novel·la negra perquè, a vegades, actualment només que hi hagi un mort i et fiquen com a novel·la negra. No és una crítica, eh? No és una crítica. Però també, quan he escrit novel·les que després han considerat els editors o he anat al Diana Negra un parell de vegades, vull dir que m'hi han cridat a presentar els llibres, també he procurat que els personatges mai es quedessin a la superfície. I en aquest cas crec que de cap manera s'hi ha quedat. Al contrari.
1: No, Vertigen és absolutament un capítol, una part del llibre de Vertigen absolut, i Llum també. Per tant, us deixem aquí. Espero que us hagin entrat ganes de llegir Donar-ho tot, en Jordi Boixadors, recordeu, publicat per La Campana. I gràcies, Jordi, per aquesta estona.
2: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. És una frase que es diu molt, doncs és veritat. Doncs fins a una altra.
0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El món reflectit és la conquesta de la calma, de Gaston Bachelard. Arredors d'una anèmona, veig ballar les salpes prop de l'escull, com balla la cavallera, de mar endins fins on es deixa morir l'onada. El moviment exigu de les llises, reflectit sobre la sorra, sobre les línies irisades que perfilen la llum d'un matí, de l'aigua clara. Ni els crits ofegats de les gavines ni el tartamudeig incansable de les cigales poden arribar a trencar la calma. Sols les ombres dels pins sobre les roques fan visible el temps. Aquesta és la baldufa de cop, l'única certesa que no estem dins l'esfera del somni.
1: Clara Santanera Ribas és llicenciada en Belles Arts i treballa en els àmbits de la literatura i la mediació cultural. La seva escriptura va més enllà del paper i es complementa amb la dansa, el teatre i el circ. Ha publicat el poemari Migració al magma, d'Edicions Tremendes 2018, i en la seva faceta narradora ha guanyat el Premi de Narració Curta Vent del Port i l'accèssit al Premi El Molí d'en Xec. Evitar la llum és reconèixer la llum i la seva ombra. En aquest poemari, Clara Santanera indaga en la relació entre aquests dos extrems del viatge vital i ho fa amb un treball exhaustiu i delicat de la sinestèsia, connectant les sensacions de claror i foscor amb la paraula i el silenci. El ritme trencadís, a voltes agombolant i a voltes frenètic dels poemes, evoquen també aquesta dansa entre la llum i la foscor, plena de matisos de penombra, que és la vida. El calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
2: I de la veu de la Clara Santanera, obrim aquesta entrevista amb d'aquest poemari d'Evitar la llum. I és que ara, clar, jo ara pensava, no vull parlar ara, perquè t'estava escoltant, Clara, benvinguda, i dic, ara no vull dir res, perquè es fa aquest silenci i és tan bonic escoltar-te recitar.
0: Moltes gràcies, Mònica. Hola.
2: Evitar la llum és el poemari que presentem avui d'Edicions Tremendes. Ens acompanya la Clara Santanera Ribas. Clara, és el teu primer poemari?
0: No, és el segon.
2: És el segon. Uh-huh. Has repetit.
0: He repetit, sí.
2: Has repetit. Editorial. Sí, ha repetit editorial, ha repetit gènere. Per què la poesia?
0: És que la poesia va una mica amb mi, no? Vull dir, qui escriu poesia és una cosa que li acompanya. Llavors, a vegades, així com la narrativa, a vegades requereix com un eix, una, no?, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no?, que en determinats moments doncs necessito com explicar-ho en paraules, no? Llavors, si tens una llibreta, la poesia t'acompanya, diguem-ne, saps el que vull dir, ja que la tens.
2: M'encanta. Sí, jo sempre us ho pregunto perquè, com que normalment no és un dels gèneres més estimats, entre cometes, sempre agrada saber el motiu, el per què us hi apropeu i per què, no?, que editorials com Tremendes afortunadament aposten per la poesia. I tu que has fet un gran exercici, perquè a més vas recordant al llarg d'aquest poemari, vas encapçalant alguns dels poemes amb cites, tant de poetes d'abans com de poetes molt actuals.
0: Sí, jo crec que els poetes ens llegim molt entre nosaltres, que és absurd negar-ho, no? I evidentment novel·les i tots els gèneres, no? Però entre poetes, no? I més quan estàs, jo crec, involucrada més en un llibre, que ja estàs com agafant, que tot va agafant aquesta forma, d'alguna manera encara estàs més doncs dins de l'àmbit poètic en general, llegint més, poder, no? Més, encara més immersa, no? Llavors, sí.
2: Trobareu cites de poetes, ja ho he dit.

0: Costa. Era un poema descartable, però m'interessava molt... Alguna cosa del poema era allò que m'interessava molt, no? I la manera que vaig decidir que aparegués era amb aquesta una mica metàfora del que es veu i del que no, que té a veure, evidentment, amb la llum. Llavors, hi ha aquestes frases, no?, que estan més velades i aquestes frases que estan més il·luminades, diguem-ne, més llegibles, que permeten doncs, donar una mica aquest peu de pàgina als capítols, no?, com encapçalar els capítols.
1: És molt bonic, ja ho anireu descobrint, perquè a més tot va entrellaçat. Llums i ombres, trobar l'equilibri, però més aviat és un poemari positiu.
0: T'ho sembla, me n'alegro.
1: A mi sí. Home, té moments, perquè evidentment la vida és això, són llums i ombres. Mm. Però jo més aviat et dic que m'ha arribat molt, hi ha poemes que tenen molta força, molta energia.
0: Mm.
1: Ara te'n diria un, perquè n'hi ha un, que és el Dos cavalls, potser és... Aquesta energia, aquesta força desbocada. No sé, ha arribat aquesta intuïció.
0: També hi ha un treball, no en tots, perquè bueno, hi ha un treball bastant rítmic, quan la poesia ja ho té, a vegades segons el gènere poètic, no? Però, i aquesta cosa rítmica, clar, dona molta força.
1: I després n'hi ha que els de metals he trobat molt passionals.
0: Sí, n'hi ha de passionals.
1: N'hi ha de passionals, vull dir que trobareu aquí de tot. Però... Quan tu tries la llum, aquest equilibri de llums i ombres, i ara m'ha sobtat molt perquè m'has dit, tu creus, tu l'has trobat positiu? I ara he pensat, ah, potser no ho era de positiu. Com va néixer?
0: És molt interessant que m'ho diguis perquè quan fas la selecció, de la tria de l'ordre, que és molt complicada, al final és el que et dona més l'estructura narrativa. A mi em va ajudar com a donar-li una estructura narrativa i al final els més positius, potser els més passionals, no? Aquesta cosa més poder de llum, estan més cap al principi i arriba un punt que ja costa trobar-la. Aquesta... Però se'n va cap a un lloc que no acaba de ser fos ni trist, simplement cap a un altre sentiment. No?
1: Catastròfic del tot no és. N'he llegit de molt catastròfics. El teu no, Clara.
0: No és catastròfic, no.
1: Però certament hi ha etapes a la vida. Jo n'hi ha un que penso que et dona una imatge preciosa que a mesura que el vas llegint, el vas veient, diu un camí de lluernes en vaivé, així, invisible en la nit, l'hipnòtic raig de llum sobre el mar, esquitxos de plasma, el cormorà, les ales obertes. En qualsevol moment baixarà en picat, trencarà en mil bocins el mirall de l'aigua. És d'una imatge tan preciosa.
0: Sí, és bonic això que ho diguis, perquè si té aquest punt paisatgístic, no? I com realment un paisatge et pot inquietar o et pot transmetre, no? Certes emocions i els elements del paisatge, no? Segons com estan narrats, no? Aquest cormorà pot anar cap a un lloc o cap a un lloc, ostres, no? Que trencarà el mirall de l'aigua, no? Ja passarà alguna cosa, no?
1: És molt bonic, l'Empordà és molt present, evidentment, és el teu territori.
0: Exacte, sí, està molt present.
1: Com t'inspires?
0: Doncs, difícil dir, però, bueno, primer ja requereix com calma, no? Jo, gran part dels poemes, al final, els vaig escriure en èpoques més d'estiu, no? En aquest estat on hi ha aquella calma, no? Treballes o no, vull dir, aquella cosa de, no, que està l'ambient, no? I llavors, a mi m'agrada molt realment estar en espais determinats o bé en espais itinerants, poder viatjant, poder davant d'un espai natural. Per això hi ha molt de paisatge, perquè realment molts poemes surten mirant una imatge, no?, d'un espai i intentant doncs, descriure a través del meu filtre això que estic veient. No?
1: Quan surt al carrer el poemari, Clara, quina sensació tens? Com creus que serà acollit? Fa por? Fa pànic? Fa il·lusió?
0: Ostres, fa molta il·lusió, sí. Fa molta il·lusió. És curiós, perquè la feina de l'escriptor, que això suposo que els novel·listes, mare meva, és molt solitari. Vull dir, tu estàs realment en la teva bombolla, no? I hi ha altres arts en general, que abans de parir, diguem-ne, hi ha com més gent que veu, que escolta, que tal, hi ha com més feedback, no? Però l'escriptura té un punt realment solitari, que quan surt a la llum no ho ha vist gaire gent. Per sort tinc alguns amics poetes i gent del món de les lletres i així, i bons amics doncs, que s'han pogut també llegir algunes coses, no? També és bonic perquè tu dones a llegir, a vegades, doncs, per sort, no? Rebre comentaris, rebre feedbacks, coses que t'ajuden a millorar, no? I llavors, doncs, moltíssima il·lusió perquè té aquesta cosa doncs, de donar un

0: una part molt íntima de tu, però el bo del llibre és que, tot i que ho donguis al món, segueix sent molt íntim, perquè tothom té el seu moment de, no? de soledat llegint el llibre, que fa que sigui una exposició, però una exposició dins un lloc molt íntim, no? Dins un espai íntim.
1: Aquests petits bombonets que jo recomano que llegiu d'aquest Evitar la llum, jo no puc no recitar-ne un dels que més m'han agradat. Clar, són del principi, però tranquils, ja us he dit que no és cap drama. N'hi ha un que m'encanta. Diu, fes teu aquest incendi, et vaig dir. Amb la meva pell no n'hi ha prou per assadollar totes les flames. Visca la passió.
0: Visca la passió. Sí, porteu. Sí, sí.
1: La vida no és sempre de color de rosa, clara, però que bonic agafar la part positiva.
0: Sí, i tant. No, i és que bonic també la pluralitat de sentiments, no? Que tots siguin benvinguts, és una cosa... Sí, és bonic, la passió ha de ser. I, és que la poesia és molt passionant, vull dir que és aquella cosa. No poder descriure la passió en paraules, mare meva, no té preu. No?
1: Bueno, jo aquest me'l guardo i me l'emmarco perquè... M'ha agradat molt. Aquest és per compartir. Clara, no sé si vols afegir alguna coseta més.
0: No. Convidar molt la gent a llegir poesia, no? Perquè a vegades sí que és un gènere... Bueno, és petitó, no? A vegades, no? Els poetes ens trobem que els recitals hi ha a vegades poqueta gent, o és una cosa molt íntima sempre. I la poesia té aquesta cosa que lliga molt bé amb totes les altres disciplines literàries, perquè dona, sé, una mirada, no? Envers les coses, o una profunditat a vegades, que, bueno, que, no sé, és molt interessant, no? Llavors, encara que t'agradin les ciències, encara que t'agradi l'àmbit social, la poesia... Bueno, la poesia sempre és, no sé, és interessant que acompanyi, no? Crec que dona una mirada bonica a les coses, una mirada especial, una mirada profunda, sí.
1: Una mirada profunda perquè en pocs versos els poetes sou capaços de ficar-hi, de fer-hi encabir tot un món. I això és magnífic. Per molts anys de poesia, Clara.
0: Per molts anys de poesia, que així sigui. Per mi, per tots els poetes.
1: I que et puguem tornar a llegir.
0: Exacte, moltes gràcies, Mònica. Tant de bo, tant de bo, tant de bo.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Amb Mònica Socies.
1: El Festival Tarracó Viva ha assolit una vegada més un gran èxit de visites i participació. Entrades esgotades, cues per assistir als actes i tots els espais de la ciutat plens de vida. Passejant per Tarragona, aquests dies podies trobar gladiadors, plebs romana o algun emperador envoltat de soldats. La ciutat s'ha transformat novament en un espai de divulgació i recreació històrica que ha fet les delícies de milers de persones. Nosaltres també l'hem volgut gaudir i avui us compartirem tot el que hem après i viscut. La primera parada la compartim amb el grup de reconstrucció històrica nascut al Museu de Badalona, que és qui els hi facilita tot el material que utilitzen i que compta amb l'assessorament i la coordinació de l'arqueòloga Clara Font. Un grup de reconstrucció que forma part de l'associació El Círcul de Badalona, associació emblemàtica de la ciutat. Ells han recreat al Camp de Mart la vida quotidiana dels romans, amb espais com la Tabernae, professions com el Piscator i el món més ocult amb la Segana. Escoltem-los. Ens endinsarem ara en una Tabernae, les tavernes romanes, les tavernes d'aquella època, i ho fem amb la Paquita Hernández, que està al capdavant i ens explicarà una miqueta com funcionaven, qui venia, què es venia. Gràcies, sobretot, perquè...
2: Ah, no hi ha res.
1: Us he provat el temps una estona.
2: Tranquil·la. Nosaltres estem en una Tabernae, però podia ser pues un termopolio, una caupona, una popina, que eren les botigues de menjar. El Thermopolion era on la gent passava, comprava el seu menjar calent i se'l duien a casa. La popina podien seure en una taula i menjar-se-la allà o quedar-se a dormir, que també es podia fer. I la caupona pues, també era per menjar. Llavors, el menjar era molt simple, era pràcticament igual que ara. Uns cigrons amb verdures, un formatge amb paioli o unes verdures com per amanir. O sigui, era el mateix, no? No han canviat gaire. Les coses que funcionen bé duren molts anys i això passa igual, no? Qui no s'ha pres als nens al matí un got de llet amb cereals? Pues ells feien el mateix.
1: I això que ens sembla que no pugui ser, eh?
2: Pues sí. Els feien les farinetes aquestes, que eren el pols, amb aigua i farina. De vegades li posaven cansalada o li posaven fruits secs, però feien això. Qui tenia més possibles li posava llet, qui no, pues amb aigua. I això era, diguéssim, a l'esmorzar. A mig matí pues s'anaven a treballar i es portaven pues la fruita, formatge, un tros de pa, fruits secs, perquè això pues
1: donava energia
2: i es posaven una mica en forma, no? Sí, llavors a la nit o a la tarda quan passaven cap a casa seva, passaven per la Thermopolion i es compraven el menjar calent. El menjar que estaven en unes, com en una tina de fang, que era que aguantava molt la calor i amb el menjar calent s'anaven a casa a menjar o es quedaven allà, agafaven un platet, menjaven i tornaven al plat.
1: Clar, s'entén que tothom, això no ho podia fer, no? Vull dir, quines classes socials eren les que venien?
2: Bueno, pues eren la gent del camp, la gent que treballava, la gent pues que tenia un cert nivell, clar, igual que ara. No han canviat tant, eh?
1: No. Fa molts dies que diem, des de l'època romana, que
2: no han canviat tant. Llavors, la gent que tenia les grans mansions, les cases, pues tenien cuina pròpia. Però les insulars, que eren molt petites, que potser només tenia una habitació, no tenien espai per fer-se una... per cuinar. I de vegades, en molts llocs estava prohibit fer foc dintre de les cases i de les insulars, perquè era un perill per al foc.
1: Clar, també entenem una miqueta, no?, aquest servei que feien tots aquests espais culinaris romans, sí, que ens has explicat. Tenen molt més sentit, fins i tot, que ara, perquè ara podem cuinar a casa.
2: Clar, molta gent quan ve i els expliques, la gent passava i compraven el seu menjar, els el portaven fet, la gent es queda una mica així com dient, ostres, si això ho fem ara també. Sí. I passem al matí, anem amb el cafè i venim de treballar i passem a comprar un plat de genties cuinades o carn, és el mateix.
3: Nosaltres ho fem perquè no tenim temps i ells ho feien perquè no tenien cuina.
2: No tenien cuina i, a més, clar, era més còmode. Si volien menjar calent, doncs tenien que passar. A més, també els agradava molt socialitzar. Llavors era una manera, doncs, també, no?, de que si anaven amb una popina i podien menjar sentats a taula i fer, doncs, una xerrada, i, doncs, també podien fer-lo. De vegades podien fins i tot jugar a jocs de taula. I era una manera, pues, també, com ara, et trobes al bar, amb els amics, fas una cervesa, pues, els feia un vi.
3: Doncs jo us deixaré i me'n vaig amb la Paquita perquè veig moltes coses cuinant-se, veig unes fruites fantàstiques i formatge, que a mi m'encanta.
2: Sí.
3: Sí, que per una estona
2: molt
3: estarem
2: bé.
3: En una cuina, en una tabernae romana. Doncs
2: pues aquí estarem.
3: Gràcies.
2: De res.
3: I de les tabernae ens n'anem al piscator, al pescador. I ens acompanya l'Álvaro Banderas per explicar-nos una miqueta, perquè tenim aquí, però que jo penso, si diem que no s'ha canviat massa, és que no s'ha canviat massa, perquè el material que veig aquí, Álvaro, és una miqueta com el que utilitzem actualment.
4: És pràcticament, són pràcticament les mateixes tècniques que es fan servir avui dia. El que passa és que el material és molt diferent. El material nostre és més natural que no pas el que són plàstics o el que sigui. Per exemple, tenim les canyes de pescar que ja es feien servir amb una canya de riu, vale, que es ficava una miqueta amb humitat perquè sigui més flexible, un cordill, vale, de llim, un plom per fer de pes, un ham i un suro per fer de boia. Vale? És pràcticament això. És totalment igual, el que passa és que no hi ha carretes, és tot amb força i amb molta més manya i paciència.
3: Manya, paciència i temps, eh?
4: I temps, i tant. Però no és l'única tècnica que tenim. Per exemple, fem servir les xarxes de pesca. ¿Vale? És totalment igual i la tècnica de fer-les manualment és la mateixa. Però el que passa és que nosaltres teníem més temps a l'època romana per fer-les. ¿Vale? Però la tècnica és la mateixa. És una pesca més massiva, que no pas la canya. El que passa és que a l'època romana la pesca massiva no es pagava gairebé perquè el peix no era de molta qualitat i no era fresc. La canya, per exemple, no danya tant el peix, aleshores sí que es pagava molt més.
3: També, clar, és que algunes diferències hi havia d'haver, sobretot els materials naturals i les canyes. Les canyes, evidentment, no són iguals i penso, clar, eren uns artistes, perquè no deixa... Per mi, els meus ulls ara mateix, veient aquí tota la parada que teniu, eren uns artistes i s'ho havien de fer tot ell.
4: A més que aprofitaven tot de la natura, les canyes, el fil... Òbviament els sams li demanaven a un ferrer perquè no podien fer-les com a tal, ¿vale? Però, per exemple, l'espart, ¿vale?, que ho manufacturaven amb el funicularius, nosaltres l'utilitzàvem per fer, per exemple, trampes, com la nansa, que la nansa avui dia sí que s'utilitza. S'utilitza tal qual, és el mateix. Ja després de 2000 i pico d'anys que han passat, encara és el mateix. Algunes són de metall, però l'espart encara es fa servir.
3: Per tant, en algunes coses sí que hem evolucionat, especialment en materials. Bé, evolucionat o potser no, perquè el plàstic no és massa reciclable i les canyes sí.
4: Potser és molt millor com ho feien els romans, perquè ho aprofitaven tot i era més orgànic. I no contaminava tant, la veritat.
3: Exacte, reciclava sol. Jo penso que podríem fer una crida, ja que us hi heu de passar temps. Mira, si tinguéssiu el material... Seria una bona opció de reciclatge. Álvaro, qui consumia peix a l'època?
4: Pues pràcticament tots. Era una economia, sobretot en les costes, ¿vale?, en les costes tant sigui Mediterrani o sigui Atlàntic, pràcticament tota la població consumia peix. Era assequible, era barat. Nosaltres el veníem, els pescadors, per exemple, venien els peixos i eren barats, sobretot en la pesca a rastre. El que passa és que havia els peixos com la tonyina, per exemple, que eren molt més cars. Hi ha una cosa també que es diu el garum.
3: Sí, ¿vale? Exacte.
4: Exacte, que és com un condiment del menjar, perquè el menjar romà, la veritat és que no era tan... No era molt més soso del que tenim ara, no hi havia tantes espècies com tenim, i havien de condimentar d'alguna forma. Hi ha grans quantitats de fàbriques de garum que es paga molt bé, perquè es fan tripes de peix, ¿vale?, i era el top de lo top de l'època romana. La veritat és que no ho sé, perquè olora molt fort i sap molt fort, però bueno, era el que agradava, el que agradava realment i, bueno, tothom tenia accés al peix.
3: Jo haig de dir que avui he tastat el garup i, mare meva...
4: Bo, veritat?
3: No sé si sobreviuria a l'època romana, jo.
4: Bueno, són gustos diferents, al final estàvem més preparats.
3: Sí, tenien les papil·les gustatives més preparades que les nostres.
4: Potser un ketchup a ell no s'hi agradaven.
3: Oh, que pobra gent, no els hi donaríem, els mataríem amb el ketchup. No, no. Moltíssimes gràcies, de veritat, feu una gran tasca i per apropar-ho, sobretot, a aquesta divulgació que feu. Gràcies, Al.
4: Moltes gràcies.
3: També hem de parlar de la religió, perquè estem acostumats als déus, però també hi havia una part més oculta en aquesta Roma antiga. I avui estic amb Sagana, perquè ella, jo li he demanat concretament un conjur per l'abundància. Però si heu de fer alguna revenja, té molt de material fantàstic i meravellós que us pot ajudar. Escolta'm, si tenim algun enemic, com ho podríem fer? Perquè veig que tens unes tauletes aquí.
5: Mira, l'idea és fer una taula de fessioni, val? Què són? Són unes tauletes que es fan, s'han de fer 20x30, es pot fer en diferents materials, el plom, el fam, en papir o el que sigui. I l'important és que escrivim molt clarament el que volem. Vale? Primer, a qui dirigim aquest malefici? Val? A la persona amb el nom complet, mal nom i el nom de la mare, si també. Els déus o els espíritus que volem fer-lo. Val? I després el conjur que volem, del malefici que volem. Una vegada que ho tenim, què hem de fer amb aquesta tauleta? La pleguem, la lliguem o la clavem un clau. I l'hem d'amagar o bé en l'esquerda d'una casa, de la casa d'aquesta persona, o bé en una tomba. Si és una tomba d'un nen o d'una mom violenta, molt que millor. També a l'aigua. L'aigua de les termes també va molt bé. Val? Si no es descobreixen aquestes tauletes, funcionarà de meravella. Segur que s'acompleix.
3: Escolta, mi tenim aquí un ninotet de cera lligat amb un fil vermell. Això ho volem saber.
5: Mira, aquest és el meu home i no vull que se m'escapi. Llavors, què he fet? He fet uns lligaments, uns nusos, val? I l'he lligat amb ell. I aquí l'he tinc jo, que no se m'escapa. El dia que no vulgui, la deslligarem i ja veurem, podem tançar-la després amb una inscripció al foc i es podran complir la nostra desig que hem fet en l'inscripció.
3: Escolta'm, la Sagana, es treballàveu molt amb tot això, perquè veig que teniu molt de material.
5: Exactament, però també hem fet. La màgia en el nostre món romà és una manera de comunicar-nos amb els déus. Ho podem comunicar d'una forma oficial, que ho fan els sacerdots, amb veu alta, suplicant als déus, o podem fer-la també d'una manera més il·lícita, que és la manera de fer que fan els fetillers, que és amb veu baixa, que llavors no supliquem, sinó demanem, que serien tot aquest tema més de conjur. Però també podem fer endivinacions.
3: Però ara, quan tanquem el micro, ens hi posem de veres.
5: Exactament, i així serà. Aquí no es pot saber tot.
3: Ai, Sagana, moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé. I aquí estic, si voleu qualsevol cosa.
3: Sí, jo no marxo, tanquem micro, no?
5: Perfecte.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
6: Ràdio Rubí, notícies.
7: Bona tarda. Veïns per Rubí ha justificat el seu suport al POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, una decisió que permetrà al govern municipal de PSC i en Comú Podem poder aprovar inicialment el document al pròxim ple. El portaveu de Veïns, Toni García, ha explicat aquest matí a l'Espai els grups municipals opinen que el posicionament arriba després de mesos de reunions tècniques i polítiques amb l'executiu local i que el principal argument és l'habitatge protegit.
8: Hem decidit votar a favor d'aquest POUM, l'aprovació inicial, en primer lloc per la quantitat d'habitatge protegit que pot sortir, que sortirà d'aquest desenvolupament, d'aquest nou planejament. Nosaltres creiem de manera ferma en l'objectiu de solidaritat urbana que estableix un 15% d'habitatge protegit en 20 anys, i l'única manera d'aconseguir-ho és a través del planejament, a través del nou POUM.
7: En aquest sentit, García ha remarcat que el nou planejament preveu 3.400 habitatges protegits i considera que, tot i que no solucionarà el problema de l'accés a l'habitatge a curt termini, és una eina imprescindible per augmentar el parc públic als pròxims anys. El portaveu també ha explicat que el suport de veïns ha estat condicionat a garantir les infraestructures de mobilitat associades al creixement urbanístic, especialment a la zona oest de la Riera. Finalment, també ha desvinculat aquest acord de qualsevol altra negociació amb el govern municipal i ha defensat que el POUM s'ha treballat de manera exclusiva. Veïns per Rubí espera ara que el document rebi un suport ampli durant el debat al ple del 22 de juny. El Consell de la Infància i l'Adolescència de Rubí va fer balanç ahir de tota la feina feta aquest curs escolar. En una entrevista al Rubí al Dia, els infants van explicar quines han estat les seves propostes per millorar la convivència i l'espai públic de la ciutat. Entre elles, destaquen la remodelació d'un parterre situat al costat de l'estació i l'impuls d'una campanya pionera contra l'edatisme. Una problemàtica, l'edatisme, que també es troben en el seu dia a dia.
9: Quan estàs, per exemple, jugant al pati i veus que estan jugant els una mica més grans que tu al pati al futbol, doncs tu dius, què puc jugar? I diuen que no perquè ets més petit. També és aquest punt de... És un exemple molt bàsic, però és la realitat.
7: De cara al curs vinent, el Consell està pensant quins seran els seus nous reptes. El projecte més destacat és la reforma d'un parc proper al barri del 25 de setembre, on volen demanar la instal·lació d'elements de jocs adaptats a la seva edat. L'objectiu, tal com expliquen, és que totes les iniciatives que es desenvolupin des del Consell aportin una mirada més jove i agradable als carrers de la ciutat. El Consell de la Infància i l'Adolescència té una última cita a aquest curs. El pròxim 18 de juny es reuniran en un plenari de comiat amb l'alcaldessa Ana Maria Martínez, on podran explicar davant del públic les seves propostes per millorar la convivència i els carrers de la ciutat. I esports, que comencem amb la gran vetllada del Club Boxeo Vega, que ja escalfa motors per la tercera setmana de juliol. Toni Bravo.
10: El Club Boxeo Vega ja escalfa motors per la vetllada del 17 de juliol, la quarta edició del Ciutat de Rubí, que servirà per tancar la temporada abans de les vacances. Serà una nit especial al recinte del club, al carrer Sardana, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, en un format que començarà a 8:45, aprofitant la fresca de l'estiu. El cap de cartell serà Elias Azawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional. El públic podrà veure també una àmplia representació local amb Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. El club, a més, tindrà carpa a l'Escardívol per festa major, repetirà la seva activitat de boxe al carrer el 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal La Sala. I canviem de disciplina per parlar de futbol i de Fede de Marco, que tanca l'etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'un any i mig intens al capdavant del primer equip. El tècnic reconeix que necessitava un descans, que tercera catalana és una categoria exigent pel compromís que es pot donar i rebre. Tot això fa una lectura positiva del seu pas pel club, ha complert l'objectiu de la permanència en les dues temporades i assegura que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un sènior. Ara vol dedicar més temps a la família, però ve un bon futur per al club. Confia plenament en el nou entrenador, Francesc Román, a qui considera una garantia per continuar fent les coses bé.
7: Més informació d'aquí una hora.
6: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Estamos extasiados, no? De calor.
1: Sí.
0: La Núria ha arribat, que jo crec que no podia més ja amb la seva vida.
1: És que
0: normal.
1: Hem passat ja els 30 graus, vull dir, quasi
0: no,
1: 35.
0: No, no, i 37, quasi. Sí,
1: que...
0: sí. Bueno, la ràdio ens té aquí fresquets, almenys, no?
1: Sí.
0: Que no se puede pedir más hoy. Mm. Bones sèries, també. Però no parlarem de sèries avui. Sorpresa. Perquè avui, a la sèrie de la setmana, doncs, tindrem la segona pel·lícula d'aquesta quarta temporada del nostre programa. Concretament, la primera entrega de Star Wars en quasi 7 anys als cinemes. Parlem del Mandaloriano i Grogu, que ens va arribar el passat dijous a la gran pantalla, per continuar la història dels dos personatges més icònics, no, dels últims anys a la petita pantalla, no, d'aquest univers fictici, i que no veiem en acció. Jo pensava que eren 2 anys, no? Més de 3 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que no els veiem els dos. Mm-hmm. Veurem si ha valgut la pena, Núria.
1: Bueno, ara ho comentarem.
0: Nosaltres ja ens coneixeu pel que hem parlat abans,
1: sí.
0: No? Llavors, bueno, se puede intuir. I, a més, doncs, donarem protagonista també a una nova adaptació de Spider-Man, una mica estranya, ja ho comentarem les estrenes, i també a una de les nostres muses, Paquita Salas, no?
1: Home.
0: Això al final del programa. Però abans, comencem, com sempre, amb actualitat, estrenes i notícies.

0: Doncs avui les notícies les centra la plataforma de HBO Max i primer ens anem amb un nou teaser, no? Una oferta a les estrenes que queden d'aquest 2026, Núria.
1: Doncs sí, HBO va llançar aquesta setmana un petit tràiler on es veuen noves imatges dels seus propers llançaments del 2026. Entre aquests es troben noves sèries com Lanterns, The Stuart Fails to Save the Universe o el reboot de Harry Potter i continuacions com La Casa del Dragón.
0: Aquesta sèrie de spin-off de Big Bang Theory, que ara comentarem que és una cosa molt estranya, no?
1: Sí.
0: Però bueno, ja dèiem, HBO aquest any era un any bastant potent per la plataforma, encara que potser li faltava The Last of Us, per exemple, que sí, o The White Lotus, que són dues grans sèries, però traient això, van amb tot aquest any 2026 i veiem què ens ofereixen. I got a good feeling that you're gonna be just fine. You got so many wonderful things to see. So many people to love ahead of you. So many wonderful things to see. This is the moment you become queen. None of this is normal. Oh my God, what is this? Are you serious? The Green Lantern's oath is to protect people. We both know I do a better job of this than you. Do you think you can still be sexy when you're 60? Yes! Hey, Jerry, call for you. Hello? He's the Pablo Escobar of reptiles. Life's meaning isn't where we came from. It's where we're going. Mr. Potter. I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Doncs donant-nos algun tastet més de Harry Potter, no, el més interessant, potser, d'aquest avançament, i a part, pues, La Casa del Dragón, segurament, pues, els dos estrenes més potents, no, del que li queda d'any.
1: Sí, vull dir, les noves imatges de Harry Potter tenien bastant de bona pinta, hem vist una miqueta més, vull dir, no molt, però bueno, alguna cosa hem vist, i la veritat és que tenen bona pinta. Jo haig de dir que aquesta de Big Bang Theory em sembla com una cosa molt random, o sigui, no esperava ni que la sèrie en si tingués un spin-off ni res, perquè ja fa bastants anys que va acabar la seva missió, però que sigui així en format com ciència-ficció estrany, que en veritat l'enganxa perquè eren uns friquis, sí, d'aquestes coses, però és com molt estrany, i sobretot a persones de Stuart, o sigui, no ho sé, bueno, em fa gràcia.
0: Bueno,
1: però
0: potser li han de donar una ullada. Jo vaig veure molts capítols de la sèrie, però no vaig veure la sèrie com a tal ben vista en ordre, i no vaig veure no vaig veure el final, llavors
1: sí,
0: no sé si veure aquesta sèrie o no. La Núria la veurà, entenc.
1: Sí, potser
0: que,
1: sí.
0: Bueno, ja ens donaràs la teva opinió, però sembla molt boig tot el que planteja. I, bueno, el rebut de Harry Potter ara parlarem, perquè ens va bé lligar-ho amb la segona notícia que tenim, i és que potser tenim rumors de que podrien tenir un possible Sirius Black a la sèrie d'HBO, Núria.
1: Doncs sí, els rumors dels actors que podrien interpretar personatges de Harry Potter continuen vigents, tot i que apareixerien a partir de la tercera temporada. Hi ha gran expectació per saber qui interpretarà els amics de James Potter, el pare d'en Harry. Els fans sempre han apostat per alguns actors i ara es podria complir el desig. Amb Ben Barnes, actor que moltes vegades s'ha associat per interpretar a Sirius Black, aparentment ha participat en els processos d'audició per al personatge a la sèrie d'HBO.
0: Sorprèn, sobretot, pel que diem de la tercera temporada, no? Que és un personatge que no sortirà fins a aquesta entrega, però potser ja a la cadena li interessa tenir el personatge allà, o és que sortirà algun flashback o alguna cosa així.
1: Sí.
0: Perquè igual passava amb el personatge de Voldemort, que no sabíem res. Es deia que seria Paul Bettany, per cert, l'actor que teníem a Marvel des de fa molts anys. Però bueno, aquest actor, en teoria, ens agrada bastant i encaixa, jo crec, amb el personatge, sobretot amb la versió més literària, més jove, més atractiu, potser, que també...
1: Sí.
0: Lligava bastant en com es descrivia Sirius, no?
1: Sí, o sigui, jo, a mi em fa molta gràcia perquè és com, estant en les lares d'internet, hi ha hagut com moltes versions dels actors que podrien interpretar, no, els headcanons, que es diuen, que podrien interpretar aquests personatges, que sobretot doncs, són molt importants per explicar la història dels pares del Harry, i que prenen un paper encara més important als següents llibres. I jo la veritat és que el Ben Barnes el veig moltíssim, i a més perquè crec que ha interpretat papers com molt diferents, tipo, per exemple, va fer una versió de Dorian Gray quan era molt jove, i és com que donava aquest estil del Sirius com molt desenfadado i tal, llavors està guai. Després també va fer aquesta sèrie de Sombra i Hueso, mi eterna cancelada, però bueno.
0: Que, i de Punisher també, que sí, i Westworld, evidentment. També,
1: que té personatges així com més seriosos, més, no, més enfadats, vull dir que realment jo crec que té el, i a més té molt d'encant, vull dir, com a actor, sí. Que
0: té carisma, sí, té carisma, li encaixa a Sirius, sí, evidentment, no? Doncs home, hi ha molts rumors, però hi ha hagut molts rumors també que s'han fet realitat. John Lithgow també va començar així i al final va ser cert. El papa Sidu com a Snape també va començar així i va ser cert. Llavors potser tenim aquí un altre nou actor. Aquesta sèrie recordem que sortirà al desembre, que ha anat un dia. No sé si faran el que vam dir del dia de Nadal per fer la gràcia. Però bueno, veurem què passa. Una sèrie que estarà creada per la Francesca Gardiner, que recordem que va ser la creadora també de La matèria oscura, una altra adaptació de llibres britànics. I, bueno, veurem com surt, però nosaltres aquí sempre informando. Encara que J.K. Rowling no sabem quina involucració tindrà en aquest projecte. Això no ho sabem. Però bueno, anem a passar ja als estrenes d'aquesta setmana. Tenim més temps i vull comentar aquesta sèrie perquè és una cosa molt estranya a priori, però que ha tingut molt bones crítiques. Es diu Spider-Noir i va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video i la història segueix en Ben Reilly, un experimentat investigador privat amb mala ratxa a la Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre la ciutat compta amb el seu únic superheroi. Aquesta sèrie és una mena de spin-off, podríem dir, prequela, o no sé, de les pel·lícules d'animació de Spider-Verse, no? que també ho han fet tant a taquilla com a crítica, i ha arribat aquesta sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, que era qui donava veu a aquest personatge de Spider-Noir a aquestes dues pel·lícules, i ha sortit aquest projecte, a priori, que ens vam quedar com, això què és, no?
1: Sí.
0: Però que després de veure imatges vam dir, ojo, que té bona pinta, no? Doncs, bueno, veiem el tràiler i l'escoltem, i veurem si aquesta sèrie, jo crec que la Núria i jo segurament l'acabarem veient.
2: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
3: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
2: ¿Vas a ponerte insoportable?
3: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
4: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
2: ¿Qué coño pasa aquí?
3: Ahora no puedo explicártelo.
2: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo.
3: Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí.
2: Cabello de plata.
0: Doncs a Amy Winehouse, el tràiler, si no se podia pedir més. I un blanc i negre, que aquesta sèrie, per cert, té dues versions. Una blanc i negre i una en color, però jo crec que aquesta és la bona, no?
1: Sí.
0: Enganxa amb el personatge i amb el to de la sèrie, que a part de Nicolas Cage, doncs tenim el Brendan Gleeson, gran actor, i a l'Amor Morris, que era un dels protagonistes també de Fargo, o sigui que, bueno... molt bon cas i molt bones crítiques. Estem parlant, de, en teoria, un dels millors estrenes del 2026, de moment.
1: Però,
0: bueno, hauríem de mirar això, no, Núria?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, té molt bona pinta dintre de, no, del gènere aquest que intenta fer. Vull dir, el tràiler ja pinta que va per aquest camí. La veritat és que, no ho sé, és molt interessant i, vull dir, en general, és això, Spider-Verse ja tenia una creativitat brutal i que ara estiguin sortint projectes en base a això i que també tinguin aquest punt creatiu o sortir una mica de la bombolla, doncs em sembla superinteressant. I a part que el Nicolas Cage a mi m'encanta. O sigui que...
0: I amb el doblatge mític, també, sí, no? de Nicolas Cage. Que sí, sí. Hi ha actors que tenen tan bon doblatge que ja costa, no sé si vull veure-la en anglès o doblada, no? Vull dir, una sèrie que pinta superbé. Tot i això, el seu creador, que és Oren Usiel, l'estic veient aquí al cafet i, bueno, tampoc són coses... La Sonic, la pel·lícula, vull dir... Bueno, a vegades aquestes coses rares a Hollywood que potser no els deixen treballar massa al principi i després poden fer alguna cosa que de veritat...
1: Sí, com el Craig Mazin, no?, també, que va fer
0: sempre,
1: coses així.
0: Sempre és el gran exemple, no? Scary Movie. Scary Movie 4 o 3 era, que en part no era ni la primera, que era la bona. No, no? I després doncs, va fer Chernobyl i The Last of Us, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs veurem aquesta Spider-Noir com està, si està tan bé com diuen, i anem a passar al segon estrena d'aquesta setmana, que també ens va arribar ahir mateix, en aquest cas a Disney+, i és la cinquena temporada ja al complet de Colegio Abbott, aquesta comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació en el seu dia a dia mentre intenten tirar endavant amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, aquesta sèrie que més d'un cop l'hem recomanat la Núria i jo, i ara, bueno, com està dividida en dues parts, diguem, cada temporada, ja teniu disponible totalment a Disney+, una sèrie que ha guanyat Emmys, Globus d'Or, i que, bueno, que sempre defensa, no?, l'educació pública, i això pues, sempre està bé, no? Veiem imatges i comentem.
5: Attention! I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Ms. Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
6: It won't. It might.
7: We are family.
8: Y'all know what time it is.
9: Welcome back.
10: I will be turning up.
11: She got me so excited.
12: Guys, this year is gonna be great.
13: Oh! You know, guys, I still think it's gonna be a great year.
14: Uh-huh.
5: Ms. Shimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
15: Preteens are a lot different than second graders.
16: You seemed way smarter when we were in second grade.
17: My student of 20 years ago...
0: Doncs, en tot el cas, no, retornar, com sempre, amb Quinta Branson, que és la creadora, guionista, protagonista, és la cabeza, no?
1: Todo.
0: D'aquesta sèrie, aquesta dona tan petita, per cert, que sempre que veig una gala de premis em sorprèn, no, sí, això, però és una gran escriptora, no? Guanyadora de l'Emmy, per cert, a millor guió. I una sèrie, doncs, molt recomanable, no? Sempre ho diem.
1: Sí, vull dir, i de moment és això, porten 5 temporades, i de moment les 5 a mi m'estan agradant, vull dir, crec que no hi ha hagut com una davallada de nivell ni res, vull dir, estan mantenint bastant bé, i inclús això, una sèrie que potser sempre les sitcoms els acaba passant, no?, que poden semblar repetitives o tal, i que va, vull dir, se van innovar bé, estan molt al dia amb les temàtiques que hi ha, i en general, vull dir, tots els episodis són superdivertits, vull dir que...
0: Jo espero l'Emmy a Janelle James. Sí. Si passa algun cop, perquè el seu personatge és increïble.
1: Sí.
0: I en aquesta última entrega, que jo vaig veure doncs, la primera meitat, no?, quan la vam posar, l'episodi del béisbol em va encantar. Se'm va quedar gravat.
1: L'episodi
0: no sé,
1: del béisbol.
0: Aquest que va amb la parella, la Eva...
1: Ai, sí!
0: És boníssim.
1: Ai, sí, sí,
0: boníssim. La cinquena temporada estava molt bé. Veiem com acabarà la segona meitat, però ja, com diu la Núria, és una sèrie que de moment no ha baixat al seu nivell.
1: Sí.
0: I anem a acabar les estrenes amb una sèrie, en aquest cas, d'Apple TV. Això no ho sabia jo. Un spin-off de Para toda la humanidad. Parlem d'aquesta sèrie, però Apple TV s'adentra en los spin-offs també, en aquest cas, doncs, amb aquesta sèrie que es diu Ciudad de las Estrellas, que no té res a veure amb La La Land, no?
1: Mític
0: tema,
1: pensar,
0: no?
1: Sí, sí.
0: De City of Stars. I s'estrena en aquest cas demà 29 de maig, se centra a la Unió Soviètica quan es converteix a la primera nació a posar un home a la Lluna. Ja sabem que en aquest univers de Para toda la humanidad passa al revés, no?, que a la vida real. Aquesta vegada la història s'explica des de darrere, del taló de ser, i mostra les vides dels cosmonautes, els enginyers i els agents de la intel·ligència que formaven part del programa espacial soviètic i els riscos que tots van prendre per a fer avançar a la humanitat. Com diem, és un spin-off d'aquesta sèrie de Para toda la humanidad que amb els anys ha fet la sèrie una de les sèries més ben rebudes a Apple TV, doncs Apple ha dit, per què no? No? Anem a fer nostre... Crec que és el primer spin-off d'Apple. A mi no em sembla que hagi fet cap altre.
1: Jo crec que sí, no? És que no em sona.
0: Si no anem desencaminats, si no ara busco un moment, però jo crec que no. I està protagonitzada per el Reese Ifans, que l'últim que va fer Reese Ifans va ser La Casa del Dragón. Encara que l'últim cop que el vam veure, la segona temporada sortia dos episodis i desapareixia.
1: Sí.
0: Bueno, això no ve al cas, però bueno, anem a veure imatges i comentem què ens sembla la sèrie.
18: Vístase, acompáñanos.
19: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
20: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
21: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
22: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
21: Queremos que adelante el lanzamiento de Zvezda.
23: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
22: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
23: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
22: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
21: És una missió peligrosa.
0: Tota missió. Doncs m'he sorprès, Núria, perquè estava veient els creadors de la sèrie, són tres guionistes, un d'ells és Ronald D. Moore, que és el creador d'Outlander. Sí, bueno, bueno, aquí, detall curioso, no?
1: Sí, sí.
0: Que també aquest home és creador de Battlestar Galactica, una sèrie també bastant mítica, i els altres dos són Ben Nevidi i Matt Wolper, que van estar també als guions de Para toda la humanidad, ja té sentit, no? I de Fargo també, o sigui, creadors boníssims en principi,
1: sí, sí.
0: Que ara que he dit ja sé que no, tampoc té res a veure, però el creador d'Outlander, l'únic que estàs veient,
1: sí.
0: L'última temporada és...
1: L'última temporada.
0: I què?
1: Estoy muy triste, que ja s'acaba.
0: Però t'està agradant.
1: Però m'està agradant,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, això és lo important, no? No hi ha hagut davallada, llavors.
1: No, bueno, o sigui, és el que vaig dir, que sempre, o sigui, les dues primeres temporades per mi són les millors, i arriba un moment que potser és com que s'estanca una mica, però, vaja, segueix en el mateix nivell, no ha fet allò... No és horrible ni res,
0: bueno,
1: o sigui,
0: bueno.
1: Està bé, està bé.
0: Doncs ja parlarem algun dia d'Outlander, no se sabe. Jo potser la tinc a veure, perquè ara tinc més pressions que per la de la Núria.
1: Ah, sí?
0: Home, bueno, després te lo explico.
1: Vale, vale.
0: I anem a parlar de la nostra sèrie de la setmana. En aquest cas és una pel·lícula, però que ve derivada d'una sèrie, és The Mandalorian i Grogu.

0: Doncs no és el nostre top 10, perquè és la nostra sintonia, el top 10, no? Però, evidentment, havíem de posar el tema mític, no? Compost per Ludwig Göransson, que hem de dir que no ha treballat massa, no?, aquesta pel·lícula, no ha volgut fer nous temes,
1: no.
0: I ha agafat els mateixos i li ha posat una nota més o alguna cosa, i s'ha quedat tan tranquil, no? Una pel·lícula que tampoc voldrem explicar massa, ja sabem de què va, vull dir, és The Mandalorian i Grogu, són sí. aquests personatges que hem vist des de fa 7 anys, perquè la sèrie va començar el 2019, també passa el temps,
1: mm-hmm.
0: va començar just quan va sortir l'última pel·lícula. El novembre del 2019 va començar la sèrie, el desembre del 2019 va sortir episodi 9, aquella cosa, no?, que va passar a cinemes, no? Per mi l'única pel·lícula dolenta, realment, de Star Wars.
1: Mm.
0: I la Núria em va enviar un missatge dient, buf, que mal he salido del cine, no?
1: Imagina't, eh?
0: Imagina, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ens hem gastat diners en això.
1: Claro.
0: Però tampoc, jo en el meu cas no ha sigut massa.
1: No, jo 6 euros en mi cine local.
0: No està malament. Jo 5,90, no puc queixar. Vaig mirar entrada, això ho hem de comentar també, perquè el dissabte valien 12,90.
1: És que...
0: Ah, això és una vergonya.
1: Anar el cap de setmana sí. al cinema és, sí, gastar-te les peles.
0: Però com pot ser que anar un dimarts puguis veure dos pel·lis i et sobra un euro per una Coca-Cola?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, de fora, sí, vull dir, bueno... Brutal. Però bueno, ara parlem de la pel·lícula, però com sempre veiem imatges i comentem una pel·lícula que hem anat, sobretot, analitzant els tràilers i dient que potser no pintava massa bé i jo crec que ha complert les nostres expectatives.
2: Los botones no se tocan. Necesito información.
3: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
2: Estoy buscando a un Han.
3: Está cerrado, gracias.
2: Gangsters. Criminales de guerra.
4: Larga vida al imperio.
2: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
5: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
2: Cinturón.

0: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. El crío vivirá durante siglos. No siempre estaré ahí para protegerlo.
1: ¿Tienes miedo? Deberías.
2: Doncs, Núria, vamos allà. Segona pel·lícula de què parlem aquest any, i vam dir, veure si ens agrada més que la de Peaky Blinders. A veure, jo diré que potser una mica més, perquè és que Peaky Blinders directament es carregaven personatges.
3: Sí, todo.
2: Clar, aquí no arribem a aquest punt, no? Mm. Però, home, jo espero bastant més. Parlem d'una pel·lícula de Star Wars. Sí. És la primera pel·lícula en quasi 7 anys. Ja sabem que no és la saga principal, bla, bla, bla. Mm-hmm. Però, a veure, que va sortir una pel·li de Han Solo que ningú va demanar i és millor que aquesta, rotundament. Sí,
3: esteu... jo que ja ni me'n recordo, sí que pues, la vaig veure, però no me'n recordo.
2: Te lo digo yo, que és bastant millor que aquesta pel·lícula, i Rogue One ja ni te cuento.
3: Bueno, ja, sí.
2: Evidentment, ja. Però que es podia fer una pel·lícula, s'ha demostrat que s'ha fet pel·lícules fora de la saga, que estan bé.
3: Sí.
2: Però, bueno, en aquest cas, no tenen massa excusa amb això. Però bueno, un altre cas de sèrie a pel·li que surt d'aquella manera.
3: Sí, a veure, jo crec que el problema més que res ha sigut que jo crec genuïnament que no sabien què fer a nivell de trama. O sigui, la trama en general és molt buida, al final també en general tampoc no implica un gran canvi o com justifica el fet que hagis de fer una pel·lícula per tal d'entendre alguna cosa millor del personatge o alguna mena de canvi o alguna cosa que sigui diferent del que ja s'havia establert a la sèrie. Vull dir, en cap moment passa això. Sí que és una pel·lícula que està entretinguda, però és això, a nivell de si has vist la sèrie, els personatges i tal, pues no et suscita molt. Clar, és una pel·lícula que potser si la vas a veure sense haver vist la sèrie, que jo entenc que també, en part, Disney potser ha volgut fer-la així perquè és ja en part... Sí, jo què sé, jo quan vaig a veure la pel·li tot eren senyors grans que dubto jo molt que hagin vist la sèrie de Mandalorian. Per tant, entenc que també la volen fer per, de cara a un públic que potser no ha consumit la sèrie. Però clar, fins quin punt pots fer una pel·lícula d'acció sense tenir en compte això. Vull dir, encara que facis una pel·lícula que no tens per què tenir en compte, jo que sé, quan anaves a veure Rogue One, jo quan vaig anar a veure Rogue One no havia vist les pel·lícules de Star Wars originals. Llavors, no tenia context, però igualment la vaig gaudir. Per què? Perquè tenia una història i tenia un punt emocional que encara que no tinguis context de les altres pel·lícules, t'arriba igualment. Però és que aquí no existeix això, és a dir, no hi ha un canvi de personatge, algo que justifiqui mínimament que existeixi la pel·lícula. No ho sé. Sí que és una pena perquè sento que, per exemple, la primera escena de la pel·lícula, el primer tros, està superbé, o sigui, jo estava molt dentro, les escenes d'acció en general estan bastant bé, però és això, a nivell de personatges crec que no han aconseguit molt. També un altre tema que ja parlàvem amb els trailers és el tema cinematogràfic, que a veure, si has de treure una pel·lícula, no pot ser que la pel·li luzca igual que la sèrie que ves en tu casa. O sigui, hauria de mínim tenir alguna cosa diferent que valgui la pena veure-la a la gran pantalla. Vull dir, i jo això doncs no ho estava veient tampoc. No ho sé, i en general això, que sento que la trama no estava ben executada o que no tenia com un sentit de ser a l'hora de fer-se pel·lícula. Vull dir, i això és que és evident, i vull dir, i clar, també no et qüestiones fins quin punt han fet la pel·lícula per sacar los cuartos, perquè el Grogu és mono i ja està,
2: sí,
3: saps?
2: Sí, sí, per traure diners, però no, a veure, no massa, és que se'ns entengui. Sí, Star Wars sí. És una saga que amb les seves pel·lícules de normal guanya de 1.000 milions cap amunt.
3: Sí.
2: Això és el que se viene siendo un taquillazo. De Lorian en Grogu, no direm que ha fracassat tampoc, ha guanyat 173 milions, el seu pressupost és 165, però recordem, perquè tu guanyis beneficis s'ha de multiplicar per dos vegades i mitja el teu pressupost, pel màrqueting, anuncis, tal, que es paguen més coses, cinemes i tal. Llavors, The Mandalorian hauria de guanyar 400 i pico. Jo crec que si els guanyarà, però que s'oblida de guanyar 1.000 milions. Aquesta pel·lícula guanyarà menys que Episodi 9, i Episodi 9 al seu moment van dir que era un fracàs.
3: Sí.
2: Que a veure, no ho va ser, però bueno, s'esperaven més, no? Segurament de la saga principal. Jo crec com tu, Núria, és un episodi, per mi, me recordo veure crítiques de... Són les bones, que deien, són tres episodis juntos, però de los buenos. I no, és un, que no són ni tres, sí. I dels normals. No direm que dels pitjors, però dels normals. No,
3: sí.
2: No em pots comparar això amb els millors de la segona, per exemple, que eren brutals, no? L'episodi que sortia a Soca, al final de la segona temporada, al final de la primera, també. No hi ha ni punt de comparació. El que dius tu, sobretot, el més important. Tu has de justificar que aquesta pel·lícula... o sigui, per què és una pel·lícula? O sigui, per què no hem tingut una quarta temporada i hem tingut aquesta pel·lícula? La resposta no sé quina és, però jo crec que no em menjo el que digui Disney. O sigui,
3: sí.
2: sí, una trama molt simple amb els hat, que sí, que los Java i tot això, sí, nostàlgia, muy bien, però,
3: ja,
2: però... una miqueta igual. També i el Jeremy Allen White, vale? Que el nostre Carmi Versato, no, de The Bear, que és un Java de Hood.
3: És molt fort, eh? Jo, clar, sí, la vaig veure doblada i em va fer molta gràcia. Pla,
2: és el doblatge.
3: Com el doblatge, o sigui, és com... Si The Bear, ¿sabes? Però és com... mi cerebro estava contando.
2: Ai, el tio, chef! Oh, sí, és veritat, el doblatge és el mateix, s'agraeix també això,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Així també doncs, tens la gràcia de que no has de veure-la en original per distingir, no?, d'aquesta manera a l'actor, però sí que és veritat que, no sé, traient alguna coseta, la pel·lícula, com dius, al millor és l'inici, la primera seqüència sí, d'acció, com es presenta el personatge de Mandalorian, no?, després d'aquests anys sense veure'l, doncs està guai. I sobretot el que jo et vaig comentar també, els crèdits. A mi m'han agradat molt els crèdits, perquè es veu les imatges molt més cinematogràfiques que la sèrie, i això de posar els crèdits sempre al principi pues és una tècnica que a mi m'agrada bastant i no al final de la pel·lícula, però més enllà d'això, que són 10 minuts, la resta de la pel·lícula, bueno, a veure, és entretinguda, però és que si li demanem això ja només a les coses, que m'entretenga i ja està, però ha de tenir alguna cosa més, les sèries i les pel·lícules i els llibres i qualsevol mena d'art, no?
3: Sí.
2: Només entreteniment, a Star Wars, per molt que la gent digui, és més que entreteniment.
3: Sí.
2: I ho ha demostrat, la primera trilogia, ho va demostrar també les prequeles, encara que la gent, hi ha gent que no li agradi, però tenia su cosa i, evidentment, ho va fer Andor, per exemple, fa poquet, no? Llavors,
3: sí,
2: home, dir que ens mantenim, nos contestamos con esto, con, bueno, me como unas palomitas y veo a Grogu dando saltos. A veure, que ole per qui pugui, jo no puc.
3: Yeah.
2: Sí, a mi em costa molt.
3: Sí, sí, no? I a més tenia en compte que ja la sèrie de si parteix d'haver fet això, grans moments emocionals i...
2: Clar, és que la sèrie no és això només, és
3: exacte,
2: més...
3: Exacte, o sigui, és que si partíssim d'una sèrie que només fos entreteniment i acció i pium-pium, doncs pues vale, però no és això, vull dir... I és això, també ja és el que vam comentar quan parlàvem de la tercera temporada, no? Aquesta davallada que va fer, que hi havia aquesta sensació en general que potser els escriptors no sabien molt bé cap a on se suposa que havia de tirar el personatge, i ja, o sigui, només partint de la trama de la pel·lícula, tampoc se'ns explica en quin punt estan el Grogu i el Mando del final de la tercera, en plan, què és el que ha passat entremig, o perquè,
2: sí,
3: saps? Vull dir, és com...
2: No hi ha un context general, jo
3: sí,
2: crec.
3: Sí, és com, de repente, venga, aceptamos esta misión, toma, i ja està.
2: Sigourney Weaver sale por ahí també,
3: sí,
2: no? Una de les actrius que més destacava, no?, en els anuncis de la pel·lícula.
3: I no surt gaire, tampoc, eh?
2: Tres estonetes.
3: Sí.
2: Pilotant d'una a la X, jo crec que a ella li feia il·lusió, això.
3: Inclús
2: no?
3: Això,
2: perquè si no...
3: t'anava a dir, el moment en què surten les ales, em va fer també ràbia, perquè vaig pensar, tampoc no es veu com ben fet, o sigui, a nivell també cinematogràfic, és a dir, inclús a les sèries de televisió ja havíem vist aquest tipus de transports,
2: sí,
3: i es veia estèticament com a les pel·lícules originals, no? aquests tons, i aquí tampoc no s'han matat mucho en eso, ¿sabes? Vull dir,
2: hem d'assumir que mai veurem res millor que Andor, jo crec.
3: Yeah.
2: Al nivell de Star Wars,
3: sí,
2: perquè és que parlant d'Andor, som molt pesats, però
3: pues que
2: a nivell de guió, però no, és que Andor a nivell visual,
3: sí,
2: que no és això una sèrie superpolítica i tal, és que a nivell visual era espectacular. Es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que està al cinema, i Andor a casa meva es veu 300 vegades millor,
3: sí,
2: que aquesta pel·lícula. Però això és, al final, hi ha un carinyo, hi ha una forma de fer la sèrie, hi ha molts diners també, perquè de Mandalorian i Grogu hi ha 170 milions també.
3: Sí,
2: si no,
3: sí,
2: no els hi ha faltat. Això és pereza.
3: Sí.
2: Total i absolut. És un encàrrec, és una pel·lícula d'encàrrec, que es diu que sí, que no és la pitjor pel·lícula que hem vist, però, no sé, esperem més, i més d'una sèrie que la primera i segona temporada ens va oferir moltíssim. D'una manera va ser una mica de revivir Star Wars de Mandalorian, perquè va haver-hi tanta crítica amb la nova saga, no? Va haver molta gent que li va agradar també, però, bueno, va ser un mix d'opinions, no? L'última trilogia.
3: Sí.
2: I de Mandalorian va semblar que va com agrupar tots els fans un altre cop, que tots estaven contents amb aquesta sèrie. Ja sabem, bueno, la tercera temporada, ja ho sabem, què va passar, bueno, se le fue un poco. Però era indudable, no?, que aquesta sèrie era Star Wars, pur Star Wars, però diferent, també a la vegada que la seva original. Per això, home, deixar de desitjar que se vayan a lo facilón, no?
3: Sí, vull dir, no ho sé, és que és això, sí, em vaig quedar com amb un molt mal sabor, però per això, perquè va ser com, vull dir, tota la pel·lícula més o menys bastant planera, tampoc, o sigui, inclús el moment potser així com més cúspide, més emocional de la pel·lícula, no? Que és aquest moment que es queden allà al planeta del Java,
2: sí,
3: és com, en plan, o sigui, és com hauria de ser un moment de pànico, no? En plan, i tampoc no em va suscitar com això, perquè vaig pensar, bueno, no crec que arribi a passar res, que hagués pensat, bueno, potser si passa alguna cosa i realment hi ha un canvi important, llavors potser sí que justifica la pel·lícula,
2: clar,
3: però
2: ja,
3: és que no passa. Vull
2: hi
3: ha
2: un moment que estava amb un amic i li dic, i si se muere ara? I t'imagines que es mor al Mandalorian?
3: Això, mira, hagués sigut millor.
2: No,
3: no, o sigui, no, en plan...
2: Jo m'hauria rigut.
3: Clar, però em refereixo que almenys hagués hagut alguna mena de canvi, però és que al principi de la pel·lícula, al final de la pel·lícula, estamos igual.
2: Sí.
3: ¿Qué ha cambiado? ¿Que se ha hecho amigo del Hutt?
2: Ya está. Sí, el Hutt ahora forma parte de la rebelión.
3: Sí.
2: Bueno, mai ho havien pensat, no? Mm. Era un Hutt amb músculs.
3: Sí.
2: No? I que fos Jeremy Allen White.
3: És que, a més, bueno, cada bitxo que salia era més feo que l'anterior. Sí. Bueno, el moment aquell de la batalla és tremendo.
2: És veritat, eh? Bueno, almenys s'han currat els dissenys, no? Sí. Dels bitxos, que això, bueno, a vegades deixa de sitjar, també. Mm. Però l'univers de Star Wars amb això no falla mai.
3: Sí.
2: També tenim el que has dit, el dels bitxos, el personatge de Scorsese, no?
3: Ai,
2: que,
3: és, sí.
2: Que Martin Scorsese, pues, el mític director, doncs, fa la veu d'un personatge d'ara, un cameíto,
3: sí.
2: Però bueno, li faria gràcia, no? No sé.
3: A mi em faria ser perquè podries... O sigui, no feia falta que em diguessis que era l'Scorsese perquè cara. Li veus la puta cara i ja...
2: Sí, les faccions no, de l'alienígena són semblants
3: sí.
2: a les del director i això també està guai.
3: Sí, sí.
2: I parlant de la sèrie...

0: que és un icono, que sí, però que com, tal com va acabar la segona temporada, ja ho vam dir més un cop, aquí és el moment clau on canvia tot. Després està el tema de que no sé si això va passar també per aquest univers que sempre s'ha dit que el Dave Filoni, no, que és ara mateix el jefe, no, podríem dir creatiu, de Star Wars i que és el guionista també d'aquesta pel·lícula, doncs vol fer més pel·lícules, vol fer una mena de crossover amb les sèries animades, jo que sé. Hi ha molta gent que diu que Mandalorian va començar a anar malament quan Dave Filoni va començar a posar coses de les sèries animades, quan va sortir Ahsoka i tot això. Jo penso que la segona temporada va funcionar perfectament.
1: Sí.
0: Jo crec que el problema són altres i comença a partir de la tercera i de no tenir massa clara la història. No? Sí. El problema és el que diem, jo crec, d'aquest moment clau on a Boba Fett doncs, bueno, van fer el que van fer.
1: Sí, perquè al final, vull dir, jo crec que ara, o sigui, ja veus i es nota que al final és Disney, que és una empresa que bàsicament ja hem vist en els últims anys que només volen tenir diners, perquè només parlar de les live actions de Disney, per exemple, que això és una sacada de dinero constante. Vull dir, sí, ja es nota que...
0: Però el públic...
1: Sí, sí, no, sí, això sí. Vull dir, però perquè saben que funciona, m'entens? Vull dir, llavors, entenc que amb el Grogu van fer el mateix, de dir, bueno, el tornem a insertar a la sèrie perquè sabem que funciona i que si no hi ha Grogu, hi haurà el públic general que potser no està tan ficat en la història o no valora tant aquestes coses, igualment veurà la sèrie i tindrà aquesta retribució. Potser això els hi pesa més que potser fer una bona història i realment explorar qui és el Mandaloriano sense el Grogu. Vull dir, que de fet per mi és inclús més interessant, per no... Bé, vull dir,
0: totalment.
1: Que me lleve una prisión, però és verdad.
0: Totalment. I no hem parlat també de... Parlant de Mandaloriano, és parlar de Pedro Pascal, no?
1: Sí.
0: Pedro Pascal, evidentment, que si no, havia d'ensenyar la cara
1: sí,
0: a la pel·lícula.
1: Perquè si no, que no sale.
0: Ah, és que si no el seu agent diria, a ver, gente, yo no...
1: Yo no, como promociono esto.
0: Pedro no va a hacer la pel·lícula, no? Sabem, sempre hem dit, ho hem dit a comèdia, però sabem que podria ser perfectament cert, no?, que Pedro Pascal no anés al set i enviés uns àudios de WhatsApp. O sigui, vull dir, ja saben com funciona la sèrie de Mandalorian.
1: Sí. El Jeremy Allen White lo ha hecho.
0: També, o sea... evidentment. No? Ho fan tots. L'única que estava al set era Sigourney Weaver.
1: Sí.
0: L'única. Però Pedro Pascal pues, té un petit moment, no?, on se li veu la cara com a totes les temporades de Mandalorian. Jo, sí, que, jo crec que això per contracte ja és que
1: sí,
0: ho tindran firmat, no?
1: Sí, sí. Vull dir, a veure, tiene que passar... A veure, jo també ho entenc, perquè al final, sí, vull dir, poses el nom de Pedro Pascal
0: sí,
1: i no sale en ningún momento, pues dius, a veure, que he venido a ver el Pedro Pascal, un señor con casco.
0: És que quan s'enteri... És que los mandalorianos, cuando sepan... És que s'ha quitat el casco... Otra vez?
1: Claro, el hidran, no, chico, para allá.
0: No té... O sigui, segons el seu credo, no té vergonya.
1: Claro.
0: Literalment ja és un... Bueno, no vamos a decir nada. Però segons els mandalorianos, està desterrat, per sempre.
1: Sí, sí.
0: Ara queda veure si farem una quarta temporada... O serà la cinquena, o hi haurà una altra pel·lícula, o què passarà amb això. Però
1: sí,
0: això es queda en stand-by i veurem quants anys triga això en tornar.
1: Yeah.
0: Però diguem-ne que l'espera no mereció mucho la pena.
1: No, vull dir, això és que al final ens ha deixat això amb el sabor de boca, però perquè ja en general es nota que no saben molt bé què fer amb la història, que saben que és un producte que ven moltíssim, que és això, o sigui, el Grogu és la major estratègia de màrqueting dels últims anys de Star Wars, però...
0: De la història,
1: però hasta qué punto, pues això serveix a la història, no? Sí. Llavors, bueno...
0: Bueno, veurem què passa. Jo crec que la segona temporada d'Ahsoka, que crec que sortirà l'any que ve, començarà a veure, jo almenys espero que es comenci a veure per on va aquestes sèries i si té un final o un crossover en plan Avengers o... Però almenys que sàpiga què estan fent, no?
1: Claro.
0: Que jo crec que això és important. Doncs ja parlarem en una altra ocasió de l'univers Star Wars, no sabrem quan tindrem oportunitat, però si no passa un cop a l'any al nostre programa, pues, si no, me pego un tiro, no? Evidentment, era important, no?, parlar d'aquesta pel·lícula. I ara escoltarem una cançó abans del nostre top 10, com sempre, i d'un artista que la Núria pues, va veure fa molt poquet, com molta més gent, perquè ha fet dos concerts aquí a Barcelona, no, Núria?
1: Doncs sí, la cançó és Nueva York, de Bad Bunny, i apareix a la sèrie Will Trent, a la quarta temporada, al quart episodi.
0: Doncs escoltem la cançó de l'artista puertorriqueño i tornem amb el nostre top 10.
2: Nueva York!

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, precisament amb la sèrie que dèiem abans, que ja té un spin-off, que sortirà demà mateix a Apple TV.
1: Doncs sí, la número 10 és Para toda la humanidad, Apple TV.
0: Que, si no m'equivoco, acaba demà mateix la seva cinquena temporada. O sigui que la gent, que ja sempre ho diem, que no els agrada veure la sèrie setmanalment, doncs ja té completa la temporada d'aquesta sèrie. Passem al 9.
1: Número 9, tenim Hacks, HBO Max.
0: Un altre que també acaba demà mateix ja, però acaba per sempre, amb el seu últim episodi d'aquesta cinquena temporada. Veurem què passa. Tinc ganes jo de veure sempre els finals, que eren expectatives, encara que no sigui el de The Boys, eh? Però bueno, jo tinc ganes. I més després del que ja vaig comentar que va dir l'actriu, que m'hi va agradar i als mesos s'ha reconciliat con él. A veure què passa. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Que també acabarà, crec, si no m'equivoco, també aquesta setmana, totes acaben, totes les sèries del món acaben esta setmana, i Half-Man també ho fa amb el Richard Gadd, que vaig veure una entrevista on deia que seria molt polèmic al final de la sèrie, no sé què, i bueno, preparant el terreno. Més ganes de veure aquesta sèrie, que dèiem que a Núria i jo li donarem l'oportunitat segurament, perquè tenim allà una setmana que no sabem de què parlarem. Hi ha tantes opcions, eh? Tenim aquesta, Spider-Noir, La maldición de Widow's Bay, que hago spoiler, la següent, ja dic, el número 7, La maldición de Widow's Bay, d'Apple, aquesta sèrie, ja ponme la imatge ja, Àlex, també, sí, passamos. La maldición de Widow's Bay, aquesta sèrie és boníssima, Núria.
1: Ja, és que tinc moltes ganes de veure-la.
0: Estic flipant. Sí, és una sèrie superestranya. L'últim episodi està dirigit pel director T. West, de les pel·lícules aquesta de Pearl i tot això, que, bueno, una sèrie superestranya, que mezcla comèdia i terror d'una manera que jo poques vegades he vist que funcioni. I en aquest cas, pues, ho fa molt bé. Ja dic, molt recomanable. Veurem si parlem d'ella o si no. Ja dic, el meu top de final d'any crec que segurament sí que estarà. I dit això, pues, passem al 6.
1: Al número 6 tenim Rebelear a HBO Max.
0: Que es va estrenar la setmana passada, la sèrie d'HBO. Molt bé, també, el primer episodi. Núria, no sé si tu l'has
1: vist. No l'he vist.
0: No, jo, almenys, el castellà és tremendo. És que vaig veure el trailer un altre cop al castellà, el que va posar a l'app d'HBO.
1: És criminal, bueno. Vull dir, el mateix, vull dir, pubertat, totes aquestes sèries s'han de veure en versió original, vull dir, no...
0: Sí. I es confirma el que dèiem, aquesta influència, no?, de sèries mítiques com Succés o No de Bear, però sobretot per mi, la sèrie que més influència té és Industry. O sigui, clarament, jo no em crec que el Pol Rodríguez, creador de la sèrie, no hagi vist Industry. Sí, vull dir, la música, els planos, o sigui, és bastant exagerat. Però bueno, és més homenatge que no còpia, eh? La trama no té res a veure, i parlar de temàtiques molt, molt diferents, no? Ja veurem també si parlem. És que hi ha moltes sèries. Estan acumulant, eh? I llega el verano i nos vamos. Passem al 5.
1: Al número 5 tenim Rick i Morty, HBO Max.
0: Que es va estrenar aquest dilluns, la novena temporada, amb un molt bon episodi. I bueno, passen les temporades i encara tenim un bon nivell, aquesta sèrie d'animació, cosa que celebro. Veurem quan comença a caure de forma definitiva. Los Simpsons va ser per la 10 o 11. Bueno, esperem que no passi el mateix. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, HBO Max.
0: Que segueix també a castellà, també encara en la recta final de la seva quarta temporada i penúltima. La Núria crec que ja no ha vist,
1: no,
0: no ha vist més.
1: Clar, bueno, ara vaig acabar From i ara he començat a Outlander. O sigui que...
0: La gent lista acaba temporades i després comença altres.
1: Clar.
0: No es deixa a mitges. Les sèries no es deixen a mitges. I si es deixen a mitges, es deixen entre temporades.
1: Claro.
0: Si no, no hi ha aquesta sensació d'abandono.
1: Clar, i així no. També dones una mica de sens d'espais, que clar, també claro. Són quatre temporades, és bastant. Sí. Només miraré el cop,
0: saps? Jo estic molt a favor de fer... Abans no ho feia, quan començava una sèrie llarga, la veia tota sencera, però sí que és veritat que això de veure una temporada per a veure una altra és una bona opció, sobretot si és una sèrie, doncs, com aquest cas, bastant llarga. Passem al 3.
1: Número 3 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que segueix fent molt bones dades a la plataforma, però uf, jo vaig veure així també de reojo, ahí por mi casa, bueno, terrible. Com es veu la sèrie, yeah. Els diàlegs...
1: És que luces... Bueno, sèrie Netflix, no?
0: Brutal, brutal. Pitjor encara, jo crec, eh? Coses que passen en Espanya. Passem al 2.
1: A número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que encara segueix generant, no?, polèmica i molts memes després del seu final.
1: Sí.
0: Jo cada cop em surten tants memes de... Se murió el mayor meme de nostra generació, que és el patriota, no? Però bueno, hem reposat una miqueta al final i sí que la veritat que jo penso igual que la setmana passada. Inclús, no sé si pitjor, però bueno. Bueno, los finales. I passem a la número 1.
1: Número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que també és una sèrie que encara ja, el seu últim episodi, el pròxim dilluns, veurem si últim de la història d'Euphoria, això ja es veurà. Però home, s'ha de dir, jo aquest penúltim episodi, Núria, m'ha semblat un episodi bastant bo. Que jo què vols que et digui? Un episodi d'una hora i 20 de duració, que em vaig quedar quan vaig entrar a l'app, dic, hòstia, una hora i 20. Però que em va mantenir tens tota l'estona. Una sèrie que és el capítol, aquest sí que ho dic, és el capítol menys Euphoria de la sèrie per mi. Però no treu que sigui per mi un bon episodi de sèrie. Notable. en esas estoy, Núria.
1: Bueno, yo no sé si estic en aquest vaixell, però bueno.
0: Una serpienta ahí de cascabel, bueno.
1: Bueno, això és ja, que...
0: La setmana que ve, la setmana
1: sí,
0: que ve.
1: Sí, sí, sí, ja, ve, ja parlarem.
0: Parlarem en profunditat d'aquesta segona meitat, no?, de la tercera temporada d'Eufòria, veurem com acaba. Potser se va tot el traste per mi, eh? Això també pot passar. I amb Sam Levinson, sobretot. Doncs deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs, com mencionàvem a l'inici del programa, avui parlem una miqueta de Paquita Salas i dels Javis, no?, perquè han estat presents al Festival de Cannes, Núria.
1: Doncs sí, els Javis han arrasat aquesta setmana al Festival de Cinema de Cannes i els seus personatges icònics han ressorgit. L'actor Carlos González ha sigut confós per Bryce Effe, qui realment interpretava a la icònica Paquita Salas. A més, molts usuaris de les xarxes han començat a preguntar-se com reaccionarien els europeus i americans en veure sèries com Paquita Salas, La Veneno o La Messias.
0: Paquita Salas no entendrien, jo crec.
1: No, jo crec que no. O sigui, el 90% de la sèrie crec que no la podrien entendre.
0: No, no,
1: o sigui, increïble.
0: Imagina't que la doblarien a l'anglès, em faria molta gràcia.
1: Hòstia.
0: Seria espectacular. Maui, és que, en anglès.
1: És que, a més, també em fa gràcia perquè van començar a sortir clips, jo què sé, la pel·li a la llamada també,
0: sí,
1: no? En plan, La Messias, l'escena aquesta de El rei està casado con Leticia. Bueno, uf, bueno, és que tot
0: meva.
1: Això... Però, no sé, també és això, per exemple, hi ha un youtuber que segueixo que aquesta setmana ha anat a Cannes, que m'he donat una envidia que no veia, que és de Canadà, i això, hi parlava de La Bola Negra, i va dir que això que li agrada molt i tal, i clar, hi parlava de los Javis, és que em fa fer molta gràcia, perquè és com, per mi esto es muy, muy loco, ¿sabes? Vull dir,
0: sí,
1: és molt estrany.
0: Sí, sí, La Bola Negra, aquesta és la segona, no?, pel·lícula, després de La Llamada,
1: sí,
0: que m'han fet més, no?, dels Javis, que ha estat al Festival de Cannes molt ben rebuda, d'una manera brutal, per la crítica espanyola, però la crítica internacional més mixta. O sigui, no dolenta, però més variada l'opinió, però és el que diem a vegades també, les temàtiques, potser... A veure, que és una pel·li, sí, una pel·li és boníssima, d'igual del país que sigui, l'idioma que sigui, que arriba,
1: sí,
0: ens arriba a tothom, Però en aquest cas, potser, mira, comparable la pel·lícula amb... Comprar una pel·lícula mítica, no sé si era, Magnolia o no sé quina pel·lícula era, però en plan espanyol, una versió espanyola, no? Que potser els americans no ho pillaven massa, no?, aquesta pel·li de La Bola Negra, però bueno, veurem què tal, és de les pel·lis més esperades de l'any, sens dubte, no?
1: Sí.
0: Aquí al nostre país, junt amb la Rodrigo Sorogoyen, que també hem tingut un any espanyol a festival brutal. Doncs anem a acabar el programa, en aquest cas, amb una sèrie de Netflix, que ja no ha estrenat ni els nous episodis i ja té crítiques, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que els remakes de dibuixos animats no sempre surten bé. Aquest mes vinent s'estrena la segona temporada d'Avatar, La Leyenda de Aang, i ja s'ha comentat a xarxes el primer tràiler d'aquesta entrega. Molts usuaris estaven d'acord que el coloratge és molt més apagat i que algunes de les escenes no corresponen a la trama del segon llibre a la sèrie original.
0: Bueno, la Núria ha vist la sèrie animada, o sigui que té coses a dir.
1: Sí, vull dir, és que hi havia coses que sortien, o sea, el CGI ja és que no vamos ni a hablar de eso, però és que, no ho sé, també ara aquesta segona temporada apareix un personatge que és la Toph, que és, o sea, la mejor, i és com a la sèrie es veu tant que és una persona més gran, que no és la que pertoca, vull dir, a més és això, els actors estan començant a créixer, i es nota que no són nens... És que són tantes coses. Que no
0: quan fa ja de la primera? 2 anys? O 3?
1: 2 o 3 anys. És que...
0: passa el teu, com passa el
1: temps? És que clar, vull dir, i són nens, que se suposa que tenen com 12-13 anys quan passa la sèrie. Vull dir que és que, bueno, en fi. Jo recomiendo encarecidamente que es vegi la sèrie original, que és boníssima. O sigui...
0: Jo de veure-la, està valorada com una de les millors sèries d'animació de la història.
1: I merecidíssimament, o sigui...
0: Bueno, pues hasta Netflix no també entenc la animada.
1: Aquí crec que no. Crec que està al Sky Showtime, em sembla, d'aquests de Prime
0: mia.
1: De pagament. Sí, sí, sí, o sigui, bueno.
0: Sí, és que lo que hay que hacer para ver series.
1: Coses raras.
0: Doncs amb aquestes crítiques a Netflix que sempre celebrem, arriba aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar d'Eufòria un altre cop. Jo, amb la cara que has posat, ja tinc ganes de debatre sobre la sèrie d'HBO. Però abans, per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Happy Birthday, que no he fet cumpleaños a nadie,
1: no.
0: És una cançó que és així, de la banda de rock britànica Black Country New Road. La cançó publicada el 2025 dins l'àlbum Forever How Long apareix al 7è episodi de la sèrie de Netflix Algo Terrible Está a Punto de Suceder. Un àlbum molt, molt recomanat aquest. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El govern català mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, com a mínim, fins a finals d'estiu. Així ho han assegurat fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que aquest dimarts ha mantingut el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per les restriccions. Recordem que un d'aquests municipis afectats és Rubí, que té prohibit l'accés al medi natural des de l'inici, des de finals de novembre. Per tant, fa ja més de mig any. Un altre dels municipis afectats és Sant Cugat, que va ser present a la reunió amb el conseller. Sentim el tinent d'alcalde Carles Burgaroles.
2: No baixar la guàrdia, no? I per tant d'estendre també amb la ciutadania d'una manera més clara, més persistent, que la necessitat d'aquestes restriccions que són necessàries per acabar amb aquesta problemàtica el més aviat possible. I això ho compartim tothom. Però també l'altre és el d'estudiar allà on sigui viable, doncs quin ús podríem reoferir a la ciutadania de l'espai natural. Perquè eliminar o eradicar l'ús de l'espai natural per a tants milions de persones, doncs és un impacte molt sever, molt fort, que potser amb alguns emplaçaments concrets es podria estudiar de que fos almenys més limitat, no? I que, per tant, doncs, poguéssim oferir alternatives d'ús de l'espai natural.
1: Hi ha 19 municipis afectats per aquestes restriccions d'una crisi sanitària, la de la pesta porcina, que només aquesta setmana ha comptat amb 6 nous senglars positius. Prop d'una trentena de persones van poder conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'arxiu parroquial de Rubí. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la parròquia de Sant Pere, es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'arxiu parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i XVIII que permeten conèixer com s'organitzava la ciutat en aquells segles. Un dels aspectes més interessants d'aquesta documentació és comprovar com els càrrecs de poder d'aquells anys tenen noms que no en són pas desconeguts.
3: Tu mires els assistents o les persones congregades en el Consell de la Universitat i surten els cognoms Balasc, Mir, Xercavins, Puigventós, Fatxó, Oriol, Barceló, tots els cognoms propis de les masies, de les famílies que habitaven les masies, perquè llavors era una vila agrícola.
1: El fons està ple de documents municipals, notarials, judicials i parroquials, i més enllà del valor històric, són útils per recerques genealògiques, per exemple. El fons és custodiat per la parròquia de Sant Pere, però és patrimoni de tota la ciutadania, i tothom que el vulgui consultar només ha de demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@ajrubi.cat. Informació esportiva amb la mirada posada en la boxa i la cita de mitjans de juliol. Ens ho explica el Toni Bravo Rodríguez.
4: El 17 de juliol serà una data marcada en vermell per al Club Boxeo Vega, que celebrarà la quarta edició del Ciutat de Rubí. Vetllada, que ja és un clàssic de l'estiu, que tancarà oficialment la temporada. El club prepara una nit potent, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, format que començarà 8:45 per aprofitar la fresca. El protagonista principal serà Elías Alzahuague, que buscarà la seva segona victòria com a professional, i el públic podrà gaudir també de molts púgils locals com Alejandro Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Hitor India i Héctor Alcázar. L'entitat també serà present a la Festa Major amb una carpa a l'Escardívol i amb la tercera edició de la boxa al carrer. Això serà el 27 de juny a la plaça, davant del Teatre Municipal La Sala. Pel que fa al futbol, Fede de Marco posa punt final a la seva etapa, la penya blaugrana Ramon Llorenç, després d'una temporada que admet que se li ha fet llarga. El tècnic explica que necessitava un descans, que la categoria és difícil de gestionar pel compromís irregular que es pot rebre, però destaca que ha complert l'objectiu de la permanència en totes dues temporades, que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un equip sènior i ara vol dedicar més temps a la família. Ve un futur prometedor per al club, especialment amb l'arribada del nou entrenador Francesc Román, a qui considera una garantia de continuïtat i de bon treball.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja tornem novament al programa de tota la setmana. Jo esperant el Litu, què tal? Sí, senyor. Litu, què tal? Programa de salut, benestar, programa de tot. Avui parlarem d'algú que inclús no us imagineu, que també entra dintre una mica del concepte humà a nivell profund. Parlarem de mentalisme. Programa número 34. I el convidat, un convidat estel·lar que es diu David Baró. Fa temps que vaig darrere del David Baró i avui ha vingut aquí als estudis de Ràdio Rubí. Avui m'escolteu des de la 99.7, avui no hi ha streaming perquè estic a l'estudi número 2. Algú m'ha preguntat per què no estàs a l'estudi, que ha vingut el Papa. No, no ha vingut el Papa, no li han deixat al Santo Pontífice l'estudi, hi ha altres cosetes, però bueno, em podeu sentir perfectament i penjarem alguna imatge perquè pugueu veure també part del programa amb el David, que ara us ho presento. Els comandaments de la nau. Home, tinc el Robert Fernández Morante, que és un crack, ja el coneixeu del Rubison, Avui he canviat de tècnic, he canviat d'estudi, avui he canviat de tot. I, de fet, com que no em veieu, he vingut en pijama, Gràcies per estar aquí en aquest programa número 34 i gràcies també per totes les preguntes que m'heu enviat per poder fer-li amb el nostre convidat, amb el David Baró. Es nota, que us agrada el tema del mentalisme, que us agrada la hipnosi, us agrada tot, Sou la bomba, Ara resoldrem algunes cosetes. El tema de fons que jo li vull plantejar al David és, bàsicament, el tabaquisme. Farà uns dies, el dia 30 de juny, havíem passat el dia sense tabac. I, home, jo crec que és un bon moment, ara que ha passat pocs dies, podem parlar una mica d'aquest tema. ¿Vale? On podeu fer les preguntes per poder optar a la nostra tassa del programa? Pues ara mateix el Robert Fernández ens ho diu. Ahí ho teniu.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por Instagram en Ituquetal Radio Rubí. Por WhatsApp al 687707203. En directo llamando al 93-588-5960. O si lo prefieres, escríbenos un mail a ituquetalradiorubi@gmail.com.

0: Dijous 11 de juny, Dia Internacional del Joc. Molt important, perquè des del 14 de març del 2024 la ONU va decidir proclamar oficialment aquest Dia Internacional. S'ha de jugar, s'ha de ser feliços, s'ha de ser encara molt lent, eh? 11 de juny, també un dia una mica no tan divertit, però bueno, que hem de commemorar, que seria el Dia Mundial també del càncer de pròstata, una patologia que encara afecta a més d'un milió i mig de persones en tot el món. Hi ha algunes de les senyals que s'ha de tenir en compte amb aquesta patologia, com poden ser, per exemple, la demora a l'hora de començar a orinar, esforç també a l'hora d'anar al lavabo, disminució de la força o intensitat, allò que diuen del xorro miccional, increment de la freqüència a l'orina també, quan notes allò que la bufeta no s'ha acabat de buidar, pèrdua de pes, disfunció erèctil, presència de sang en l'orina i també amb la matèria seminal, dolor als malucs, columna vertebral, i vaja, tot plegat tenint en compte que l'edat i factors genètics també poden influir. I per últim també dic que, com a Dia Internacional, fem també menció d'un síndrome estrany, d'una malaltia rara que es diu la KBG, no la KGB, la KBG. És un síndrome estrany, una malaltia de les que s'anomenen rares per mutació genètica d'un gen que es diu ANKRD11. Després li preguntaré al Robert a veure si se'n recorda. Moltes felicitats a tots els que feu... Riu al Robert, clar. Bueno, ells s'han recordat de la KBG, eh? No de la KGB. Moltes felicitats i, ho dit, que passeu un gran dia 11 de juny. Dia que, bueno, anem a parlar d'algú tan interessant com és la hipnosi, eh? Una hipnosi que, justament, quan vaig pensar, home, hem de parlar d'hipnosi i hem de portar una persona que entengui perfectament de tot això, és el gran, eh? Allò que he buscat, mentalista, i diu, dels millors que tenim al nostre país, amb el David Baró. David, molt bon dia, maco.
1: Bon dia, Pep, què tal?
0: Mentalisme.
1: Sí, i tant, mentalisme, eh? Quin misteri.
0: Hi ha una cosa que em va agradar molt quan he llegit molt de la teva biografia, que és el fet de que no podem estar quiets i deixar de preparar-nos, d'estudiar, d'aprendre, no?, en definitiva.
1: Sí, jo no paro d'estudiar i per això acostumo a dir que el que jo tinc són estudis, perquè clar, comprendràs que la gent em pregunta si tinc poders. Quan veuen un espectacle, les coses que faig, o fins i tot relacionat amb la hipnosi, sempre surt la paraula poder o tenir un do. No, jo tinc estudis. Sempre dic el mateix, el que jo tinc són estudis. Tot el que jo faig s'estudia. Per tant, una persona que estudiï mentalisme, que estudiï hipnosi, psicologia, que estudiï tot el que jo estudio, també podrà fer-ho. No tinc cap poder especial.
0: Molta observació a la gent, suposo.
1: Sí, i tant. De fet, directament del mentalisme, la realitat és que llegim a les persones. Uh-huh. L'expressió facial, sobretot, que parlem molt des d'aquella expressió facial, el llenguatge no verbal, sí. Aquesta comunicació no verbal ens dona molta informació. Per això, quan ens posem a confessar realment què fa un mentalista no llegeix. Diguéssim, els pensaments, jo no escolto el que tu estàs pensant, eh? Jo no escolto la teva veu interna, eh? Jo no escolto veus, no, això seria esquizofrènia, no fotem. No escolto veus.
0: I tant, i tant.
1: Sinó que el que llegeixo és la teva expressió facial i molts detalls, no? Llavors, si s'acostuma a dir que allò de que la cara és l'espejo de l'alma, per tant, el que tu estàs pensant es reflexa en la teva cara, doncs llavors potser sí que t'has llegint la ment, però a través de la cara.
0: El David és una persona que ja ve de família d'artistes.
1: Mm-hmm. Sí, senyor.
0: I fas una mica així el teu primer abordatge escènic amb 9 anys?
1: Sí, senyor, jo acostumo a fer la broma de que sóc la vieja glòria més jove del món.
0: Home, jo crec que sí, eh? amb 9 anys que hagis fet ja una actuació deu ser la bomba.
1: Sí, mare meva. Perquè bé, l'any passat vaig celebrar doncs, els 40 anys d'artista, no?
0: Sí.
1: O sigui, perquè ara en tinc 49 i vaig començar amb 9 anyets. Per tant, 40 anys trepitjant escenaris quan sóc... A veure, em considero bastant jove encara. Doncs, sí. Per això dic que sóc una vieja glòria molt, molt jove. Vaig començar amb la ventriloquia. Jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya. Amb 9 anyets, amb molta influència d'aquell moment en José Luis Moreno i Mari Carmen.
0: Home, Déu-n'hi-do, José Luis Moreno, mare meva.
1: Tothom que m'ha vist fer ventriloquia em diuen que sóc un moreno espectacular. O sigui, que tinc
0: però jo,
1: molta influència.
0: Sense moure la boca, jo... Sí?
1: Bé, la Mari Carmen i el Moreno movien bastant la boca, sobretot sí, la Mari Carmen, sí. Pobreta. Pau, descansi. Jo em deien que era molt moreno, perquè jo, quan feia ventriloquia, estava amb el somriure sempre, no? amb el somriure posat a la boca mentre parlava, que és el que feia el Moreno. Més amb el somriure, no tant amb una boca mig tancadeta com aquesta influència americana de grans mentalistes, ventrílegs que hi ha americans i tenen la boca pràcticament tancada, sinó amb el somriure, no? Per això em deien que semblava el Moreno.
0: Si haguéssim de parlar del David Baró, per si hi ha algú encara que no el coneix, David Baró és un mentalista, conferenciant i autor especialitzat en memòria, sugestió psicològica aplicada, hipnosi i percepció. El seu treball combina entreteniment, divulgació, apropant sempre al públic amb conceptes relacionats amb el funcionament de la ment humana, i en la seva trajectòria professional, pues, home, déu-n'hi-do, ha actuat en teatres, events corporatius, congressos, espectacles de proximitat, i a més desenvolupa continguts divulgatius sobre memòria e hipnosi. També cal dir que és un gran reconegut en el tema del mentalisme perquè va destacar com a primer Premi Nacional del Mentalisme a Càceres el 2014. Home, déu-n'hi-do, no... Tens... és com per fer-s'ho, no?
1: No em puc queixar, que he anat aconseguint forces coses i això dona molta satisfacció i molta responsabilitat, perquè, per exemple, doncs, el Premi Nacional, que en aquell jurat hi tens doncs, dels millors mags d'Espanya valorant, perquè és un premi doncs, que et donen els teus propis companys i companyes de professió, doncs uau, jo en aquell moment allà jo hi tenia, per exemple, el mestre Anthony Blake o el mestre Juan Tamariz. Reverència, que quan anomenem en Juan Tamariz o l'Anthony Blake, aquí hem de fer una reverència, i clar, una responsabilitat espectacular.
0: Tenim una connexió mental, jo crec, important, perquè, bueno, justament avui, quan t'havia de trucar, m'estaves trucant, al mateix minut, i justament quan et volia parlar del mestre Anthony Blake, l'estàs anomenant ara mateix. Què significa tenir un mestre, un padrí, si em permets dir-t'ho així, com l'Anthony Blake, que en el llibre que he portat avui, Els misteris de la ment, llibre meu, que he portat aquí, que avui demanaré que em signis, va fer el pròleg. Déu-n'hi-do. Anthony Blake, no parlem de qualsevol.
1: Sí, doncs que et dic, doncs, un gran honor, evidentment, el gran referent, eh? Acostumo a dir que a Espanya o no saps què és el mentalisme o coneixes l'Anthony Blake. Per això directament, quan a vegades ens diuen, però què és un mentalista? Dius, Anthony Blake. Ah, vale, sí, ja sí tu. Perquè, clar, es va fer famós a l'1-2-3, quan tota Espanya mirava l'1-2-3 als anys 80, perquè, a part, no hi havia més que televisió espanyola. Per tant...
0: Sí, era... que... Tota l'audiència és nostra.
1: Sempre em diu el Blake, diu, ara em diu el Blake, ara lo tenéis difícil, per haceros famosos. Sí. Perquè, claro, jo salia en l'1-2-3 i me veien 40 milions d'espanyols.
0: Déu-n'hi-do,
1: Ara, no sé, per exemple, l'Hormiguero, que té 3 milions, a vegades, d'espectadors.
0: Sí, de vegades 4, però vaja, 3, sí.
1: Compara amb 30 milions que tenia aquesta gent.
0: Està molt, molt per sota.
1: Clar, es van fer superfamosos i un gran honor. Doncs tot el que he après, jo he estat en molts seminaris i ha sigut molt mestre directe meu en l'Anthony Blake i segueixo en contacte amb ell, i que m'escrivís el pròleg, doncs clar, un lujasso.
0: Un pròleg, per ser molt maco, però jo no desvetllaré res perquè l'heu de comprar. De fet, hi ha altres llibres. A mi aquest dels misteris de la ment, sincerament, crec que és una mica tot un resum de moltes cosetes. I a part, ara el despleguem una miqueta si vols, però que deixes una mica tant exercicis que es poden fer, coses... O sigui, expliques molt de lo que és la tècnica del David Baró.
1: Sí, correcte. És que fixa't que jo tinc tres línies. Tot això que has comentat meu professional realment està en tres línies, no? O sigui, mentalisme d'espectacle, llavors la hipnosi clínica, principalment per deixar de fumar, com estaves abans comentant, i la meva tercera línia, que sóc formador de venedors amb tècniques de mentalisme. I els tres llibres és un llibre de cada faceta, no?
0: Sí.
1: Els misteris de la ment, que estem comentant, més cap a l'espectacle, el mentalisme. Llavors, Hipnosis clínica positiva, que és el llibre clínic de la hipnosi, i l'altre llibre, que és El vendedor hipnòtico, que és el mètode que ensenyo, doncs, jo sóc professor de la Cambra de Comerç de Sabadell, de la meva ciutat, allà professor habitual, o em contracten les empreses per formar els seus equips comercials amb aquest mètode. Perquè aquestes tècniques que utilitzem els mentalistes per influir en els espectadors, un venedor o una venedora, doncs, ho pot utilitzar per vendre més.
0: De fet, haig de dir que la gent de la casa del llibre, que em van explicar molt bé quan volia un llibre, jo que pogués preparar una bona entrevista amb el David, em van aconsellar aquest, perquè em van dir, si vols ja cara enfocat al comerç empresarial i tal, més persuasiu, em van dir comunicació efectiva, influència psicològica, i dic, hòstia, el vendedor hipnòtico, o sigui que et coneixen també, a les llibreries. Sí. Molt bé, molt bé. Però, David, estem en un moment on, tot i que les dades que reflexa el Ministeri, no sé si... Home, jo vull imaginar que siguin correctes, si no ens prenen el pèl, perquè jo vaig pel carrer i veig que fuma molt la gent. Mm-hmm. Jo no he fumat mai, i sempre respecto a qui fumi, no? Però aquesta preocupació que tenim del tabaquisme, aquesta preocupació dels vapers, no?, com a substitutiu, per què no agafem com a substitutiu una tècnica que et permeti deixar de fumar o, com a mínim, no tenir aquesta dependència del tabac?
1: Sí, esclar, mira, el representa que la situació actual... Jo sóc soci de la societat, de l'Associació Catalana de Tabaquisme, l'ESCAT, i vaig a congressos de tabaquisme. Llavors, doncs el d'aquest any, perquè això es fa cada febrer, el d'aquest any ens van tornar a dir que la cosa va bastant bé, que tal, perquè, clar, anys 80 fumava el 60% de la població.
0: Poca broma,
1: que fumava... Sí. Més gent fumant que gent sense fumar, o sigui, més de la meitat, no? El 60% de la població fumava als anys 80. Val, ara es parla d'un 25, que jo no m'ho crec massa, però perquè...
0: No, jo tampoc.
1: Jo veig molta gent fumant.
0: Sí. Val?
1: I el gran problema és que ve cantera, perquè sí que és cert, jo aquest any faig 50 anys, la meva generació està deixant de fumar, els meus pacients em diuen, m'estic quedant sola, no? Quasi que no fuma ningú del meu entorn. Però lo trist és que vés a un institut, que tots són vapers, tot és tabac, o sigui, que sembla que estiguem als anys 80, o sigui, que ve cantera.
0: Sí,
1: aquest,
0: senyor,
1: és el problema. Tota la feina s'hauria de fer molt orientada a que no comencin els adolescents.
0: Exacte.
1: Perquè com tota addicció, el gran problema no és deixar de fumar, el gran problema és mantenir-ho. La gent recau perquè un cop ja estan enganxades. Clar, des d'un plantejament potser més biomèdic, no? És quan diuen que això és una addicció, que és una malaltia, tota addicció, i que és crònica. Per tant, la persona exfumadora sempre serà exfumadora en perill de recaure. Què és l'ideal? Doncs com tu i com jo, no fumadors. No haver començat mai.
0: Clar.
1: Per això hauríem d'anar als instituts. Jo faig xerrades als instituts.
0: Molt bé.
1: Perquè aquí és on hauríem d'anar, als instituts. Perquè ja no comencin.
0: Sí, això està molt bé, però clar, hi ha gent que sí que va començar l'hàbit, que el té molt instaurat i que necessita dels teus serveis, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant precisament per això. Jo recordo que podeu trobar Hipnosi Clínica David Baró, vale? Entre altres coses, no només deixar de fumar, sinó també control de la dieta, fòbies i pors, estrès i ansietat, o alteració de la son, que déu-n'hi-do, d'això també podríem fer un programa,
1: sí,
0: un dia. I a 3w.davidbaró.cat, vale? I, si voleu algun telèfon, al 93 715 56 88 o el 655 688 021. Això ho deixarem també a la nostra xarxa social, vale? A l'I tu què tal, perquè ho podeu tornar a veure, i ara, abans d'acabar el programa, tornaré a repetir tot això. Però, bueno, posant David Baró, té plana web. El David Baró està a xarxes socials, però vamos. Però, clar, David, quan pot anar, quina edat... Moltes preguntes de les que m'han arribat va per aquí. Amb quina edat pot anar una persona tal per hipnosi, no? Això de la hipnosi, no? Posant-nos en el context de deixar de fumar.
1: Val, doncs, evidentment, a qualsevol edat. De fet, una de les meves frustracions és que jo no tinc pacients joves. No tinc pacients joves. O sigui, els joves, és el que dèiem, fumen, però, clar, ho veuen tot molt llunyà, i és aquella cosa que ens ha passat tots a la joventut, doncs, que, clar, que ens sentim immortals, no? A part, el tema d'aquesta droga, del tabac, és que, clar, allò de que el perill està lluny és el que fa que, realment, aquella persona, quan s'està fumant un cigarret, pensa, aquest cigarret no em matarà. Aquí i ara, aquest cigarret no em matarà. I és veritat, aquest cigarret no, però, clar, acumulativament, però com que la cosa queda llunyana...
0: Clar.
1: Quan ja se li comença a veure les orelles al llop, però, clar, el tema és que no sigui tard, eh? Et deia, els meus pacients, la mitjana és que tenen 40, 50, 60, 70 anys o més, però el problema és que moltes vegades ja tenen un hemapoc, un emfisema pulmonar, tenen un càncer de pulmó, o sigui que ja, millor que ho deixin, però és una mica, potser que ja venim una mica tard, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan abans es deixi, millor. Però a mi em sap greu, jo realment per sota de 30 sí que n'he tingut, i sobretot noies, per exemple, que es volen quedar embarassades, evidentment han de deixar de fumar.
0: Clar.
1: No em fumeu embarassades, per l'amor de Déu. Per tant, a qualsevol edat, i quan abans millor.
0: Anem a fer una autòpsia de lo que és una hipnosi. Com es desenvolupa? Què es fa?
1: Vale, és molt complex, perquè fixa't que a tu truques aquests telèfons, la meva secretària et dirà, doncs et bloquejo una primera cita amb el David Baró de 2 hores. La primera cita són 2 hores, per què? Perquè necessitem estona. La primera part és la part informativa, on jo faig una xerrada que explico què és i què no és la hipnosi, perquè el gran problema de la hipnosi és el desconeixement. I la confusió, com que està barrejat amb espectacles i pel·lícules i coses, i pèndols, i clar, la gent... Val? O sigui, tu, per exemple, tu ets fisioterapeuta, entenc que quan ve un pacient al teu centre no li has d'explicar ni la història de la fisioteràpia, ni li has de desmitificar mites, ni perquè no està la fisio barrejada amb bruixots.
0: Bon exemple.
1: Què em passa a mi? Coi, que la hipnosi... Va, directament, suposo que hi haurà gent que no vindrà mai perquè directament ja fa por, no? Per això faig divulgació, per treure-li aquesta por. Per tant, el primer que jo haig d'explicar són moltes coses i desmitificar moltes històries, val? Que en podem parlar després, si vols. La hipnosi no és dormir, la hipnosi no espera el control, la hipnosi no és perillosa... Bé, és tot el que hem de desmitificar, no? Uh-huh. Llavors, la persona m'explica la seva relació amb el tabac i aquí ve el tema. Hem de decidir que la hipnosi és per aquesta persona. La hipnosi no és per tothom, és molt específica i no és per tothom. Per això, llavors, doncs, sabem que hi ha altres maneres. Vull dir que després et podria derivar al CAP, que allà et parlin dels TSN, tractament substitutiu amb nicotina, que són els pagats de nicotina, o la medicació, el Recigarum, Todacitant, el Champix, tota la medicació que hi ha, no? Perquè la hipnosi no és per tothom. Per tant, aquí valorem. I això fins i tot fa que aquesta primera part en mi és gratuïta. És gratuïta, o sigui, jo no vull que ningú perdi el temps, jo tinc molta intenció de fer divulgació. Si decidim que la hipnosi no és per aquesta persona, doncs ni tan sols li cobro res, val? Llavors, a partir d'aquí, quan decidim que sí, llavors ja és quan fem la sessió d'hipnosi. La manera més ràpida de definir la hipnosi és estat de concentració mental conscient. És un estat de concentració mental. És molt semblant a fer una meditació guiada. Això seria l'analogia més ràpida, eh? És com una meditació guiada. Per tant, la persona està conscient, la persona no perd el control en cap moment. Això és tot el que em toca de desmitificar per culpa dels espectacles. Per tant, jo sóc part culpable, eh? Perquè jo he sortit de TV3 fent així, la persona caient a tot allò que hem vist en els espectacles.
0: Sí, sí, sí. Home, és que la gent recorda allò dels taurons, allò de... Segurament, no sé quantes vegades t'han preguntat què número de loteria va sortir.
1: Exacte, sí.
0: El mentalista ve lo que passa, eh? Quan has arribat t'he dit, mira a veure què té en el cap el Robert, no? Tampoc, el tècnic, no va d'aquí la cosa.
1: No, per això dic que jo sóc part culpable, tot i que no ho trobo un problema, perquè, al contrari, això vol dir que jo connecto tota la hipnosi. Conec la hipnosi d'espectacle, conec la hipnosi terapèutica, clínica, pregunta'm el que vulguis. O sigui, als anys 80, perquè un senyor es menjava una ceba pensant que era una poma quan es feia hipnosi en espectacle? Jo t'ho explico. O sigui, jo conec tota la hipnosi. Perquè, atenció, la hipnosi és real, eh? O sigui, també aquest tipus de gent, que una mica ho entenc, eh? Per treure-se al damunt, diuen, no, la hipnosi d'espectacle, no, això és mentida, això no té res a veure. No és mentida. La hipnosi d'espectacle és real. Sé que l'objectiu és un altre, clar. És fer entreteniment i tal, però l'estat d'hipnosi, aquest estat de concentració que activa la sugestió de la persona, que sigui més o menys sugestionable, l'estat és el mateix. La hipnosi és la mateixa. És l'objectiu el que és diferent.
0: Treballes també paral·lelament amb aspectes així que diuen sofrològics?
1: Va, coita, aquí obres un meló interessant.
0: Toma ja.
1: Com que, com que la hipnosi és tan desconeguda i té aquesta aura de misteri, històricament el que s'ha fet és anar-li canviant el nom. La sofrologia, que això als anys 60 el doctor Caicedo doncs va, diguéssim, inventar la sofrologia. Sofrologia és hipnosi barrejada amb una mica de zen. Però bé, li canviem el nom i ja ho correm i tots. Ara, per exemple, hi ha un moviment que es fan dir els Theta Healers, que fan Theta Healing, i tu busques la definició de què fan els Theta Healers i et diuen que treballen amb la persona quan la persona està en zeta, diguéssim, no? Les ones cerebrals, que són beta, alfa, zeta i delta.
0: Correcte.
1: Quan la persona està alfa, zeta, allà podem treballar. Dius, coi, això és hipnosi.
0: Jo recordo allò que deien per encima de la línia, per sota de la línia, eh? Una cosa...
1: Doncs això és hipnosi.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per què li canviem el nom? Vale, doncs jo ho entenc per què li canviem el nom. Perquè la paraula hipnosi fa por i està barrejada amb espectacles, però és el mateix. Tots estem fent el mateix amb altres noms. Jo no li canvio el nom. Prefereixo fer divulgació i explicar què és la hipnosi. Comptes de canviar-li el nom. Se li ha intentat canviar el nom moltes, moltes vegades.
0: I es veu que això de la hipnosi pel tema del tabaquisme, déu-n'hi-do, data dels anys 50-60, ja fa temps, he trobat que la hipnosi aplicada al tractament del tabaquisme té els seus orígens en la hipnosi anomenada de clínica moderna. No sé si tu em corregeixes si dic alguna cosa que no. Una disciplina que es va començar a desenvolupar en el segle XIX i que al llarg del segle XX ja es va incorporar progressivament a la psicologia i medicina. Actualment la hipnosi diuen que es considera una eina complementària que pot ser útil per a algunes persones, especialment quan es combina amb suport psicològic, estratègies de canvi d'hàbits i una forta motivació personal, que és el que tu estaves dient abans. Són més difícils les dones o els homes?
1: No és un tema d'homes o dones. És un
0: ni
1: tema...
0: per hormones? No, però quan diem això, diem, no, todos somos iguales, no? Però és que som hormones totalment diferents, no? Els homes no tenim la menopàusia, no?
1: Sí, correcte. Però el tema que important és el grau de sugestionabilitat, eh? És a dir, lo sugestionable que sigui una persona, eh?
0: Sí.
1: Entenent, doncs, com a sugestió, quan el teu cervell fa cas a unes ordres perquè... se sent bé fent aquelles o sigui, seguint aquelles ordres, no? Vull dir, hi ha persones doncs, que són molt sugestionables, per exemple, les que ploren en el cine. Jo sempre pregunto, tu has plorat en una pel·lícula? Perquè si em diuen sí, he plorat en una pel·lícula, aquí ja m'estan donant bon rotllo.
0: Anda.
1: El cine és hipnòtic, és un estat d'hipnosi totalment natural, perquè sí. En el cine, fixa't, apartem el fet racional de que són actors i actrius fingint, i ho sabem, i és la veritat, però hem après a apartar, per exemple, Tom Hanks per creure'ns a Forrest Gump. Doncs això és hipnosi. Val? Si la persona em diu que ha plorat en una pel·lícula, doncs, vale, doncs és, pot ser més o menys sugestionable. No? És un tema estadístic. Tots els papers, els estudis que podríem trobar, parlen de que hi ha un 20% de la població que serien altament sugestionables. I això, que hi ha aquest 20% superior, que és el que fa que la hipnosi sigui molt famosa, perquè, clar, compte que el 20% dels meus pacients et diran que jo tinc poders, que la hipnosi és màgica. No, jo no tinc poders. Ells són màgics. Jo els hi dic màgics. Ells i elles resulta que són altament sugestionables, formen part d'aquest 20%, i clar, la hipnosi els ha funcionat, que van por ahí dient que això és màgia. No, és que ells són molt sugestionables. Val? I això ho hem sabut sempre a l'espectacle, és el gran secret. Jo pujo un escenari i miro el públic, sé que el 20% cauran, és estadístic. Els haig de trobar, perquè sóc jo que busco. Un espectacle, jo faig exercicis.
0: I aquells que miren cap al cantó al contrari i tal, són...
1: Bueno, que ja pinten també a vegades, però jo faig una prova...
0: molt bé.
1: Fixa't, Pep, jo faig una prova que feia el professor Fassman. Ara m'ha anat als anys 30, el primer mentalista català, famós Fassman, nascut a Sort, el 1907, primer mentalista català.
0: Sí.
1: He estudiat molt també en Fassman, conec la seva filla, la biògrafa,
0: sí.
1: A Maria Mir... I en Fassman feia una prova que jo segueixo fent la mateixa. Li dic a tot el públic, poseu les mans com si estiguéssiu resant, així entre lligades, com si estiguéssiu resant, poseu les mans així. Ara imagineu pegamento a les mans s'estan enganxant, bla, bla, bla. Separeu les mans i no podreu. El 80% de la gent separaran les mans i hi haurà un 20% que començarem a sentir què passa? Jo no puc, jo estic enganxat. I se'm comença a aixecar el 20% del públic amb les mans enganxades. Són aquests els sugestionables. Els trobo en 2 minuts.
0: Sí. M'has parlat d'aquest i, bueno, tinc aquí un carruatge de gent que segurament coneixeràs com el Luis Boyano, Juan Roldán, el Luis Pardo, que el vam tenir precisament amb els Murphy.
1: Companys tots, i tant.
0: Javier Luxor, Larry, Max Verdier... Però, bueno, un llarg... aquí, no, carruatge de noms que us coneixeu tots.
1: Com que som pocs, tampoc som tants. Com que som pocs, ens coneixem tots, i tant.
0: David, m'agradaria fer una mica així de desplegament de los misterios de la mente i parlant per punts, hi ha un... m'agrada molt, que és el de l'art de la memòria, on dius o expliques que una bona memòria no és un don innat, no? Sinó que és una habilitat que podem entrenar.
1: Sí. Podem entrenar la memòria de manera... com a entrenament, no? O sigui, és que hi ha certs detractors de les tècniques de mnemotècnia perquè diuen que és memòria falsa.
0: Uh-huh.
1: Bé, no és que sí, memòria falsa, és que és memòria associativa, que és com més podem recordar les coses quan està relacionada la memòria amb l'emoció. Clàssic exemple, tothom recorda, tothom que tingués, doncs, certa edat, tothom recorda què estava fent quan van caure les Torres Gemeles. Tothom recorda què estava fent en aquell moment.
0: Correcte.
1: Perquè, clar, en canvi, a l'11 de setembre d'un altre any no recordes què estaves fent. Uh-huh. Però l'11 de setembre del 2001 saps què estaves fent, perquè va passar allò, i allò és un impacte, no? El que fem amb mnemotècnia és unes tècniques que fem de manera, digue-li si vols, artificial, que el que volem recordar ho associem a coses que ens impacten, sobretot a imatges que ens impacten, perquè es quedi ben gravat, no? Tu, quan comences a estudiar les tècniques de mnemotècnia, el primer que penses és, però això per què no és una assignatura de l'escola? O sigui, això per què no m'ho van ensenyar, si és una passada? Doncs perquè hi ha detractors que diuen això, doncs que no és memòria natural, no?
0: Uh-huh.
1: Bé, jo trobo que és absolutament unes tècniques, una meravella. Que sí, que jo, per exemple, les ensenyaria a l'ESO, no a l'EGB. Primer que fem memòria natural i després doncs podríem utilitzar aquestes tècniques, no? Tornant en Blake, a mi aquest any em van donar, perquè me la va otorgar ell mateix, la menció iberoamericana a la memòria, perquè vaig demostrar, jo he memoritzat 5 llibres, 1.152 pàgines, I la demostració és que l'espectador agafa un llibre, llegeix una mica, jo li dic el número de pàgina que està llegint.
0: Ostres.
1: Això ho anem repetint i tinc 1.152 pàgines en el cap. Amb aquestes tècniques
0: regles
1: que ensenyo.
0: Regles mnemotècniques, sí.
1: Exacte, regles mnemotècniques.
0: Que dintre d'aquest llibre, ho estàvem comentant abans d'entrar a micros, que sí, que deixes part de la teva essència aquí perquè entenguem, i és veritat, fas unes frases, uns números que combinem, sí, és correctíssim.
1: Per exemple, en consulta he ajudat a opositors a notaria, perquè els opositors a notaria, a ser notari i notària, han de memoritzar literalment unes barbaritats que dius, coi, doncs utilitzem tècniques, o sigui, per què vols matxacar-te la memòria natural memoritzant totes les lleis i tot el que ha de fer un notari? Doncs utilitzem aquestes tècniques.
0: Sí, i així en el llibre em vas fer pensar també en un pacient, que hem parlat també abans de... Ja no qüestions de deixar fumada, sinó persones que poden tenir doncs, un Alzheimer, un problema de demència. Uh-huh. I recordo que l'altre dia amb un client en principi d'Alzheimer li vaig preguntar, què, com ha ido el dia tal? Què has comido? I justament ell no li sortia que havia menjat, però em va acabar dient dibujos animados, espinacas, per arribar a espinacas, em va dir fuerte. I vaig dir, ostres, espinacas, i va dir, això, no?
1: Exacte, Popeye.
0: Havia buscat dibuixos animats, s'havia recordat de Popeye, no? Uh-huh. I al final, imagina't, no?
1: Sí, sí. Associant.
0: Així que, això, aquest llibre, molt recomanat, sincerament, El podeu trobar a qualsevol llibreria, Los misterios de la mente, del David Baró. Ara farem com una petita pauseta, que anem a sentir el consell del nostre farmacèutic, del I tu què tal, el Javier Gutiérrez, i si et sembla bé, quan tornem parlem de fenòmenos inexplicables, David.
1: Wow.
0: Vinga.
2: Consejo del día.
3: Hola, buenas. Soy Javi, farmacéutico de ¿Y tú qué tal? Esta semana os quiero hablar sobre el tabaquismo. Es un problema muy importante de salud que no va ligado simplemente a ser un mal vicio o que te falte fuerza de voluntad. El tabaquismo se da porque el tabaco contiene una sustancia altamente adictiva, que es la nicotina, que lo que hace es que tengas una dependencia psicológica de esta droga. Esta necesidad también de fumar va muy ligada a las rutinas que se pueden tener. Por ejemplo, pues la hora de tomar café, el ir a comer fuera, el quedar en sociedad, que agravan estas ganas de querer fumar. Desde la farmacia os podemos ayudar y mucho. Primero es valorar el grado de dependencia que se pueda tener, ya que no todo el mundo está igual, no es igual de dependiente del tabaco. Podemos ayudar a escoger una fecha para dejarlo y hacer un seguimiento para ver cómo está funcionando. También nos podemos ayudar, hay ayudas en la farmacia para facilitar quitarnos esta dependencia a la nicotina, como pueden ser los parches, los comprimidos, chicles o incluso sprays de nicotina. Y en casos más agudos o de que sea más complicado, también podemos valorar derivar a un médico, ya que existen tratamientos con receta para dejar de fumar. Un mensaje muy importante que me gustaría dar desde la farmacia es que si lo has intentado y has recaído, no significa que es un fracaso. Es que esa ruta no era la idónea y hay que buscar otro plan o hay que volverlo a intentar. Y que ánimo, que se puede salir del tabaco.

0: Clar, quan tens aquí el David Baró, li estava dient ara, mentre sentíem una mica el consell del Javier Gutiérrez, dic, David, quasi m'has d'assignar que tornaràs la propera temporada, perquè això no es pot parlar en una hora ni de broma. David, fenòmenos inexplicables, eh? Parles també en el llibre de temes com la telepatia, els somnis premonitoris, les experiències properes a l'amor i altres fenòmens paranormals. Això també agrada, eh?
1: Això sí que és un meló. Això sí que és un meló espectacular.
0: Allò, com diu a la meva mare, que t'està sentint també, una tajadita, eh? Te pongo una tajadita,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,

0: llavors, el que diu el llibre, quan estàs a l'entrada saludant a la gent, doncs la gent t'explica coses, la gent et pregunta coses i tal. I clar, jo doncs, tinc aquella inquietud d'estudiar totes aquestes coses, sempre des del meu escepticisme, perquè jo soc molt científic, i alhora des del respecte, perquè, escolta'm, jo respecto molt les creences. Quin és el tema? Jo sé que la gent que ha viscut coses no estan mentint, ells estan explicant el que han viscut, i això ha de quedar clar, que no estan mentint i que ells han viscut allò. El tema és que potser li donen una explicació i des de la ciència, si a mi... Jo trobo una explicació científica sempre em convencerà més, no? Uh-huh. Jo ho dic, ho acabo dient en el llibre, vaig a fer una mica d'espoiler, eh? Jo acabo dient, jo per tot el que sé, no em puc creure segons quines coses. Ara, reconec que m'han arribat a fer dubtar. Clar, jo el llibre entrevisto una psíquica, bueno, o suposta psíquica, no?, que estàvem en una cafeteria, jo fent-li l'entrevista, i, per exemple, em diu, perquè tu quanta gent veus aquí? Jo conto, dic, doncs 14 persones. Diu, doncs n'hi ha 15, perquè jo em veig tre... Va, jo aquí ja flipant, no? I, clar, era molt, molt, molt creïble, no? Però és que, en què insisteixo? És que aquella senyora no estava pas mentint. Aquelles tres presències que ella percebia que era una al·lucinació, era real, no ho sé. No ho sé, jo em poso aquí a estudiar tot. Ara el tècnic s'està flipant amb nosaltres.
1: El Robert... Home, poder, a més, els que escolteu l'Itu què tal a la nit, a les 11 de la nit, tenim Los Misterios del Robert Fernández. Perdona, David, continua.
0: No, per favor. Llavors, Goita, és que a més m'enxampes que jo ara he llegit molt i he estudiat molt els treballs del doctor Saúl Martínez Horta, que està molt on fire, eh?
1: Però un fire.
0: Neuropsicòleg de referència, de l'Hospital Sant Pau. Llavors, jo, a més que ara, quan acabi el grau de psicologia, estic fent el treball de final
1: de grau. Sí, m'estaves dient
0: i... Pràcticament ja ho tenim. Jo faré màster en neuropsicologia, a mi la neuro és el que més m'interessa. I, clar, el doctor Saúl Martínez Horta és també molt escèptic, alhora molt respectuós, i ell el que diu, sí, però si jo vull creure, el que passa que si trobo explicacions científiques, doncs hi ha malalties com el Parkinson que estan associades a al·lucinacions. Sí. La persona té unes al·lucinacions, però perquè té doncs, aquella acumulació de proteïnes i tal, doncs perquè té aquesta malaltia, no? O gent amb Alzheimer que tenen al·lucinacions i que l'explicació no l'hauríem potser de buscar en coses esotèriques si hi ha una explicació de que allò ho està fent el cervell, no? Per tant, sí, jo aquella tercera part del llibre em vaig ficar aquí en un jardí i...
1: Sí. Però bueno, que moltes vegades també, a nivell inclús teatre, saps que hi ha metges que també estan fent ara mateix conferències...
0: Sí, tant.
1: Hi ha un molt de conegut,
0: sí,
1: vale?
0: De qui parlem, sí.
1: Experiències cercanes a la muerte, clar, però tu estàs dient un metge, clar, tu estàs dient un mèdico. Clar, no sé fins a quin punt el que el metge està dient...
0: Si tornem a la hipnosi, a la història de la hipnosi, hi ha un metge, jo t'anomenaria en Brian Weiss, sí, que és l'autor de Muchas vides y muchos maestros, que és qui va posar, anem a dir, entre cometes de moda, les regressions a vides passades.
1: Sí.
0: Clar, parèntesi, vides passades. Un moment, aquí hem de creure en la reencarnació, perquè si no creus en la reencarnació ja no té cap sentit les vides passades, no? Va, doncs en Brian Weiss també era un metge i la va liar, jo considero que la va liar parda, però d'una manera espectacular. Jo he llegit el seu llibre i, clar, ostres, jo trobo altres explicacions, però vaja. Això fa que, per cert, ara he dit això, a mi la gent em demana regressions i jo mai faig regressions. Mai faig regressions. Regressió, diríem que, doncs també, en una sessió d'hipnosi, d'anar enrere en el temps, eh? Ni a la pròpia vida de la persona, ni molt menys vides passades, ni tot això. Per què no faig regressions? Perquè la nostra memòria, això també neurocientíficament molt estudiat, la nostra memòria no és fiable. La nostra memòria és reconstructiva.
1: Seria com el chat GPT aquest, que lo que no sabe se lo inventa o...?
0: Exactament.
1: Ah, amigo, veus?
0: Nosaltres inventem moltíssim, sense mala fe, però reconstruïm, omplim forats.
1: Sí, senyor, perquè moltes vegades dues persones que han estat en un mateix lloc diuen les coses totalment diferents. Sí.
0: Aquí ho tens, o estàs recordant alguna cosa de la infància, la teva mare, no, nen, que això no va ser així, que va ser això. Bueno, clar, cadascú s'està fent la seva versió. Per tant, de què servirà anar a fer una regressió si la persona el que recordi, un gran percentatge no serà veritat? I a més, això és perillós, perquè es poden implantar falsos records. Aquí la doctora Loftus és mítica amb els estudis de la memòria i en implantar falsos records, que ha estat molt criticada als Estats Units perquè és la que està criticant molt el tema dels testimonis visuals. Uh-huh. Un testimoni visual a un judici és una cosa tan delicada perquè si la memòria no és gens fiable, com ens podem creure aquell testimoni, no?
1: Sí.
0: Per tant,
1: sí.
0: A mi que no em demani ningú regressions perquè jo no faig regressions.
1: Hi ha també aquí alguna coseta. Bueno, jo, així, resumint, diria que, bueno, que el llibre...

0: agradat moltíssim i serà dels que tingui jo el meu prestatge, però vaig fer com un resum que dius que, bueno, en aquesta part de fenòmens inexplicables, el teu enfoc vindria a ser, corregeix-me si també si no vaig bé, mantenir poder una actitud oberta, però també crítica i racional, i analitzar testimonis a investigacions disponibles sempre, no? Una mica així, tema comparatiu, saber cadascú que opina, què tal, i respecte a totes les idees, no? Que la gent va...
1: Exacte, exacte. Respecte, i, però tenir un punt de vista crític, no? O sigui, saber, doncs, buscar informació és el que més els hauríem de dir a la canalla. I més ara, amb les xarxes socials i amb tot, que no es creguin qualsevol cosa, sinó que tinguin un esperit crític, no?
0: Jo, David, vaig treballar molt temps, uns 6 anys, més o menys, i és molt temps, i moltes hores allà, a l'Hospital del Tòrax, de Terrassa.
1: Ah, uau.
0: Has anat allà alguna vegada?
1: No.
0: Saps que hi ha visites guiades?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Podies anar un dia.
1: Val.
0: Allà també vam tenir fenòmens inexplicables, que si vols algun dia...
1: Uau.
0: I et faig com l'Anthony Blake, et faig un pròleg. Sí, sí, sí, que era una mica misteriós. Uh-huh. David, tornant a les sessions novament i com a fil conductor del tabaquisme.
1: Sí.
0: Vale que has parlat de la predisposició de la persona i que si poder no d'això, doncs, bueno, es descarta, no han de pagar ni res. Jo crec que el tema dels diners és el de menys quan realment busques una solució. Però què ha de saber una persona realment que va a la consulta i s'ho planteja? A part del que has explicat, no?, de la metodologia... Quin grau d'èxit pot tenir si realment és competent?
1: Val. A mi, evidentment, com que em demanen grau d'èxit, doncs jo porto 9 anys a la consulta i cada any faig la meva estadística i 80%.
0: M'agrada.
1: Jo tinc un 80% d'èxit, que està dividit, per tant, tornem al que et deia. Tenim una campana de Gauss perfecta, 60%, 20 per sota, 20 per damunt.
0: Sí.
1: El 60% són persones que l'hipnosi els ajuda a deixar de fumar, però han de posar de la seva part. I han de voler molt, i jo dono eina. La gent fa hipnosi a casa. Val?
0: Sí.
1: Perquè això sempre és autohipnosi, de fet. Jo dono l'eina i la gent treballa per anar-se mantenint. Aquestes persones són el 60%. No et diran que la hipnosi sigui màgia. Els que et diran que la hipnosi és màgia són el 20% superior que us deia abans.
0: Uh-huh.
1: Per tant, aquest 60 i aquest 20 suma el 80% d'èxit. No? El que ha de saber la gent? Doncs, evidentment, el que estàvem dient. Ni cap medicació, ni cap pagat, ni cap cosa... deixaràs de fumar si tu no vols. Evidentment, has de voler, això està claríssim. Tots són ajudes, però tu has de voler. Perquè tot i volent, sempre hi haurà una part de tu que no voldrà.
0: Clar.
1: Que és quan anem a la famosa metàfora, angelito y demonio. O sigui, aquella baralla que tenim, aquella baralla interna, no? La persona es baralla amb si mateixa. Una part vol deixar de fumar, l'altra no. Aquella dissonància cognitiva, que diríem des de la psicologia, Aquella dissonància. La persona està fumant i sap que allò és molt dolent, que tard o d'allò el pot matar, i alhora ho està fent, doncs aquesta baralla. Com que sempre hi haurà una part que no voldrà, doncs la part que vol ha d'estar potent,
0: molt
1: ha d'estar receptiva i forta.
0: Clar,
1: perquè
0: sí.
1: La part que no vol sempre hi serà. Et deia allò de l'exaddicte, que podríem dir directament que no existeix. Tu saps que un exalcohòlic, li dius exalcohòlic i et dirà, no, jo no sóc ex, jo sóc alcohòlic amb rehabilitació.
0: Clar.
1: Segueixo sent alcohòlic, no puc tocar una gota. Doncs el fumador igual, i sembla que no ho tinguin tan clar. Perquè fumadors recauen, a mi m'expliquen recaigudes, vaig estar 10 anys sense fumar, vaig recaure 15 anys, 25 anys, m'han arribat a dir 30 anys. Això és el que demostra que això és crònic. Per tant, han d'haver-hi moltes ganes, i per això jo dono l'eina pel manteniment. A mi em preocupa el manteniment.
0: El manteniment.
1: Deixar de fumar no és pas tan difícil, lo difícil és mantenir-ho.
0: Clar, vindria a ser una mica quasi com a la persona que va al dietista, nutricionista, i diu, que m'ha de pesar, m'ha de medir, no sé què tal, i ja només pel fet de no passar la vergonya, moltes vegades, no, la persona fa els deures, o com a mínim que té una persona que li està donant tots els consells, tot el que ha de fer, no, però al final tot passa per la teva actitud, clar.
1: Exacte, i el mantenir. És el que... Aquí tornem a lo mateix. Quanta gent ha fet, que no són recomanables, evidentment, quanta gent ha fet dietes milagro, coses d'aquestes,
0: sí.
1: Ha perdut de cop 10 quilos i després els ha recuperat, ha fet un rebote espectacular.
0: Sí, senyor.
1: Que lo difícil és mantenir.
0: Ahí està. Ja sabeu que el David Baró el podeu trobar a la seva clínica a Sabadell. Teniu molts mitjans per poder trobar-lo. info@davidbaró.es o www.davidbaró.cat i el telèfon també de contacte al 655 68 80 21. David Baró, és un crac. David, jo he seleccionat algunes preguntetes que han arribat en aquesta quasi darrera part del programa a una secció que nosaltres diem el Rubí Xafardea, perdó, Rubí Pregunta. Anem a sentir-lo.
2: Rubí pregunta.

0: Bueno, el Rubí pregunta, o Rubí xafardea, hi ha preguntes de tot tipus. M'han arribat 60 només amb l'estona que estem parlant.
1: Wow.
0: Sí, perquè tinc aquí un comptabilitzador. I, bueno, i més les que ja tenia, que aquesta gent entren, ja ho saps tu, Robert, al sorteig de la nostra famosa tassa, eh? Saps que li vam donar la tassa al papa, al santo pontífice? El vaig haver, sí, gràcies per la benedició, sí, el vaig haver d'esperar allà per, no sé si va ser pel carrer de Balmes, por ahí, què passava, eh? Vaig agafar un nano i dir, papa, i quan vaig fer el canvi li vaig donar la tassa, vale? I tu diràs, i per què no ha vingut aquí? Ah, molt senzill, mira, per dos raons. Poder el David sí que s'ho imaginaria. La primera, perquè el papa volia l'estudiu, i com que estic a l'estudi 2, doncs no ha vingut. I l'altra perquè em va dir el xòfer que el papamòbil no pot entrar en zones de baixes emissions. Què t'ha semblat, eh? Que està bona, Robert. Mira, preguntes pel David Baró. Hi ha molta gent que diu, mira, aquesta és molt rara, eh, David. Siempre que miro a alguien a la nuca, se gira y me mira.
1: Carai, i la pregunta?
0: Sí, sí. Pues la pregunta és...
1: Ah, no, la pregunta quina és?
0: ¿Por qué? ¿Saps aquesta història de que mires a una persona molt fixament i s'acaba girant? Tenim algun poder mental o hi ha alguna energia que...
1: Ostres, a mi no em consta, eh? A mi se'm dispararia l'escèptic que acostumem a dir casualitat.
0: Sí.
1: A mi se'm dispararia l'escèptic. Però ara, més aviat, el tema és que existeix el que diem l'esbiaix de confirmació. I això fa que només recordis el que t'ha impactat. O sigui, quantes vegades aquesta persona deu haver mirat la nuca, aquella persona no s'ha girat, i aquesta no la recorda. Recorda les vegades que s'ha girat, que això seria l'esbiaix de confirmació.
0: Veus? Sí, sí, sí.
1: T'he dit que jo no m'acabo de creure que només fumi el 25% de la població. Val, però és que jo tinc un esbiaix de confirmació, jo veig molta gent fumant perquè ja sóc jo que els busco sense voler.
0: Exacte.
1: Per tant, suposo que aquí pot haver-hi aquest esbiaix.
0: Per aquí també deu anar. Aquesta era la Lídia Ruiz. Em diu la Sònia Galeno, diu, David, sempre que vaig pel carrer i veu alguna persona que s'hi sembla una altra, al final l'acabo veient. No sé si va per el mateix...
1: Sí, sí, sí.
0: Això és mentalisme, això és sort, això és casualitat. A mi m'ha passat, eh? Sí, a tu també, sí, segurament, no?
1: Sí, sí, sí, i tant. Aquestes coses, sí, és el que et dic, que li donem potser massa importància. Però vaja, la resposta seria...
0: Però estàs veient que al final la gent està veient com el mago Merlín, eh?
1: Una... Sí, oi?
0: Això que deia. Sí, ni... No, no sé, és una cosa... Bueno, jo moltes vegades també estic fent el cafè al matí i penso, mira com si sembla que hi ha el Robert, i passa, i és el Robert que està passant. Però bueno, no sé, Sònia, si t'hem pogut ajudar, però ja veus que moltes vegades és el que tu dius. Mm-hmm. Quantes vegades pensem en algú i no passa. Què hi ha de veritat, diu la Anna Saez, sobre els somnis premonitoris? Has parlat una mica abans,
1: sí, has dit.
0: Però bueno, això se li ha de fer també molt de cas, has de fer una estadística de...
1: Clar, és que estaríem els mateixos, eh? El tema dels...
0: Saps, perdona, David, que hi ha llocs, tu que has viatjat tant, vens de Colòmbia fa poquet i de Madrid i tal, hi ha llocs, Andalusia ho he vist molt, que somiem amb algú i ja tenen un nom amb una terminació de número, he somiat amb un difunt.
1: Sí, sí,
0: has de comprar
1: sí.
0: La terminació 00 perquè és Los Muertos.
1: Sí.
0: Sabies
1: sí.
0: Això? Sí, no?
1: Alguna cosa havia escoltat, és que em somnis, igual que el tema doncs, del significat dels somnis, de la interpretació, bueno, el famós Freud ja la va liar, la interpretació dels somnis i de més.
0: Sí.
1: Sí que hi ha tot un camp, que és les parasòmnies. Les parasòmnies, doncs que, perquè això ja són trastorns i afeccions doncs, com la paràlisi del son, que molta gent ha tingut paràlisi del son, per exemple. Però somnis premonitoris, doncs és que jo et diria el mateix. Quantes vegades somies alguna cosa i no ha sigut premonitori de res? I evidentment aquesta no la recordaràs, és que clar, fixa't, vaig donant la mateixa resposta a totes les preguntes.
0: Sí. La Lluïsa Martínez diu, David, què te fascinó más de pequeño, la màgia o la mente humana? És bona aquesta, eh?
1: Uau, molt bona, molt bona. Clar, el meu pare era mag i jo, de petit, doncs clar, diguéssim, la màgia, eh? O sigui, el tema de la ment, el mentalisme el descobreixes dintre de l'il·lusionisme,
0: sí.
1: Però clar, ja era bastant gran. Jo quan vaig descobrir aquesta branca més del mentalisme i t'atrapa que has d'estudiar doncs, aquestes coses més de la ment i no tant de manipular cartes i monedes amb les mans, eh? Però de petit, clar, la màgia.
0: Hi ha moltes que preguntes allò si recordes la teva primera actuació, ja has fet una mica de menció del tema, també que et va portar a especialitzar-te en el mentalisme, si no ho he sentit, podeu mirar una mica. quan se t'ha reconegut com a mentalista i a més se t'ha donat un premi, com va ser el 2014, quina sensació tens personal? És una satisfacció, suposo, no? Molt gran, no? De dir, ostres, allò que volia fer ho he aconseguit, continuo treballant amb això, però tothom que diu David Baró sap que és mentalista.
1: Sí, sí, evidentment, satisfacció i el que dic responsabilitat. En quant al premi, no va ser com una culminació d'una carrera, si va ser l'inici, si aquesta va ser la sorpresa. Jo vaig aparèixer en el Congrés Nacional de Màgia, que no em coneixia pràcticament ningú, i menys com a mentalista, perquè jo diria que portava 4 anys especialitzat en mentalisme, no portava més, i clar, va ser la gran sorpresa que guanyés jo el premi. O sigui, que no va ser la culminació, va ser l'inici.
0: I ja, mira, em van quedant poquetes per poder fer-te per hora, que ja estem quasi ja quasi m'estan fent fora aquí, eh? Diu, bueno, una noia que diu que es diu Raquel, no m'ha posat el cognom, t'he visto en 5 monos, eh?
1: Sí,
0: t'he vist en 5 monos. ¿Para cuándo otro espectáculo, David?
1: Exactament, no, jo sempre estic donant voltes i ja tinc un nou espectacle donant-me voltes pel cap, però exactament no ho sé quan tornaré a estar en teatre, però vaja, si em segueixen. Jo principalment estic molt actiu a Instagram,
0: sí.
1: @davidbaromental, i allà ho anuncio tot, per tant, anunciaré el nou espectacle al seu moment.
0: Paco Rodríguez diu, la intuïció existe o és una il·lusió, David?
1: Això és
0: examen de... Això és treball de final de carrera, eh?
1: Clar, la intuïció, pues, per definició, el coneixement d'alguna cosa sense raonaments. O sigui, no raona, sinó pum, et ve, no? Ostres, clar, això, jo crec que sí que existeix. El que no és clar, no sabria donar-te cap explicació científica ni cerebral.
0: David, el que tens aquí un repertori de dones preguntant que té, la Maria Morales diu que com se puede detectar si alguien miente. Ui.
1: Al 100% no podem, eh?
0: Però això del llenguatge visual, dels ulls i tal...
1: I jo vaig fer un postgrau amb el que és detecció de la mentida a la Universitat Udima de Madrid, i el primer que et diu el professor és no es pot detectar la mentida al 100%. Que quasi dius, vale, doncs ja me'n vaig, perquè vinc a fer un curs d'això i em diu que no es pot. Sí, al 100% no es pot. Però hi ha molts indicis que es poden estudiar, sí.
0: I la Ruth Llucià, per acabar aquí ja com... Ja el repertori de preguntes, et foto les dues que ha fet. Una, qual ha sido tu actuació més difícil, David, i si alguna vez salió algo completamente mal?
1: Completamente mal, no, perquè tenim molts recursos i jo acostumo a tenir plan B, plan C, plan D, com a mínim. Però sí que m'ha tocat moltes vegades remar, que remar vol dir quan la cosa no està sortint com ha de sortir i comences a remar per solucionar el tema, però alhora a mi això m'agrada, em dóna vidilla,
0: sí.
1: Que la cosa surti bé la primera no té tanta gràcia com que hagi de remar. Sí.
0: De fet, m'has dit el primer, que t'agraden molt els directes, amb el qual és un tio amb recursos per salir de los tiburones, i si voleu veure com surt els taurons i tal, heu de mirar al YouTube, només que poseu David Baró sortirà mogollon de coses, persona molt activa. I David, jo crec que és una de les entrevistes que se m'ha passat més ràpida, de llarg.
1: Que guai, a mi també. Sí,
0: tenia moltes ganes de conèixer-te, ets un tio encantador. L'Anthony Blake diu que parles amb els ulls, i és veritat, parles amb els ulls, parles amb la cara, tens uns coneixements que jo crec que són inexplorables. I a Ràdio Rubí sempre tens casa teva per venir i bueno, que... Vull que deixis aquí constància i jo et regalaré una tassa quan tornis.
1: Moltes gràcies. I tant, tornaré.
0: Si la té el papa, León XIV també la tindrà el nostre amic David Baró. David, una forta abraçada, molt agraït, i heu dit, ens veiem novament aquí a Ràdio Rubí i allà on estiguis.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies també al meu gran amic i tècnic Robert Fernández, que ha estat aquí controlant-ho tot, fent aquí, i amb el màgic de Queen. Setmana que ve parlarem de fibromialgia i també parlarem de situacions de malalties post-Covid amb un gran metge que parlarà des de Madrid. Ojo, no us ho perdeu. I ens veiem propera setmana. Forta abraçada.

Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Informatiu vespre.

0: David García.
1: Bon vespre, emotiu i multitudinari comiat a Albert Sans. Centenars de persones s'han acomiadat aquesta tarda del reconegut coreògraf de l'Esbart, l'encarregat de recuperar el mític ball de gitanes de Rubí i d'ambientar la ciutat amb moltes altres danses, tot plegat, en un funeral ple de ball i poesia, seguint els desitjos expressos del difunt. El 22 de juny, durant el ple, el govern de PSC i en Comú Podem podrà aprovar la seva proposta de POUM, la norma urbanística que s'ha de renovar després de 4 dècades, i ho farà gràcies al suport del grup de veïns per Rubí. Avui hem parlat amb el portaveu d'aquest grup de l'oposició, que ens explicarà per què han decidit donar suport al document, tot i mostrar-se molt crítics amb altres aspectes i gestions de l'equip de govern. També parlarem d'un altre ple, el del Consell dels Infants, que tot just ha tancat el curs. Ho han valorat a Ràdio Rubí en un exercici que ha servit per recuperar zones de joc, fomentar la lluita contra la discriminació per edat i esbossar les línies mestres del pròxim mandat. Abans d'entrar en matèria, toca ara conèixer la previsió del temps, com sempre amb el nostre meteoròleg de referència, Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bona tarda, placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès o alguns racons de les Gavarres. I continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta, agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.

0: Més de 300 persones han omplert aquest dijous, aquesta tarda, vaja, a l'església de Sant Pere durant el funeral del coreògraf Albert Sans, mort dimarts als 94 anys. La dansa ha estat un element clau d'una cerimònia de comiat dissenyada anys enrere pel mateix Sans, que va ser, com sabeu, durant dècades el responsable dels balls de l'Esbart Dansaire de Rubí. L'acte ha començat amb el servei religiós, que ha anat precedit pel ball d'homenatge de l'Esbart, a càrrec de Jordi Rubio, exdirector artístic de l'entitat. Xavier Capelles ha dirigit unes paraules en nom de la família, mentre que les amistats de Sans han estat representades per Roser Tutusaus. Però tal com s'ha mencionat durant el servei, la gran família del difunt és i ha estat l'Esbart. El president honorífic Isidre Rubio i l'actual president, Joan Manel Camps, han recordat una figura clau en la història de l'entitat i de Rubí, a qui han definit com a mestre de mestres. Han acabat les intervencions demanant un últim aplaudiment per a Sans, que ha esdevingut una gran i sonada ovació. Després d'una interpretació del Virolai, a càrrec de l'obrador coral, el comiat d'Albert Sans ha sortit de l'església cap a la plaça del doctor Guardiet, on els seus amics l'han recordat llegint poemes. Sentim un fragment de Salvador Espriu a càrrec del Manu Fuster.
1: El sol ha anat daurant el llarg somni de l'aigua. Aquests ulls cansats del qui arriba a la calma han mirat, han comprès, oblidaven. Lluny, ençà del mar, se'n va la meva barca. De terra endins, un cant amb l'aire l'acompanya. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Sota la llum clement del matí, a la casa dels morts del meu vell nom, dic avui.
0: Més enllà de la poesia, i com no podia ser d'una altra manera, l'últim record ha arribat de la mà de l'Esbart. Un grup de dansaires s'ha acomiadat del seu mestre amb el ball del Mortitxol, la dansa del vetllatori, interpretada al voltant del seu taüt i envoltats de família, amistats, ballarins i autoritats. Veïns per Rubí ha justificat el seu suport al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, una decisió que permetrà al govern municipal aprovar inicialment el document al pròxim ple, el 22 de juny. El portaveu del grup, Toni Garcia, ha explicat aquest matí a l'espai als grups municipals opinant de Ràdio Rubí que el posicionament arriba després de mesos de reunions tècniques i polítiques amb l'executiu local i que el principal argument és l'habitatge protegit.
2: Hem decidit votar a favor d'aquest POUM, d'aprovació inicial, en primer lloc, per la quantitat d'habitatge protegit que pot sortir, que sortirà d'aquest desenvolupament, d'aquest nou planejament. Nosaltres creiem de manera ferma en l'objectiu de solidaritat urbana que estableix un 15% d'habitatge protegit en 20 anys i l'única manera d'aconseguir-ho és a través del planejament, a través del nou POUM.
0: García ha remarcat que el nou POUM, la nova norma urbanística que s'aprovarà inicialment al ple de juny, preveu 3.400 habitatges protegits i considera que, tot i que no solucionarà el problema de l'accés a l'habitatge a curt termini, és una eina imprescindible per augmentar el parc públic de Rubí els pròxims anys. El portaveu de Veïns per Rubí també ha explicat que el suport del seu grup ha estat condicionat a garantir les infraestructures de mobilitat associades al creixement urbanístic, especialment a la zona oest de la Riera.
2: L'hem volgut lligar molt bé amb el tema de com resoldre els problemes de mobilitat que genera aquest creixement urbanístic. I nosaltres considerem que està ben solucionat i que el que hem demanat és que en el primer sexenni, els primers 6 anys, gran part d'aquestes infraestructures estiguin fetes.
0: García també ha desvinculat aquest acord de qualsevol altra negociació amb el govern municipal i ha defensat que el POUM s'ha treballat de manera exclusiva. Veïns per Rubí espera ara que el document rebi un suport ampli durant el debat al ple de juny, que recordem serà el dilluns 22 d'aquest mes i que, com sempre, podreu seguir en directe a través de Ràdio Rubí. L'entrevista sencera dels grups municipals opinant a Veïns per Rubí la trobareu, com sempre, al nostre web i al nostre canal de YouTube.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Consell de la Infància i l'Adolescència de Rubí va fer balanç ahir de tota la feina feta aquest curs escolar. En una entrevista a Rubí al Dia, els infants van explicar quines han estat les seves propostes per millorar la convivència i l'espai públic de la ciutat. Entre elles, destaquen la remodelació d'un parterre situat al costat de l'estació, al Ferroparc, i l'impuls d'una campanya pionera contra l'edatisme. Una problemàtica que també es troben en el seu dia a dia.
4: Quan estàs, per exemple, jugant al pati i veus que estan jugant els una mica més grans que tu al pati, al futbol, doncs tu dius, què puc jugar? I diuen que no perquè ets més petit. També és aquest punt de... És un exemple molt bàsic, però és la realitat.
0: De cara al curs vinent, el Consell està pensant quins seran els seus nous reptes. El projecte més destacat és la reforma d'un parc proper al barri 25 de setembre, on volen demanar la instal·lació d'elements de jocs adaptats a la seva edat. L'objectiu, tal com expliquen els infants, és que totes les iniciatives que es desenvolupin des del seu Consell aportin una mirada més jove i agradable als carrers de Rubí.
5: Perquè sigui més divertit, més agradable,
6: més neta.
4: Pensada des d'un punt de vista de joves, que sigui, no només sigui per als grans, que sembla tot que estigui fet pels grans, o sigui, per als grans, no pels grans. Uh-huh. Llavors, doncs, un punt de vista més jove, més color, més divertit, com ha dit la Basma, més agradable.
0: El Consell de la Infància i l'Adolescència de Rubí té una última cita a aquest curs escolar. El pròxim 18 de juny es reuniran en un plenari de comiat amb l'alcaldessa Ana Maria Martínez i on podran explicar davant del públic les seves propostes per millorar la convivència i l'espai públic de la nostra ciutat. En plana cultural, a prop d'una trentena de persones van poder conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'Arxiu Parroquial de Rubí. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere, es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius que s'està celebrant i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'Arxiu Parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i XVIII, tot i que també es conserva un pergamí de l'amo del castell de l'any 1383. Es tracta de documentació que permet cercar els orígens de l'administració local de Rubí. Sentim Tapioles.
7: Que a través de la documentació nosaltres veiem com estava organitzat el poble. Per exemple, en vez de hi haver-hi els ajuntaments que coneixem ara, hi havia la Universitat de Rubí. Entès la universitat com allò universal, allò que afecta a tothom. Llavors hi havia el Consell de la Universitat, que hi havia el batlle, que és el que seria l'alcalde, uns jurats, que només n'hi havia tres, que tenien algun càrrec o alguna responsabilitat dintre el Consell de la Universitat, i llavors hi havia Consell General o un Consell Ordinari.
0: Un dels aspectes més interessants de tota aquesta documentació que s'ha pogut veure és comprovar com els càrrecs de poder d'aquells anys tenen noms que no en són pas desconeguts.
7: Tu mires els assistents o les persones congregades en el Consell de la Universitat i surten els cognoms Balasc, Mir, Xercavins, Puigventós, Fatxó, Oriol, Barceló, tots els cognoms propis de les masies, de les famílies que habitaven les masies, perquè llavors era una vila agrícola.
0: El fons està ple de documents municipals, notarials, judicials i parroquials. I més enllà del valor històric, són útils també, per exemple, per recerques genealògiques. El fons és custodiat per la parròquia de Sant Pere, però és patrimoni de tota la ciutadania. Tothom que el vulguin consultar pot demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@ajrubi.cat. Més coses. Foment de la Sardana està preparant els seus actes de la Festa Major de Rubí d'aquest 2026. Però, a més, també en plena organització dels actes del centenari de l'entitat, que començarà seran el mes d'octubre amb un acte institucional. El president de Foment, Josep Puigventós, ha explicat al programa Rubí al dia que en el que portem d'any ja s'han estrenat 6 sardanes noves i que durant la Festa Major de Sant Pere se n'estrenaran 5 més. Per tant, durant tot aquest 2026 s'estrenaran un total d'11 sardanes. A més, al novembre es publicarà un CD, un disc, amb totes aquestes peces enregistrat per la cobla principal de la Bisbal.
8: Estem ja preparant-ho tot i tenim aquestes prèvies, doncs, d'aquestes estrenes d'aquestes sardanes, i el mes de novembre es presentarà el nou CD amb aquestes 11 sardanes noves, a més de 3 sardanes que ja han estat estrenades en els darrers temps. Una és de l'any 2021, de l'Anna Abad, l'altra és del 2024, de la Laura Segalà, una sardana que vam recuperar de l'any 1947, dedicada a l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat i que es va estrenar aquí a Rubí, és el Josep Saderra, Matí Festiu. I també hi haurà la sardana La Capitana, que està dedicada al foment de la sardana de Rubí i al mil·lenari.
0: Abans de la Festa Major hi haurà una ballada de sardanes el dia de Sant Joan, a la plaça Pan Marquès de Barberà, a la Plana del Castell. I ja durant els 4 dies de la Festa Major l'entitat ha preparat 3 activitats. Divendres 26 hi haurà la primera ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Diumenge 28, Foment ha organitzat un concert de sardanes a l'Església de Sant Pere, on s'estrenaran 4 peces, i ja el dia 29, el dia de Sant Pere, patró de la nostra ciutat, serà on s'estrenarà la darrera sardana. I acabarem avui explicant-vos que la biblioteca serà l'escenari aquest dissabte, a partir de les 4 de la tarda, d'una sessió maratoniana i oberta a tota la ciutadania d'Alcohòlics Anònims. La trobada, que s'allargarà fins les 8 del vespre i clourà amb un sopar de germanor, coincideix amb el 91è aniversari de la fundació d'aquesta comunitat a escala mundial, present actualment a 180 països. A la trobada de dissabte, els assistents abordaran temes clau del programa de recuperació d'Alcohòlics Anònims, com l'acceptació de la malaltia o el de ser pas centrat en l'autoavaluació diària. Després de la part del debat, s'ha programat aquest sopar cooperatiu on cadascú portarà el seu plat per compartir, una activitat que serveix també per fomentar la socialització en un entorn lúdic però lliure d'alcohol. En una entrevista al programa Rubí al Dia, diversos membres del col·lectiu local han compartit les seves experiències personals per visibilitzar la realitat de l'addicció. La Montse, una de les participants, ha posat l'accent en el doble estigma que pateixen les dones que tenen problemes amb la beguda, ja que sovint s'amaguen més i reben judicis més durs per part de la societat.
6: Las mujeres bebemos normalmente, totes bebem molt en solitari. La família t'amaga molt. La família és un estigma. El de que tinguin una filla, en el meu cas, jo que he passat anys, veig encara la cosa, en Espanya encara la cosa segueix a nivell d'home més o menys, però el que és a nivell de dona encara està bastant estigma. Perquè jo hi ha casos que, bueno, que jo sé de gent que han anat a reunions de nostres i quan ha acabat de sentir-se ens ha dit que érem uns viciosos, sobretot les dones. Això dones. I això et fa una mica de ràbia perquè diem, ostres, que estem al 2026.
0: L'associació recorda que disposa d'un telèfon d'atenció permanent les 24 hores del dia, que és el 93 317 77 77, i que serveix per qualsevol persona que necessiti ajuda o per als seus familiars a través de l'associació Al Anon. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 11 de juny. La programació de Ràdio Rubí continua ara, com sempre, amb els esports del Siscolera García. No us ho perdeu.

esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Ràdio Rubí t'informa.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que et parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que feien pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, que és el primer que se't passa pel cap.
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí arreu. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona. Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve i si la fillem. I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes va obrir camí i vau fer que ara les noves generacions ens puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és imprevinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo...

0: tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecaven.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
0: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
0: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple clar. De la Barça, no?
0: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
0: A veure, jo, personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
0: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
0: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
0: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
0: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
1: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Fórmula Rubí Clàssics.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
7: Go ahead.
6: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
7: Yeah.
6: Moving, doing it, you know.
7: Yeah.
6: Can I count it off?
7: Go ahead.
6: One, two, three.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascant.
1: Benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant, la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bueno, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional? I per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo. I va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té a veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat amb, en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, pues, aquest dia tens ulleres, pues, pren-te la cua de cavall, no? Pues això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs, d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això... portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb emoció. Llavors, això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors, aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sàpiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient simplement
1: Sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny. A veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, hi ha va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvinguda siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i que, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
1: Perquè inconsciència, per un cantó, per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està. O sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill. Ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com pot arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos.

0: la per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ensenyant les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, doncs al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
1: Sí, sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre, anem
0: No tenim temps
1: improvisant
0: d'aprendre.
1: i ho pagarem. Jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més
0: Bueno,
1: remei.
0: pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és de la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, ta, ta, ta, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo, aquesta
1: Sí,
0: és la...
1: però també et dic, això també ho parlarem un altre dia. Realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma
0: No, no
1: bastant...
0: t'ho crec.
1: Eh?
0: No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, eh? Perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues, què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria.
1: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
0: Bueno, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francisco, en pau descansi, sempre deia... jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal, però aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan, són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més... bueno, adients a la persona, no?, amb les dades que tenen de mi.
1: Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica-me-la. Què volem recuperar el dret al silenci?
0: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? Vull dir... De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps els carrega el diable, no? En certa manera, que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en el que sigui, i es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser... abans, com que escrivia a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol

0: cosa que tu explicitis, sia verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar en tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja, quan te mors, tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui, que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin, en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això, ni això.
1: Lo, de lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Teniu el temps just perquè ens donis la cloenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures.
0: Jo et diria que com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents, sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en zero coma, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
1: Acabes tu dient una frase que dius l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
0: Exacte.
1: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
0: El diner físic.
1: A veure, explica.
0: Sí, si la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat. De llibertat. Perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
1: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
0: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones i de la
1: Bé,
0: humanitat com a tal.
1: em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, pues, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
0: Que no
1: Perquè...
0: acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
1: Okay. Exactament. Bé, Aura, doncs gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres i com acabo de dir, doncs dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTech us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu. Sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig capí entre la tecnociència i la literatura. I ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies. És també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Són les 11 de la nit.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja tornem novament al programa de tota la setmana. Jo esperant el Litu, què tal? Sí, senyor. Litu, què tal? Programa de salut, benestar, programa de tot. Avui parlarem d'algú que inclús no us imagineu, que també entra dintre una mica del concepte humà a nivell profund. Parlarem de mentalisme. Programa número 34. I el convidat, un convidat estel·lar que es diu David Baró. Fa temps que vaig darrere del David Baró i avui ha vingut aquí als estudis de Ràdio Rubí. Avui m'escolteu des de la 99.7, avui no hi ha streaming perquè estic a l'estudi número 2. Algú m'ha preguntat per què no estàs a l'estudi, que ha vingut el Papa. No, no ha vingut el Papa, no li han deixat al Santo Pontífice l'estudi i en altres cosetes, però bueno, em podeu sentir perfectament i penjarem alguna imatge perquè pugueu veure també part del programa amb el David, que ara us ho presento. Els comandaments de la nau. Home, tinc el Robert Fernández Morante, que és un crack, ja el coneixeu del Rubison, Avui he canviat de tècnic, he canviat d'estudi, avui he canviat de tot. I, de fet, com que no em veieu, he vingut en pijama, Gràcies per estar aquí en aquest programa número 34 i gràcies també per totes les preguntes que m'heu enviat per poder fer-li amb el nostre convidat, amb el David Baró. Es nota, que us agrada el tema del mentalisme, que us agrada la hipnosi, us agrada tot, sou la bomba, Ara resoldrem algunes cosetes. El tema de fons que jo li vull plantejar al David és bàsicament el tabaquisme, Farà uns dies, el dia 30 de juny, havíem passat el dia sense tabac, i home, jo crec que és un bon moment, ara que ha passat pocs dies, podem parlar una mica d'aquest tema, vale? On podeu fer les preguntes per poder optar a la nostra tassa del programa? Ara mateix el Robert Fernández ens ho diu. Ahí ho teniu.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por Instagram en ¿Y tú qué tal Radio Rubí? Por WhatsApp al 687707203. En directo llamando al 93-588-5960. O si lo prefieres, escríbenos un mail a ituquetalradiorubi@gmail.com.

0: Dijous 11 de juny, Dia Internacional del Joc. Molt important, perquè des del 14 de març del 2024 la ONU va decidir proclamar oficialment aquest Dia Internacional. S'ha de jugar, s'ha de ser feliços, s'ha de ser encara molt nen, eh? 11 de juny, també un dia una mica no tan divertit, però bueno, que hem de commemorar, que seria el Dia Mundial també del càncer de pròstata, una patologia que encara afecta a més d'un milió i mig de persones en tot el món. Hi ha algunes de les senyals que s'ha de tenir en compte amb aquesta patologia, com poden ser, per exemple, la demora a l'hora de començar a orinar, esforç també a l'hora d'anar al lavabo, disminució de la força o intensitat, allò que diuen del xorro miccional, increment de la freqüència a l'orina també, quan notes allò que la bufeta no s'ha acabat de buidar, pèrdua de pes, disfunció erèctil, presència de sang en l'orina i també amb la matèria seminal. Dolor als malucs, columna vertebral, i vaja, tot plegat tenint en compte que l'edat i factors genètics també poden influir. I per últim, també dic que, com a dia internacional, fem també menció d'un síndrome estrany, d'una malaltia rara que es diu la KBG. No la KGB, la KBG. És un síndrome estrany, una malaltia de les que s'anomenen rares per mutació genètica d'un gen que es diu ANKRD11. Després li preguntaré al Robert a veure si se'n recorda. Moltes felicitats a tots els que feu... Riu al Robert, clar. Bueno, ells s'han recordat de la KBG, no de la KGB. Moltes felicitats i, ho dit, que passeu un gran dia 11 de juny. Dia que, bueno, anem a parlar d'algú tan interessant com és la hipnosi, eh? Una hipnosi que, justament, quan vaig pensar, home, hem de parlar d'hipnosi i hem de portar una persona que entengui perfectament de tot això, és el gran, eh? Allò que he buscat, mentalista, i diu, dels millors que tenim al nostre país, amb el David Baró. David, molt bon dia, maco.
1: Bon dia, Pep, què tal?
0: Mentalisme.
1: Sí, i tant, mentalisme, eh? Quin misteri.
0: Hi ha una cosa que em va agradar molt quan he llegit molt de la teva biografia, que és el fet de que no podem estar quiets i deixar de preparar-nos, d'estudiar, d'aprendre, no?, en definitiva.
1: Sí, jo no paro d'estudiar i per això acostumo a dir que el que jo tinc són estudis, perquè clar, comprendràs que la gent em pregunta si tinc poders. Quan veuen un espectacle, les coses que faig, o fins i tot relacionat amb la hipnosi, sempre surt la paraula poder o tenir un do. No, jo tinc estudis. Sempre dic el mateix, el que jo tinc són estudis. Tot el que jo faig s'estudia. Per tant, una persona que estudiï mentalisme, que estudiï hipnosi, psicologia, que estudiï tot el que jo estudio, també podrà fer-ho. No tinc cap poder especial.
0: Molta observació a la gent, suposo.
1: Sí, i tant. De fet, directament del mentalisme, la realitat és que llegim a les persones. Uh-huh. L'expressió facial, sobretot, que parlem molt des d'aquella expressió facial, el llenguatge no verbal, sí. Aquesta comunicació no verbal ens dona molta informació. Per això, quan ens posem a confessar realment què fa un mentalista no llegeix, diguéssim, els pensaments. Jo no escolto el que tu estàs pensant, eh? Jo no escolto la teva veu interna, eh? Jo no escolto veus, no, això seria esquizofrènia, no fotem. No escolto veus.
0: I tant, i tant.
1: Sinó que el que llegeixo és la teva expressió facial i molts detalls, no? Llavors, si s'acostuma a dir que allò de que la cara és l'espejo de l'alma, per tant, el que tu estàs pensant es reflexa en la teva cara, doncs llavors potser sí que t'has llegint la ment, però a través de la cara.
0: El David és una persona que ja ve de família d'artistes.
1: Mm-hmm. Sí, senyor.
0: I fas una mica així el teu primer abordatge escènic amb 9 anys?
1: Sí, senyor, jo acostumo a fer la broma de que sóc la vieja glòria més jove del món.
0: Home, jo crec que sí, amb 9 anys que hagis fet ja una actuació deu ser la bomba.
1: Sí, mare meva. Perquè, bé, l'any passat vaig celebrar doncs, els 40 anys d'artista, no?
0: Sí.
1: O sigui, perquè ara en tinc 49 i vaig començar amb 9 anyets. Uh-huh. Per tant, 40 anys trepitjant escenaris quan sóc... A veure, em considero bastant jove encara, doncs, sí. Per això dic que sóc una vieja glòria molt, molt jove. Vaig començar amb la ventriloquia, jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya, amb 9 anyets, amb molta influència d'aquell moment en José Luis Moreno i Mari Carmen.
0: Home, Déu-n'hi-do, el José Luis Moreno, mare meva.
1: Tothom que m'ha vist fer ventriloquia em diuen que sóc un moreno espectacular, o sigui que tinc
0: però
1: molta
0: jo,
1: influència.
0: Però jo, sense moure la boca, jo, sí?
1: Bé, la Mari Carmen i el Moreno movien bastant la boca, sobretot la Mari Carmen, sí. Pobreta, pau descansi. Jo, em deien que era molt moreno, perquè jo, quan feia ventriloquia, estava amb el somriure sempre, no? amb el somriure posat a la boca mentre parlava, que és el que feia el Moreno.
0: Uh-huh.
1: Més amb el somriure, no tant amb una boca mig tancadeta com aquesta influència americana de grans mentalistes, ventrílecs que hi ha americans i, sí, i tenen la boca pràcticament tancada,
0: uh-huh,
1: sinó amb el somriure, no? Per això em deien que semblava el Moreno.
0: Si haguéssim de parlar del David Baró, per si hi ha algú encara que no el coneix, David Baró és un mentalista, conferenciant i autor especialitzat en memòria, sugestió psicològica aplicada, hipnosi i percepció. El seu treball combina entreteniment, divulgació, apropant sempre al públic amb conceptes relacionats amb el funcionament de la ment humana, i en la seva trajectòria professional, pues, home, déu-n'hi-do, ha actuat en teatres, events corporatius, congressos, espectacles de proximitat, i a més desenvolupa continguts divulgatius sobre memòria e hipnosi. També cal dir que és un gran reconegut en el tema del mentalisme perquè va destacar com a primer Premi Nacional del Mentalisme a Càceres el 2014. Home, déu-n'hi-do, no tens... és com sí, per no fer-s'ho, no? De...
1: No em puc queixar, que he anat aconseguint forces coses i això dona molta satisfacció i molta responsabilitat, perquè, mm-hmm, per exemple, doncs, el Premi Nacional, que en aquell jurat hi tens doncs, dels millors mags d'Espanya, valorant, perquè és un premi doncs, que et donen els teus propis companys i, uh-huh, companyes de professió, doncs uau, jo en aquell moment allà jo hi tenia, per exemple, el mestre Anthony Blake o el mestre Juan Tamariz. Ojo, reverència, que quan anomenem en Juan Tamariz o l'Anthony Blake, aquí hem de fer una reverència. I clar, una responsabilitat espectacular.
0: Tenim una connexió mental, jo crec, important, perquè, bueno, justament avui, quan t'havia de trucar, m'estaves trucant, al sí, mateix ja minut, i justament quan et volia parlar del mestre Anthony Blake, l'està anomenant ara mateix. Què significa tenir un mestre, un padrí, si em permets dir-t'ho així, com a l'Anthony Blake, que en el llibre que he portat avui, Els misteris de la ment, llibre meu, que he portat aquí, que avui demanaré que em signis, va fer el pròleg. Déu-n'hi-do. Uh-huh. Anthony Blake, no parlem de qualsevol.
1: Sí, doncs que et dic, doncs, un gran honor, evidentment, el gran referent, eh? Acostumo a dir que a Espanya o no saps què és el mentalisme o coneixes l'Anthony Blake. Per això, uh-huh, directament, quan a vegades ens diuen però què és un mentalista? Dius, Anthony Blake. Ah, vale, sí, ja situ. Perquè, clar, es va fer famós l'1-2-3, quan tota Espanya mirava l'1-2-3 als anys 80, perquè, a part, no hi havia més que televisió espanyola. Per tant...
0: Sí, sí, era... Que... Tota l'audiència és nostra.
1: Sempre em diuen el Blake, diu, ara em diu el Blake, ara lo tenéis difícil, per a fer-los famosos.
0: Sí.
1: Perquè, claro, jo salia en l'1-2-3 i me veien 40 milions d'espanyols.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Ara, no sé, per exemple, l'Hormiguero, que té 3 milions a vegades d'espectadors.
0: Sí, de vegades 4, però vaja, 3,
1: exacte,
0: sí, sí.
1: Compara amb 30 milions que tenia aquesta gent.
0: Està molt, molt per sota.
1: Clar, es van fer superfamosos i un gran honor. Doncs tot el que he après, jo he estat en molts seminaris i ha sigut molt mestre directe meu en l'Anthony Blake i segueixo en contacte amb ell i que m'escrivís el pròleg, doncs clar, un lujasso.
0: Un pròleg, per ser molt maco, però jo no desballaré res perquè l'heu de comprar. De fet, hi ha altres llibres. A mi aquest dels misteris de la ment, sincerament, uh-huh, crec que és una mica tot un resum de moltes cosetes, uh-huh, i a part, ara el despleguem una miqueta si vols, però que deixes una mica tant exercicis que es poden fer, coses... O sigui, expliques molt de lo que és la tècnica del David Baró.
1: Sí, correcte. És que fixa't que jo tinc tres línies, tot això que has comentat meu professional, realment està en tres línies, no? O sigui, mentalisme d'espectacle, llavors la hipnosi clínica, principalment per deixar de fumar, com estaves abans comentant, i la meva tercera línia, que sóc formador de venedors amb tècniques de mentalisme.
0: Uh-huh.
1: I els tres llibres és un llibre de cada faceta, no?
0: Sí.
1: Els misteris de la ment que estem comentant, més cap a l'espectacle, el mentalisme. Llavors, Hipnosis clínica positiva, que és el llibre clínic de la hipnosi,
0: uh-huh,
1: i l'altre llibre que és El vendedor hipnòtico, que és el, uh-huh, mètode que ensenyo, doncs, jo sóc professor de la Cambra de Comerç de Sabadell, de la,
0: sí,
1: meva ciutat, allà professor habitual, o em contracten les empreses per formar els seus equips comercials amb aquest mètode. Perquè aquestes tècniques que utilitzem els mentalistes per influir en els espectadors, un venedor o una venedora, doncs, ho pot utilitzar per vendre més.
0: De fet, haig de dir que la gent de la casa del llibre que em van explicar molt bé quan volia un llibre jo que pogués preparar una bona entrevista amb el David, em van aconsellar aquest, perquè m'han dit, si vols... ja que ara enfocat al comerç empresarial i tal, més persuasiu, em van dir comunicació efectiva, influència psicològica, i dic, hòstia, el vendedor hipnòtico, o sigui que et coneixen també, a la, sí, a les llibreries. Sí. Molt bé, molt bé. Però David, estem en un moment on, tot i que les dades que reflexa el Ministeri, no sé si, home, jo vull imaginar que siguin correcte, si no ens prenen el pèl, perquè jo vaig pel carrer i veig que fuma molt la gent. Jo no he fumat mai, i sempre respecto a qui fumi, no? Però aquesta preocupació que tenim del tabaquisme, aquesta preocupació dels vapers, no?, com a substitutiu, per què no agafem com a substitutiu una tècnica que et permeti deixar de fumar o, com a mínim, no tenir aquesta dependència del tabac?
1: Sí, esclar, mira, el representa que la situació actual, jo sóc soci de la societat, de l'Associació Catalana de Tabaquisme, l'ESCAT, i vaig a congressos de tabaquisme. Llavors, doncs el d'aquest any, perquè això es fa cada febrer, el d'aquest any ens van tornar a dir que la cosa va bastant bé, que tal, perquè, clar, anys 80 fumava el 60% de la població.
0: Poca broma,
1: que fumava més gent fumant que gent sense fumar, o sigui, més de la meitat, no? El 60% de la població fumava als anys 80. Val, ara es parla d'un 25, que jo no m'ho crec massa, però perquè...
0: No, jo tampoc.
1: Jo veig molta gent fumant.
0: Sí.
1: I el gran problema és que ve cantera, perquè sí que és cert, jo aquest any faig 50 anys, la meva generació està deixant de fumar, els meus pacients em diuen, m'estic quedant sola, no? Quasi que no fuma ningú del meu entorn. Però lo trist és que vés a un institut, que tots són vapers, tot és tabac, o sigui, que sembla que estiguem als anys 80, o sigui, que ve cantera.
0: Sí,
1: aquest
0: senyor.
1: És el problema. Tota la feina s'hauria de fer molt orientada a que no comencin els adolescents.
0: Exacte.
1: Perquè com tota addicció, el gran problema no és deixar de fumar, el gran problema és mantenir-ho. La gent recau perquè un cop ja estan enganxades. Que des d'un plantejament potser més biomèdic, no? És quan diuen que això és una addicció, que és una malaltia, tota addicció, i que és crònica. Per tant, la persona exfumadora sempre serà exfumadora en perill de recaure. Què és l'ideal? Doncs com tu i com jo, no fumadors. No haver començat mai.
0: Clar.
1: Per això hauríem d'anar als instituts. Jo faig xerrades als instituts.
0: Molt bé.
1: Perquè aquí és on hauríem d'anar, als instituts. Perquè ja no comencin.
0: Sí, això està molt bé, però clar, hi ha gent que sí que va començar l'hàbit, que el té molt instaurat i que necessita dels teus serveis, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant precisament per això. Jo recordo que podeu trobar Hipnosi Clínica David Baró, vale? Entre altres coses, no només deixar de fumar, sinó també control de la dieta, fòbies i pors, estrès i ansietat, o alteració de la son, que déu-n'hi-do, d'això també podríem fer un programa,
1: sí,
0: un dia. I a www.davidbaró.cat, vale? I, si voleu algun telèfon, al 93 715 56 88 o el 655 688 021. Això ho deixarem també a la nostra xarxa social, vale? A l'I tu què tal, perquè ho podeu tornar a veure, i ara, abans d'acabar el programa, tornaré a repetir tot això. Però, bueno, posant David Baró, té plana web. El David Baró està a xarxes socials, però vamos. Però, clar, David, quan pot anar, quina edat, moltes preguntes de les que m'han arribat va per aquí, amb quina edat pot anar una persona tal per hipnosi, no? Això de la hipnosi, no? Posant-nos en el context de deixar de fumar.
1: Val, doncs evidentment a qualsevol edat. De fet, una de les meves frustracions és que jo no tinc pacients joves. No tinc pacients joves. O sigui, els joves, és el que dèiem, fumen, però clar, ho veuen tot molt llunyà, i és aquella cosa que ens ha passat tots a la joventut, doncs que clar, que ens sentim immortals, no? A part, el tema d'aquesta droga, del tabac, és que clar, allò de que el perill està lluny és el que fa que realment aquella persona, quan s'està fumant un cigarret, pensa, aquest cigarret no em matarà. Aquí i ara, aquest cigarret no em matarà. I és veritat, aquest cigarret no, però clar, acumulativament, però com que la cosa queda llunyana...
0: Clar.
1: Quan ja se li comença a veure les orelles al llop, però clar, aquí el tema és que no sigui tard, eh? Et deia, els meus pacients, la mitjana és que tenen 40, 50, 60, 70 anys o més, però el problema és que moltes vegades ja tenen un hemapoc, un enfisema pulmonar, tenen un càncer de pulmó, o sigui que ja, millor que ho deixin, però és una mica, potser que ja venim una mica tard, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan abans es deixi, millor. Però a mi em sap greu, jo realment per sota de 30, sí que n'he tingut, i sobretot noies, per exemple, que es volen quedar embarassades, evidentment han de deixar de fumar.
0: Clar.
1: No em fumeu embarassades, per l'amor de Déu. Per tant, a qualsevol edat, i quan abans millor.
0: Anem a fer una autòpsia del que és una hipnosi. Com es desenvolupa? Què es fa?
1: Vale, és molt complex, perquè fixa't que a tu truques aquests telèfons, la meva secretària et dirà, doncs et bloquejo una primera cita amb el David Baró de 2 hores. La primera cita són 2 hores, per què? Perquè necessitem estona. La primera part és la part informativa, on jo faig una xerrada que explico què és i què no és la hipnosi, perquè el gran problema de la hipnosi és el desconeixement i la confusió, com que està barrejat amb espectacles i pel·lícules i coses i pèndols, i clar, la gent Val? O sigui, tu, per exemple, tu ets fisio, ets fisioterapeuta, entenc que quan ve un pacient al teu centre no li has d'explicar ni la història de la fisioteràpia, ni li has de desmitificar mites, ni perquè no està la fisio barrejada amb bruixots.
0: Bon exemple.
1: Què em passa a mi? Coi, que la hipnosi... Va, directament, suposo que hi haurà gent que no vindrà mai perquè directament ja fa por, no? Per això faig divulgació, per treure-li aquesta por. Per tant, el primer que jo haig d'explicar són moltes coses i desmitificar moltes històries, val? Que en podem parlar després, si vols. La hipnosi no és dormir, la hipnosi no és per al control, la hipnosi no és perillosa... Bé, és tot el que hem de desmitificar, no? Llavors, la persona m'explica la seva relació amb el tabac i aquí ve el tema. Hem de decidir que la hipnosi és per aquesta persona. La hipnosi no és per tothom, és molt específica i no és per tothom. Per això, llavors, doncs, sabem que hi ha altres maneres. Vull dir que jo després et podria derivar al CAP, que allà et parlin dels TSN, tractament substitutiu amb nicotina, que són els pagats de nicotina, o la medicació, el Refigarum, Todacitan, el Champix, tota la medicació que hi ha, no? Perquè la hipnosi no és per tothom. Per tant, aquí valorem. I això fins i tot fa que aquesta primera part en mi és gratuïta. És gratuïta, o sigui, jo no vull que ningú perdi el temps, jo tinc molta intenció de fer divulgació. Si decidim que la hipnosi no és per aquesta persona, doncs ni tan sols li cobro res, val? Llavors, a partir d'aquí, quan decidim que sí, llavors ja és quan fem la sessió d'hipnosi. La manera més ràpida de definir la hipnosi és estat de concentració mental conscient. És un estat de concentració mental. És molt semblant a fer una meditació guiada. Això seria l'analogia més ràpida, eh? És com una meditació guiada. Per tant, la persona està conscient, la persona no perd el control en cap moment. Això és tot el que em toca de desmitificar per culpa dels espectacles. Per tant, jo sóc part culpable, eh? Perquè jo he sortit de TV3 fent així, la persona caient a tot allò que hem vist en els espectacles.
0: Sí, sí, sí. Home, és que la gent recorda allò dels taurons, allò de... Segurament, no sé quantes vegades t'han preguntat què número de loteria va sortir.
1: Exacte, sí.
0: El mentalista ve lo que passa, eh? Quan has arribat t'he dit, mira a veure què té en el cap al Robert, no? Tampoc, el tècnic, no va d'aquí la cosa.
1: No, per això dic que jo sóc part culpable, tot i que no ho trobo un problema, perquè, al contrari, això vol dir que jo conec tota la hipnosi. Conec la hipnosi d'espectacle, conec la hipnosi terapèutica, clínica, pregunta'm el que vulguis. O sigui, als anys 80, perquè un senyor es menjava una ceba pensant que era una poma quan es feia hipnosi en espectacle? Jo t'ho explico, o sigui, jo conec tota la hipnosi. Perquè, atenció, la hipnosi és real, eh? O sigui, també aquest tipus de gent, una mica ho entenc, eh? Per treure-s'ho al damunt, diuen, no, la hipnosi d'espectacle, no, això és mentida, això no té res a veure. No és mentida. La hipnosi d'espectacle és real. O sigui, que l'objectiu és un altre, clar. És fer entreteniment i tal, però l'estat d'hipnosi, aquest estat de concentració que activa la sugestió de la persona, que sigui més o menys sugestionable, l'estat és el mateix. La hipnosi és la mateixa. És l'objectiu el que és diferent.
0: Treballes també paral·lelament amb aspectes així que diuen sofrològics?
1: Val, coi, trobes, aquí obres un meló interessant.
0: Toma ja.
1: Com que, com que la hipnosi és tan desconeguda i té aquesta aura de misteri, històricament el que s'ha fet és anar-li canviant el nom. La sofrologia, que això als anys 60 el doctor Caicedo doncs, va, diguéssim, inventar la sofrologia. Sofrologia és hipnosi. És hipnosi barrejada amb una mica de zen. Però bé, li canviem el nom i ja ho correm i tots. Ara, per exemple, hi ha un moviment que es fan dir els Theta Healers, que fan Theta Healing, i tu busques la definició de què fan els Theta Healers i et diuen que treballen amb la persona quan la persona està en zeta, diguéssim, no? Les ones cerebrals, que són beta, alfa, zeta i delta.
0: Correcte.
1: Quan la persona està alfa, zeta, allà podem treballar. Dius, coi, això és hipnosi.
0: Jo recordo allò que deien per encima de la línia, per sota de la línia, eh? Una cosa... Val,
1: doncs això és hipnosi.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per què li canviem el nom? Vale, doncs jo ho entenc per què li canviem el nom. Perquè la paraula hipnosi fa por i està barrejada amb espectacles, però és el mateix. Tots estem fent el mateix amb altres noms. Jo no li canvio el nom. Prefereixo fer divulgació i explicar què és la hipnosi. Comptes de canviar-li el nom. Se li ha intentat canviar el nom moltes vegades.
0: I es veu que això de la hipnosi pel tema del tabaquisme, déu-n'hi-do, data dels anys 50-60, ja fa temps, eh? He trobat que la hipnosi aplicada al tractament del tabaquisme té els seus orígens en la hipnosi anomenada la clínica moderna. No sé si tu em corregeixes si dic alguna cosa que no. Una disciplina que es va començar a desenvolupar en el segle XIX i que al llarg del segle XX ja es va incorporar progressivament a la psicologia i medicina. Actualment la hipnosi diuen que es considera una eina complementària que pot ser útil per a algunes persones, especialment quan es combina amb suport psicològic, estratègies de canvi d'hàbits i una forta motivació personal, que és el que tu estaves dient abans. Són més difícils les dones o els homes?
1: No és un tema d'homes o dones.
0: Ni per hormones? No, però quan diem això, todos somos iguales, no? Però és que som hormones totalment diferents, no? Els homes no tenim la menopàusia, no?
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte. Però el tema que important és el grau de sugestionabilitat, eh? És
0: ah,
1: a dir,
0: mira,
1: lo sugestionable que sigui una persona, eh?
0: Sí.
1: Entenent, doncs, com a sugestió, quan el teu cervell fa cas a unes ordres perquè se sent bé fent aquelles, o sigui, seguint aquelles ordres, no? Vull dir, hi ha persones, doncs, que són molt sugestionables, per exemple, les que ploren en el cine. Jo sempre pregunto, tu has plorat en una pel·lícula? Perquè si em diuen sí, he plorat en una pel·lícula, aquí ja m'estan donant bon rotllo.
0: Anda.
1: El cine és hipnòtic. És un estat d'hipnosi totalment natural, perquè
0: sí,
1: en el cine, fixa't, apartem el fet racional de que són actors i actrius fingint, i ho sabem, i és la veritat, però hem après a apartar, per exemple, Tom Hanks per creure'ns a Forrest Gump. Doncs això és hipnosi. Val? Si la persona em diu que ha plorat en una pel·lícula, doncs, vale, doncs és, pot ser més o menys sugestionable. No? És un tema estadístic. Tots els papers, els estudis que podríem trobar, parlen de que hi ha un 20% de la població que serien altament sugestionables. I això, que hi ha aquest 20% superior, que és el que fa que la hipnosi sigui molt famosa, perquè, clar, compte que el 20% dels meus pacients et diran que jo tinc poders, que la hipnosi és màgica. No, no, jo no tinc poders. Ells són màgics. Jo els hi dic màgics. Ells i elles resulta que són altament sugestionables, formen part d'aquest 20%, i, clar, la hipnosi els ha funcionat, que van por ahí dient que això és màgia. No, no, és que ells són molt sugestionables, val? I això ho hem sapigut sempre a l'espectacle, és el gran secret. Jo pujo un escenari i miro el públic, sé que el 20% cauran, és estadístic. Els haig de trobar, perquè sóc jo que busco. Un espectacle,
0: ah,
1: jo faig exercicis.
0: I aquells que miren cap al cantó al contrari i tal, són...
1: Bueno, ja pinten bé a vegades, però jo faig una prova...
0: Molt bé, molt bé.
1: Fixa't, Pep, jo faig una prova que feia el professor Fassman. Ara m'he anat als anys 30, el primer mentalista català, el famós Fassman, nascut a Sort, el 1907, primer mentalista català.
0: Sí.
1: He estudiat molt també amb Fassman, conec la seva filla, la biògrafa,
0: sí, sí,
1: la Maria Mir... I en Fassman feia una prova que jo segueixo fent la mateixa. Li dic a tot el públic, poseu les mans com si estiguéssiu resant, així entre lligades, com si estiguéssiu resant, poseu les mans així. Ara imagineu pegamento a les mans s'estan enganxant, bla, bla, bla. Separeu les mans i no podreu. El 80% de la gent separaran les mans i hi haurà un 20% que començarem a sentir, què passa, jo no puc, jo estic enganxat. I se'm comença a aixecar el 20% del públic amb les mans enganxades. Són aquests els sugestionables. Els trobo en 2 minuts.
0: Sí, sí. M'has parlat d'aquest i, bueno, tinc aquí un carruatge de gent que segurament coneixeràs com el Luis Boyano, Juan Roldán, el Luis Pardo, que el vam tenir precisament amb els Murphy.
1: Companys tots, i tant.
0: Javier Luxor, Larry, Max Verdier... Però, bueno, un llarg... Aquí, no, carruatge de noms que us coneixeu tots.
1: Com que som pocs, tampoc som tants. Com que som pocs, ens coneixem tots, i tant.
0: David, m'agradaria fer una mica així de desplegament de dels misteris de la mente i parlant per punts, hi ha un... M'agrada molt, que és el de l'art de la memòria, on dius o expliques que una bona memòria no és un don innat, no? Sinó que és una habilitat que podem entrenar.
1: Sí, sí, sí. Podem entrenar la memòria de manera... com a entrenament, no? O sigui, és que hi ha certs detractors de les tècniques de mnemotècnia perquè diuen que és memòria falsa.
0: Uh-huh.
1: Bé, no és que sí, memòria falsa, és que és memòria associativa, que és com més podem recordar les coses quan està relacionada la memòria amb l'emoció. Clàssic exemple, tothom recorda, tothom que tingués, doncs, certa edat, tothom recorda què estava fent quan van caure les Torres Gemeles. Tothom recorda què estava fent en aquell moment.
0: Correcte.
1: Perquè, clar, en canvi, a l'11 de setembre d'un altre any no recordes què estaves fent. Uh-huh. Però l'11 de setembre, el 2001, saps què estaves fent, perquè va passar allò, i allò és un impacte, no? El que fem amb mnemotècnia és unes tècniques que fem de manera, digue-li si vols, artificial, que el que volem recordar ho associem a coses que ens impacten, sobretot a imatges que ens impacten,
0: uh-huh,
1: perquè es quedi ben gravat, no? Tu, quan comences a estudiar les tècniques de mnemotècnia, el primer que penses és, però això per què no és una assignatura de l'escola? O sigui, això per què no m'ho van ensenyar, si és una passada? Doncs perquè hi ha detractors que diuen això, doncs que no és memòria natural, no?
0: Uh-huh.
1: Bé, jo trobo que és absolutament unes tècniques, una meravella. Que sí, que jo, per exemple, les ensenyaria a l'ESO, no a l'EGB. Primer que fem memòria natural i després, doncs, podríem utilitzar aquestes tècniques, no? Tornant en Blake, a mi aquest any em van donar perquè me la va otorgar ell mateix, la menció iberoamericana a la memòria, perquè vaig demostrar, jo he memoritzat 5 llibres, 1.152 pàgines, I la demostració és que l'espectador agafa un llibre, llegeix una mica, jo li dic el número de pàgina que està llegint.
0: Ostres.
1: Això ho anem repetint i tinc 1.152 pàgines en el cap. Amb aquestes tècniques
0: regles
1: que ensenyo.
0: Regles mnemotècniques, sí.
1: Exacte, regles mnemotècniques.
0: Que dintre d'aquest llibre, ho estàvem comentant abans d'entrar a micros, que sí, que deixes part de la teva essència aquí perquè entenguem, i és veritat, fas unes frases, uns números que combinem, sí, és correctíssim.
1: Per exemple, en consulta he ajudat a opositors a notaria, perquè els opositors a notaria, a ser notari i notària, han de memoritzar literalment unes barbaritats que dius, coi, doncs utilitzem tècniques, o sigui, per què vols matxacar-te la memòria natural memoritzant totes les lleis i tot el que ha de fer un notari? Doncs utilitzem aquestes tècniques.
0: Sí, i així en el llibre em vas fer pensar també en un pacient que hem parlat també abans de... Ja no qüestions de deixar fumada, sinó persones que poden tenir, doncs, un Alzheimer, un problema de demència. Uh-huh. I recordo que l'altre dia amb un client en principi d'Alzheimer li vaig preguntar, com ha ido el dia tal? Què has comido? I justament ell no li sortia que havia menjat, però em va acabar dient dibujos animados, espinacas, sí, no? Sí, per arribar a espinacas, sí. Em va dir fuerte. I vaig dir, ostres, espinacas. I va dir, això, no?
1: Exacte, Popeye.
0: Havia buscat dibuixos animats, m'havia recordat de Popeye, no? I al final, imagina't, no?
1: Sí, sí. Associant.
0: Així que, això, aquest llibre, molt recomanat, sincerament, El podeu trobar a qualsevol llibreria, Los misterios de la mente, del David Baró. Ara farem com una petita pauseta, que anem a sentir el consell del nostre farmacèutic, del I tu què tal, el Javier Gutiérrez, i si et sembla bé, quan tornem parlem de fenòmenos inexplicables, David.
1: Wow.
0: Vinga.
2: Consejo del día.
3: Hola, buenas. Soy Javi, farmacéutico de ¿Y tú qué tal? Esta semana os quiero hablar sobre el tabaquismo. Es un problema muy importante de salud que no va ligado simplemente a ser un mal vicio o que te falte fuerza de voluntad. El tabaquismo se da porque el tabaco contiene una sustancia altamente adictiva, que es la nicotina, que lo que hace es que tengas una dependencia psicológica de esta droga. Esta necesidad también de fumar va muy ligada a las rutinas que se pueden tener. Por ejemplo, pues la hora de tomar café, el ir a comer fuera, el quedar en sociedad, que agravan estas ganas de querer fumar. Desde la farmacia os podemos ayudar y mucho. Primero es valorar el grado de dependencia que se pueda tener, ya que no todo el mundo está igual, no es igual de dependiente del tabaco. Podemos ayudar a escoger una fecha para dejarlo y hacer un seguimiento para ver cómo está funcionando. También nos podemos ayudar, hay ayudas en la farmacia para facilitar quitarnos esta dependencia a la nicotina, como pueden ser los parches, los comprimidos, chicles o incluso sprays de nicotina. Y en casos más agudos o de que sea más complicado, también podemos valorar derivar a un médico, ya que existen tratamientos con receta para dejar de fumar. Un mensaje muy importante que me gustaría dar desde la farmacia es que si lo has intentado y has recaído, no significa que es un fracaso. Es que esa ruta no era la idónea y hay que buscar otro plan o hay que volverlo a intentar. Y que ánimo, que se puede salir del tabaco.

0: Clar, quan tens aquí el David Baró, li estava dient ara, mentre sentíem una mica el consell del Javier Gutiérrez, dic, David, quasi m'has d'assignar que tornaràs la propera temporada, perquè això no es pot parlar en una hora ni de broma. David, fenòmenos inexplicables, eh? Parles també en el llibre de temes com la telepatia, els somnis premonitoris, les experiències properes a l'amor i altres fenòmens paranormals. Això també agrada, eh?
1: Això sí que és un meló. Això sí que és un meló espectacular.
0: Allò, com diu a la meva mare, que t'està sentint també, una tajadita, eh? Te pongo una tajadita,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, això sí que és un meló. Clar, és que jo, els espectacles de mentalisme, barregem coses sempre des de la part que té el mentalisme d'il·lusionisme, que el que té potent... O sigui, jo sóc mag, eh? Jo segueixo sent mag, el meu pare era mag, jo segueixo sent mag. Uh-huh. Vull dir, repeteixo que no tinc poders. El tema és que, clar, fem coses misterioses i, per exemple, en un espectacle, el espectacle Anemen, jo feia una sessió d'espiritisme amb els morts del Titanic. Clar, aquell número, bueno, guapíssim. Dintre d'un teatre i un espectacle i tot, evidentment, allà no hi havia res real, eh? No estàvem contactant amb cap esperit dels que van morir en el Titanic, ni res. Però què passa? Que llavors, el que dic al llibre, quan estàs a l'entrada saludant a la gent, doncs la gent t'explica coses, la gent et pregunta coses i tal, i clar, jo, doncs, tinc aquella inquietud d'estudiar totes aquestes coses, sempre des del meu escepticisme, perquè jo soc molt científic, i alhora des del respecte, perquè, escolta'm, jo respecto molt les creences. Quin és el tema? Jo sé que la gent que ha viscut coses no estan mentint, ells estan explicant el que han viscut, i això ha de quedar clar, que no estan mentint i que ells han viscut allò. El tema és que potser li donen una explicació i des de la ciència, si a mi... Jo trobo una explicació científica, sempre em convencerà més, no? Uh-huh. Jo ho dic, ho acabo dient en el llibre, vaig a fer una mica d'espoiler, eh? Jo acabo dient, jo per tot el que sé, no em puc creure segons quines coses. Ara, reconec que m'han arribat a fer dubte. Clar, jo al llibre entrevisto una psíquica, bueno, o suposta psíquica, no?, que estàvem en una cafeteria, jo fent-li l'entrevista, i per exemple em diu, perquè tu quanta gent veus aquí? Jo conto, dic, doncs 14 persones. Diu, doncs n'hi ha 15, perquè jo em veig 3. Va, jo aquí ja flipant, no? I clar, era molt, molt, molt creïble, no? Però és que, clar, en què insisteixo? És que aquella senyora no estava pas mentint. Aquelles tres presències que ella percebia, que era una al·lucinació, era real, no ho sé. No ho sé, jo em poso aquí a estudiar tot. Ara el tècnic s'està flipant amb nosaltres.
0: El Robert... Home, poder... A més, els que escolteu l'Itu què tal a la nit, a les 11 de la nit, tenim los misterios del Robert Fernández. Perdona, David, continua.
1: No, per favor. Llavors, goita, és que a més m'enxampes que jo ara he llegit molt i he estudiat molt els treballs del doctor Saúl Martínez Horta, que està molt on fire, eh?
0: Però on fire,
1: el neuropsicòleg de referència, de l'Hospital Sant Pau. Llavors, jo, a més, que ara, quan acabi el grau de psicologia, estic fent el treball de final de grau.
0: Sí, m'estaves dient
1: pràcticament ja ho tenim. Jo faré màster en neuropsicologia, a mi la neuro és el que més m'interessa. I, clar, el doctor Saúl Martínez Horta és també molt escèptic, alhora molt respectuós, i ell el que diu, sí, però si jo vull creure, el que passa que, clar, si trobo explicacions científiques, doncs hi ha malalties com el Parkinson que estan associades a al·lucinacions. Sí. La persona té unes al·lucinacions, però perquè té, doncs, aquella acumulació de proteïnes i tal, doncs perquè té aquesta malaltia, no? O sí, gent amb Alzheimer que tenen al·lucinacions, i que l'explicació no l'hauríem potser de buscar en coses esotèriques, si hi ha una explicació de que allò ho està fent el cervell, no? Per tant, sí, jo aquella tercera part del llibre em vaig ficar aquí en un jardí i...
0: Sí. Però bueno, que moltes vegades també, a nivell inclús teatre, saps que hi ha metges que també estan fent ara mateix conferències...
1: Sí, tant.
0: Hi ha un molt de conegut,
1: ¿vale? Sí, d'aquí parlem, sí.
0: Experiències cercanes a la muerte, clar, però t'ho està dient un metge, clar, t'ho està dient un mèdico. Clar, no sé fins a quin punt el que el metge està dient...
1: Mira, si tornem a la hipnosi, a la història de la hipnosi, hi ha un metge, jo t'anomenaria en Brian Weiss, sí, que és l'autor de Muchas vidas y muchos maestros, que és qui va posar, anem a dir, entre cometes de moda, les regressions a vides passades.
0: Sí.
1: Clar, parèntesi, vides passades. Un moment, aquí hem de creure en la reencarnació, perquè si no creus en la reencarnació ja no té cap sentit les vides passades, no? Va, doncs en Brian Weiss també era un metge i la va liar, jo considero que la va liar parda, però d'una manera espectacular. Jo he llegit el seu llibre i, clar, ostres, jo trobo altres explicacions, però vaja. Això fa que, per cert, ara he dit això, A mi la gent em demana regressions i jo mai faig regressions. Mai faig regressions. Regressió, diríem que, doncs també, en una sessió d'hipnosi, d'anar enrere en el temps, eh? Ni a la pròpia vida de la persona, ni molt menys vides passades, ni tot això. Per què no faig regressions? Perquè la nostra memòria, això també neurocientíficament molt estudiat, la nostra memòria no és fiable. La nostra memòria és reconstructiva.
0: Seria com el chat GPT aquest, que lo que no sabe se lo inventa o...
1: Exactament.
0: Ah, amigo, veus?
1: Nosaltres inventem moltíssim, sense mala fe, però reconstruïm, omplim forats, omplim forats.
0: Sí, senyor, perquè moltes vegades dues persones que han estat en un mateix lloc diuen les coses totalment diferents, sí.
1: Aquí ho tens, o estàs recordant alguna cosa de la infància, la teva mare, no, nen, que això no va ser així, que va ser això, però clar, cadascú s'està fent la seva versió. Per tant, de què servirà anar a fer una regressió si la persona el que recordi, un gran percentatge no serà veritat? I a més que això és perillós, perquè es poden implantar falsos records. Aquí la doctora Loftus és mítica amb els estudis de la memòria i en implantar falsos records, que ha estat molt criticada als Estats Units perquè és la que està criticant molt el tema dels testimonis visuals. Un testimoni visual a un judici és una cosa tan delicada perquè si la memòria no és gens fiable, com ens podem creure aquell testimoni, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant,
0: sí.
1: A mi que no em demani ningú regressions, perquè jo no faig regressions.
0: Hi ha també aquí alguna coseta. Bueno, jo, així, resumint, diria que, bueno, que el llibre m'ha agradat moltíssim i serà dels que tingui jo al meu prestatge. Però vaig fer com un resum que dius que, bueno, en aquesta part de fenòmens inexplicables, el teu enfoc vindria a ser, corregeix-se també si no vaig bé, mantenir poder una actitud oberta, però també crítica i racional, i analitzar testimonis i investigacions disponibles sempre, no? Una mica així, tema comparatiu, saber cadascú què opina, què tal, i respectar totes les idees, no?, que la gent va...
1: Exacte, exacte, respecte, i, però tenir un punt de vista crític, no? O sigui, saber, doncs, buscar informació és el que més els hauríem de dir a la canalla. I més ara, amb les xarxes socials i amb tot, que no es creguin qualsevol cosa, sinó que tinguin un esperit crític, no?
0: Jo, David, vaig treballar molt temps, uns 6 anys més o menys, i és molt temps, i moltes hores allà, a l'Hospital del Tòrax de Terrassa.
1: Ah, uau.
0: Has anat allà alguna vegada?
1: No.
0: Saps que hi ha visites guiades?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Podies anar un dia.
1: Val.
0: Allà també vam tenir fenòmens inexplicables, que si vols algun dia...
1: Uau.
0: I et faig com a l'Anthony Blake, et faig un pròleg. Sí, sí, sí, que era una mica misteriós. Uh-huh. David, tornant a les sessions novament i com a fil conductor del tabaquisme.
1: Sí.
0: Val que has parlat de la predisposició de la persona i que si poder no d'això, doncs, bueno, es descarta, no han de pagar ni res. Jo crec que el tema dels diners és el de menys quan realment busques una solució. Però què ha de saber una persona realment que va a la consulta i s'ho planteja? A part del que has explicat, no?, de la metodologia... Quin grau d'èxit pot tenir si realment és competent?
1: Val. A mi, evidentment, com que em demanen grau d'èxit, doncs jo porto 9 anys a la consulta i cada any faig la meva estadística i 80%.
0: M'agrada.
1: Jo tinc un 80% d'èxit, que està dividit, per tant, tornem al que et deia. Tenim una campana de Gauss perfecta, 60%, 20 per sota, 20 per damunt.
0: Sí.
1: El 60% són persones que l'hipnosi els ajuda a deixar de fumar, però han de posar de la seva part. I han de voler molt, i jo dono eina. La gent fa hipnosi a casa.
0: Val? Sí.
1: Perquè això sempre és autohipnosi, de fet. Jo dono l'eina i la gent treballa per anar-se mantenint. Aquestes persones són el 60%. No et diran que la hipnosi sigui màgia. Els que et diran que la hipnosi és màgia són el 20% superior que us deia abans.
0: Uh-huh.
1: Per tant, aquest 60 i aquest 20 suma el 80% d'èxit. No? El que ha de saber la gent? Doncs, evidentment, el que estàvem dient. Ni cap medicació, ni cap pagat, ni cap cosa... deixaràs de fumar si tu no vols. Evidentment, has de voler, això està claríssim. Tots són ajudes, però tu has de voler. Perquè tot i volent, sempre hi haurà una part de tu que no voldrà.
0: Clar.
1: Que és quan anem a la famosa metàfora, angelito y demonio. O sigui, aquella baralla que tenim, aquella baralla interna, no? La persona es baralla amb si mateixa. Una part vol deixar de fumar, l'altra no. Aquella dissonància cognitiva, que diríem des de la

0: a mi m'expliquen recaigudes, vaig estar 10 anys sense fumar, vaig recaure 15 anys, 25 anys, m'han arribat a dir 30 anys. Això és el que demostra que això és crònic. Per tant, han d'haver-hi moltes ganes i per això jo dono l'eina pel manteniment. A mi em preocupa el manteniment.
1: El manteniment.
0: Deixar de fumar no és pas tan difícil, lo difícil és mantenir-lo.
1: Clar, vindria a ser una mica quasi com a la persona que va al dietista, nutricionista i diu, que me ha de pesar, me ha de medir, no sé què tal, i ja només pel fet de no passar la vergonya, moltes vegades no, la persona fa els deures, o com a mínim que té una persona que li està donant tots els consells, tot el que ha de fer, no? Però al final tot passa per la teva actitud, clar.
0: Exacte, i sí. El mantenir, és el que... aquí tornem a lo mateix, quanta gent ha fet, que no són recomanables, evidentment, quanta gent ha fet dietes milagro, coses d'aquestes, sí. Ha perdut de cop 10 quilos i després els ha recuperat, ha fet un rebote espectacular.
1: Sí, senyor.
0: Que lo difícil és mantenir.
1: Ahí està. Ja sabeu que el David Baró el podeu trobar a la seva clínica Sabadell, teniu molts mitjans per poder trobar-lo, info@davidbaró.es o www.davidbaró.cat i el telèfon també de contacte al 655 68 80 21. David Baró, és un crac. David, jo he seleccionat algunes preguntetes que han arribat en aquesta quasi darrera part del programa, a una secció que nosaltres diem el Rubí Xafardea, perdó, Rubí Pregunta. Anem a sentir-lo.
2: Rubí Pregunta.

0: Bueno, el Rubí pregunta, o Rubí xafardea, hi ha preguntes de tot tipus. M'han arribat 60 només amb l'estona que estem parlant.
1: Wow.
0: Sí, perquè tinc aquí un comptabilitzador.
1: Carai.
0: I, bueno, i més les que ja tenia, que aquesta gent entren, ja ho saps tu, Robert, al sorteig de la nostra famosa tassa, eh? Saps que li vam donar la tassa al papa, al santo pontífide? El vaig haver, sí, gràcies per la benedicció, sí, el vaig haver d'esperar allà per, no sé si va ser pel carrer de Balmes, por ahí, què passava, eh? Vaig agafar un nano i dir, papa, i quan vaig fer el canvi li vaig donar la tassa, vale? I tu diràs, i per què no ha vingut aquí? Ah, molt senzill, mira, per dos raons. Poder el David sí que s'ho imaginaria. La primera, perquè el papa volia l'estudi 1. I com que estic a l'estudi 2, doncs no ha vingut. I l'altra, perquè em va dir el xòfer que el papa mòbil no pot entrar en zones de baixes emissions. Què t'ha semblat, eh? Que està bona, Robert. Mira, preguntes pel David Baró. Hi ha molta gent que diu, mira, aquesta és molt rara, eh, David. Siempre que miro a alguien a la nuca, se gira y me mira.
1: Carai, i la pregunta?
0: Sí, sí. Pues la pregunta és...
1: Ah, no, la pregunta quina és?
0: ¿Por qué? ¿Saps aquesta història de que mires a una persona molt fixament i s'acaba girant? Tenim algun poder mental o hi ha alguna energia que...
1: Ostres, a mi no em consta, eh? A mi se'm dispararia l'escèptic que acostumem a dir casualitat.
0: Sí.
1: A mi se'm dispararia l'escèptic. Però ara, més aviat, el tema és que existeix el que diem a l'esbiaix de confirmació. I això fa que només recordis el que t'ha impactat. O sigui, quantes vegades aquesta persona deu haver mirat la nuca, aquella persona no s'ha girat, i aquesta no la recorda. Recorda les vegades que s'ha girat, que això seria l'esbiaix de confirmació.
0: Veus, sí, sí, sí.
1: T'he dit que jo no m'acabo de creure que només fumi el 25% de la població. Val, però és que jo tinc un esbiaix de confirmació, jo veig molta gent fumant perquè ja sóc jo que els busco sense voler.
0: Exacte.
1: Per tant, suposo que aquí pot haver-hi aquest esbiaix.
0: Per aquí també deu anar. Aquesta era la Lídia Ruiz. Em diu la Sònia Galeno, diu, David, sempre que vaig pel carrer i veu alguna persona que s'hi sembla una altra, al final l'acabo veient. No sé si va pel mateix...
1: Sí, sí, sí.
0: Això és mentalisme, això és sort, això és casualitat. A mi m'ha passat, eh? Sí, a tu també, sí, segurament, no?
1: Sí, sí, sí, tant. Aquestes coses, sí, és el que et dic, que li donem potser massa importància, però vaja, la resposta seria...
0: Però estàs veient que al final la gent està veient com el mago Merlín, eh?
1: Una... Sí, oi?
0: Sí, ni... No, no sé, és una cosa... Bueno, jo moltes vegades també estic fent el cafè al matí i... penso, mira com si sembla que hi ha el Robert i passa, i és el Robert que està passant. Però bueno, no sé, Sònia, si t'hem pogut ajudar, però ja veus que moltes vegades és el que tu dius. Mm-hmm. Quantes vegades pensem en algú i no, clar, i no passa. Què hi ha de veritat, diu la Anna Saez, sobre els somnis premonitoris? Has parlat una mica abans,
1: sí, has dit.
0: Però bueno, això se li ha de fer també molt de cas, has de fer una estadística de...
1: Clar, és que estaríem els mateixos, eh? El tema del...
0: Saps?

0: perdona, David, que no, hi ha llocs, tu que has viatjat tant, vens de Colòmbia fa poquet i de Madrid i tal, hi ha llocs, Andalusia ho he vist molt, que somiem amb algú i ja tenen un nom amb una terminació de número, he somiat amb un difunt. Haig de comprar la terminació 00 perquè és Los Muertos. Sabies això? Sí, no?
1: Alguna cosa havia escoltat, és que amb somnis, igual que el tema doncs, del significat dels somnis, de la interpretació, bueno, el famós Freud ja la va liar amb la interpretació dels somnis i de més.
0: Sí.
1: Sí que hi ha tot un camp, que és les parasòmnies. Les parasòmnies, doncs que, perquè això ja són trastorns i afeccions doncs, com la paràlisi del son, que molta gent ha tingut paràlisi del son, per exemple. Però somnis premonitoris, doncs és que jo et diria el mateix. Quantes vegades somies alguna cosa i no ha sigut premonitori de res? I evidentment aquesta no la recordaràs, és que clar, fixa't, vaig donant la mateixa resposta a totes les preguntes.
0: Sí. La Lluïsa Martínez diu, David, què te fascinó más de pequeño, la màgia o la mente humana? És bona aquesta, eh?
1: Uau, molt bona, molt bona. Clar, el meu pare era mag i jo, de petit, doncs clar, diguéssim, la màgia, O sigui, el tema de la ment, el mentalisme el descobreixes dintre de l'il·lusionisme,
0: sí.
1: Però clar, ja era bastant gran. Jo quan vaig descobrir aquesta branca més del mentalisme i t'atrapa que has d'estudiar doncs, aquestes coses més de la ment i no tant de manipular cartes i monedes amb les mans, Però de petit, clar, la màgia.
0: Hi ha moltes que preguntes allò si recordes la teva primera actuació, ja has fet una mica de menció del tema, també que et va portar a especialitzar-te en el mentalisme, si no ho he sentit podeu mirar una mica. Quan se t'ha reconegut com a mentalista i a més se t'ha donat un premi, com va ser el 2014, quina sensació tens personal? És una satisfacció, suposo, no? Molt gran, no? De dir, ostres, allò que volia fer ho he aconseguit, continuo treballant amb això, però tothom que diu David Baró sap que és mentalista.
1: Sí, evidentment, satisfacció i el que dic responsabilitat. En quant al premi, no va ser com una culminació d'una carrera, si va ser l'inici, si aquesta va ser la sorpresa. Jo vaig aparèixer en el Congrés Nacional de Màgia, que no em coneixia pràcticament ningú, i menys com a mentalista, perquè jo diria que portava 4 anys especialitzat en mentalisme, no portava més, i que va ser la gran sorpresa que guanyés jo el premi. O sigui, que no va ser la culminació, va ser l'inici.
0: I ja, mira, em van quedant poquetes per poder fer-te per hora, que ja estem quasi ja quasi m'estan fent fora aquí, Diu, bueno, una noia que diu que es diu Raquel, no m'ha posat el cognom, t'he visto en 5 monos,
1: T'he
0: vist en 5 monos. ¿Para cuándo otro espectáculo, David?
1: O sigui, exactament, no, jo sempre estic donant voltes i ja tinc un nou espectacle donant-me voltes pel cap, però exactament no ho sé quan tornaré estant en teatre, però vaja, si em segueixen. Jo principalment estic molt actiu en Instagram,
0: @
1: d'inveromental, i allà ho anuncio tot, per tant, anunciaré el nou espectacle al seu moment.
0: Paco Rodríguez diu, ¿la intuición existe o es una ilusión, David?
1: Uah!
0: Això és examen de... Això és treball de final de carrera,
1: Clar, la intuïció, doncs, per definició, el coneixement d'alguna cosa sense raonaments. O sigui, no raones, sinó pum, et ve, no? Ostres, clar, això, jo crec que sí que existeix. El que no és clar, no sabria donar-te cap explicació científica ni cerebral.
0: David, el que tens aquí un repertori de dones preguntant, que té la Maria Morales, diu que com se puede detectar si alguien miente. Ui.
1: Al 100% no podem,
0: Però això del llenguatge visual, dels ulls i tal...
1: I jo vaig fer un postgrau amb el que és detecció de la mentida a la Universitat Udima de Madrid, i el primer que et diu el professor és no es pot detectar la mentida al 100%. Que quasi dius, vale, doncs ja me'n vaig, perquè vinc a fer un curs d'això i em diu que no es pot. Si al 100% no es pot. Però hi ha molts indicis que es poden estudiar, sí.
0: I la Ruth Llucià, per acabar aquí ja com... Ya para el repertorio de preguntas, foto las dudas que ha fet. Una, ¿cuál ha sido tu actuación más difícil, David? Y si alguna vez salió algo completamente mal. Ruth.
1: Completamente mal, no, perquè tenim molts recursos i jo acostumo a tenir plan B, plan C, plan D, com a mínim. Però sí que m'ha tocat moltes vegades remar, que remar vol dir quan la cosa no està sortint com ha de sortir i comences a remar per solucionar el tema, però alhora a mi això m'agrada, em dóna vidilla.
0: Sí.
1: Que la cosa surti bé la primera no té tanta gràcia com que hagi de remar. Sí.
0: De fet, m'has dit el primer, que t'agraden molt els directes, amb el qual és un tio amb recursos per salir de los tiburones, i si voleu veure com surt els taurons i tal, heu de mirar al YouTube. Només que poseu David Baró sortirà mogollon de coses, persona molt activa. I David, jo crec que és una de les entrevistes que se m'ha passat més ràpida, vamos, de llarg.
1: Que guai, a mi també. Sí,
0: tenia gràcies. Moltes ganes de conèixer-te, ets un tio encantador. L'Anthony Blake diu que parles amb els ulls, i és veritat, parles amb els ulls, parles amb la cara, tens uns coneixements que jo crec que són inexplorables. I a Ràdio Rubí sempre tens casa teva per venir, i bueno, que vull que et deixis aquí constància i jo et regalaré una tassa quan tornis.
1: Moltes gràcies. I tant, tornarem.
0: Si la té el papa, León XIV també la tindrà el nostre amic David Baró. David, una forta abraçada, molt agraït, i ho dit, ens veiem novament aquí a Ràdio Rubí i allà on estiguis.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies també al meu gran amic i tècnic Robert Fernández, que ha estat aquí controlant-ho tot, fent aquí, i amb el màgic de Queen. Setmana que ve parlarem de fibromialgia, i també parlarem de situacions de malalties post-Covid amb un gran metge que parlarà des de Madrid. Ojo, no us ho perdeu. I ens veiem propera setmana. Forta abraçada.

0: És mitjanit.
1: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Són les 8 del matí i és 11 de juny. Bon dia, Rubí.

0: Sí, presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte centrat al barri de les Torres. El consistori defensa la feina feta durant anys al barri i competirà amb més d'un centenar de municipis per optar a uns ajuts destinats a reduir desigualtats i impulsar la transformació urbana. El rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit nou president del Consell Assessor i Consultiu de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El nou mandat arrenca amb l'objectiu de reforçar la projecció pública de l'òrgan, definir el futur contracte programa i continuar garantint la qualitat i el pluralisme de l'emissora municipal. Rubí acomiada avui Albert Sans amb una cerimònia oberta a tota la ciutadania i dissenyada pel mateix coreògraf fa més d'una dècada. L'acte combinarà dansa, música i poesia per retre homenatge a una figura imprescindible per entendre la història de l'esbart i la projecció de la cultura popular rubinenca. En esports, el Club Botxer Ovega ja escalfa motors per a la vetllada que faran la tercera setmana de juliol. I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que de mica en mica ha d'anar netejant, sobretot on tenim més núvols, que és entre les comarques de Girona i Barcelona. I, de fet, els ruixadets que van caient també acabaran desapareixent. A partir de mig matí, migdia, molt de sol a tot arreu, una mica de vent que anirà bufant cap a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i temperatura que, tot i que ha despertat més fresqueta que ahir, aquesta tarda acabarà sent més càlida. Tornarem a la fita dels 30 graus a Ponent i a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui la situació d'hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que de moment no hi ha cap incidència destacable, però sí que parlem de fortes retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. A hores d'ara tenim molta intensitat a la circulació en tot el nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze del Vallès, també a la C33 i la B20 Santa Coloma de Gramenet. De retruc, doncs ens deixa força col·lapse les dues rondes de Barcelona. Tenim cues a la B20, a la ronda de dalt en sentit sud fins a Pedralbes, a la ronda litoral i a 6 quilòmetres de cues en sentit nord i 7 quilòmetres de cues en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs, amb les sortides 21 i 22 tallades. Al Vallès també trobem molta congestió a la AP7 des de la Roca fins a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona. També tenim retencions intermitents en sentit nord al punt de Mirasol, Sant Cugat i Cerdanyola. Per altra banda, la C16 també deixa retencions, sobretot als túnels de Vallvidrera, durant 2,5 quilòmetres cap a la ronda de dalt. Al Llobregat també hi ha cues a la A2 i a la B23 durant més de 4,5 quilòmetres des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

Rubí presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte ubicat al barri de les Torres. Ho ha confirmat l'Ajuntament a Ràdio Rubí i ha avançat que donarà més detalls de la proposta després de Festa Major. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà el projecte, però sí que ha explicat que l'elecció de les Torres respon al treball continu que s'hi ha fet durant anys per millorar tant l'espai urbà com la convivència al barri. La candidatura de Rubí arribarà en una convocatòria que es preveu especialment competitiva. Segons ha explicat el periòdico, el comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ja hi ha 106 municipis catalans que han traslladat el seu interès al Departament de Territori i la previsió és que finalment s'arribi a unes 120 sol·licituds. Entre els municipis que també estudien optar als ajuts hi ha ciutats com Sabadell, Terrassa, El Vendrell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers o Esplugues de Llobregat. La segona convocatòria del Pla de Barris està dotada inicialment amb 200 milions d'euros, una xifra que es podria ampliar fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. El programa té com a objectiu impulsar actuacions integrals en barris que són vulnerables i reduir desigualtats socials i territorials. Els projectes poden incloure actuacions vinculades a la rehabilitació d'habitatges, la transformació de l'espai públic, la transició ecològica o accions de cohesió social i comunitari. El govern calcula que el conjunt del Pla de Barris permetrà desplegar fins a 120 programes de transformació arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029, amb una inversió global prevista de 1.600 milions d'euros entre la Generalitat i els ajuntaments.

0: canviant de tema, perquè el rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit per unanimitat nou president del Consell Assessor i Consultiu Rubí, de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El Consell s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns després de l'aprovació de la seva Constitució al ple municipal del mes de març, una reunió que ha significat l'inici oficial d'aquest nou mandat. Aquesta trobada on hi han assistit la regidora de Comunicació, Anabel Cuesta, i el director d'aquesta casa, Albert Soler, ha servit per escollir també a la secretària del Consell, Mercedes Rodríguez, també per marcar les línies mestres i els objectius dels pròxims anys. Un d'aquests objectius és impulsar la visibilitat externa de l'òrgan perquè sigui més conegut i accessible a la ciutadania, però, sens dubte, el més important és el de definir el nou contracte programa. Escoltam el nou president del Consell Assessor.
1: Línies mestres, a part de la visibilitat, està de manera especial en el primer tram, serà a l'estudi i seguiment del que ha de ser el primer contracte, el primer programa, contracte o contracte-programa, com ho voleu dir, de l'emissora municipal, treballar en l'anàlisi d'aquest contracte-programa per tal de garantir el que seran les necessitats de l'emissora municipal en els propers 4 anys.
0: A més, el Consell també vol enfortir els vincles amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que és l'autoritat reguladora dels mitjans públics catalans. Un dels aspectes més importants per a Fernández és que l'emissora pública continuï, si pot ser encara més, amb els estàndards de qualitat, de pluralisme i bones pràctiques, que és el que ha de tenir qualsevol mitjà de comunicació local i, si és públic, encara més. I els rubinencs podran acomiadar-se avui del coreògraf Albert Sans. L'Esbart Dansaire de Rubí ha preparat una cerimònia pública a l'església de Sant Pere que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. Es tracta d'un acte que el mateix Albert Sans va dissenyar fa més d'una dècada. Segons va deixar planificat, el funeral inclourà la lectura de poemes de Salvador Espriu a càrrec de la Càmera de Teatre, actuacions de l'obrador coral i la interpretació del ball del Mortitxol, una dansa tradicional de vetla. El director de l'Esbart Dansaire de Rubí, Joan Manel Camps, ha explicat que Sans havia deixat tots els detalls de la cerimònia perfectament definits. De fet, el cos de dansa de l'entitat fa dies que assaja les actuacions que formaran part de l'homenatge. Pel que fa als actes de comiat, ahir es va obrir la vetla al tanatori de Rubí i avui també es podrà visitar amb les 9 del matí i les 3 de la tarda. La cerimònia funeral començarà aquesta tarda a 3:15 a l'església de Sant Pere. La mort d'Albert Sans aquest dimarts als 94 anys ha causat una profunda commoció en el món de la cultura popular rubinenca i també en l'àmbit de la dansa catalana. Des de l'Esbart asseguren que estan rebent nombroses mostres de condol d'entitats i agrupacions de dansa d'arreu del país. Albert Sans va dedicar gran part de la seva vida en aquesta faceta, a la de la dansa. Va ser director artístic de l'Esbart Dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'Esbart de Mollet entre moltes altres responsabilitats. El president honorífic de l'Esbart Dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí una de les actuacions més destacades de l'entitat fora del país, la interpretació del Ball de Gitanes al Palau de la UNESCO de París.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, vam tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera.
0: L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, per la seva banda, ha utilitzat un símil futbolístic per resumir la importància d'Albert Sanz per a la dansa rubinenca i catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan Albert Sanz dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart dansa de rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar, li va donar aquest toc professional a la dansa.
0: I canviem de tema, perquè a prop d'una trentena de persones van poder conèixer ahir a la tarda una selecció dels documents més destacats de l'Arxiu Parroquial de Rubí. L'activitat, coorganitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere, es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'Arxiu Parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i XVIII, tot i que també es conserva un pergamí de l'amo del castell de l'any 1383. Es tracta de documentació que permet cercar els orígens de l'administració local de Rubí. Sentim Tapioles.
4: Que a través de la documentació nosaltres veiem com estava organitzat el poble. Per exemple, en vez d'hi haver-hi els ajuntaments que coneixem ara, hi havien la Universitat de Rubí. Entès la universitat com allò universal, allò que afecta a tothom. Llavors hi havia el Consell de la Universitat, que hi havia el batlle, que és el que seria l'alcalde, uns jurats, que només n'hi havien tres, que tenien algun càrrec o alguna responsabilitat dintre el Consell de la Universitat, i llavors hi havia Consell General o un Consell Ordinari.
0: Tothom que el vulgui consultar pot demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@jrubí.cat. Esports, que comencem amb la gran vetllada del Club Boxeo Vega.
5: El Club Boxeo Vega ja escalfa motors per a la vetllada del 17 de juliol, la quarta edició del Ciutat de Rubí, que servirà per tancar la temporada abans de les vacances. Serà una nit especial al recinte del club, al carrer Sardana, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, en un format que començarà a 8:45, aprofitant la fresca de l'estiu. El cap de cartell serà Elias Azawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional. El públic podrà veure també una àmplia representació local amb Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. El club, a més, tindrà carp a l'Escardívol per festa major, repetirà la seva activitat de boxe al carrer del 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal La Sala. I canviem de disciplina per parlar de futbol i de Pedro de Marco, que tanca l'etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'un any i mig intens al capdavant del primer equip. El tècnic reconeix que necessitava un descans, que tercera catalana és una categoria exigent pel compromís que es pot donar i rebre. Tot això fa una lectura positiva del seu pas pel club. Ha complert l'objectiu de la permanència en les dues temporades i assegura que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un sènior. Ara vol dedicar més temps a la família, però ve un bon futur per al club. Confia plenament en el nou entrenador, Francesc Román, a qui considera una garantia per continuar fent les coses bé.

les Torres al centre de la pròxima gran convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. El projecte encara no s'ha detallat, però cerca reforçar la transformació urbana i social del barri en una edició que mobilitzarà centenars de milions d'euros arreu del país. El Dia Mundial de les Persones Refugiades posa el focus a Rubí en una realitat que continua creixent. Des de l'ACNUR alerten que els desplaçaments forçats augmenten any rere any i reclamen més implicació institucional i ciutadana per garantir drets i condicions de vides dignes. Compte enrere per aconseguir entrades per a la Festa Major de Rubí. A partir del dimarts 16 de juny s'obrirà la venda i reserva de localitats per als espectacles amb aforament limitat, amb repartiment entre internet i taquilla i noves fórmules per evitar les cues i el col·lapse d'altres edicions. En esports, protagonisme per a la Botsa i la baldada que organitza el Club Botseo Vega per a mitjans de juliol.

0: Més d'un centenar de municipis ja han mostrat interès per optar a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya i entre ells hi haurà també Rubí. L'Ajuntament ha confirmat aquesta casa que presentarà candidatura amb un projecte situat al barri de les Torres. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà la proposta, tot i que ha avançat que en donarà més detalls després de Festa Major. Segons fonts municipals, l'elecció de les Torres respon a la feina que s'hi ha dut a terme durant anys, tant en la millora de l'espai urbà com en actuacions orientades a reforçar la convivència i la cohesió social. La competència per aconseguir finançament serà elevada. El comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ha explicat al periòdico que 106 municipis ja han traslladat el seu interès al Departament de Territori i que la previsió és arribar a unes 120 candidatures. Entre les ciutats que també estudien presentar projectes hi ha Terrassa, Sabadell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers, Esplugues de Llobregat o el Vendrell. La convocatòria compta inicialment amb una dotació de 200 milions d'euros, una quantitat que podria duplicar-se fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. Els projectes que optin els ajuts poden incloure actuacions de rehabilitació d'habitatges, millores de l'espai públic, iniciatives de transició ecològica o programes de cohesió social i comunitària. L'objectiu del govern és desplegar fins a 120 programes de transformació urbana arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029. La inversió global prevista entre la Generalitat i els ajuntaments és de prop de 1.600 milions d'euros. La conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat, celebrada aquest dimecres a l'Ateneu de Rubí amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, ha servit per posar el focus en una realitat que, segons ACNUR, continua creixent arreu del món. En declaracions a Ràdio Rubí, Josep Casajuana, secretari del Comitè Català d'ACNUR, ha alertat que els desplaçaments forçats continuen augmentant i ha defensat que tant governs com ciutadans han d'implicar-se per donar-hi resposta.
1: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
0: Casajuana ha explicat que darrere dels desplaçaments hi ha causes diverses com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques i també l'emergència climàtica. També ha recordat que una gran part de les persones refugiades no arriben a Europa, sinó que són acollides en països propers als conflictes. En aquest context ha destacat que una part important de la feina d'ACNUR consisteix a mobilitzar recursos per garantir allotjament, accés a l'aigua, escolarització i seguretat als camps de refugiats, mentre esperen poder tornar als seus llocs d'origen. Durant la conversa, el responsable del Comitè Català d'ACNUR també ha defensat el paper de les societats d'acollida i va insistir en la necessitat de reforçar la cooperació internacional per prevenir conflictes i reduir desigualtats.
1: El missatge és que hem de cooperar, és a dir, no podem viure gaire més temps en un món tan explosiu com el que tenim ara si no hi ha uns mínims vincles de solidaritat entre els diferents pobles, entre les diferents societats.
0: Casajuana també ha destacat iniciatives locals com les impulsades per l'Associació Microcrèdit Solidaris per a l'Àfrica i ha defensat que la implicació ciutadana continua sent imprescindible. I la compra d'entrades per als concerts de pagament i la reserva de localitats gratuïtes als espais limitats d'aforament de Festa Major estaran disponibles, atenció, a partir de dimarts 16 de juny a les 5 de la tarda. La meitat d'entrades estaran reservades per adquirir-les per internet i l'altra meitat seran a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Recordem que aquesta Festa Major caldrà entrada per a tots els espectacles gratuïts o de pagament que tinguin lloc a espais amb aforament limitat com serien la sala, el castell i, per primera vegada, el casino. Enguany s'ha decidit que els concerts del castell, el que corresponen a Beret i els Pets, tinguin un preu de 10 euros per tal d'evitar el caos d'anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta per als concerts d'artistes, com va ser el cas de Rosario. Els del casino, com el de Joana Cras o els monòlegs de Clara Ingold i Xavi Franquesta, costaran entre 5 i 10 euros, mentre que el concert de l'Orquestra Mondragón es desmarca en preus entre els 18 i els 25 euros. També caldrà reservar localitats per a activitats gratuïtes, però amb aforament limitat, com les visites guiades pel casino i per la ballada de l'Esbart el diumenge 28 al castell. El tràmit telemàtic s'ha de fer a través del perfil de la sala i el casino a la plataforma Cubin a partir de les 5 de la tarda del dimarts 16 de juny. Pel que fa a la compra i reserva d'entrades de manera presencial, la sala ampliarà horaris la setmana vinent. En cas que quedin entrades disponibles, es podran adquirir a la taquilla del recinte de l'espectacle des d'una hora abans de l'inici de cada activitat, i les persones amb mobilitat reduïda que necessitin fer ús de les localitats reservades han de consultar la disponibilitat abans de comprar telefonant al telèfon de la taquilla de la sala, que és, pot recordar, el 93 588 73 72. I continuen les mostres de record i reconeixement cap a Albert Sanz després de la seva mort aquest dimarts als 94 anys. El coreògraf i figura clau de la dansa tradicional catalana serà acomiadat amb una cerimònia pública que tindrà lloc avui a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere i que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. L'acte, impulsat per l'Esbart Dansaire de Rubí, seguirà un guió que el mateix Sanz havia deixat definit fa més d'una dècada. Inclourà lectures de poemes de Salvador Espriu, actuacions musicals i la interpretació del Ball del Mortitxol, una dansa tradicional vinculada als rituals de Baldà. Des de l'entitat expliquen que els darrers dies han estat marcats pels assajos i els preparatius per poder donar forma a aquest homenatge tal com ell l'havia imaginat. El president honorífic de l'Esbart Dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí algunes de les fites més destacades de la trajectòria internacional de l'entitat sota la influència d'Albert Sanz.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. El Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltats les normes. I quan va ser l'hora de ballar, anant a tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a ple dret al moment de sortir el cavallista amb la cellera.
0: Sanz va estar al capdavant de la direcció artística de l'Esbart Dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'Esbart de Mollet. La seva figura és considerada determinant en la projecció de la dansa tradicional catalana dins i fora del país. L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, ha resumit amb una comparació futbolística el pes que ha tingut Albert Sanz per a diverses generacions de dansaires i per al conjunt de la cultura popular catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sanz dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart Dansa de Rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari, les va estilitzar, les va coreografiar, li va donar aquest toc professional a la dansa.
0: Pel que fa a la Velda, encara es podrà visitar avui des de les 9 del matí fins poc abans que comenci la cerimònia de comiat.

0: Informació amb la mirada posada en la botxa i la cita de mitjans de juliol. Toni Bravo.
1: El 17 de juliol serà una data marcada en vermell per al Club Boxeo Vega, que celebrarà la quarta edició del Ciutat de Rubí. Vetllala, que ja és un clàssic de l'estiu, que tancarà oficialment la temporada. El club prepara una nit potent, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, format que començarà 8:45 per aprofitar la fresca. El protagonista principal serà Elias Alzawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional, i el públic podrà gaudir també de molts púgils locals com Alejandro Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Hitor India i Héctor Alcázar. L'entitat també serà present a la Festa Major amb una carpa a l'Escardívol i amb la tercera edició de la boxa al carrer. Això serà el 27 de juny a la plaça, davant del Teatre Municipal La Sala. Pel que fa al futbol, Fede de Marco posa punt final a la seva etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'una temporada que admet que se li ha fet llarga. El tècnic explica que necessitava un descans, que la categoria és difícil de gestionar pel compromís irregular que es pot rebre, però destaca que ha complert l'objectiu de la permanència en totes dues temporades, que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un equip sènior i ara vol dedicar més temps a la família. Ve un futur prometedor per al club, especialment amb l'arribada del nou entrenador Francesc Román, a qui considera una garantia de continuïtat i de bon treball.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Ties, que fort. Us ho has avantat plena, profe, de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
8: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que de mica en mica ha d'anar netejant, sobretot on tenim més núvols, que és entre les comarques de Girona i Barcelona, i de fet els ruixadets que van caient també acabaran desapareixent a partir de mig matí migdia, molt de sol a tot arreu, una mica de vent que anirà bufant cap a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i temperatura que, tot i que ha despertat més fresqueta que ahir, aquesta tarda acabarà sent més càlida. Tornarem a la fita dels 30 graus a Ponent i a l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Connectam ara amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens actualitzi quina és la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem una situació de força col·lapse en general als voltants i accessos de Barcelona. Continuem amb aquesta intensitat en la circulació. Des de primera hora del matí hem de destacar aquest accident que a la ronda de dalt deixa en sentit Llobregat més de 10 quilòmetres d'aturades a causa d'aquest accident. Estalla un carril de circulació i provoca tota aquesta congestió en sentit sud. Per altra banda, però, tenim força col·lapse també al vessant Besòs, on a hores d'ara es circula també amb molta lentitud en tot el nus de la Trinitat, sobretot per la C5 58, on arriben retencions ja des de Terrassa i Sant Quirze del Vallès, en direcció a Barcelona. Al Vallès encara tenim retencions per la AP7 entre la Roca del Vallès i Barberà, en sentit sud, i també en sentit nord, entre Mirassol, Rubí i Sant Cugat, fins a Cerdanyola. Per altra banda, tenim retencions a la C17, a Parets del Vallès, i a la C59, a Caldes de Montbui, amb 2 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona. També cap a Barcelona encara queda força lentitud de 3 quilòmetres intermitents des de la Floresta per la C16 als túnels de Vallvidrera. Per últim, al Llobregat, l'entrada cap a Barcelona continua amb intensitat per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia. Fins demà, Ferran. Bon dia, te deia jo ara. Fins demà.
2: Que vagi bé. Fins demà.

presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte centrat al barri de les Torres. El consistori defensa la feina feta durant anys al barri i competirà amb més d'un centenar de municipis per optar a uns ajuts destinats a reduir desigualtats i impulsar la transformació urbana.

Fernández ha estat escollit nou president del Consell Assessor i Consultiu de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El nou mandat arrenca amb l'objectiu de reforçar la projecció pública de l'òrgan, definir el futur contracte programa i continuar garantint la qualitat i el pluralisme de l'emissora municipal. Rubí acomiada avui Albert Sanz amb una cerimònia oberta a tota la ciutadania i dissenyada pel mateix coreògraf fa més d'una dècada. L'acte combinarà dansa, música i poesia per retre homenatge a una figura imprescindible per entendre la història de l'esbart i la projecció de la cultura popular rubinenca. En esports, el Club Botxer Ovega ja escalfa motors per a la vetllada que faran la tercera setmana de juliol.

Rubí presentarà candidatura a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb un projecte ubicat al barri de les Torres. Ho ha confirmat l'Ajuntament a Ràdio Rubí i ha avançat que donarà més detalls de la proposta després de Festa Major. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà el projecte, però sí que ha explicat que l'elecció de les Torres respon al treball continu que s'hi ha fet durant anys per millorar tant l'espai urbà com la convivència al barri. La candidatura de Rubí arribarà en una convocatòria que es preveu especialment competitiva. Segons ha explicat el periòdico, el comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ja hi ha 106 municipis catalans que han traslladat el seu interès al Departament de Territori i la previsió és que finalment s'arribi a unes 120 sol·licituds. Entre els municipis que també estudien optar als ajuts hi ha ciutats com Sabadell, Terrassa, El Vendrell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers o Esplugues de Llobregat. La segona convocatòria del Pla de Barris està dotada inicialment amb 200 milions d'euros, una xifra que es podria ampliar fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. El programa té com a objectiu impulsar actuacions integrals en barris que són vulnerables i reduir desigualtats socials i territorials. Els projectes poden incloure actuacions vinculades a la rehabilitació d'habitatges, la transformació de l'espai públic, la transició ecològica o accions de cohesió social i comunitari. El govern calcula que el conjunt del Pla de Barris permetrà desplegar fins a 120 programes de transformació arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029, amb una inversió global prevista de 1.600 milions d'euros entre la Generalitat i els ajuntaments.

0: canviant de tema, perquè el rubinenc Joan Manuel Fernández ha estat escollit per unanimitat nou president del Consell Assessor i Consultiu Rubí, de Rubí Serveis de Comunicació Audiovisual. El Consell s'ha reunit per primera vegada aquest dilluns després de l'aprovació de la seva Constitució al ple municipal del mes de març, una reunió que ha significat l'inici oficial d'aquest nou mandat. Aquesta trobada, on hi han assistit la regidora de Comunicació, Anabel Cuesta, i el director d'aquesta casa, Albert Soler, ha servit per escollir també a la secretària del Consell, Mercedes Rodríguez, també per marcar les línies mestres i els objectius dels pròxims anys. Un d'aquests objectius és impulsar la visibilitat externa de l'òrgan perquè sigui més conegut i accessible a la ciutadania, però, sens dubte, el més important és el de definir el nou contracte programa. Escoltam el nou president del Consell Assessor.
1: Línies mestres, a part de la visibilitat, està de manera especial en el primer tram, serà a l'estudi i seguiment del que ha de ser el primer contracte, el primer programa, contracte o contracte programa, com ho voleu dir, de l'emissora municipal, treballar en l'anàlisi d'aquest contracte programa per tal de garantir el que seran les necessitats de l'emissora municipal en els propers 4 anys.
0: A més, el Consell també vol enfortir els vincles amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que és l'autoritat reguladora dels mitjans públics catalans. Un dels aspectes més importants per a Fernández és que l'emissora pública continuï, si pot ser encara més, amb els estàndards de qualitat, de pluralisme i bones pràctiques, que és el que ha de tenir qualsevol mitjà de comunicació local i, si és públic, encara més. I els rubinencs podran acomiadar-se avui del coreògraf Albert Sans. L'esbart dansaire de Rubí ha preparat una cerimònia pública a l'església de Sant Pere que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. Es tracta d'un acte que el mateix Albert Sans va dissenyar fa més d'una dècada. Segons va deixar planificat, el funeral inclourà la lectura de poemes de Salvador Espriu a càrrec de la Càmera de Teatre, actuacions de l'obrador coral i la interpretació del ball del Mortitxol, una dansa tradicional de vetla. El director de l'esbart dansaire de Rubí, Joan Manel Camps, ha explicat que Sans havia deixat tots els detalls de la cerimònia perfectament definits. De fet, el cos de dansa de l'entitat fa dies que assaja les actuacions que formaran part de l'homenatge. Pel que fa als actes de comiat, ahir es va obrir la vetla al tanatori de Rubí i avui també es podrà visitar amb les 9 del matí i les 3 de la tarda. La cerimònia funeral començarà aquesta tarda a 3:15 a l'església de Sant Pere. La mort d'Albert Sans aquest dimarts als 94 anys ha causat una profunda commoció en el món de la cultura popular rubinenca i també en l'àmbit de la dansa catalana. Des de l'esbart asseguren que estan rebent nombroses mostres de condol d'entitats i agrupacions de dansa d'arreu del país. Albert Sans va dedicar gran part de la seva vida en aquesta faceta, la de la dansa. Va ser director artístic de l'esbart dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'esbart de Mollet entre moltes altres responsabilitats. El president honorífic de l'esbart dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí una de les actuacions més destacades de l'entitat fora del país, la interpretació del Ball de Gitanes al Palau de la UNESCO de París.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, vam tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera.
0: L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, per la seva banda, ha utilitzat un símil futbolístic per resumir la importància d'Albert Sanz per a la dansa rubinenca i catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff al Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar per

0: Coorganitzada per l'Ajuntament, el Centre d'Estudis Rubinencs i la Parròquia de Sant Pere es feia en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i va estar conduïda per l'arxivera municipal Judit Tapioles. L'arxiu parroquial consta d'un centenar d'arxivadors plens de documents datats entre els segles XV i XVIII, tot i que també es conserva un pergamí de l'amo del castell de l'any 1383. Es tracta de documentació que permet cercar els orígens de l'administració local de Rubí. Sentim Tapioles.
1: Que a través de la documentació nosaltres veiem com estava organitzat el poble. Per exemple, en vez de hi haver-hi els ajuntaments que coneixem ara, hi havia la Universitat de Rubí. Entès la universitat com allò universal, allò que afecta a tothom. Llavors hi havia el Consell de la Universitat, que hi havia el batlle, que és el que seria l'alcalde, uns jurats, que només n'hi havia tres, que tenien algun càrrec o alguna responsabilitat dintre el Consell de la Universitat, i llavors hi havia Consell General o un Consell Ordinari.
0: Tothom que el vulgui consultar pot demanar-ho escrivint un correu electrònic a l'adreça arxiu@jrubi.cat. Esports, que comencem amb la gran vetllada del Club Boxeo Vega.
2: El Club Boxeo Vega ja escalfa motors per a la vetllada del 17 de juliol, la quarta edició del Ciutat de Rubí, que servirà per tancar la temporada abans de les vacances. Serà una nit especial al recinte del club, al carrer Sardana, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, en un format que començarà a 8:45, aprofitant la fresca de l'estiu. El cap de cartell serà Elias Azawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional. El públic podrà veure també una àmplia representació local amb Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu, Armand Cervera, Aitor India i Héctor Alcázar. El club, a més, tindrà carp a l'Escardívol per festa major. Repetirà la seva activitat de boxe al carrer del 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal La Sala. I canviem de disciplina per parlar de futbol i de Pedro de Marco, que tanca l'etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'un any i mig intens al capdavant del primer equip. El tècnic reconeix que necessitava un descans, que tercera catalana és una categoria exigent pel compromís que es pot donar i rebre. Tot això fa una lectura positiva del seu pas pel club. Ha complert l'objectiu de la permanència en les dues temporades i assegura que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un sènior. Ara vol dedicar més temps a la família, però ve un bon futur per al club. Confia plenament en el nou entrenador, Francesc Román, a qui considera una garantia per continuar fent les coses bé.

les torres al centre de la pròxima gran convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. El projecte encara no s'ha detallat, però cerca reforçar la transformació urbana i social del barri en una edició que mobilitzarà centenars de milions d'euros arreu del país. El Dia Mundial de les Persones Refugiades posarà el focus i posa el focus a Rubí en una realitat que continua creixent. Des del NUR alerten que els desplaçaments forçats augmenten any rere any i reclamen més implicació institucional i ciutadana per garantir drets i condicions de vides dignes. Compte enrere per aconseguir entrades per a la Festa Major de Rubí. A partir del dimarts 16 de juny s'obrirà la venda i reserva de localitats per als espectacles amb aforament limitat, amb repartiment entre internet i taquilla i noves fórmules per evitar les cues i el col·lapse d'altres edicions. En esports, protagonisme per a la botxa i la baldada que organitza el Club Boxeo Vega per a mitjans de juliol.

Més d'un centenar de municipis ja han mostrat interès per optar a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya i entre ells hi haurà també Rubí. L'Ajuntament ha confirmat aquesta casa que presentarà candidatura

0: amb un projecte situat al barri de les Torres. De moment, el consistori no ha concretat quines actuacions inclourà la proposta, tot i que ha avançat que en donarà més detalls després de Festa Major. Segons fonts municipals, l'elecció de les Torres respon a la feina que s'hi ha dut a terme durant anys, tant en la millora de l'espai urbà com en actuacions orientades a reforçar la convivència i la cohesió social. La competència per aconseguir finançament serà elevada. El comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ha explicat al periòdico que 106 municipis ja han traslladat el seu interès al Departament de Territori i que la previsió és arribar a unes 120 candidatures. Entre les ciutats que també estudien presentar projectes hi ha Terrassa, Sabadell, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Granollers, Esplugues de Llobregat o el Vendrell. La convocatòria compta inicialment amb una dotació de 200 milions d'euros, una quantitat que podria duplicar-se fins als 400 milions si prosperen els pressupostos de la Generalitat. Els projectes que optin els ajuts poden incloure actuacions de rehabilitació d'habitatges, millores de l'espai públic, iniciatives de transició ecològica o programes de cohesió social i comunitària. L'objectiu del govern és desplegar fins a 120 programes de transformació urbana arreu de Catalunya entre els anys 2025 i 2029. La inversió global prevista entre la Generalitat i els ajuntaments és de prop de 1.600 milions d'euros. La conferència Refugi i Dignitat, Causes i Conseqüències del Desplaçament Forçat, celebrada aquest dimecres a l'Ateneu de Rubí amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, ha servit per posar el focus en una realitat que, segons ACNUR, continua creixent arreu del món. En declaracions a Ràdio Rubí, Josep Casajuana, secretari del Comitè Català d'ACNUR, ha alertat que els desplaçaments forçats continuen augmentant i ha defensat que tant governs com ciutadans han d'implicar-se per donar-hi resposta.
1: El problema no s'ha reduït, sinó al contrari, continua augmentant cada any més. Per la qual cosa, jo crec que hem de tenir tant els governs dels diferents països com les persones que tenen una consciència humanitària global, doncs d'intentar contribuir a apaivagar aquest desastre que suposa el que moltes persones hagin de deixar a casa seva per desplaçar-se cap a altres països per salvar la vida o per trobar uns horitzons menys perillosos.
0: Casajuana ha explicat que darrere dels desplaçaments hi ha causes diverses com els conflictes armats, les desigualtats econòmiques i també l'emergència climàtica. També ha recordat que una gran part de les persones refugiades no arriben a Europa, sinó que són acollides en països propers als conflictes. En aquest context ha destacat que una part important de la feina d'ACNUR consisteix a mobilitzar recursos per garantir allotjament, accés a l'aigua, escolarització i seguretat als camps de refugiats mentre esperen poder tornar als seus llocs d'origen. Durant la conversa, el responsable del Comitè Català d'ACNUR també ha defensat el paper de les societats d'acollida i va insistir en la necessitat de reforçar la cooperació internacional per prevenir conflictes i reduir desigualtats.
1: El missatge és que hem de cooperar, és a dir, no podem viure gaire més temps en un món tan explosiu com el que tenim ara si no hi ha uns mínims vincles de solidaritat entre els diferents pobles, entre les diferents societats.
0: Casajuana també ha destacat iniciatives locals com les impulsades per l'Associació Microcrèdit Solidaris per a l'Àfrica i ha defensat que la implicació ciutadana continua sent imprescindible. I la compra d'entrades per als concerts de pagament i la reserva de localitats gratuïtes als espais limitats d'aforament de Festa Major estaran disponibles, atenció, a partir de dimarts 16 de juny a les 5 de la tarda. La meitat d'entrades estaran reservades per adquirir-les per internet i l'altra meitat seran a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Recordem que aquesta Festa Major caldrà entrada per a tots els espectacles gratuïts o de pagament que tinguin lloc a espais amb aforament limitat com serien la sala, el castell i per primera vegada el casino. Enguany s'ha decidit que els concerts del castell, el que corresponen a Beret i els Pets tinguin un preu de 10 euros per tal d'evitar el caos d'anys anteriors per aconseguir una reserva gratuïta per als concerts d'artistes, com va ser el cas de Rosario. Els del Casino, com el de Joana Cras, o els monòlegs de Clara Ingold i Xavi Franquesta costaran entre 5 i 10 euros, mentre que el concert de la Orquestra Mondragón es desmarca en preus entre els 18 i els 25 euros. També caldrà reservar localitats per a activitats gratuïtes, però amb aforament limitat, com les visites guiades pel Casino i per la ballada de l'Esbart el diumenge 28 al Castell. El tràmit telemàtic s'ha de fer a través del perfil de la sala i el Casino a la plataforma Cubin a partir de les 5 de la tarda del dimarts 16 de juny. Pel que fa a la compra i reserva d'entrades de manera presencial, la sala ampliarà horaris la setmana vinent. En cas que quedin entrades disponibles, es podran adquirir a la taquilla del recinte de l'espectacle des d'una hora abans de l'inici de cada activitat, i les persones amb mobilitat reduïda que necessitin fer ús de les localitats reservades han de consultar la disponibilitat abans de comprar telefonant al telèfon de la taquilla de la sala, que és, pues recordem, el 93 588 73 72. I continuen les mostres de record i reconeixement cap a Albert Sanz després de la seva mort aquest dimarts als 94 anys. El coreògraf i figura clau de la dansa tradicional catalana serà acomiadat amb una cerimònia pública que tindrà lloc avui a 3:15 de la tarda a l'església de Sant Pere i que també es podrà seguir des de la plaça del Doctor Guardiet. L'acte, impulsat per l'Esbart Dansaire de Rubí, seguirà un guió que el mateix Sanz havia deixat definit fa més d'una dècada. Inclourà lectures de poemes de Salvador Espriu, actuacions musicals i la interpretació del Ball del Mortitxol, una dansa tradicional vinculada als rituals de Baldà. Des de l'entitat expliquen que els darrers dies han estat marcats pels assajos i els preparatius per poder donar forma a aquest homenatge tal com ell l'havia imaginat. El president honorífic de l'Esbart Dansaire de Rubí, Isidre Rubio, ha recordat a la tertúlia de Ràdio Rubí algunes de les fites més destacades de la trajectòria internacional de l'entitat sota la influència d'Albert Sanz.
2: L'Albert ha sigut un home que ho ha pogut tot en aquest món de la dansa. M'agradaria recordar una cosa, que jo és la imatge que em quedo a l'hora de dir adéu a l'Albert. Quan vam anar a ballar al Palau de la UNESCO a París i ens havien prohibit totes les manifestacions catalanes, van tallar els programes perquè hi havia la senyera. El Lluís Llach i la Maria Mar Bonet van haver d'actuar amb una senyera sobre el piano perquè ho van posar ells, però saltant les normes. I quan va ser l'hora de ballar, vam tenir un èxit esclatant, les gitanes van funcionar molt bé. Vam aconseguir tot el públic a pleu dret al moment de sortir el cavallista amb la senyera.
0: Sanz va estar al capdavant de la direcció artística de l'Esbart Dansaire de Rubí entre els anys 1955 i 1990 i també va codirigir l'Esbart de Mollet. La seva figura és considerada determinant en la projecció de la dansa tradicional catalana dins i fora del país. L'actual director de l'Esbart, Joan Manel Camps, ha resumit amb una comparació futbolística el pes que ha tingut Albert Sanz per a diverses generacions de dansaires i per al conjunt de la cultura popular catalana.
3: Quan arriba el jugador del Barça, el Johan Cruyff del Barça, canvia tot. El Barça comença a triomfar a partir d'aquest moment. Quan l'Albert Sanz dirigeix l'Esbart, a partir d'aquest moment tot canvia. Però no tan sols el món de l'Esbart Dansa de Rubí, sinó el món dels Esbarts. Ell va agafar la dansa que es feia a la plaça. Ell era un estudiós de la dansa, tenia molts coneixements de dansa tradicional, però també era un artista. I va agafar aquestes danses que es feien a plaça i les va posar dalt de l'escenari. Les va estilitzar, les va coreografiar i li va donar aquest toc professional a la dansa.
0: Pel que fa a la Velda, encara es podrà visitar avui des de les 9 del matí fins poc abans que comenci la cerimònia de comiat.

0: Informació amb la mirada posada en la botxa i la cita de mitjans de juliol. Toni Bravo.
1: El 17 de juliol serà una data marcada en vermell per al Club Boxeo Vega, que celebrarà la quarta edició del Ciutat de Rubí. Vetllada, que ja és un clàssic de l'estiu, que tancarà oficialment la temporada. El club prepara una nit potent, amb un combat professional, fins a 10 amateurs, format que començarà 8:45 per aprofitar la fresca. El protagonista principal serà Elías Alzawagi, que buscarà la seva segona victòria com a professional, i el públic podrà gaudir també de molts púgils locals com Alejandro Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazo, Armand Cervera, Hitor India i Héctor Alcázar. L'entitat també serà present a la Festa Major amb una carpa a l'Escardívol i amb la tercera edició de la boxa al carrer. Això serà el 27 de juny a la plaça, davant del Teatre Municipal La Sala. Pel que fa al futbol, Fede de Marco posa a punt final a la seva etapa a la penya blaugrana Ramon Llorenç després d'una temporada que admet que se li ha fet llarga. El tècnic explica que necessitava un descans, que la categoria és difícil de gestionar pel compromís irregular que es pot rebre, però destaca que ha complert l'objectiu de la permanència en totes dues temporades, que ha après molt en la seva primera experiència dirigint un equip sènior i ara vol dedicar més temps a la família. Ve un futur prometedor per al club, especialment amb l'arribada del nou entrenador Francesc Román, a qui considera una garantia de continuïtat i de bon treball.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: És la una de la matinada.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Passen gairebé 4 minuts de les 9 del matí i després del bloc informatiu començam 3 hores que combinaran política municipal, divulgació, debat i històries de proximitat. En aquesta segona hora l'obrirem amb una nova edició dels grups municipals Opinen. Avui serà el torn del portaveu de Veïns per Rubí, Toni García, en qui repassarem l'actualitat de ciutat i les qüestions que marquen aquest moment polític i municipal. Tot seguit, canviarem el registre per deixar-nos dur per la curiositat amb la guaita que tenim, la secció de ciència que ens proporciona la xarxa i que ens acostarà una nova història per mirar el món amb ulls més científics. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat dels equips, les competicions i els noms propis de l'esport local. I abans de canviar d'hora, com sempre, tindrem una nova recomanació musical del Robert Fernández per posar banda sonora al nostre dematí. A partir de les 10 serà moment d'obrir el debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Isidre Rubio, Conchita Jimeno, Sol Espósito i Pep Adelantado, que portaran diferents mirades sobre els temes que marquen l'actualitat. I a les 11, na Belén Tierno prendrà el relleu per tancar el programa amb una última hora que combinarà testimonis i tecnologia. Conversarem amb membres del College Anònims de Rubí per conèixer de prop la feina que fan i les experiències que hi ha darrere de l'entitat. I després arribarà Germà Bustamante amb una nova edició de Territori Digital per acostar-nos novetats i tendències del món tecnològic. Comencem!

0: Penúltim grups municipals de la temporada, un grup en el que conversarem amb Toni García, que és el portaveu de Veïns per Rubí, i que ja tenim aquí amb nosaltres. Bon dia, benvingut, Toni.
1: Bon dia, Pamela. Què tal? Com va tot?
0: Bé, aquí, a punt d'aquest penúltim grups municipals, que ja acabem la temporada.
1: Acabem temporada. Passa molt ràpid el temps, mare meva.
0: Un altre curs
1: més.
0: Exacte. Mira, ara que estem acabant el curs, el dilluns, vam saber que un tema molt recurrent i que estem seguint contínuament als mitjans de comunicació, vam saber que el govern municipal podrà aprovar de manera inicial el POUM gràcies al vostre suport. Per què heu decidit donar suport al
1: POUM? Sí, nosaltres, en aquest sentit, hem de dir que hem tingut moltes reunions amb l'equip de govern, amb el regidor amb la senyora Fegueto, i amb l'equip tècnic. Totes les reunions han sigut tècnico-polítiques, i en aquest sentit doncs, hem fet totes les preguntes que m'he hagut de fer per tenir tota la informació. Hem fet propostes també, i nosaltres hem decidit votar a favor d'aquest POUM, l'aprovació inicial, en primer lloc per la quantitat d'habitatge protegit que pot sortir, que sortirà d'aquest desenvolupament, d'aquest nou planejament. També a nosaltres ens preocupa molt tots els aspectes de mobilitat, que estan molt ben treballats. També hem posat una sèrie de condicions perquè siguin recollits en el pla, de tal manera que el cronograma ens permeti que una gran part de les infraestructures associades a la mobilitat, sobretot a la part oest de la Riera, estiguin executades en el primer sexenni. I amb tot plegat, sembla que és un pla que hem de donar suport, que entenem que és bo per la ciutat. Nosaltres creiem de manera ferma amb l'objectiu de solidaritat urbana, que estableix un 15% d'habitatge protegit en 20 anys, i l'única manera d'aconseguir-ho és a través del planejament, a través del nou POUM. Estem parlant d'això. Aquest nou POUM planteja 3.400 habitatges protegits. Fins i tot amb això no arribaríem, perquè si incrementem el nombre d'habitatge protegit i, per tant, el nombre d'habitatge total principal, el 15% seria encara més, però si no utilitzem l'eina més potent que tenim com a ajuntament, doncs no podrem arribar a aquestes xifres. Ara mateix no arribem ni al 4%, i comptant determinats lloguers socials de bancs que gestiona la Generalitat i demés. Per tant, és veritat que això a curt termini no soluciona res, perquè a curt termini s'han de treballar altres aspectes, però arribem molt tard. Però sí que de cara a mitjà i llarg termini és imprescindible el planejament per habilitar molt més habitatge protegit.
0: Mm-hmm. Ara ens comentaves que un dels els punts més que més han fet que votéssiu a favor són l'habitatge i la mobilitat. No sé si ens pots desgranar un poquet així, a grosso modo, que diuen aquest punt que tindrem. Quins són els punts que considereu més importants a banda d'aquests dos?
1: A banda d'aquests dos, bé, més enllà d'això sí que es planteja un futur de la ciutat més sostenible. Tenim el tema de l'anella verda, els equipaments que es deriven del nou planejament també, que ens permetran això, tenir més espais, més parcs, més places. L'àmbit central de la Riera, Pica Aguilera, i tot el que seria l'eix de la Riera, doncs aquesta proposta de millorar tot aquest entorn, que ara és caràcter industrial i molt deixat, la part del Vapor Nou, per exemple, que també és un espai que està molt deixat, doncs allà s'urbanitzarà. Les parts del Vapor Nou que estan protegides continuaran protegides, guanyarem espai públic també, i després tot el que va vinculat a això, nous equipaments, mobilitat. En termes de mobilitat, diguem, ens preocupava molt tot el creixement, especialment de Campujol, però les solucions que se'ns han plantejat entenem que són raonables. Després tindrem tres noves passeres imprescindibles, dos nous ponts, nous vials més enllà de ponts i passeres, que milloraran o d'alguna manera contrarrestaran els problemes de mobilitat que implicarà l'increment de població en aquella part de la part oest de la Riera. Per tant, amb aquests condicionants i amb la creació d'habitatge públic, entenem que és un POUM que hauria de ser assumible per l'àmplia majoria del ple municipal. Nosaltres entenem que no hi ha d'haver cap motiu de pes perquè els 20 regidors i regidores que van votar a favor de l'abans del pla no puguem votar a favor també de l'aprovació inicial del POUM. Uh-huh. I esperem que així sigui pel bé de la ciutat. Jo crec que no ha d'haver grans temes que puguin ser obstacle pels els altres dos grups que hi van votar a favor de l'abans. Jo crec que, sospito que no, però ja veurem. En qualsevol cas, nosaltres tenim un compromís també amb la ciutat, amb l'habitatge protegit. El tema d'habitatge per nosaltres és essencial, però també l'hem volgut lligar molt bé amb el tema de com resoldre els problemes de mobilitat que generarà aquest creixement urbanístic. I nosaltres considerem que està ben solucionat i que el que hem demanat és que en el primer sexenni, els primers 6 anys, gran part d'aquestes infraestructures estiguin fetes. En el cas de Campujol, que és on hi ha més habitatge, estem parlant de 2.000 habitatges, però de 2.000, 2.060, em sembla que són exactament, més de 1.400 són protegits. I estem parlant d'un 70% d'habitatges protegits, que implica un 65% del sòl. Són una bona notícia. Sabem el que implica això en termes de mobilitat, però entenem que està ben resolt i per tant no podem oposar-nos a un plantejament com aquest, i així farem, no? És molt rellevant tot el tema d'habitatge protegit, que superem. Nosaltres també vam demanar, és a dir, ja que anem inevitablement a un creixement que s'estimen 91.000 habitants d'aquí a 2040 i que això implica crear nous habitatges en nous sectors de desenvolupament, també la nostra exigència i el que demanàvem per arribar a un acord era anar a màxims d'habitatge protegit. I en això crec que tothom hauria d'estar satisfet en aquests percentatges, perquè anem molt, molt per sobre dels mínims exigits legalment i en alguns casos entenem que s'ha apretat molt. En el cas de Campujol, que nosaltres, si el que anava a dir abans, si tinguéssim un 10, un 12% ja d'habitatge protegit, doncs llavors no calia tant. El problema és en quina situació estem. Ja ens agradaria tenir un 10, un 12% i que amb 500 habitatges més protegits, o 600 o 1.000, ja en tinguéssim prou. Però que el problema, clar, ve de dècades de no fer les coses bé, de tenir un planejament que és de l'any 87, i això finalment ens du a una situació crítica, dramàtica, que no només és a Rubí, el problema d'accés a l'habitatge, però que Rubí, que és el que ens interessa, perquè al final som representants, som càrrecs electes de Rubí, hem de plantar cara de forma valenta, no? Però també amb cap i assumint i treballant tots els problemes que implica aquest creixement poblacional i d'habitatges.
0: Mm-hmm. Ara ens comentaves tot aquest creixement, però que considereu que el tema de la mobilitat està ben resolt. També ens comentaves que estàveu d'acord amb els nous equipaments que hi haurà, noves infraestructures. Mm-hmm. Aquest POUM ajudarà a una demanda històrica, que és la segona estació, perquè, clar, estava condicionat relativament en aquest POUM.
1: Això resol també, no ho he dit, perquè al final són tantes coses d'infraestructura. Sí, la segona estació de Llana evidentment sí, facilitarà, no hauria de ser condicionant, val? Més enllà de que fa uns mesos la Generalitat va dir que ho condicionava.
0: Sí, condicionaven això.
1: Però evidentment no podem esperar al desenvolupament del POUM, perquè ara és la part de comencem aprovació inicial, després exposició pública, aprovació provisional. Això s'envia a la Comissió d'Urbanisme, es retornaran prescripcions, s'haurà de fer un terrafós, vull dir que iniciar, doncs segurament serà a partir d'aquí 4 o 5 anys i amb una projecció d'un POUM que seran 25-30 anys. Per tant, això pot contribuir a dir a la Generalitat, si tenien algun dubte, que no haurien de tenir de la necessitat de la segona estació, de dir-los, mireu, vull dir, això quan abans ho fem millor, perquè aquesta part creixerà, però hem de donar servei, que ja justifica, perquè hem de donar servei a la zona nord, a la Plana del Castell, a les urbanitzacions. el pont contempla un aparcament dissuasiu. Són moltes coses, jo aquests dies he anat mirant els documents, són moltes coses i no podem... I em deixaria coses, si em posés a fer una relació de qüestions positives per la ciutat, pel futur de la ciutat, doncs són moltes. Ara, esperem doncs, que quan estigui en vigor el nou POM, que esperem que no sigui un altre POM fallit, perquè això tampoc ho podem garantir, perquè no sabem què passarà al següent mandat i en altres, però si algun dia està en vigor, doncs esperem que totes les infraestructures associades, tot el tema de l'anella verda, tot això que farà que la ciutat sigui més saludable, si es fa, doncs s'acabi fent, s'acabi planificant adequadament pels governs d'aquí 10, 15, 20 anys, i esperem que això es faci realitat més enllà del paper, perquè al final el document doncs, planteja una sèrie de propostes que s'han d'executar quan toqui, no? I, clar, d'aquí 10 anys doncs, no sabem com estaran les coses en general, ni a Rubí, ni al món, ni a cap lloc.
0: Vosaltres doneu suport en aquest POM. Això és... Jo vaig un poquet més enllà. Mm-hmm. Això significa que esteu disposats a donar suport al govern en altres projectes o en altres documents molt necessaris per la ciutat i que encara no estan aprovats i esperem que estiguin aprovats aviat perquè la ciutat ho necessita?
1: Nosaltres només, en el cas del POM, ens hem fixat i hem tractat el tema del POM, que va a part de la resta de qüestions que es puguin plantejar. S'ha tractat de manera exclusiva, al marge de tot. Per tant, nosaltres hem treballat de manera molt intensa aquest POM amb l'equip polític i tècnic i ja està. I a partir d'aquí la resta va a part. No va vinculat absolutament a res. Nosaltres donarem el nostre vot a favor perquè creiem que aquest és un bon POM. I creiem sincerament que hauria de ser un bon POM per tots els grups que van votar a favor de l'abans, perquè ja veurem els arguments, ja veurem si potser acaben votant a favor tots, no ho sé, però no hi ha motius de pes per no avalar-lo, malgrat que a nosaltres ens agradaria que la situació de partida fos una altra i que tinguéssim ja més habitatge protegit i que amb un creixement més baix ja ho tinguéssim tot fet, seria millor, però no és el cas. I hem de ser responsables i de ser valents, també, en aquest sentit, no? Perquè seria molt fàcil dir... Em poso de perfil, faig una abstenció, però creiem que pel bé de la nostra ciutat, pel futur, per les futures generacions, perquè sabem que la gent jove ho té molt magre ara mateix, i quan aprovem un POM amb aquest nombre d'habitatges amb una perspectiva de 15-20 anys... Això és per les futures generacions, no és per nosaltres. I hem de tenir aquest nivell de responsabilitat de dir què volem que Rubí d'aquí 10, 15, 20, 25 anys sigui i quants habitatges protegits volem que tingui. Això ja és pels nostres fills, nets i altres generacions. I hem de tenir, hem de valorar aquesta situació des d'aquest punt de vista.
0: Canviant de tema, perquè en una de les vostres preguntes al ple municipal plantejàveu que l'estructura del pont del carrer Catmo estava malament i han contestat que s'ho estan mirant. Com està aquest
1: bueno,
0: tema?
1: Bueno, continua. De fet, nosaltres ja fa anys vam presentar una moció per instar el govern a doncs, encarregar informes i més per mirar tots els ponts de la ciutat. En el cas del pont de Carcamo sí que es veu la part inferior, doncs, que hi ha barres corrugades que es veuen, vull dir que ha saltat tot el recobriment del formigó, i aquest és un dels ponts que s'ha de mirar, rehabilitar, sobretot tota la part inferior i la part superior també, amb juntes de dilatació i demés. És un pont que s'hauria de rehabilitar, que jo sàpiga no està en calendari d'inversions fer-ho, però sí que seria més o menys urgent fer-ho i plantejar-ho i ficar-ho dins de la planificació. Aquí el pont no caurà, perquè afortunadament els factors de seguretat i tot fan que sigui molt complicat, vull dir que no hem de generar alarma, però sí que és un pont que ja fa molts anys que està així. La part de sota del tauler estava molt malament i això s'ha de fer, doncs, com es va fer en el cas del pont del carrer Sant Joan, doncs, bueno, arreglar tot això, reparar, i entendem que és una via que és molt, molt transitada i tallar-la i demés serà un problema, però s'ha de fer, s'ha de fer. Jo crec que en els propers 4-5 anys hauríem de tenir planificada la seva rehabilitació.
0: L'Ajuntament ha dit que s'ho estava mirant, però, per tant, no vos han traspassat res, només s'ho estan mirant.
1: S'ho estan mirant, només no, tampoc hem insistit, però ho farem. Preguntarem i a veure quina planificació hi ha i quines actuacions, que es poden fer actuacions més ràpides i menys, vull dir, menys costoses inicialment, sobretot pel tema aquest del recobriment de les barres corrugades d'acer, però bueno, idealment s'hauria de fer una rehabilitació de tot el pont. Mm-hmm. Integral. Mm-hmm.
0: Per una altra banda, ahir vam saber que l'Ajuntament es presentarà a la segona convocatòria del Pla de Barris i que ho farà amb un projecte de les Torres. No es va presentar a la primera convocatòria, però ara sí, i encara no ens han detallat quin projecte és. Nosaltres encara no ho sabem i ho detallaran, ens han dit, després de Festa Major. Com valoreu aquesta presentació d'aquest projecte?
1: D'entrada bé. El que no entenem és que la primera convocatòria no s'hagi presentat res. Que això no sé si vam arribar a dir-ho o algú ho va expressar. Bé, tampoc coneixem detalls, perquè no, fins després de Festa Major no es coneixeran, però tot el que sigui presentar-se a aquests processos per la millora dels barris, doncs és una bona notícia. No entenem que la primera convocatòria no es fes, però necessitem també més informació. Hi ha molts barris que necessiten millores, malauradament. És una cosa generalitzada, perquè a la que sortim segurament del centre i dels carrers principals del centre, doncs segurament necessita millores, segur, en necessitem millores. Les Torres han fet diferents projectes durant molt temps, de fet, s'han fet promeses de millores que mai van arribar. Bé, és un lloc important, vull dir, perquè està l'estació del costat, al final és un lloc cèntric, malgrat que no ho sembli o doni aquesta sensació de que està allunyat de la resta o que és un barri a part, és un barri que està al costat del centre i que està al costat de l'estació. D'entrada, la notícia és positiva, però ja veurem a veure els detalls i es queda aquest interrogant perquè no ens hem presentat a primera convocatòria o a més propostes, en aquest sentit.
0: Bueno, en un principi nosaltres vam fer aquesta pregunta des de Ràdio Rubí, vam preguntar a l'Ajuntament el per què no s'havien presentat a la primera convocatòria, sí. I ens van comentar que el motiu era perquè no els hi havia... O sigui, feien unes exigències que no els donava temps a arribar-hi i que ho volien fer bé. Per poder aconseguir aquest ajut.
1: Doncs si aquest és el motiu, doncs és comprensible, però també és important tenir al calaix alguns projectes perquè aquestes coses surten de cop. Pla de barri o altres opcions de subvencions, siguin autonòmiques o estatals, o europees, doncs surten de cop i sempre es vol tenir al calaix alguna cosa que no sigui extremadament urgent, però que en un moment determinat tinguis més o menys per poder presentar-ho amb certa agilitat. Però bé, deixem-ho aquí, no? En aquest sentit. Esperem que en el cas del Pla de Barri, si el cas de les Torres, doncs pugui tirar endavant i es millori el barri. Serà una bona notícia. Sempre que es millora un barri, serà positiu.
0: Mm-hmm. Queda poc pel pròxim ple municipal. A mi me dona la sensació de que se me van juntant d'un a l'altre. Me passa el temps molt ràpid, però ja queda poc pel ple ordinari del mes de juny. No sé si des de Veïns per Rubí presentareu alguna moció en aquest ple.
1: No, en aquest ple no. Ens centrarem en el debat essencial del POUM, que segurament serà també llarg, perquè entenc que les intervencions no seran de 5 minuts i no seran de més temps. De fet, l'abans ja va ser així. I, en principi, no. En aquest ple no presentarem moció. No presentarem moció.
0: Vendrem, a més, del debat de l'estat de la ciutat.
1: Sí, és interessant, en part, perquè com que no hi ha rèpliques i demés, al final és un debat descafeinat. De fet, no és un debat. Són intervencions que cada grup explicarà la seva, l'alcaldessa explicarà la seva, i ja està. Però sí que servirà, si algú té interès, doncs per posar sobre la taula totes aquelles coses que necessita Rubí, que no estan bé, les que estan bé, les que s'han fet, una mica de tot. Cadascú farà el seu discurs, però sí que tindrem ocasió, i qui estigui interessat, la ciutadania que estigui interessada, doncs podrà veure quin és el punt de vista de cada un dels grups municipals. Nosaltres trobem a faltar, doncs, que no hi pugui haver un debat com a tal, no? Que això haurem d'esperar al debat electoral.
0: Mm-hmm. Una vegada més, els veïns de Can Fatxó tornen a queixar-se de les males olors que provoca l'empresa Rancica. Ja són 8 anys, massa temps sense solucionar aquesta situació.
1: Sí, a nosaltres també ens ha arribat, més enllà de seguir-ho a través de Ràdio Rubí, la informació, també alguns veïns i veïnes ens han traslladat la queixa via xarxes socials, i ens han dit que, evidentment, no és com abans, perquè l'empresa sí que ha fet una inversió important per minimitzar aquests olors, però que ara a l'estiu es nota i que és molt desagradable, i ens demanen, doncs, això... nosaltres farem pregunta al ple, ja ho avancem, perquè l'Ajuntament ho miri amb l'empresa per veure com acaba de solucionar, doncs, aquests olors que no són els d'abans, però que evidentment són molt desagradables per a totes les persones que viuen al voltant o molt a prop d'aquesta empresa. Entenem que s'ha de solucionar i l'empresa ha de garantir la convivència, diguem, amb el veïnat de l'entorn i eliminar aquests olors, encara que siguin menors o residuals, o a l'estiu és que, clar, la gent obre finestres i se sent tot, s'olora tot, i s'hauran de fer actuacions si la cosa continua així d'aquesta manera. Nosaltres demanarem que l'Ajuntament, doncs, parli amb l'empresa per mirar d'acabar de solucionar, que parli amb els veïns si no ho ha fet ja, que vagi allà, que comprovi que efectivament generen molèsties aquests olors, i s'ha de solucionar d'una vegada, que són 8 anys d'elles, és molt temps, i la gent està molt cansada, i la gent, al final, tenim una activitat, les activitats industrials, has de no minimitzar, has de reduir al màxim. Vull dir, tot el tema que pugui generar una molèstia clara i evident al veïnat s'ha de solucionar. I si no, és que el lloc on està l'empresa, la nau, no és l'adequat. Hauria d'estar més dins de polígon i no al costat d'habitatges. Nosaltres esperem que hi hagi una solució i que per fi s'acabi solucionant aquest problema que pateixen veïns i veïnes de l'entorn d'aquesta empresa.
0: Mm-hmm. I ja per acabar, les entrades dels concerts de festa major surten...
1: dimarts, no?
0: El dimarts surten. Mm. Altres anys hem tingut molta polèmica. Sí. Enguany han tornat a explicar com es farà, que s'haurà de pagar. Com veieu vosaltres aquesta nova mesura?
1: Important. S'havia de fer. O sigui, el que no ens podem permetre és el que va passar l'any passat, que en alguns concerts estava tot reservat, per entendre's, no comprat, reservat, i després et trobaves en alguns concerts, en alguns, que hi havia la meitat de l'aforament. Vull dir, sembla que hi ha alguna gent que no valora les coses quan són gratis, i creiem que és una bona mesura que aquests concerts que, bueno, poden generar més demanda, es paga un preu simbòlic de 10 euros, que jo crec que és assumible per la majoria de gent, entenem, i que permetrà això, que la gent no faci un ús inadequat i que no agafi... Perquè el que paga, ni que sigui 10 euros, és perquè realment vol anar, i segurament, si no és per causa de força major, anirà. I són preus accessibles, molt per sota del que costaria, diguem, el caché de l'artista de tor que hi actui al castell. Mm. Per tant, creiem que s'havien de prendre mesures en aquest sentit, i esperem que aquest any la cosa no funcioni millor.
0: Molt bé, Toni, doncs arribem a la fi d'aquest Grups Municipals. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Adéu.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
2: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
4: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

I s'acosta l'estiu i amb ell l'època ideal per preparar ratafia. Per això avui a l'Espai Guaitaca tenim, que ens proporciona la xarxa, el biòleg Sergi Corral ens convida a agafar el cistell i descobrir quines són les herbes que podem recollir per fer aquesta beguda.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates,
2: no? Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents, no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de fanerògames de botànica de la facultat. No estaria mai, com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta
2: Exacte.
1: Recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Ah, exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada, o d'aiguardent adobat, on s'hi posen a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això.
2: Ja en fa d'anys. Però, cada ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat.
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent, eh?
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més, eh?
2: S'estén una mica més. A àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents. Hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és.
2: Més bona és, eh?
1: Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, de l'olor. Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme i que hi ha pels vols de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
1: I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
2: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques. Ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit al mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot, eh?
1: Carai, o sigui, podríem triar d'entre un ventall de 150 plantes.
2: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també, no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
2: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera, i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms, arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
2: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, eh? Teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes.
1: Som-hi.
2: Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. I hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, eh? I trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
2: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el juglans regia, eh? És una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga,
1: sí,
2: passes sota un tiler i t'embriaga, les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment també ho posem. Això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses, no són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
2: Ah, exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
2: Dels pins, del pi pinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus lepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple a l'alzina també li posem l'escorça.
2: Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, d'uns agafem unes coses i dels
2: perquè
1: altres agafem
2: perquè l'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes al pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
2: Com es tradueix això?
1: Concrets.
2: En l'ars blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del ars blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que
1: està
2: florit.
1: Exacte, com estan les plantes.
2: El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, i també tant, de vores de camins, en llocs bastant humits i llombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que posem la flor de ginesta, el llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, hi posem el fruit.
1: Aquests són els que... dels arbustos, la família dels arbustos.
2: I ara entrem al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
2: A tope, no la direm totes, sinó direm quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no? De l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbel·líferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues,
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, tot ho volem.
2: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure's.
1: No, clar, exacte.
2: Ja ha marxat, la picor. Dintre, per exemple, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, una mica tot?
2: Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas a collir romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botonets, que són aquelles plantes, la Venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats.
1: Sí.
2: Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix per les vores dels cursos d'aigua, fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera, s'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
1: Home, aquesta no pot faltar, no?, si la fem pels vols de Sant Joan.
2: L'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada, semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes allò de la dosi fa el verí, o sigui,
1: exacte,
2: allò que dèiem.
1: Una mica, si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem, aleshores sí.
2: Exacte, perquè té efectes neurològics també, s'havia tot

0: formatge i la ruda també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, sí, una herba aromàtica d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
1: De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com edulcorant,
0: sí,
1: per fer més dolces,
0: sí, sí,
1: si no vols posar sucre.
0: I en pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè i ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes el comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
1: I acaben de fer una barreja ben barreja,
0: sí,
1: perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè
0: sí,
1: si no tindrem allà tantes herbes, no ens hi cabran.
0: Serà molt forta.
1: Hem de
0: millorar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que, sobretot, els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat, els aniria molt i molt bé.
1: I tant, segur que sí. De fet, lo xulo és anar-les a buscar al bosc, no?
0: Ah, exacte.
1: No pas comprar-les.
0: Això mateix.
1: No ho diga. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
0: Us animo tots a fer ratafia.
1: I tant, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim.
0: Fins la propera.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
8: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
9: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
10: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Moment dels esports amb Toni Bravo. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia, Pam. Una mica adormit, podríem dir-ho així, eh? Que això passa
0: no
1: també.
0: M'he trobat...
1: Sí, bueno, sí, això passa. S'acumula durant la setmana, ens aixequem aviat. Però, bueno, avui... L'edat també fa... L'edat també fa, eh? Però també... Doncs l'acumulació, eh? També de feina. Després, ahir a la nit, doncs, veient... Clar, havia de veure la basílica...
0: la sagrada de la família,
1: clar, per poder parlar avui a la tertúlia també, doncs clar, vam acabar tard, vam acabar quan va acabar tot l'espectacle. Anem a parlar de més espectacles, però esportius.
0: Exacte, anem a xerrar dels espectacles esportius, perquè els religiosos i els altres espectacles ara no toca.
1: Ara no toca. Ara toca l'espectacle, podríem dir, de boxe.
0: Espectacle, eh? Espectacle, a més, eh? Perquè munten unes vetlades que no vegis.
1: Sí, és molt xulo. Mira, a mitjans de juliol, concretament el 17, data marcada pel Club Boxeo Vega, que celebra la quarta edició de la ciutat de Rubí, una vetllada que

0: Ja, doncs és un clàssic de l'estiu que tanca oficialment la temporada, prepara una nit potent. Hi haurà un combat professional, 10 d'amateurs. La vetllada començarà 9:15. Més tard, recordem que és estiu, per tant, per aprofitar aquestes hores del capvespre, s'ha vesprada. Com dieu en mallorquí?
1: No,
0: com
1: ho dius? Jo no dic sabesprada, és vespre.
0: És vespre.
1: Sabesprada, no, sabesprada és valencià.
0: I no teniu una altra paraula?
1: I és sabesprà.
0: I no teniu una altra... És que jo soc de Tarragona. No teniu una altra paraula, també?
1: El vespre.
0: No, hi ha una altra en mallorquí.
1: No, el vespre, sora baixa.
0: Sora baixa.
1: Però sora baixa, no, sora baixa és la tarda per tu.
0: Bueno, sora baixa. Anem a...
1: Que això és el 17 de juliol, que és un divendres.
0: Sí, sí. Tindrem el protagonista principal, Elias Azawagi, que buscarà la segona victòria com a professional. Hi hauran pugils locals, com Alejandra Gutiérrez, Alejandro Pavón, Nico Restarazu. Saps que del Nico Restarazu hem parlat diverses vegades, també, aquí. Armand Cervera. Te'n recordes o no? Perquè aquest...
1: Sí.
0: Vale,
1: sí,
0: vale. Sí.
1: Deu ser de l'únic que me'n record.
0: Aitor India i Héctor Alcázar. Un minut ja?
1: Sí, clar, ja t'he dit que t'enrotlles, que no vegis.
0: Anem a veure. Que l'entitat que estarà present a la Festa Major, que tindrà una carpa, serà la primera vegada, i farà la tercera edició de la Boxa al Carrer el dia 27 de juny, a la plaça davant del Teatre Municipal de la Sala. Jo el vaig anar a veure l'any passat, estava molt bé, perquè hi havia gent també, doncs, que feien com una mena d'entrenament a l'aire lliure, després feien, doncs, petites simulacions de combat, i simulacions no, o sigui, perquè eren exercicis que estaven...
1: Sí.
0: I estava molt bé, molt entretingut, perquè és el moment en què els pares i mares també poden gaudir del que fan també els seus fills, o simplement veure'n que consisteix un entrenament de boxa. Per tant, molt aconsellable. Anem al futbol. Fede de Marco, que posa punt final a la seva etapa a la Penya Blaugrana Ramon Llorenç. Una temporada que se li ha fet llarga i que necessitava també un descans. No és fàcil la tercera, perquè tens jugadors que no són... Ja marxo, que no són professionals, que són amateurs, que treballen i, per tant, uns dies comptes amb uns altres, amb uns altres, i és complicat.
1: És complicat, sí. Toni, moltíssimes gràcies per aquestes informacions i t'escoltam ara a la tertulia.
0: Vinga, fins ara.
1: Adéu. I vostès no marxin, perquè ara arriba la recomanació musical del Robert Fernández. Tampar.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. Avui ens fixarem en l'aspecte més comercial de l'escena del pop i dels hits en català. Sí, de nou repassarem el rànquing mensual de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans. APECAT, aquestes són les sigles, és l'acrònim pel qual se'ls coneix. Doncs amb aquest rànquing generen cada mes un llistat de 30 temes que més sonen a les emissores catalanes i ho fan a través de BIMAT, empresa líder en seguiment de ràdios i televisions, que presenten cada mes una llista amb les cançons en català més radiades. El rànquing del mes de maig del 2026, que abasta entre el 10 d'abril i el 14 de maig, té en el número 3 això que estem escoltant ara mateix: Mama Duixa i la millor gent del planeta. I pujant dins aquest rànquing, en el número 2 trobem el tema Camins, somnis i promeses.

0: ocean.
1: És la veu de la Su i la veu dels mítics Sopa de Cabra, que han fet una versió electrònica, una versió molt interessant i molt comercial, no ens hem d'enganyar, del mític tema Camins. Camín, somnis i promeses és com s'anomena aquesta cançó, que està en el número 2 d'aquest rànquing apacat, recordeu, que és el rànquing que va estar del 10 d'abril al 14 de maig. Número 3, Mamaduixa, la millor gent del planeta. I aquesta versió, venga, anem a omplir les pistes i a rebentar tot a nivell de música electrònica. Versionant un clàssic del Sopa de Cabra i Su en el número 2. I en el número 1, i a més, repetint posició, trobem de nou els Siderland.

Tu-tu-tururú! És un tema d'aquells que t'enganxen com una paparra en ple estiu, eh? Un tema que t'escoltes i dius, suena a Festival d'Eurovisión, no? Doncs mira, aquí el teniu. En tot cas, és un superhit que repeteix a la posició més alta d'aquest rànquing d'Apecat que fa, doncs, aquesta relació de les cançons més radiades en català en el darrer mes, en aquest cas, en el mes del 10 d'abril i fins al 14 de maig. Gaudiu de Siderland i gaudiu de recomanacions i de la programació de Ràdio Rubí. També la programació musical, que hi ha molt bona. És per donar una ullada dins d'aquesta programació que tenim i segur que trobareu bona música amb bona gent que us presentarà grans moments musicals.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Hi ha persones que no ocupen titulars cada dia, però acaben formant part de l'ànima d'una ciutat. Aquesta setmana, Rubí acomiada Albert Sans i la ciutadania podrà contemplar la seva última obra al seu funeral, perquè hi ha artistes que no marxen del tot, es queden vivint dins les tradicions que justament van ajudar a salvar. Mentrestant, Barcelona ha acomiadat la visita del Papa amb llums, música, centenars de drons dibuixant figures al cel, una coreografia gairebé perfecta que demostra que la tecnologia pot emocionar i elevar, a part de les factures de la llum, l'esperit celestial. Lleó XIV ha elogiat la Sagrada Família com un far del Mediterrani, una metàfora que fa pensar, perquè mentre un contemplaran la llum dels vitralls, d'altres continuaran buscant una llumeta que els indiqui on poden desembarcar.